0: l'aparell i en un cotxe a prop de l'aeroport. Un d'ells va entrar a l'espai Schengen amb visat de turista a través d'Itàlia. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha dit que els 27 estudien com limitar els visats als turistes russos.
1: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
0: Kallas ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts.
0: El jutge envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'ha multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
2: Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Mossos estan escorcollant la casa del poble per si hi troben possibles restes de la criatura.
0: La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà a prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials. L'atur ha pujat de 14.500 persones a l'agost a Catalunya fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat.
2: Tradicionalment, a l'agost s'acaben alguns contractes en el sector turístic i els últims anys s'ha accentuat l'efecte de l'acabament de contractes en les activitats de lleure, tal com reconeix el secretari de Treball, Paco Ramos.
3: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
2: Una part de l'increment de l'atur el pot explicar el procés de regularització d'immigrants que, d'altra banda, ha mitigat la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general.
0: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia del mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
2: El Girona, el migcampista Unagi, marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: La nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas, diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
2: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club vallesà guanya aquest títol.
0: I el Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bissibu, jugador fitxat aquesta temporada i que entrena habitualment amb el primer equip. La lesió, a més, podria ser greu.
4: Fins aquí les notícies. Torna al Catalunya Nit.
5: Tornem, però amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
5: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
5: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
7: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca la banca!

0: El tallagespa és un invent que a mi em genera admiració i rebuig a parts iguals.
1: Coi, per què rebuig, paio?
0: Bueno, perquè...
1: Home, és molt ben parit un tallagespa.
0: No, completament d'acord, però els que es foten a tallar la gespa el diumenge a les 8 del dematí... Eh? Hòstia, no pots tallar l'herba una altra hora, beneit?
2: Bueno, és quan la gent fa festa, paio, cada setmana.
0: Sí,
2: gent,
0: sí, sí, doncs que com a mínim que es posin samarreta.
3: Quina samarreta? Què vols dir, la samarreta?
0: Bueno, que hi ha un tipus d'home que el que li agrada no és tallar la gespa, el que li agrada és treure la samarreta i que la gent miri com està la gespa sense samarreta.
3: Ja em diràs on són.
4: Però que no te la treus, tu, Peyu, la samarreta per tallar la gespa?
0: Home, no, jo sóc, per respecte a l'altra gent no ho faig.
4: Però si estàs molt bé, ara.
0: No.
4: Però si estàs finíssim.
0: Ara, editant el
4: llibre.
2: Ara t'has fet... Ara t'has
4: fet... No, perquè s'ha posat a fer cursa... Runner, ets runner.
0: Vaig a córrer una mica.
4: I estàs finet, finet.
0: Però sóc molt pelut.
4: L'altre dia et vaig tocar les cames, mare de Déu, eren dues columnes, allò de
3: part. I toques les cames al Peyu?
4: Li vas tocar les
3: cames. I li dius coses del seu culet, que jo ho he sentit.
4: Bueno, què passa? Què passa?
3: Què ens voleu dir?
4: No, res.
0: Però sóc molt pelut, eh? Sóc de veritat que tinc...
2: Bueno, has passat el tallagespa per aquí, Pit.
0: Per aquí.
4: Bueno,
0: no em despisteu, va. El tallagespa és un invent del segle XIX. Fins llavors s'havien de fer servir eines com la falç, la dalla, no? Però el 1830 tot això canvia gràcies a un tio molt ben parit, Edwin Brett Budding. Un màquina, aquest home, eh?
1: Un màquina.
0: Ja en vam parlar la primera temporada perquè aquest tio és el mateix que va inventar la clau anglesa. És gros, això, eh?
2: Hòstia, és veritat.
0: Inventes el tallagespa i la clau anglesa, eh? Cuidado,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Són diferents, eh?
4: Jo crec que tenia altes capacitats, aquest tio, eh?
0: Mira,
4: però de veritat, altes capacitats, eh? No com els nens ara, que els pares tots ràpid diuen, no, em sembla que el nen té altes capacitats. No,
0: no, no, passa que vostè és idiota i per contrast ho sembla.
4: Potser té altres capacitats. Altres. Això sí que pot ser.
0: És que tu inventes el tallagespa i després dius, mira, invento el tap aquell que es posa a les ampolles de bitxí perquè no s'esbravin. Bueno, bueno. Però el tallagespa i la clau anglesa són dues coses molt ben parides perquè les inventi el mateix paio.
4: Són top, són invents top.
0: Per cert, l'Edwin va anar a buscar la pasta, bàsicament, perquè ell va crear tallagespes encarats als grans jardins de les famílies aristòcrates de les universitats.
2: Quin puta, no era tu.
4: Digue-li, darrere.
0: I el tipus de tallagespa que va inventar ell no és el que estem acostumats a veure nosaltres. El primer tallagespa de la història és d'aquells que semblen una mica... Sabeu com un carretó de portar caixes de cervesa?
4: Sí, perfectament.
0: El que surt el del Homer Simpson, que a les famílies americanes sempre surt.
3: Sí.
4: Que talla
0: com en vertical.
4: Aquests són els bons.
0: Sí.
4: Els manuals, que t'hi deixes els ronyons.
0: Sí, senyor.
4: Els de motor són pels dèbils, pels covards, pels fluixos.
3: Que talles molta gespa, tu.
4: La que puc. Vivint a Barcelona, poqueta, s'ho pots imaginar.
0: Els dels camps de futbol i els dels camps de golf fan servir aquest sistema.
4: Ah, perquè és millor.
0: Van amb tractorets, però és aquest sistema de tall vertical.
4: No, helicoidal. Helicoidal.
0: Doncs, bueno, fan servir el sistema helicoidal.
4: Helicoidal.
0: No fan servir l'horitzontal.
4: No, l'horitzontal tampoc.
3: Què vol dir?
4: Diu rotatiu. El que tu li dius horitzontal és el rotatiu.
0: Fixa't.
4: I l'altre és l'helicoidal.
0: Jo, de lo poc que m'esperava, com vam fitxar en Joel, és que ens vingués a fer una classe de jardineria.
4: Espera't el dia que parlem d'aspiradores. Tinc un màster.
0: De veritat.
1: Jo a vegades penso, a qui li interessa aquest programa, Peyu?
0: Bueno.
1: No, és que parlem de coses molt concretes, eh?
4: Sí, sí.
1: El tallagespa ara mateix, el liquidal, l'horitzontal, no sé què.
2: Que no diguis això, collons. No diguis això que no ens pagaran. Collons, això interessa molta gent. Clar, si vas dir que interessa que ens quedaran fora, això vull dir.
0: El tallagespa el que trobo és que hem normalitzat molt el menyspreu cap a la tortuga, no?
4: Perdona.
0: Vull dir que el 90% dels tallagespes tu pots regular la velocitat i porten la imatge de la llebre per anar de pressa. I una cosa que trobo, hòstia, fa molts anys que la tortuga li estem dient que va molt a poc, no? Mm. I la tortuga tampoc va... Hi ha altres animals que van molt més lents que la tortuga.
4: Sí, senyor, diguen un cargol.
0: El cargol.
4: Ja l'has dit un.
0: Veus?
4: Ja
0: hòstia, i hem estandarditzat la tortuga. Jo no he vist un tallagespa que tingui la figureta d'un cargol. O el musclo, per exemple.
1: El musclo
0: és
1: lent.
0: És molt més lent que una tortuga.
4: Percebe.
0: Percebe.
4: Sí, senyor, és bon tot, també.
2: I la meva sogra.
0: Mira.
1: Un tallagespa amb una llebre i la cara de la teva sogra.
4: Personalitzar per tu.
0: De veritat que ara faré una plataforma en defensa de les tortugues. De fet, existeix Proyecto Peyu. Coneixeu això?
2: No.
0: Busqueu, us ho prometo. És que... Busqueu al Google Peyu i us sortirà. Hi ha una gent que posa Proyecto Peyu perquè es veu que Peyu, en idioma maputxe, vol dir tortuga.
1: Hòstia, inventeu tot en aquest programa.
0: De fet, a Sud-amèrica hi ha uns dibuixos animats que es diuen la tortuga Peyu.
3: De veritat?
0: T'ho prometo.
4: Home, per fot-li 20 eurets a l'associació aquesta, home.
0: Voleu sentir un tros dels dibuixos?
4: Ja, home, per favor.
0: El tinc, mireu, és això.
5: De todos los animales, la tortuga es la más taimada, la más astuta. Un día la tortuga Peyu caminaba por la selva.
0: Mira, una tonteria com...
1: A vegades penso, a qui collons li interessa aquest programa?
0: No ho sé. Carles Juriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, ara Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, un actoràs de presència i veu imponent que només pot interpretar protagonistes. S'ha posat a la pell de personatges de Shakespeare, de Manelic, de Terra Baixa, del Comte Arnau i fins i tot de Jacint Verdaguer. Alguns també el coneixeran per les seves aparicions a Mirall Trencat o al Com si fos ahir. Sigui com sigui, no hi ha personatge que interpreti que no deixi a tots els espectadors embadalits.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ernest Villegas!
2: Bravo!
0: Ernest Villegas, què has menjat avui per esmorzar?
3: Hòstia, no acostumo a esmorzar. M'he fotut dos cafès.
0: No esmorzes?
3: No esmorzo.
0: Un tio tan sapat com tu i tan...
3: Sapat? Hòstia, merci, tio. Bueno, vindré més sovint.
0: Se't veu un tio fort i valent.
3: Home. Però no esmorzo, és veritat, no esmorzo. Un plàtan. Ara, sí.
0: Ara m'has...
3: Ha quedat molt sussot, això.
0: M'has trencat una mica un...
4: Però aquest és el secret, no esmorzar.
3: No ho sé.
4: Ara ens fotem uns callos i
3: no
4: sé què
3: així... No en sé. No n'he sabut mai, ni de callos, ni de peus de porc. No puc. Tinc amics, que ho fan, que diuen... Tu anem a esmorzar demà a 7:45. Dos quarts de vuit del matí a menjar, què, collons, callos...
0: No tens gana, primera hora no tens gana.
3: No tinc gana.
0: Ernest, escolta, tu recordes quan ens vam conèixer, tu i jo, no?
3: Hòstia, fa un rato, no?
0: Aviam si te'n recordes, del moment concret.
3: No, tu el tens molt més present.
0: Sí, perquè em va impressionar molt.
4: No se'n recorda.
3: Recorda-me'l.
0: La primera vegada que vam coincidir, jo et vaig conèixer amb una obra que fèiem sobre Jacint Verdaguer.
3: Tu, hòstia!
0: Un dels dos feia d'Escolanet i l'altre de Jacint Verdaguer.
4: No digueu qui.
0: Això sí que recordaràs qui feia.
3: Hòstia, Verdaguer, com va perseguint en el temps, això. Sí. És veritat, això ho vam fer a l'Institut del Teatre, sí, a Vic, sí. Dirigit per la Montse Albàs.
0: Sí. Meritíssimos, es deia.
3: És que ho sap tot.
0: Ho sé tot.
5: Meritíssimos.
3: Sí, sí. Hosti, no me'n recordo.
0: Jo feia d'Escolanet i tu feies de Verdaguer.
4: Va ser bastant més important per tu, Peyu, que per ell.
0: Sí, sembla que sí, eh?
4: Que sí que ho sap.
0: Perquè jo va ser la primera cosa que vaig fer de teatre que vaig cobrar. Em sembla que m'han donat 60 euros.
3: Però jo em sembla que també, eh?
0: Ah, sí, mira.
3: Sí.
4: Ah, guaita.
3: Sí, sí, em sembla que també.
5: Sí. Que l'Escolanet 60 euros a Verdaguer? Quan...
0: Home, almenys 120, tu.
5: 120, el doble o...
3: No ho recordo, això.
6: Com que veu cobrar en un taller de l'Institut del Teatre?
3: No, no és un taller, hòstia, també en tens el que vols.
6: Ai, sí.
4: Ei,
6: passa, violent. Sempre ho he fet.
3: Sí, això són confiances, perdó.
5: Aquesta violència.
0: Us coneixeu.
3: Ens coneixem, si ens hem vist alguna vegada, sí.
0: Clar, tots dos heu sortit el Com si fos ahir.
6: Sí.
3: Antes, també.
6: Ja ens insultàvem.
0: No, abans del Com si fos ahir ja us coneixíeu.
6: Sí.
0: On heu treballat junts?
5: A Verdaguer.
3: Vam fer un espectacle, el Testimo ser begut, junts.
6: Testimo ser begut.
3: Que ella és una supercantanta i jo cantava alguna cosa també per allà amb unes patimentes molt fortes, sí, perquè ella ho fa molt bé.
0: Clar.
4: Ja us heu fet petons a la boca, ja us n'hem fet.
6: Sí.
3: Ens n'hem fet, sí. I a més ens agradava bastant.
0: Et queden dues preguntes per fer.
3: Ja que hi som.
0: Hòstia, sempre aquest marcador...
6: T'equivoques.
0: Ja m'hi acostumaré.
6: Has d'anar al revés.
0: Ara te'n queden...
4: Però per què sóc l'únic que té les preguntes limitades?
5: Perquè parles massa.
4: Exacte. Això no era una pregunta de l'entrevista, eh?
0: Sí que ho era.
4: No,
0: Ernest,
4: aquesta última.
0: Escolta, has interpretat grans figures de la cultura catalana. Jacint Verdaguer, no?
3: Sí.
0: Manelic de Terra Baixa, el Comte Arnau... Queda algú per fer que et faci especial il·lusió? Un Jordi Pujol, un...
3: Això seria molt bé.
0: Mira!
3: No me l'han deixat fer mai. No ho sé. És heavy, que jo hi penso i dius, hòstia, el del Manelic em va agradar moltíssim. Sí. Què dic, ella, de He mort el llop?
4: He mort el llop.
3: Havia de sortir a matar el Francesc Orella. Això era molt fort, perquè estava molt emprenyat el Cesc.
0: Sempre fas papers ben parits, però...
3: Aquest era guai. No? I el Verdaguer també.
0: Has fet mai d'arbre o de pedra? No?
3: No.
0: Quan començàvem, que sempre feies de fúria número 3. La...
3: No, però és allò, Peyu, tu has començat superbé, l'entrevista, dient que, hòstia, ens vam conèixer, que jo feia de Verdaguer i tu feies d'Escolanet. Has de descartar papers per no... Llavors has de projectar-lo. No. Perdó.
0: Però des que vas començar, vull dir que has estat de sort en aquest sentit, no?
3: Molta. Una és aquesta, que tant d'algú... Per exemple, el Lluís Maria Güell, superdirector i gran amic, quan em va plantejar el Verdaguer, hòstia, això m'impressiona moltíssim, sobretot perquè dius, com l'agafo, aquest home, si no tens temps ni de llegir-te tota la seva literatura, no tens temps, és que era impossible llegir-ho tot, i t'acabes cenyint a un guió que podia haver sigut una sèrie perfectament. Jo crec que Aquí es va desaprofitar l'oportunitat per explicar aquesta figura en tres capítols. Jo em veia de Verdaguer mitjà. Déu nostre senyor Lluís Soler podia haver sigut perfectament el Verdaguer.
0: Home, Verdaguer, donaria per fer la telenovela de la tarda, que cada tarda fos de Verdaguer.
3: Seria molt bèstia. Sí. És que aquest senyor la valia molt part, era alpinista.
0: Bueno, i que sempre parlem de Shakespeare i dels internacionals,
3: sí,
0: però és equiparable.
3: Sí, el Güell ho va dir molt clarament, va dir, hòstia, no hi ha prou diners o no se n'hi aboquen prous com per explicar la història de la vida d'aquesta figura que... Bueno, que és inabastable, eh?
0: De moment la telenovela de la tarda és la que és com si fos ahir.
3: Això dona i que duri i que s'allargui, eh?
6: Sí, però sí, i qui siguem.
3: I qui siguem.
6: Perquè si no ja m'explicarà.
3: Ah, això és interessant.
6: A mi, jo trobo que si ho allarguen molt, això hi haurà un moment que s'acabaran els actors.
3: No, estem tenint una conversa tu i jo que ens podríem estar prenent un cafè.
0: Sí, sí.
4: Però a Catalunya li interessa, això, eh?
0: Sí.
3: Sí, no,
6: els actors masculins, sobretot, perquè de dones en són moltes i molt bones.
3: Sempre són millors, això és així.
6: És així. Hi ha moltes menys dones.
3: Ah, sí?
6: No, que treballen, sí.
3: Ai.
6: Hi ha menys papers.
0: Escolta, ja us ho parlareu una altra.
6: Això és interessant.
3: Si estic aquí...
4: Que us estàveu ficant en coses de gènere i això que anava a acabar fatal. I dic toca o...
3: No, però té raó.
6: Jo ho posaré aquí per censurar, també.
3: Però té raó.
0: Això ho va posar una mica d'ordre.
4: Ve a tall.
0: Joel, vinga,
4: va. Una pregunta directa cap a tu, Ernest?
3: Vull.
4: Com ha dit el Peyu, ets un home de teatre, però com tot bon actor català que vol menjar calent de tant en tant, doncs has hagut de passar pel colabrot de TV3. I la meva pregunta és sobre, precisament, els colabrots de TV3. Què ha passat? Què ha passat? Que abans hi havia coses molt guapes, com incestos, explosions, crims passionals, coses molt dures,
3: sí.
4: I ara són trames que podrien ser tot cançons de Manel. Per què han perdut intensitat els col·laborats de TV3?
3: No sé si és que han perdut intensitat. En aquest cas, sé que el Com si fos ahir intenta... Anava a dir, em fotré en un jardí, perquè intenta apropar-se a cosetes que li passen a la vida.
4: Clar, a la vida no,
3: sí, és veritat.
4: Jo vull incestos.
0: Ja en tenim, de cosetes.
3: Tu vols el saga de poder, i clar, aquelles coses que fot amb la seva germana.
4: La vida petiteta, la vida petiteta. No interessa ningú la vida petiteta.
6: Home, l'últim capítol del Com si fos ahir, quan vam plegar a l'estiu, va haver-hi un mort.
4: Sí. Va haver-hi un mort?
6: Oh, i tant.
4: Us ha costat, eh?
6: Va haver-hi un endic.
0: Oi. No diem res més perquè hi ha gent que encara no s'hi han posat a veure l'últim capítol.
4: Van una mica tard, eh?
0: Fa un mes o un mes i mig que ho van fer.
3: De totes maneres, està bé tirar aquesta bomba als guionistes. Dius, què pensem? En fotre-la...
4: Bueno, jo crec que és que des que falta Benet i Jornet que aquí no...
3: És que va ser el mega superimpulsor, no?, aquest senyor, i clar, les fotia molt grosses, sí.
0: Que hi hagi assassinats però que no siguin els personatges de la Mercè.
3: No, i de l'Ernest tampoc. No, quan marxes d'una sèrie, marxar així que dius, bueno, no t'han matat, no?
6: Sí, mentre no et matin.
0: Et deu agradar més el teatre en general que la ficció televisiva o el cinema, no?
3: No ho diguis. És diferent, però, hòstia, el teatre, no? Els que en fem, els que n'hem fet, el teatre allò, cada dia allà, sortir i venga, i comença, no?
0: Perquè quan has dit els que n'hem fet, en passat has assenyalat en Xuri i en Fel, com si ja no en fessin, diguéssim. Has dit els que n'hem
3: fet. No, els que n'hem fet, jo també, també estic dient que ja no en faig. Però sí, els que en fem...
2: Ens veu tan grans que ja no està jubilat.
6: Home, és que quan hi ha una edat...
3: Realment no pots dir res.
0: Aquest programa s'ha de vigilar.
3: Sí, hòstia, fileu molt prim. La pregunta era que...
0: No,
3: teatre posa molt catxondo sortir allà en directe i posa catxondo fer una cosa que t'impliqui, almenys a mi, que m'impliqui emocionalment fort.
0: Bueno, és que sempre t'impliques molt emocionalment.
3: Jo m'implico, sí, sóc un implicat. Sóc un implicat.
0: Vull dir que fas personatges intensos, també.
3: Sí.
0: No et desgasta, això, també, una mica emocionalment? Tenim molt associat al drama. Sí, t'agradaria fer comèdia, també, una mica.
3: M'agradaria molt. Però és veritat que el país és petitet, que hi ha com uns estigmes, no? Hòstia, aquell, si l'has de trucar, truco perquè cardà Manelic, aquell mata llops i fa coses o diu coses de versos. I en canvi, però és molt difícil fer comèdia. Jo trobo que és dificilíssim. L'altra és una connectada al drama, no sé, jo anava a dir, em connecto amb mi mateix, sí, però més senzill implicar-me en una cosa que emocionalment... Sé que la puc reconèixer més ràpid, i en canvi la comèdia... Hòstia, fer riure la penya, em sembla...
0: És difícil.
3: Molt difícil, sí.
0: És difícil. No sé si tens algun ritual per entrar en aquests... Quan fas aquests personatges o 5 minuts abans de començar estàs fent un
4: cigarro. El mètode Stanislavski.
3: No, però depèn. Sí que... home, hòstia, hi ha personatges que... Jo, per exemple, quan fotien el Macbeth al lliure, que saps que de cop i volta allò són 2 hores i mitja que estàs allà dient coses molt grosses, bueno, no pots baixar del camerino tranquil·lament i fotre't allà, dius, bueno, què, anem-hi o no? No, ja. Has d'estar un ratet, que dius, què li passa a aquell que està xerrant sol o està aquí tallant un racó? No, sí, la meva filla em deia, quan s'acabarà això del Macbeth? I per què? I perquè era una època que jo vaig deixar de fumar.
0: Mira.
3: I em va dir, tot això ho estàs fent expressament, estàs deixant de fumar i estàs fent el Macbeth, un tio que vol tallar caps, que vol matar gent, que... I diu, i tot això ho estàs...
0: Havies d'estar insuportable.
3: Insuportable.
2: I ho vas fer-ho per això? Vas deixar de fumar?
3: Però... No, vaig deixar de fumar perquè havia de menjar molt fort allà cada dia, i va ser una decisió meravellosa, però per altra banda, estava emprenyat.
6: Jo de vegades penso que quan t'arriben personatges és una mica per fer o de mirall o per fer purga o per... No, per
3: netejar una... Bueno, passa això, no?
0: Estan ficant molt intensos, tots dos.
6: T'imagines una obra, els dos?
0: Hòstia, que passat, per favor.
6: I assegonaríem a la gent.
3: Jo trobo que seria meravellós. No sé per què no ho projectes així. A mi m'interessaria molt. Projectem-ho.
0: Has fet molt de Shakespeare, eh? No? Hòstia, Otelo, Macbeth...
3: Però aquest del Macbeth, això va ser... Això va ser un regalasso. Això ho havia de fer el Manrique, el Julio, i el Julio va passar a ser el director de...
0: Obertament, t'ho van dir que eres el segon plat, digues.
3: Absolutament, directament a la cara.
0: Maco, això.
3: No era plat. És a dir, d'entrada no era plat. No estava al menú. Però, home... A mi m'omple d'orgull que el Julio digui, hòstia, si jo no puc fer-ho perquè passaré a ser el director del teatre, ei, per què no li plantegeu aquest pàjaro? I dic, vinga.
0: Saps que el Xuri fa temps que fa... Bueno, ha d'anar al fisioterapeuta per culpa teva?
3: Per què?
4: És veritat, què dius ara?
3: Què t'he fet?
5: Cada vegada que em veus... Ei, Xuri, em fots un hòstia aquí a la...
3: No és veritat, això ho fa el Salvador Sunyer, exdirector de temporada, que rebentava la... Però ho fa expressament.
0: Saludeu molt fort, saludeu molt fort.
5: Saludeu massa fort.
3: D'acord. És com estàs enganyant en públic a la ràdio,
5: eh? A mi ja m'agrada que m'estimis, però tant no.
3: Ja.
0: Ernest, escolta, a mi m'interessa... Com estudies? Quan t'arriba una cosa tan bèstia com un Verdaguer, Macbeth, una cosa... Tu com estudies per memoritzar tot això? Què fas?
3: Jo, no sé, em sembla que tothom deu tenir els seus recursos. Abans sentia una cosa que és collonudi, que estava dient abans, i l'he sentit, que és... Estava parlant de les tallagespes.
0: Sí.
3: Jo faig molts colzes, i hi ha un moment que vaig a tallar herba i xerro sol.
0: Ah, molt
3: bé. I estic amb samarreta, no em trec la samarreta, però no hi ha res a ensenyar.
0: Millor.
3: Però...
2: Tant, vas a un tallagespes ben parit, tu.
3: Ben parit, sí. Va ser de les millors inversions de la meva vida.
6: Tens tractoret.
3: Però xerro sol, i és molt heavy. I passa... Que fas colzes, és a dir, jo crec que és el pitjor moment de la nostra feina, és una merda.
0: Bueno.
3: Estudiar és una merda, perquè ingerir allò, exactament, després ja depèn de, per exemple, un clar, versus Macbeth, no podies...
0: No
3: pots inventar-te res.
0: Has de fer-ho com...
3: Aquest era el gran pànic, però en canvi, quina bellesa quan dius, hòstia, que bé que ho ha fet aquest tio.
0: Això sí.
3: Que dius, uà, com camina, tio, i camina, i les estàs dient molt grosses, i fa molt rato que les vas dir, encara hi som. Però realment, bàsicament, colzes.
0: Dóna la sensació que ho fas tot molt bé, eh? Et volia demanar una mica quin és el teu tendó d'Aquiles, però preparant l'entrevista he vist que te l'havies trencat de veritat. I ara no sé si és de mal gust.
5: Home, és de mal gust, però pregunta-li.
6: Explica-li com.
0: Estàs recuperat d'això? Què t'ha passat?
3: Estic recuperadíssim, sí. Tinc un bessó més petitet que l'altre, perquè a més me'l vaig trencar a escena.
0: Treballant.
3: Estava a la Perla 29 fent el nostre gust, que no el...
6: El vostre gust.
3: El vostre gust és la de Shakespeare, no?
5: Sí.
3: Però nosaltres fèiem el nostre gust. Era un popurri de textos que...
0: Sí. Una versió una adaptació d'aquestes modernes.
3: Exacte, del Bros i aquestes coses que fem. I estava acabant, i estava amb el Ramon Vila, i li estava dient, ho veus, fent un tros de Hamlet, sí. I vaig dir, hòstia, s'ha trencat una fu... Uau!
4: Sí que ho diuen que fa soroll.
3: És aquella sensació de la pedrada.
2: Sí. Oh, sí. Però això és perquè a la Perla tot li poseu sorra per
3: allà. Carden sorra per allà, patina...
2: Però això és com el sabies...
3: No, però és una cosa... Mira, ballàvem una cançó del Joan Garriga, i deia, piqueu a terra molt fort. I aquestes coses que dius, pots picar a terra, però no fa falta intentar rebentar el terra. Quan ho fas durant 9 setmanes, clar, jo ho entenc que ho he de fer així, si no arriba, no sé on collons ha d'arribar. I
6: s'ha d'anar en compte amb el que se't diu, a tu.
3: Hòstia, va ser un moment duríssim, aquest, eh?
0: Ja estàveu acabant o...?
3: Estava acabant la funció, no, quedaven 15 dies i em va substituir l'Oriol Brogi, ell.
0: Sí.
3: I llavors ell va venir a casa un dia, que jo estava profundament trist. Bueno, estava trist perquè, no sé, mai m'havia fotut mal així i havia de parar molt temps, uns 9 mesos. I l'Oriol va venir i vam estar parlant, ell havia dirigit l'espectacle, cantava una cançó dels Tiger Lilies, que era... I havia de fer moltes coses, l'Oriol, i allà va entendre... des d'on, que jo què sé, hòstia, un actor pot agafar-se la feina des d'un lloc o des d'un altre, i va entendre des d'on l'entenia jo. Això, vull dir que hi havia molta energia en aquell espectacle, hi havia molta força, però, hòstia, va ser un moment duríssim aquell.
0: Bueno, t'impliques molt en tot, perquè tu, per exemple, ets de Sant Miquel de Balanyà,
3: sí.
0: I ara estàs molt implicat amb el teatre del poble, també.
3: Home,
0: intentant, sí, programar coses.
3: Sí, és xulo,
0: coses.
3: És xulo recuperar... És que sembla la sensació de tornar... una coseta al lloc on vas néixer, on vas començar a fer pastorets, on amb 14 anys ens van donar la clau.
0: És un teatre molt petit, oi?
3: Molt petitet, i caben 90 persones.
0: Mira.
3: I... Però és xulo, ha passat gent important per allà, i és divertit que s'entengui. Ara em passen altres... És a dir, és xulo fer la programació, fem aquest l'escena 6, que són 6-7 coses, d'un poble de 1.300 habitants.
0: Molt bé.
3: Passa gent a fer coses molt boniques, s'ha generat una dinàmica. Ara jo tinc un altre problema, que hi ha penya que m'envia mails i em diu, tu, tio, no m'has respost al mèdic. Hòstia, sóc actor, no programador, tio. I dic, ja.
0: Calma.
3: Sí, clar.
0: Escolta, a part de programar el teatre de Sant Miquel de Balanyà, què estàs fent? On et podrem veure ara aviat?
3: Ara a la tardor tornaré a fer Lluna Plena al Teatre del Rigola, que és com un Sant Miquel de Balanyà, vull dir que n'hi queden 70, però és una peça preciosa. I bàsicament faig teatre, segurament tornaré a fer imatge, però tot això a partir del novembre. Sí,
6: no
3: estic bastant distret de teatre. Com?
6: No es pot dir?
3: Jo crec que no es pot dir.
5: No, si no t'has signat, no ho diguis.
0: No ho diguis. No.
3: Tu signes coses o no signes coses?
6: No
3: m'has signat res. No m'has signat res, meu?
5: No
0: ho diguis.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ernest, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és enfony. Enfony. Ah, enfony. Lloc dels mals endreços. Sovint és un espai estret o habitació petita, pobra, fosca.
9: El meu cunyat va segrestar una dona, la va fotre en un enfony del soterrani i llavors la va alliberar perquè no sabia com demanar el rescat.
0: Bé, enfony, insult que s'utilitza sobretot a la zona de les Guilleries per fer referència a persones que sempre volen tenir la raó.
2: Hòstia, quina mania, tu! En Jordi Pujol no era germà d'en Núñez. Mira que n'ets d'enfony.
0: Sí, enfony, acció de la persona que arruga el front quan rumia o s'enfada.
6: El meu home, quan vol allargar el coit, veus que enfony la pell de sobre les celles i es concentra, és que no sé pas què deu pensar.
0: A, B o C. Quan et vagi bé, Ernest.
3: Sí.
4: La pausa dramàtica, sí. Això.
3: És Macbeth.
0: A.
3: I era la C.
0: No, sí? Estic intentant fer la mateixa pausa.
2: No, és el mateix.
0: No,
2: és el mateix.
0: No,
5: és molt còmica la teva.
0: Sí, la meva fa riure i la seva era...
5: Noi, això?
0: És curiós, això.
2: Això o no esté?
4: Això esté. Si només fas comèdia, Peyu.
0: Sí.
4: Ah.
0: Correcte!
3: Oh! Epa! Enfony. Tia, moltes gràcies.
0: Un enfony.
3: Mira, ara esmorzaré avui.
0: És una cavitat petita, un forat estret. Ernest Villegas, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fort aplaudiment.
7: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.

0: canta, Arnau.
1: Aquesta és la cantant estatunidenca Tammy Wynette.
2: Que es va fotre mal amb un talla gespa.
3: No, sí. Va fer una cançó que es deia la talla gespa.
1: No, home, no. No. Espereu, ara us ho explicaré.
2: Val.
1: Sabeu quina era aquesta?
3: Sí, la talla gespa.
2: No. No.
1: Aquesta era una peça del 1968 anomenada Divorce.
4: Mira.
1: Divorci.
2: Ah, mira.
1: Divorci.
3: Divorci.
2: Divorci.
4: Divorci.
1: I atenció, perquè amb el títol sembla que la cançó va anticipar algun moment de la seva vida.
5: Ah, yeah.
1: La Tammy va estar casada durant uns quants anys amb un altre cantant de country, en George Jones.
4: Mira.
5: El bon perla del Jones va destacar tant per la seva veu com per les addiccions a l'alcohol i a totes les drogues.
3: És que els del country semblen els més sants
2: sí,
3: i...
2: Cuidado
3: els del country.
6: Aquell puto ball, alguna cosa se
3: m'agrada. Sí.
6: Allà, allà, allà has d'anar molt drogat.
3: Si no vas drogat és impossible que t'ho passis bé.
1: Doncs bé, el seu marit va destacar tant per aquestes addiccions que quan vivien junts, la Tammy amagava les claus dels cotxes perquè el seu marit no pogués anar-se'n als bars a les nits.
5: Escandalós.
1: Sí, en una ocasió, però, la Tammy es va despertar a mitjanit i en George no era a casa.
4: Ai, en George.
1: Desesperada, va agafar el cotxe i se'n va anar al bar més proper que tenien, que era a 16 quilòmetres de distància.
4: 16 quilòmetres?
5: Sí.
7: Les distàncies són molt llargues.
5: I atenció, perquè quan va arribar davant del bar, s'hi va trobar el seu tallagespa amb seient, que això és fort, aparcat allà a la porta. En Jones a dins, i quan ella va entrar, va dir el següent.
8: Veieu, nois, ja us havia dit que la meva dona vindria a buscar-me.
1: Per sort, per la Tammy, aquell matrimoni...
3: El gros és que sembla impressionant, però aquí us on en conec 5 o 6 que podríem fer...
2: Sí, però... Més, sí. Més...
1: 16 quilòmetres amb aquell trasto, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: No sé si el de l'Ernest podria fer 16 quilòmetres.
3: No ho sé, no ho sé.
1: Doncs bé, com deia, per sort, per la Tammy, aquell matrimoni va acabar en divorci, com anticipava la cançó. I arran de tots aquells anys de decepcions matrimonials, poc després del divorci, va coescriure, amb els autors amb els quals treballava habitualment, una cançó que aglutinava els sentiments que l'envoltaven en aquella nova etapa.
5: Till I Can Make It On My Own, fins que me'n pugui sortir sola, es va publicar l'any 1976 i va arribar a ser número 1 a les llistes de country als Estats Units.
3: Hi ha unes llistes de country,
5: Toma,
3: eh?
2: Home, evidentment.
5: Home,
1: de tots els estils. És que els americans, aquestes coses... Les
3: els agrada, això.
2: Molts diners, eh? El country. Molts diners.
3: Sí?
5: Sí, sí.
2: I senyores grans de Catalunya també les mou.
5: Ui, tant!
7: La meva mare feia country.
3: Què se'n deu haver fet en Coyote Dax? És viu, aquest senyor? Doncs
2: pues està amb su pobre corazón...
1: Milionari, segur.
3: Segur.
1: Deu estar allà gaudint de l'èxit. Doncs aquesta peça en qüestió és molt explícita. Parla d'una dona que després d'una separació intenta refer la seva vida i aprendre a tirar endavant tota sola, malgrat que encara estima profundament l'altra persona. Tot plegat, servit en una balada country que incorpora un gran desplegament instrumental on fins i tot hi sentirem orquestra de corda amorosint la circumstància tràgica que ens explica.
3: Abans de sentir la música, un segon, Arnau, perquè se m'acaba d'informar per Pinganillo,
2: yep,
3: que Coyote Dax actualment... ¿Qué? Vive cerca de Barcelona.
2: ¿Qué diu, ara? No
3: sé. És la informació que hi ha a la
6: Wikipedia. L'hem de portar a Peyu.
1: Ha de venir aquí. Ha de venir aquí i fer la versió aquesta de... en català.
6: I tots ballant aquí a la pista central.
2: El Coyote, per favor.
3: La gent de producció ja estem fent el telèfon. Sí,
5: vinga,
2: senyor Dax.
5: Som-hi.
1: Doncs així sona. Till I Can Make It On My Own. Música, mestre.

0: tiene veu més bonic.
1: Sí. Aquesta sona Titanic, eh?
2: Sí.
3: Oh. Oh. Xuri se la sap.
4: Ha pujat amunt, eh?
3: Un canvi de toc inesperat.
1: Molt intensa, també, eh?
3: Mm. Bé, el country té aquesta connexió... A veure, això és com la música popular americana i està connectada a l'experiència vital de tots, de tota aquella gent.
1: Fa tota la pinta, també, de les de trencar-se el tendó d'Aquiles cantant.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Avui dediquem el capítol al tallagespa, que gràcies al tallagespa es poden entendre esports moderns, per exemple, com el futbol.
2: Sí.
1: Sí. Si no, els camps de futbol de gespa serien... Bueno, és que no es podria.
3: No es podria
2: complir la normativa de la UEFA, per exemple.
1: Sí, senyora.
2: No, que actualment la UEFA té una normativa sobre la gespa.
1: Ah, sí?
2: Es demana, per exemple, que la gespa de camp faci entre 20 i 30 mil·límetres.
1: És molt poc, això, eh?
4: Això són 2 o 3 centímetres.
1: Sí, senyor.
2: No pot passar, en cap cas, dels 3 centímetres.
5: Clar, que no, si no la pilota va molt lenta, no? No pot ser futbol alegre.
2: Futbol alegre. També hi ha...
4: Que rius? No, que te les dones aquí de president de futbol.
1: És el president de l'Arbúcies, en Pel.
2: Teniu gesta?
5: Tenim tallada 3 centímetres.
4: Menys
5: de 3.
1: Perquè els agrada el joc ràpid, són tècnics.
2: És natural?
5: No, és artificial.
2: Ah,
5: no, per això no creix mai.
1: No s'ha de tallar, eh?
5: S'ha de tallar, no.
2: També hi ha el tema de les línies, no? Aquestes que estan marcades, que veiem des de la pista aèria, que veiem ara cap aquí i ara cap allà.
1: Jo quan jugava a la gleba... marcava les línies un senyor que, bueno...
2: Bueno, clar, no és que estàs ben a recta, eh?
1: Tu corrent recta amb la pilota, a vegades eres dins, a vegades eres fora.
2: Sí. Ai, ai. Doncs això aniria una mica malament, perquè, a part de fer bonic, no, doncs també delimita les línies aquestes imaginàries del fora de joc,
6: sí.
2: No?
6: Com ho fan, això, Mercè?
2: Fora de joc?
1: Les línies de la gespa, eh?
6: Sí.
1: No les blanques, les que queden amb la gespa.
6: Sembren una herba d'un color més fosc i al costat una herba d'un to més clar.
2: La típica gespa bicolor.
6: No,
2: es talla per una banda, per tant queda pentinat, clar, tot en la mateixa direcció, i després l'altra línia, tot en la mateixa direcció.
6: Saps que em pensava que les pintaven?
1: No,
6: tallat diferent així, eh?
1: Mira. És el tallat, és el tallat.
4: Quants anys portes pensant això, Xuriguera?
6: Sí, mira, 50...
2: Vinga,
4: estupendo.
2: Part de pensar.
6: Sí.
1: Vinga, anem a disseccionar el tallagespa, Joel.
4: Vinga. Però abans podria fer una breu acotació. Estic a favor dels tallagespes de tota la vida, no tinc cap problema, helicoidal o...
1: horitzontal.
4: No
1: es diu horitzontal.
4: Rotatiu.
1: Rotatiu.
4: Però estic completament en contra dels tallagespes robot que estan sortint ara.
1: Què dius ara?
4: Els sabeu quins us dic o no? La rumba tallagespa.
1: Jo en tinc un.
7: Jo en tinc un, Felip, no?
4: Quan vingui la rebel·lió de les màquines, que és una cosa que ha de venir...
1: Sí.
4: Aquella gent seran els primers soldats que ficaran a casa, treparan el llit i dalt del llit allà fortaran les cabatxines.
5: Però és que això m'ho imagina. Hi ha rumbes que netegen piscines.
1: Sí.
4: No, hi ha rumbes que netegen rumbes, ja.
2: Però la rumba no va fer fallida, la rumba tal qual.
7: La rumba catalana.
4: La rumba catalana
5: mai fa fallida.
1: Mai.
4: Mentre quedin gitanos a Gràcia.
1: Utilitat en una illa deserta. No sé què faries a muntar gespa en una illa deserta, Joel.
4: Home, doncs depèn de si l'illa deserta té gespa, clar.
6: Desbrossar. Hi ha desbrossadores...
1: Ah, sí, aquestes sí que les he vist. Amb mando distància, molt ben parit.
6: Amb mando distància,
1: allò sí que fa por, per això, eh? Allò sí que sembla un tanc de la Segona Guerra Mundial. És el mateix que un tall a gespa, però és a l'engròs.
4: A lo bèstia, no? Bueno, doncs si hi ha gespa a la illa deserta, Xuri, llavors l'autoritat em sembla evident, però clar, si no n'hi ha, què fem, no?
1: No ho sé.
4: A veure, un tall a gespa té motor, no?
1: Sí.
4: Doncs si tens la sort que el tall a gespa, a més de motor, té gasolina i funciona, bueno, està salvat. En el cas que vulguis marxar de la illa deserta, perquè et fas una barca, pots uns troncs, agafes el motor, el poses a darrere, la pròpia hèlice helicoidal la fa servir d'hèlice de la pròpia barca, i ja te'n pots anar a buscar una illa on hi hagi gespa.
1: Motor Honda, normalment, eh?
4: O Yamaha.
6: Imbatible.
1: Sí.
4: O Yamaha.
6: No, Honda.
1: Honda.
5: Molt millor la Ducati.
4: Que us paga Honda.
1: No, però sempre que vas als pobles, sempre hi ha un avi que et diu, si has d'agafar el motocultor,
4: sí,
1: el motor Honda.
4: Japonès, eh?
1: Jo crec que són els de Honda... paguen, tenen...
4: Saps
1: com Israel, que paga una sèrie de gent per parlar bé d'ells?
4: La Pilar Rahola, per exemple.
1: Exacte, doncs llavors hi ha gent a Catalunya, uns senyors grans...
6: A partir de 70 anys.
1: A partir de 70, que Onda contacta amb ells directament via telefònica, i els hi paga un sobresou, i van pels bars dels pobles dient...
4: Això és així.
1: Sí, el d'allò, que has de buscar que el motor sigui Onda.
4: Sí, o la Pilar Rahola, presumptament, que m'he oblidat de dir-ho, ho dic ara, vale?
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: No, aquí em declaro incompetent. No, mira com m'esforço jo amb tots els objectes, però jo aquí és que no li veig.
1: No es pot.
4: No li veig.
1: No ho feu.
4: A veure.
1: Què?
4: No.
1: No.
4: No, següent punt.
1: Següent
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Hòstia, és que realment el tallar gespa és una cosa que només serveix per tallar gespa, pràcticament. Sí. A no ser que el teu enemic faci com a mínim, doncs això, o màxim 5 centímetres.
1: Mira.
4: Jo li veig poca utilitat, si no, així de bones a primeres.
1: Una batalla contra David el Nomo.
2: Exacte.
7: Home, li passes per sobre.
2: Els noms de jardí.
1: I escapses al barret.
4: Els teus enemics són margarides. Sí. Llavors sí. Ara bé. En cas de conflicte ho veig poc útil, però, en canvi, l'hora de buscar conflicte sí. Em sembla una bona arma.
1: Què vols dir?
4: Això, amb els... Tu imagina't amb els extraterrestres, per sí. exemple. No?
1: Cuidado que hi ha l'Arnau aquí.
7: O Arnau,
4: Posem el... Arnau, que tu t'agrada, que tu vas a mirar ovnis amb els Junqueras a Montserrat.
7: Amb els Junqueras? En Junqueras, no... des que jo hi vaig, no ha aparegut.
4: Bueno, perquè hi ha un nou líder. En el...
7: Ben vist.
1: És la cadena natural. Ara sí. Serà candidat a Esquerra Republicana, l'Arnau.
4: Bueno, doncs mira, ojo que igual...
7: Home, Esquerra... Bé, segueix.
4: Sí, millor segueixo. Vale, estàvem els tallagespes, sí. arma de buscar conflicte. Visca. Amb qui? Amb els extraterrestres, d'acord?
1: Sí.
4: Posem per cas que tens un jardí gran.
1: Sí.
7: Val, el tinc.
4: Vale, i tu odies profundament els extraterrestres.
1: Sí. Però
4: odies que...
7: No, bueno, ara puc.
4: Dues premisses normalíssimes, de moment. I un dia dius, mira, saps què? Vull brega, vull veure amb aquests fills de puta extraterrestres. Ui, hòsties. Llavors, m'esteu seguint, eh?
7: Sí, sí, sí. Vale,
4: doncs llavors agafes el tallagespa i escrius al jardí amb lletres molt grans.
1: Mira.
4: Per exemple, extraterrestres, fills de puta.
1: Go out. Ai,
4: Go home. Directament, veniu. Que vull brega, no? I ells, quan ho vegin des de l'espai,
1: sí.
4: es picaran clar. i cauran a la trampa i vindran a per tu.
1: Té tota la lògica del món.
4: Bueno, clar.
1: Sí.
7: Quin gran fitxatge,
4: no,
7: eh, Peyu?
4: Sí. Sí, no té lògica, perquè els extraterrestres no existeixen.
1: No li diguis a la Rau, que no ho sap, no li diguis.
2: Ui, Utilitat metafòrica.
1: Utilitat metafòrica, Joel, va, per anar tancant el tema.
4: Aviam, per exemple, hòstia, Peyu, m'han crescut molt els pèls de la zona de l'escrot i el perineu i avui tinc una cita amb una noia que m'agrada. Em deixes el talla gespa?
1: Llavors seria com la màquina d'afaitar.
4: Clar,
1: vale.
4: La gent li diu talla gespa.
1: Ah, sí?
4: Però en aquell moment, si tu no pillessis la metàfora,
1: home,
4: em donaries el talla gespa gros.
1: La rumba. Jo tinc la rumba.
4: No, home.
1: Però no tinguis por, de la rumba aquesta, que no fa mal.
4: I tant que... No, ets tu que has de tenir por.
1: No, jo, la que tinc a casa, no n'has vist mai cap per sota, eh? De la rumba d'aquestes.
7: De què parleu?
4: Home, deu tenir una hèlice helicoidal.
1: Té tres cotxilles de cúter així petites que no pots tallar ni, no pots ni disseccionar una oliva.
4: I com s'ho fa?
1: No ho sé, mica en mica. És,
5: Però allà surten tres nanos molt petits amb uns de desbrossadores.
1: Petites.
5: Quan tu gires s'amaguen. I quan no estàs...
7: Us esteu tornant molt bojos en aquest programa.
1: Jo he mirat aquell robot per sota i de veritat que no entenc com aquella merda pot tallar l'herba. Però la talla, eh?
4: Jo tinc la teoria que quan arriba la nit queda amb la màquina que neteja piscines.
1: Sí.
4: I va, tenen aventures.
1: Allà.
4: A sota d'un magnolier.
1: Passen coses allà. I així és com neixen les rumbes petites.
4: Uita, ja ho tinc.
3: Propaganda del segle XIX.
2: Ai, carinyo, és que estic desesperada. Són tantes nits sense poder dormir per culpa dels roncs del meu marit. Necessito ajuda.
8: Vostè no necessita ajuda. Vostè necessita enviar el seu marit a dormir al sofà. A un sofà de sofàstic. A sofàstic, tot és fantàstic. Sofàstic, el paradís del sofà.
2: Carinyo! Carinyo, desperta't. Hem d'anar a Sofàstic. Tenen tots els estils de sofà.
8: Sí, d'una plaça, de dues, de tres, chaiselongs i sofàs llits. Ideal per quan tens visites o per enviar-hi a dormir el teu marit.
1: Ai, perdoneu, m'havia ficat molt en el paper. Estava roncant, de veritat.
7: Sí.
1: Dormir al sofà no fa fàstic si el compres a Sofàstic.
2: Qui vol un divorci podent tenir un sofà llit de Sofàstic?
8: Sofàstic, el paradís del sofà. A Sofàstic, tot és fantàstic.
7: Sofàstic.
3: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: T'ha agradat? t'agrada aquesta?
1: M'agrada la indumentària que porta. Aquest pitral.
2: Oh, sí, sí. Escolta, aquesta és la Taga, que és una femella de 2 anys, que és mig pastor belga i mig d'Oberman. Això té aquesta presència.
6: Té un oreja molt...
1: Ja busca, la gent quan té un petaner no ho pot admetre de cap manera. Sempre ha de donar excuses. És mig petaner, és mig no sé què.
2: No, però ja es veu que porta
6: es
2: sang noble.
6: És bort i ja està.
1: No té raça.
2: És de la Núria de Sant Esteve de Guialbes i li apassiona fer forats al jardí de casa.
1: Molt bé.
7: Doncs un gos que sàpiga fer forats és idoni per un dia com avui.
2: Ah, mira.
7: Anem a passejar per la presó més famosa de Barcelona, la Model.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És maig de 1978. Ens enfrontem a un panorama complicat. Fa més de 2 anys que Franco és mort, però la instauració de la democràcia és més lenta del que s'esperava.
5: És a tocar, Peyu? Sí? Només falten 70 o 80 anys.
1: Bueno, mica en mica. És que la democràcia, si te la foten de cop, també te bala.
5: No l'entens.
1: Mica en mica.
5: No l'entens.
1: Això és com quan portes molts dies en dejú, si menges de cop et mors, es veu.
4: No. Has de començar amb sucs, mica de caldo,
6: arròs bullit.
1: Ara estem a l'arròs bullit.
6: Estem a la democràcia arròs bullit, sí.
1: La mort del dictador es nota en alguns àmbits, però la Constitució que nos dimos todos encara no s'ha aprovat i la situació és campixa i rellisca. La presó de la Model n'és un exemple. Fa mig any es va aplicar l'amnistia pels reclusos del centre, però només s'ha fet efectiva amb els presos polítics.
6: Home, llibertat! Presos polítics! Llibertat!
1: Deia que això fa que els presos que no han rebut l'amnistia estiguin molt emprenyats perquè només l'han rebut els presos polítics, diguéssim.
4: Joder, me cago en Dios. I la nostra amnistia? Amnistia per tot o per cap, eh?
1: Ep.
4: No!
1: Qui és aquest?
4: Que estoy muy loco, eh?
1: Aquest és en Dieguito el Malo.
4: El Malo.
1: Un dels atracadors més famosos de la Barcelona, Kinky.
4: Kinky, tu.
1: Bueno, és un nom. No. En Dieguito ha tingut una vida molt difícil. Atraca des de que és adolescent. I des de llavors entra i surt contínuament de la presó.
9: Ara entro, ara salgo.
1: Actualment és un dels presos més actius a l'hora de reclamar que l'amnistia també s'apliqui als reclusos convencionals. I té un argument per defensar-ho.
4: Si jo sóc Kinky, és per culpa del franquisme, eh?
1: Ah, sí?
4: Sóc una víctima del sistema.
1: Mira.
4: A mi no m'agrada delinquir. Què? El franquisme m'ha obligat a delinquir. Jo no delinquiria mai.
6: És molt fort, perquè...
1: No, és que és un verb de mal conjugat, sí, també és veritat.
4: Delinquir. Però no perquè vulgui delinquir.
1: No.
4: M'ha obligat el franquisme a delinquir.
1: Clar. Per tonto que sembli, els delinqüents comuns demanen l'amnistia perquè consideren que són així per culpa de les misèries de la dictadura, eh? Com a excusa està bé.
4: Com que excusa? No. Excusa? Però què excusa ni que excusa ni un muerto?
6: Què ha dit ara?
4: Que no me creu.
6: ¿Qué guitarra?
4: ¿Qué cosa ni que niño muerto?
6: ¿Qué niño muerto?
4: Eso digo yo. ¿Dónde está el niño muerto? Que no me creo.
1: Sí, sí.
4: ¿Te estás riendo de mí?
1: No.
4: ¿A que te pinches?
1: No. En Dieguito és un dels que protesta més, però hi ha més presos que també es queixen. Tots els que han estat... que estan al sindicat de la Coppel.
6: La ràdio dels capellans i els feixistes.
1: No.
6: Ara ho entenc tot.
1: No, la Coppel.
6: Va, per aquí, això.
1: No.
6: Ara s'ha vist.
1: La Coppel és la coordinadora de presos, CO, coordinadora presos, eh?
6: Presos?
1: En lluita.
6: Ah, val.
1: Coordinadora...
6: No és la COP, l'altra.
1: Fixa't que no van fer bé ni les sigles, perquè
5: es diu... Coppel.
1: Es diu coordinadora de presos i posa Coppel. Hauria de ser Copre.
4: No, hauria de ser
1: Coppel.
2: Coppel.
1: Ho van fer així.
6: Sí, ja està.
1: Veient que les bones no se'n sortiran mai amb la seva, en Dieguito i la resta de presos preparen un pla de fuga. Excaven un túnel subterrani a la presó. Ara sí, quan la Taga, la nostra gosseta, ha sentit la paraula, és que va ser ben emocionat. Els presos estan fent un forat a la part posterior d'un ascensor abandonat. La seva idea és fer un túnel secret que es pategui directament al clavegueram del carrer. És bona idea, però només...

0: Andy García.
1: Toy Story.
2: És el blanc i el negre, i el Morgan Freeman.
0: Ah, coño, aquella.
2: Cadena perpètua.
0: Bravo.
2: Amaga el martellet allà a la Bíblia.
0: Sí.
2: És bona aquella pel·lícula.
0: Tim Robbins.
2: Molt bona aquella pel·lícula.
3: Com
2: Tim
3: acaba?
2: Robbins, sí, senyor.
0: Tim Robbins.
2: Acaben a fora de la presó.
3: Acaben a fora, eh?
0: Sí, però no acaba bé, eh?
2: No. Per què no?
0: Acaba bé i malament.
2: Bueno.
3: Al mateix temps?
0: No te'n recordes, eh?
2: No me'n recordo. Bé, en fi, deia que és fàcil de dir, però és que aquella presó és un infern. L'ambient és terrible. Abunden les violacions entre presos i les tortures dels guàrdies. La gent vol fugir. I per fugir d'aquella casa de bojos no els pot descobrir ningú. O sigui que s'ha d'evitar que els guàrdies de la presó sentin els cops que es fan a l'excavació. La taga s'ha posat ajudant l'excavació i també fot un merder important. Cal una estratègia que dissimuli el xivarri. Per això els presos estan reunits.
4: Escolteu, nois.
3: Aviam.
0: A veure, què proposo?
4: Proposo un clàssic.
3: Un clàssic.
4: Cantar.
0: Com ho veiem? Cantar,
4: però... Si ens fotem a cantar ben alt, si ens fotem, els guàrdies no ens sentiran i així podrem anar escavant, saps què vull dir? Aquesta, saps què vull dir?
0: Però què cantaria? Que cantar algo?
5: Bailar pegados en bailar.
3: Aquesta ja és el 78, ja hi era.
5: Sí. Como si fuera un tiburón.
2: Encara no com a Sergio Dalma. Es deia Josep Capdevila.
3: És que quedarem afònics en un moment. Jo proposo fer el de tota la vida. Què? Un motí.
2: Cardem
3: foc als matalassos, tindrem els guardes distants
2: no,
3: i ens escapem.
2: No.
0: Basta de merda ja, eh? I de cosa hippie, guoque. Fa falta un pla que de bostri que tenim collon.
3: Ja.
0: El que hem de fer és tallar-nos tot les venes i saturar l'infermeria.
3: Què, Dieguito?
0: Diga algo, Dieguito, ¿qué?
3: Que no puedo tirar las ganas, Dieguito.
0: Clar que estic boig. No veus la cara que tinc de boig?
4: Una mica sí.
0: Pues ja està. Si quan entrem al pati, ¿vale? Nos tallem totes les venes, tindrem los funcionaris distrets, i de paso lo de las noticias, que avui en dia és molt important, el mercat de comunicació, també ens faran cas. Lo de las noticias, que falta no fa.
3: Però què fot aquest tio a la presó? Aquest tio hauria de ser...
0: Sóc italier.
3: El president del govern,
0: No, però que no sé ni escriure ni llegir. Això me dificulta.
3: No, president del govern tampoc.
2: La proposta d'en Dieguito, amics meus, és la proposta, per estrany que sembli, guanyadora. L'acció es durà a terme el 30 de maig. Es tallaran les venes al pati de la presó. Aquell dia, amb els presos reagrupats, algú crida...
6: Companys! Ara és l'hora! Traieu les fulles d'afaitar!
2: I els presos es treuen de la butxaca unes fulles d'afaitar. Després es crida...
6: 3, 2, 1...
2: Els presos fan cas a les ordres i es comencen a tallar les
6: talleu!
2: Venes del braç.
0: Ale, vinga, talla. Ja,
7: adéu, quina cúria.
8: Que
7: em mereixo,
8: Trobo que això ho podríem fer per la manifestació de l'11 de setembre.
2: Home,
8: a les 17:14, tots, vinga, traiem les navalles, res!
7: A la canalla!
2: A la canalla!
8: Ens faria política!
3: A la colla, a la iuglar, saps?
7: A la canalla!
2: Els avis, també.
7: Bé, home, sí, avi.
2: Els hi raja menys.
0: I patrocinat per Pallarès, Solsona.
2: Sí, mentrestant, deia que l'estampa és dantesca, els presos van ensangonats, els metges fan el que poden per socórrer'ls. Aprofitant el desgavell, els presos que escaven piquen amb totes les seves forces. Cal aprofitar el moment, fins i tot la taga està ajudant a excavar.
3: Vinga,
2: a fora, mentre a dins escaven i els altres estan a les venes, a fora al carrer hi ha un altre focus d'atenció. Les parelles dels presos també estan posant el seu gra de sorra en el pla. Són al carrer manifestant-se.
9: Llibertat! Amnistia! Ja està tot d'autonomia! Llibertat!
2: Noies!
9: Amnistia! Ja està tot d'autonomia!
2: Es cantava una altra cosa, les bones nits.
8: Quina? Bona nit, Oriol!
9: Bona nit, Dieguito!
2: Com voleu que no cantaven, això?
3: Bona nit, Oriol.
0: Bona nit, no,
8: L'altra. No? Quina és l'altra?
9: Noi som tots! Falten els presos!
3: Ara.
9: Noi som tots!
3: Bueno.
9: Falten els presos!
2: Ja servirà. S'estava manifestant. Quedeu-vos amb la idea que s'estava manifestant a fora. Els guàrdies van de bòlit, la infermeria és plena de gent amb les venes obertes i a l'exterior de la presó també hi ha merder. El caos s'ha apoderat de la presó i mentrestant s'estan cavant els últims metres del túnel.
3: No podien escollir un altre lloc més digne per sortir, Peyu?
2: Pensa que surt amb el clavegaram,
3: sí.
2: Perquè tu pensa que si fas un únic forat i surts a Barcelona i per mala llet un policia t'enganxa, és només esperar-te allà al costat i que vagin sortint. M'entens o no? En canvi, si vas a petar el clavegram, llavors des de dins el clavegram pots córrer i sortir per diferents.
0: Està ramificat.
2: Està bé. La data de l'escapada serà el 2 de juny. Situem-nos en aquell dia.

0: Tampoc pel recompte de presos. Els funcionaris estan en ple canvi de torn. El moment escollit per iniciar la fuga. Els presos treuen un ganivet i enganxen un funcionari pel coll demanant-li amablement que els ajudi a escapar.
1: Mire, amablement, funcionari, per favor, li vaig a demanar, vale? O m'ajuda o te pinxo.
2: D'acord, d'acord, però no em faci mal que només he tingut una línia de diàleg en aquest episodi.
0: El porten a ell al capdavant per si cal fer-lo servir d'escut humà. 45 presos estan fugant a través del túnel que han cavat. El pla està sent un èxit.
3: Home, Pei, un èxit, no, collons?
0: Què?
3: Has dit un centenari, ara són 45.
2: La veritat, no,
0: al final només són 45, tu. Hi ha gent que al final sempre es fan enrere.
4: I els de les venes?
5: Clar, els de les venes què?
0: Bueno. Els de, no, ah,
4: aquests?
0: Bé.
4: Oh, clar.
0: Bé, si fa falta anar a la presó, anirem a la presó. I llavors també n'hi va haver
3: que... Vinga, va.
0: 45 presos escapen a través dels túnels fins a arribar a les clavegueres. La taga s'emociona, sobretot quan s'obren les tapes del clavegueram barceloní.
1: I surten les tortugues ninja.
0: Home, no.
1: El Donatello.
0: No.
1: El Michelangelo.
0: No.
1: Ah, no.
0: Surten els presos fugats.
4: Sí. Guaita, els quinquis empolsinats sortint d'una claveguera. És una estampa, no?
1: Maca.
4: Maca,
1: maca,
4: eh? Europa ens mira.
0: Els conductors fan mans i mànigues per no atropellar aquells quinquis.
1: Vigila! Gilipolla, que te rajo, eh?
0: Quan la policia s'adona del que passa, ja hi ha presos que s'han escapat. Uns corren, altres roben cotxes i fins i tot n'hi ha un que agafa un taxi.
3: Aquest és el més puta, eh?
0: Sí.
3: Aquest és el més puta. Saps què vull dir? Aporti'm a tal puesto i canvia l'emissora.
0: Ara.
3: Ah, que aquesta no l'aguanto.
0: No vull sentir res d'una fuga.
3: Posa el Ràdio Marca, que parlen de la selecció.
0: La fugida resulta un èxit. És de les més grans que s'han produït a Espanya. La més nombrosa és la fuga d'Ezcaba, que ja la vam relatar al capítol 166 de la primera temporada.
4: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Això sí, al final, a tots els presos fugats els acaben tornant a detenir. Alguns al mateix dia, però a altres no se'ls troba fins passats 8 anys.
1: 8 anys!
3: Pobra gent, també.
1: Ja no t'ho esperes, que et vinguin a buscar al cap de 8 anys.
0: Són 8 anys que no haguessis
3: tingut. Ja havien refet la vida, pobrots.
4: Sí. Que te queden lo bailao, que diuen els espanyols.
0: Ara. Anem a veure què se n'ha fet de la taga, si ha sobreviscut aquesta fuga o no, la nostra gosseta. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
5: Doncs ho decidirà el Ferran, que és de... D'on ets, Ferran?
6: Banyoles.
0: De Banyoles. Vinga, va, la pregunta. Quant de temps va estar fugat en Dieguito el Malo, el pres més mediàtic dels 45 que es van escapar de la model? A. Un any. B. 2 hores.
4: Ai, pobre.
0: O C. 18 dies.
6: C.
0: La C. La taga és... Viva!
4: Oh!
0: La gosseta excavadora de Sant Esteve de Guialbes és viva de miracle, però la podem tornar a casa. Això sí, li ha anat d'un pèl, perquè ha perseguit els presos fugats i de poc que un cotxe no l'atropella. Sort que està bé de reflexes. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un atac de colons israelians escortats per l'exèrcit ha matat dos joves de 16 i 19 anys a Cisjordània, segons ha informat el Ministeri Palestí de Sanitat. A més, els militars han mort tres persones més a Gaza, dos dels quals menors d'edat, coincidint amb la primera visita de Benjamin Netanyahu a la franja després de l'alto el foc de l'any passat. Netanyahu ha tret pit del paper de l'exèrcit acompanyat de les tropes que controlen el territori.
2: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb la mort d'un home al Bages, a Manresa, durant la festa major a mans de dos menors d'edat. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han utilitzat el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans.
3: L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions.
1: Ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural. El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
3: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
4: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
3: La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament al 2035.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit el Deportivo de la Corunya. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
3: El Girona, el migcampista Unahi, marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: La nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant, volíem dir, a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas, diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
3: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club vallesà guanya aquest títol. El Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bisibu, jugador fitxat aquesta temporada, que entrena habitualment amb el primer equip i la lesió podria ser greu.
1: A l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha quedat eliminada contra l'usbeca Rajimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madrileny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 154 del rànquing ATP.
3: I en ciclisme, el britànic Matthew Brennan ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder.
0: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Ja ho sabeu, en un món de respostes simples, nosaltres us portem la solució, com sempre, a part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Està vostè.
1: Ai, mira, estic tan feliç perquè per la majoria de pares i mares que tenim criatures adolescents, quan tu arribes a casa...
0: A veure, què dius, eh?
1: No, ningú et diu res, en general. Vull dir, hi ha un moment a la vida en què no apareix ningú a la porta.
0: Ets invisible.
1: No, perquè ja no hi ha aquella il·lusió, ja és així. Llavors, bueno, doncs t'has de fer valer. I a vegades no saps si hi ha algú a casa, també. I a cap de dues hores apareix una persona allà.
0: Ah, dius, estaves allà marmitant.
1: Sí, tot el respecte pels meus fills, eh? Però em fa molta il·lusió en rebre els missatges de l'audiència que ens dona la benvinguda.
0: Ai, per favor.
1: Maite, l'Àngels, el Robert, bon dia, feliç retorn després de les vacances, us trobava a faltar, etcètera, etcètera. Per tant, com que de mica en mica, de forma gradual, es van incorporant, doncs que ho poden fer i que poden donar-nos la benvinguda quan vulguin al telèfon del programa, que se saben de memòria, que tenen guardat el 677 38 77 19.
0: Digueu-nos el que vulgueu a través del nostre WhatsApp. El control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Dimecres, he estat a punt de dir que és divendres perquè és setmana extraordinària, la setmana que ve tornem a la normalitat, però avui és dimecres i ens visiten amb olor de divendres. Un fort aplaudiment per Malcom Otero i Marta Pontnou. Molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Us trobàveu a faltar, oi?
3: Moltíssim.
4: És que no ens hem vist amb tot l'estiu.
0: Oh. Ells es trobaven a faltar, però també ens trobàvem a faltar.
2: Sí, sí.
0: Hem de dir que sembla que no passi el temps, però han passat, mesos.
2: Sí, moltíssim.
4: I a més a més vam fer una quedada que admeto que vaig...
0: La vas anul·lar tu.
4: Vaig anul·lar jo.
2: Ostres.
4: I tenia un sentiment de remordiment. Tenia una cosa aquella de, i si s'ha enfadat el Malcom?
0: Oh. He pensat... I jo no? Sabies que no m'havia enfadat,
4: perquè... No, perquè tu és diferent. No, perquè tu et conec.
0: Maja.
2: No, jo soc de molt poc enfadat amb ell.
4: Perquè tu et conec més que el Malcom. I llavors vaig posar-se i després vaig dir, però si és un home.
0: Ella va dir,
4: no quedem, doncs vale.
0: Va ser el dia de l'eclipsi, si havíem de baixar Calafell a casa amb Malcom.
4: I vaig dir, està una mica complicada la carretera.
2: Però em vaig baixar el dia abans en tren i vaig trigar 4 hores.
0: Mira, va ser bona idea, veus, Marta?
4: Sí, s'ha
0: cancel·lat, de debò. Va, avui no parlem de l'eclipsi, però sí, en certa manera, portem una solució relacionada amb les vacances. Avui, amb aquest parell, consultori de reclamacions de vacances. Amb tot el que viatgen, segur que us ha passat alguna cosa o altra. Què passa si arribem a un hotel amb una reserva confirmada i ens diuen, epa, no hi ha habitació? Està passant això, overbooking.
2: Això no m'ha passat aquest estiu, però jo sempre que arribo a un hotel, com que fas les reserves per una plataforma, sigui Booking o sigui el que sigui, sempre tinc la por de que no estigui bé i aquests a vegades triguen uns minuts en... Com es diu?
0: Sempre hi ha
2: la reserva en el nom d'aquí...
0: Sempre hi ha aquell microsegon que no la troben. Dius,
2: ara que no tinc reserva...
4: No me viene nada. Pontnou. Lo has escrito bien.
0: Pontnef.
2: Malcom. Malcom
4: i Pontnou, imagina't.
0: Clar, és que Malcom, a veure qui ho escriu. Mira, fem una cosa. 677-38-77-19. Escriviu la paraula Malcom. A veure qui ho escriu bé. Premi per qui ho escrigui.
1: Bueno, dic una cosa, el David ens ha escrit i ens diu, jo per no tenir mal de caps i reclamacions en viatges, tinc una solució. No viatjar, ser com el de caps. Molt bé, David.
0: M'encanta, David.
4: Nosaltres tenim una amic que vam fer una reserva, era de les vegades així que viatjàvem amb amics i vam arribar i estava en nom de Claver. Ai. I res. I després diu... Oh, yes, Clave. Des d'aquell dia vas passar a ser Roger Clave.
0: L'altre dia jo em vaig trobar una reserva també que vaig dir a Elisenda Carot, una persona que parlava portuguès, i vaig dir Elisenda Carot. I no em trobaven i és que m'havien posat Elisa Docaro. Elisa Docaro. I vaig pensar, mira, clar, és el meu pseudònim.
1: Escolteu. La gent està escrivint el nom de...
0: Ara hi anem. Però deixem-me formular les preguntes. Va, podem recuperar els diners si per causa major hem hagut d'interrompre les vacances de forma sobtada, però no vam contractar assegurança? Què hem de fer si una companyia ens fa pagar una ratllada a un cotxe de lloguer que no hem fet? Com ho podem demostrar? I un clàssic, què hem de fer si perdem o ens perden les maletes o ens les fan malbé? Hem de reclamar en el mateix moment a l'aeroport? En quins casos cal elevar les reclamacions a organismes superiors? Doncs mireu, a part d'aquests dos solucionets, la solució real a aquestes preguntes les té una persona basada a parlar d'incidències i a solucionar-les. Un fort aplaudiment per en Dan Miró. Molt bon dia, Dan.
5: Gràcies.
0: Com estàs?
5: Bon dia.
0: Bé, bé. Has viatjat aquest estiu o no?
3: No gaire. Bueno, tinc una caseta per anar a Menorca de tant en tant, però no...
0: Però t'ho ha d'emprendre les maletes, també, d'aquí a Menorca,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, però hi anem en barco, normalment, perquè com que tinc una criatura petita, ara ja això és més pràctic.
0: Pensava que era per controlar el patrimoni, saps? Que ho fots al cotxe i jo vaig controlar el patrimoni. En Dan és advocat expert en dret aeronàutic. De l'1 al 10, com diries que els consumidors o clients coneixem els nostres drets, Dan?
3: Bastant poc, i a més no són massa difícils de conèixer, perquè hi ha una sèrie de normes que avui en parlava amb uns altres companys vostres, deia, per exemple, la gent no sap que una cosa tan elemental, però ja no amb temes de viatges, amb qualsevol tema de consum, tothom té dret, perquè molta gent diu, oh, és que quan s'emboliquen després tens que acabar els jutjats, això és complicat, i és llarg, i és tens...
0: No.
3: Tothom té dret a justícia gratuïta, és dir, tothom que no tingui capacitat econòmica, que no superi els 1.200 euros, per exemple, penso que és 1.200 o 1.300 euros de nòmina al mes, té dret a un advocat i un procurador gratuït.
0: Això ho sabíeu?
3: No tan sols té dret a un advocat i un procurador gratuït, que si a més la pifien i el condemnen en costes, no haurà de pagar les costes. Per què? Perquè la llei preveu això, per exemple. Per tant, moltíssimes de les reclamacions que es deixen per anticonòmiques, perquè si tinc que anar a l'advocat, que si tot això, escolti, el Col·legi d'Advocats de carrer Mallorca, a la seu de qualsevol jutjat que hi ha en les comissions del Col·legi d'Advocats, em penso que et demanen la còpia de la declaració de la renta. Si allà no superes el nivell, directament t'assignen un advocat i un procurador.
0: Gratuït, eh?
3: Envies tot per correu electrònic, li expliques i que facin les reclamacions que tinguin que fer. Per exemple, és una de les possibilitats. No parlo de tema de transport aeri, no?
0: Però quan dius, en general, eh?
3: En general, qualsevol cosa. Tothom ha de saber que té dret a un advocat i un procurador gratuït si no té recursos econòmics suficients. I quan dic recursos econòmics suficients, cuidado, que estem parlant d'en penso que et dic, 1.200 o 1.300 euros per munt. Per tant, molta gent tindria dret a gestionar això per aquí. I després hi ha plataformes com, per exemple, en tema de transport aeri, que hi ha l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que té una plataforma allà hi ha tot un sistema de reclamació que és absolutament fehaçent i, a més, és un expedient administratiu que obliga l'aerolínia a fer un informe, a dir què ha passat, a explicar... I tot això ho pots pujar des de casa,
0: per tant, moltes vegades pensem, ui, és un tema de mandra, perquè això implica advocats, no tinc la pasta, i de vegades, tenim recursos gratuïts, i dos, tenim eines que no requereixen d'un advocat, que simplement és saber-ho.
3: Correcte.
0: En aquesta segona...
3: És una putada perquè t'han fotut les vacances, però un cop ja t'ho han fet...
0: Almenys batalla o no?
3: Almenys tens... No, i tens la possibilitat i la probabilitat, i moltes vegades, i això acostuma a funcionar. És lent, però funciona.
0: Aquesta web que deies ara mateix...
3: L'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
0: Si poso això a Google, ja em remet.
3: Això et sortirà, i tant. És l'Agència Estatal, és la competent, és la que té la competència de defensar els passatgers a l'estat espanyol. I, per tant, hi ha una pàgina que depèn del Ministeri de Foment, i a més, un cop acaba aquest expedient administratiu, et don una resolució que, si no t'agrada, te'n pots anar al jutjat i reclamar-ho,
0: eh?
3: Però si l'expedient administratiu de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria et don la raó, ja directament la companyia aèria et pagarà. Per exemple, són opcions. Cert que també hi ha agències de consum. Totes les comunitats autònomes tenen traspassades les agències de consum. Bueno, l'eficàcia és més relativa, perquè tampoc... Però hi ha moltes opcions. I després, sí, efectivament, hi ha les reclamacions via directa del consumidor o a través de les plataformes que corresponguin, que totes van a percentatge. Per tant, cost zero, i t'indiquen exactament què has de fer.
0: Línies obertes, va. Les vies habituals de contacte, si ens voleu explicar breument, si us plau, us ho demanem, alguna incidència que heu tingut aquest estiu, sigui en viatges, amb avions, amb equipatges, amb allotjaments, amb lloguer de cotxes, el que sigui, ens ho podeu fer saber al telèfon de contacte, tant el fixe com el WhatsApp, eh?
1: Sí, el 93207474, que és el telèfon per parlar amb nosaltres, o un WhatsApp al telèfon del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb l'Hisenda Carot, el 677-387-19, si ha tingut algun incident durant les vacances, o us han cancel·lat, per exemple, una excursió o una activitat que ja teníeu pagada, o que heu arribat a això que dèiem abans, no? O a l'hotel amb una habitació reservada i us han dit, no, mira, ja no ens en queden i ja no en teniu. Heu reclamat, si us ha passat això? Sabeu com fer-ho? Doncs avui ens ho podeu explicar. Per cert, la gent en general ha escrit molt bé el nom del nostre col·laborador. Hi ha hagut dos o tres persones que potser s'han deixat una lletra, que és la que
0: la
1: potser
0: L.
1: balla, aquella L entre la O i
0: Malcolm,
1: la M.
0: Malcolm, sí, s'escriu Malcolm amb L al mig. T'he de dir que jo vaig estar 3 anys escrivint Malcolm sense L.
2: Però saps que en una empresa bueno, ho podria dir a Planeta, em van fer dos correus.
0: Perquè rebessis els dos.
2: Sí, perquè hi ha un moment que molta gent deia és que no ha contestat el mail i és que no m'havia arribat.
0: Marta, tu com l'escrivies, Malcolm?
4: Jo és que no recordava el seu nom perquè soc molt dolenta pels noms i llavors vaig estar com 3 mesos els nostres primers 3 mesos.
0: No m'ho crec.
4: Sí, que deia, no, per exemple, amb ell, i no se'm notava.
0: No m'ho crec, però si cada dia el presentava. Però no escoltaves.
4: No, home, que sí, però que no tinc retenció d'això. Tinc moltes qualitats, però de retenció.
0: Malcolm i Marta, aneu pensant incidències que heu tingut en els vostres viatges, sigui d'aquest any o d'altres anys, però avui hem volgut convidar també a La Solució a formar-ne part. Un fort aplaudiment per Òscar Fernández. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, tu?
5: Bé, nosaltres.
0: Ben tornats,
5: eh?
0: Ben tornats. L'Òscar Fernández, evidentment, ja el coneixeu, cap d'informatius d'aquesta casa, editor del Catalunya Migdia. Després de La Solució us deixem cada dia amb ell. Per tant, ara l'estem molestant una mica de les seves tasques.
4: Tu bueno, he preguntat a veure què havia... Dic, què ha passat?
5: Sí, quan m'ha visitat la Marta, dic, què ha passat? Una notícia d'última hora, dic, no, no.
2: Julián Álvarez, finalment.
0: Julián Álvarez, no fitxa
5: pel Barça.
0: Avui l'Òscar com ha damnificat, perquè ens ha inspirat una mica el tema. A veure, Òscar, tu vas estar de vacances aquest estiu i vas patir un petit contratemps amb les aerolínies Fly Swiss i Lufthansa. Què va passar?
5: Bàsicament Swissair, sí.
0: Swissair.
5: Que pertany a Lufthansa, per això vaig posar les dues en
0: el... D'acord, els vas etiquetar tots.
2: No és tan rigorós, també.
0: No es pot ser tan bo.
2: Perfecte.
5: Bé, vam viatjar amb família, 4 persones, a Nova York. I llavors la tornada era un Nova York-Zuric, Zuric-Barcelona, contractat amb Swissair, vull dir, sí, la que ells ens han donat. Ja al matí del dia en què volàvem, i estàvem encara a Nova York, perquè volàvem a partir del vespre, ja vaig rebre un primer missatge de Swissair dient, escolta'm, sortirem amb 40 minuts de retard perquè l'avió arriba tard. Escolta'm, ja dones per fet que quan agafes un avió, què menys que 40 minuts.
0: Però inclús quan et diuen 40 minuts, dius, ostres, que precisió
5: no,
0: suïssa,
5: no,
0: eh?
5: No, escolta'm,
0: 40 minuts.
5: Professionals a tope. És veritat que aquell dia, al vespre, hi va haver una tempesta molt important a Nova York que va aturar durant un parell d'hores l'aeroport de Newark. Mm-hmm. Per tant, l'avió va sortir amb 2 hores de retard. Això és veritat, que hi ha aquesta tempesta. Òbviament, vam arribar a Zuric amb 2 hores de retard i, per tant, vam perdre la connexió que ells mateixos ens havien venut i que tenia 40 minuts. Jo ho vaig trobar una mica just, però és la que ells ens van oferir.
0: Sí, si tu t'ho donen, escolta.
5: Si és així. Vam perdre la connexió. Swissair, molt professionals, ens estaven esperant, ja van a través de la megafonia de l'avió dient als passatgers que tenen un vol de connexió hi haurà una persona de Swissair que us estarà esperant i us donarà la solució.
0: La solució.
5: Sí, exacte.
0: Que ens escolten
5: el programa.
4: Hi havia la carota allà plantada amb una carpeteta.
5: Teníem un empleat de Swissair que ens va explicar que ens havien ja rebooked, allò en un vol que era un Zuric-Frankfurt, Frankfurt-Barcelona, aquella mateixa tarda, de Lufthansa, perquè són del mateix grup. I vam pensar, home, doncs han estat prou eficients, perquè havíem d'arribar al migdia, arribarem al vespre, escolta'm, ja ho donàvem per bo. Com que hi havia 3 o 4 hores d'espera, ens van, a més, donar un val per poder dinar. En principi, a qualsevol restaurant de l'aeroport, després va resultar que només valia el Burger King, però bé, escolta'm,
0: a qualsevol restaurant,
5: després anaves preguntant i et deien, no, aquí no, i al final només era el Burger King. Ens vam quedar a l'aeroport, perquè, clar, teníem un vol a les 6 d'aquella tarda,
0: 4 hores
5: i, per tant,
0: no
5: podem anar a la ciutat. Ens anem a la porta d'embarcament, perquè teníem la targeta d'embarcament, és a dir, ens havien donat la targeta, no ens havien donat una promesa.
0: Ja no et pregunto per l'equipatge, o el teníeu amb altres?
5: No, hi havia 2 maletes que nosaltres
0: vam pensar
5: que ja veuríem en quin...
0: Ja arribaran, no?
5: Exacte. Arribem a la porta d'embarcament i allò que vas passant les targetes, tothom va entrant i poses la teva vermell.
0: No pinta bé.
5: Vas a la noia que hi havia allà i li expliques, ella també la posa vermell. I jo vaig veure que comença a dir... Qui us ha donat aquesta targeta?
2: Ai, no!
5: Swissair. I llavors jo vaig que agafa el telèfon i comença a trucar. Dic, ja no anem bé,
0: no pugem a aquest avió.
5: I efectivament, després d'un parell de trucades a la mateixa porta d'embarcament, amb tots els passatgers entrant, i ja m'imaginava, si arribo a entrar a l'avió seré aquell que arriba tard i que tothom mira malament, la noia ens diu, escolta, em sap molt de greu dir-vos-ho, ja entenc que us han donat aquesta targeta d'embarcament, però aquest vol està ple.
0: És a dir, ells mateixos van fer overbooking del seu propi servei.
5: No va utilitzar la paraula overbooking.
0: No, però ja t'ho dic jo.
5: Ell va dir que està ple, que ha estat una errada, per tant, torneu al transfer desk, és a dir...
0: Cap enrere i que us reubiquin a un altre avió.
5: Per veure quina solució us donen. Vam arribar a aquest transfer desk i llavors... dues hores d'espera, perquè hi havia una cua brutal en aquell mostrador.
0: No en portem sis, les dues de retard, les dues d'espera i les dues del vol.
5: Acabaran 128. Amb això t'ho dic tot.
4: Edat de la canalla?
5: No, 18 i 14.
0: Vale,
5: com a mi no ho van entendre, com a mi no ho van entendre.
0: O sigui, t'agafa amunt, amb el de la meva edat o amb el de l'edat d'andant, i jo crec que volem amb aquell vol, ja t'ho dic ara.
5: Quan arribem a la noia del transfer desk, ens diu que els hi sap molt de greu, que efectivament, i que no hi ha cap més solució que el dia següent un Zurich-Madrid, Madrid-Barcelona amb Iberia. Dic, escolta, Iberia. Aquesta és la cosa més ràpida que teniu? Sí, sí, no, perquè hem tingut moltes cancel·lacions, no podem... Dic, escolta, eren ja gairebé les 9 de la nit i vaig pensar, mira, escolta, no t'hi barallis, ja fem demà.
0: Accepta-ho.
5: Dic, hotel, escolta, hem tingut tantes cancel·lacions que no, se'ns han esgotat les habitacions d'hotel, lloga'l tu.
0: Ja t'ho pagarem.
5: Ja t'ho pagarem.
0: Lo clàssic.
5: Exacte, sí, sí. Tot perfecte, tot molt bé. I ens veus a les 9 de la nit a l'aeroport de Zurich, després d'haver passat tota la tarda a l'aeroport, perquè, clar, en teoria havies d'agafar un avió, buscant a través d'una plataforma a veure com trobàvem un...
0: I vau trobar-ne?
5: Vam trobar-ne un, que vam pagar, que, òbviament, vam demanar...
0: La factura, no?
5: La factura de tot plegat. Un cop arribats, amb 28 hores de retard, perquè havíem d'haver arribat un divendres a les 2 i vam arribar el dissabte a les 5 de la tarda, doncs hem fet les reclamacions pertinents a la pàgina web de Swissair. La maleta va arribar-ne una i l'altra va arribar 3 dies més tard. Vull dir que d'aquella manera...
0: Mira, ara et faré una cosa allò de... Almenys van arribar, nen.
5: Sí,
0: i almenys
5: sí.
0: Et va passar la tornada i no l'anada.
5: Sí, ja, també. No, tot això ja ho hem pensat. De moment, de totes les queixes que hem fet a la pàgina web de Swissair, a més, tot molt fàcil, perquè tot és allò que has d'anar clicant opcions, però no pots explicar, i per tant, d'allò... Pel fet d'haver perdut el vol de connexió, ens diuen que va ser culpa del mal temps. I que, per tant, força major, i per tant, ells consideren que no dona...
0: D'acord, apuntem, perquè aquesta... Dan, vés apuntant, força major.
5: Aquesta, que no. Del fet d'haver tingut una targeta d'embarcament per entrar a un avió i no haver pogut entrar, jo entenc que és un overbooking, però ells no van utilitzar la paraula overbooking, d'aquesta encara no tinc resposta. Ja no ho sé. I dels 600 euros que ens va costar sopar, dormir, esmorzar, quatre persones a Zurich, de moment no tinc resposta.
0: D'acord.
5: He passat les factures de tot, però, insisteixo, tot és un formulari a través de la pàgina web, i a veure quan tenen a bé respondre de tot.
0: La primera pregunta que et faria, Dan, aquest testimoni que ens ha explicat a la perfecció l'Òscar Fernández, te la faré breu, se'n sortirà? De reclamar, de cobrar-ho tot?
6: Sí, se'n sortirà, perquè la companyia que ha dit... se'n sortirà si és
0: persistent,
6: se'n sortirà. Se'n sortirà, cuidado. A veure, haig de dir que de les dues, el que li ha passat... una cosa és el que fan la teoria que tenen les companyies i l'altra cosa és el que realment fan a la pràctica. És bastant usual en les seves filials enviar-los i esperar, evidentment, el que plantejaven és un nou show dels segons quins passatgers i que els poguessin colar.
0: Moment, ells en el moment que li donen la targeta d'embarcament per Lufthansa ja saben que possiblement aquestes persones es quedin a terra.
6: Ells saben les reserves i saben perfectament...
5: Jo en aquell moment hagués preferit que m'hagués sentit, escolta'm, no podràs volar fins demà.
0: Vés-te'n a Frankfurt.
5: Per tant, vés a Zurich.
0: Ai, a Zurich, perdona.
5: I la tarda, escolta'm, la passo a Zurich i ja està, però no, és que vaig passar la tarda a l'aeroport.
0: Que et diguin la veritat, no?
6: Clar, no, aquest és el gran problema. La falta d'informació sempre és, però ells ho tenen molt treballat, això, i el primer que et fan és intentar veure si hi ha un nou show, perquè és veritat que hi ha un percentatge alt a la banda, sobretot durant l'any. Els estiu aquest
0: menys.
6: Percentatge baixa molt, i aquí venen els overbookings d'estiu.
0: Nou
6: la
0: show,
6: gent...
0: perdoneu, és que la gent directament compra un vol i no s'hi presenta, aquest nou show.
6: Sí, succeeix molt, sobretot a l'hivern, en temporades baixes, hi ha molt de viatge de negoci que...
0: No hi va.
6: És molt va. Jo mateix compro molts bitllets per anar a judicis arreu de l'Estat, que moltes a vegades es suspenen a última hora i no hi acabes anant. I com que són tarifes no reembolsables, allò queda allà.
0: A l'estiu no passa tant perquè és més vacances de la gent, no?
6: A l'estiu té un altre perfil de passatger que eleva molt més l'ocupació. I què passa? Pues que al final els passatgers acaben no poguent tenir i donen preferència als que tenen la reserva. Llavors ens trobem aquí, i cuidado, perquè hi ha una sentència del Tribunal de Justícia Europea molt interessant que diu que les compensacions s'acumulen. Molt bé, si Swissair acredita que realment hi ha una causa de força major a l'inici, podria estalviar-se, em penso que eren 4 passatgers, correcte?
5: Sí, sí, sí.
6: Es podria estalviar els 2.400 euros inicials, poder, però el que no es pot estalviar sota cap concepte és la denegació d'embarc, digue-li overbooking, digue-li el que vulgui, de la segona.
5: Perquè a més, teníem la targeta d'embarcament, les 4 targetes, que les tinc, les mantinc.
6: Clar, clar. Aquí no hi ha discussió. Aquests 2.400 hi són. Si no pogués acreditar, si no pogués acreditar la causa de força major inicial, serien 2.400 més 2.400 més els danys materials, i compte, aquí és veritat que jo sempre faig...
0: Què són, perdona'm, danys materials? Què entenem per danys materials?
6: Els danys materials són els que ha hagut de pagar aquest senyor per dormir, menjar, fins que no ha pogut arribar. O els taxis de l'hotel, o el que sigui. Tot això, la llei és molt clara, és dir, taxis d'aeroport, hotel, hotel, aeroport, manutenció i allotjament, aquesta és una obligació per molta causa de la majoria i de l'aerolínia. Això, aquesta està superada. Per tant, amb factures aquí no hi ha la discussió. Llavors hi ha un tercer concepte que és el que discutim i que dependrà del jutjat que toca, de la, si és que acabes terminant allò, que és el dany moral produït per la falta d'informació i per la falta d'assistència. Per què? Perquè l'obligació de l'aerolínia era donar-te un hotel i posar-te i transportar-te a l'hotel i donar-te manutenció i transportar-te en el destí habitual. És a dir, va fallar en una part de les seves obligacions. Ho fan totes les aerolínies perquè quan acostuma a passar aquest tipus de coses estan desbordades. En
0: el nou sí, però clar, l'Òscar, perquè té recursos, diguem-ne, però envies a no sé quin, amb no sé quin altre perfil, sense internet.
6: Tenim
0: jo penso en molts familiars meus.
6: Tenim molts clients que dormen a l'aeroport un rere l'altre. És a dir, els bancs de l'aeroport que, a més, no els posen sense braços i és complicat.
0: Arquitectura hostil, que se'n diu.
6: Però és cert que en el nou reglament de l'Europa, el nou reglament europeu, que segurament entrarà en vigor l'any que ve, una de les mesures que sembla que s'aprova, i s'ha de veure perquè s'ha de veure publicat, és que els aeroports que tinguin un trànsit superior als 4 milions, diria, o 5, no recordo ara, tindran l'obligació de tenir plans estratègics per fer front a circumstàncies d'aquestes, que són coses absolutament fonamentals. És a dir, quan hi ha una causa climàtica, una catàstrofe natural...
0: Perquè, perdona'm, Dan, cada vegada passaran més, malauradament,
6: clar,
0: per tant, hauríem d'estar preparats.
6: I acostuma a succeir una vaga sorpresiva, el que sigui, que tens 30.000 tios parats, la llei t'obliga a donar-hi. Per tant, has de tenir un pla estratègic i els aeroports no el tenen, i les aerolínies no el tenen. Per què? Perquè surt gratis de moment. Per què? Perquè si acaben pagant la factura d'aquest senyor, aquesta factura l'havien d'haver pagat en 7 dies immediatament. Clar. Això és el que la previsió de la llei. Però l'acabaran pagant d'aquí un any i segurament, si insisteix fins al final, els altres 40 que s'hi van trobar aquell dia no
0: ja
6: acabaran
0: no
6: fent la reclamació.
0: Per tant, l'Òscar ha fet el que ha de fer, ho ha fet tot correctament, a través de la web, etcètera, etcètera. Quin termini ha d'esperar ara ell?
6: Són 30 dies.
0: 30 dies.
6: En teoria...
5: Encara estem dins d'aquests 30 dies.
6: En tema de consum...
0: Quants queden? Que posarem comptador aquí.
5: Doncs pues això era el 20 d'agost, 21. Vam sortir 21 i havíem d'arribar al 22. Sí, sí.
0: Va, queden 21 dies.
6: En tema de consum... Però, clar, aquí és fins on vols arribar. Jo et poso els màxims, si trobes un jutge pro-consumidor que diu, escolta, s'ha de fer respectar, i a més, li obligarà l'aerolínia que acrediti que realment hi havia una causa de força major d'aquestes tempestes, perquè una tempesta no és un obstacle perquè l'aeroport segueixi operant. Però també és veritat que la jurisprudència diu que si el vol anterior havia estat afectat per una causa de força major, has de mirar mirem quin és el vol anterior. Són dos seqüències, no? I s'ha d'analitzar. Però en el cas d'ell, clar, és dir, home, aquí, si et paguen els 3.000 euros que en principi és el mínim, segurament no n'arribaràs a demandar-los. Ara, si els arribes a demandar, segurament els hi demanaràs, a més, danys materials i que acreditin el primer.
0: Perquè ens entengui, la gent parlava de tres coses.
5: Les despeses,
0: Les que et parlava.
5: Sí que és veritat que no vull deixar-ho a córrer.
0: Serien, entre cometes, overbooking, aquests 2.400, més els 600 que li va costar l'Òscar passar la nit, sopars, esmorzars, etcètera,
5: etcètera.
0: I potser podríem arribar a reclamar, si li toquen molt al voraviu, aquests de qüestionar si és força major o no. Per tant, Òscar, vas en la línia, si no qualsevol cosa ens
5: podem directe. No, en respon.
0: Ai, Òscar, ens sentim a les dues, Sentim. Gràcies per venir, Bonic, fins ara. Nosaltres, ja ho sabeu, línies obertes al 677-38-77-19, 93-201-7474. A veure, tenim acumulades moltes trucades, Demanarem molta brevetat a les persones que entreu en directe. Jordi, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Jordi, et demanaré que m'ho resumeixis moltíssim, perquè ja som a dos quarts i intentarem donar cabuda al màxim de reclamacions possibles. Què va passar?
7: Vale, molt bé, Elisenda. Mira, vam fer un viatge a finals de juliol al sud-est d'Anglaterra, a Cornwall, a Cornualles. El problema el vam tenir amb el que vam llogar un cotxe a la companyia Avis Budget. Tot bé, la setmana va anar tot perfecte, i l'últim dia, quan tornàvem ja cap a Bristol, vam llogar el cotxe i tornar el cotxe a l'aeroport de Bristol.
0: D'acord.
7: Vam tenir un problema, una incidència, una roda punxada a l'autopista. Era un cotxe d'aquests moderns que porten un kit, o sigui, no porta la roda de recanvi, porta
0: un kit. Ui, no, no, li vas posar la reparació aquella, que li enxufes aquella goma i després et fan pagar la roda.
7: Correcte, el problema és que era que la punxada era molt, molt important, es va clavar un ferro, llavors, per molt aire que entrés, no s'inflava la roda, val? Aquí va començar el nostre calvari. Vam estar 8 hores a l'autopista, tirats, demanant assistència, no ens venia l'assistència, ens va vindre una assistència i no portava la roda que necessitàvem. Bueno, com em demanes que vagi una mica ràpid, el tema va ser que fins al cap de 8 hores no vam aconseguir que ens vinguessin a recollir 2 taxis, perquè érem 6 persones, amb la qual cosa, quan vam arribar a l'aeroport de Bristol, ja havíem perdut el vol de tornada a Barcelona. Llavors vam tindre que tornar a comprar els bitllets per al dia següent, passar una nit a Bristol. Hem fet la reclamació a la companyia Avis Budget, bueno, ho han fet els meus fills, però bueno, van donant llargues, no tenim cap resposta, llavors era a veure què em recomana, què podríem.
0: Bona,
7: com
0: fem una cosa.
7: Com és un altre país, saps? Com hi ha una companyia d'un altre país, no sé què podem fer.
0: A veure, fem una cosa, deixa'm anar un momentet a la publicitat. Jordi, a la tornada parlem amb en Dan, de veure què pots arribar a reclamar, si les companyies de vols tenen alguna cosa a fer aquí, o si la companyia que et va llogar el cotxe li pots demanar alguna cosa per haver perdut els vols. Intentem resoldre-ho després de la publi, d'acord, Jordi?
7: La companyia del cotxe, entenc, però bueno.
0: Sí, però a veure què li podem reclamar. Jordi, gràcies per trucar. Ens segueixes escoltant per antena, que et donem resposta per allà, i si hi ha alguna cosa el Nil et torna a trucar, d'acord?
7: Gràcies, Elisenda.
0: Fins ara, Jordi. Adéu. Ara tornem.
8: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: la solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 7 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de reclamacions a viatges. Ho estem fent amb en Dan Miró, advocat expert en aeronàutica, i evidentment m'acompanyen amb Malcom Otero i la Marta Pontnou. Hem parlat amb en Jordi, que ens ha explicat un cas curiós. Bàsicament perd uns vols, oi?
2: Sí.
1: Ha de pagar uns hotels, unes despeses, etc. Derivat que es punxa una roda. Tot i haver-hi el kit de reparació, no poden reparar-la i estan hores i hores a la carretera. El que fa és que acabin perdent els vols. A veure, en aquests casos, com el cas d'en Jordi, què podem fer, Dan? A qui li podem reclamar?
3: Jo aquí la recomanació, evidentment, l'hagués fet abans d'anar al viatge. I segurament li hagués sortit bé. Ara, un cop explicada la situació, el que sí intentaria... És obvi que la responsabilitat només la pot anar a buscar a la companyia de contractació de lloguer de cotxes per anar a intentar acreditar i provar que realment aquell cotxe no portava els instruments necessaris per solventar aquesta situació concreta, no? Que és el que em diu el kit de
1: reparació.
3: Si es pot acreditar això, el segon problema que tindrà és que si aquesta companyia és de Reino Unit, lamentablement tindràs que anar a demandar-lo a Reino Unit. Aquest és el problema, a menys que ho hagis contractat des d'aquí. Si ho has contractat, una de les altres coses que és important que la gent tingui clar, els consumidors tinguin clar, és que si contracten un lloguer de cotxe a través d'un portal electrònic a Barcelona, a casa seva, per internet, el foro és Barcelona, eh?
1: Ah. Epa, cuidado. Encara que tu estiguis...
3: Perquè ets consumidor.
1: Però t'ho pregunto molt pràctic.
3: Però, exacte, això és la teoria. Tu podràs presentar la demanda, acabaràs tenint una sentència a Barcelona que dirà que aquesta companyia de cotxes tindrà que pagar els danys materials, els perjudicis i tal i que qual, però que et pots trobar que aquesta companyia no tingui res a l'estat espanyol i no acabis podent executar i recuperar aquests diners. Aquesta és una realitat.
1: Però jo puc demandar-ho, torno a l'inici del que deies, eh? Encara que jo estigui reclamant, en aquest cas, avisbudget.uk, si jo ho compro des de casa meva?
3: El foro és com si contractéssiu a Barcelona.
1: Barcelona.
3: Per què? Perquè ets consumidor. Usuari, I aquesta és una dels altres que serveix per tot. És a dir, quan contractem per internet, si som consumidors, contractem des de casa, perquè ens entenguem. Per tant, el foro pot ser aquest. Però compte que si has contractat un hotel al Kilimanjaro, serà meravellós. Tu podràs tenir una sentència que et dirà que aquest hotel t'ha de tornar els diners. Però per anar a buscar aquests diners, si aquesta empresa no té res a Espanya, serà inviable, m'explico.
1: No trobaràs la persona que t'ho ha de pagar, bàsicament.
3: No, clar, el jutjat no podrà embargar res perquè no hi haurà res, i tindràs que anar a embargar el Kilimanjaro, però ja no tenim competències, és igual, ja no m'enllargo.
1: Per tant, de cara al Jordi, el que pot fer és reclamar, en aquest cas, a Avis Budget i aduir que no hi havia un kit suficientment potent per la incidència que es troba.
3: Intentar que aquest tipus de companyies moltes vegades són internacionals i tenen...
1: filials, no?
3: Tenen filials i inclús operen a l'estat espanyol, per tant, si és solvent i opera a l'estat espanyol, el que ha de fer és fer les reclamacions pertinents. Clar, haurà d'acreditar que realment aquest lloguer de cotxe no portava el kit necessari. I si això s'acredita i un jutge diu, és veritat, aquests senyors m'acrediten, hi ha una foto, hi ha un vídeo, hi ha un comprovant que van tardar 8 hores, van tenir... I arriba a aquesta conclusió, l'obligarà a pagar tots els danys i perjudicis. Tindrà una sentència i aquesta sentència la podrà executar i embargar si és que té algú aquí.
1: I ara et pregunto, si en Jordi a l'hora de llogar el cotxe no va llogar o no va contractar l'assistència a carretera?
3: Però és que són dues coses.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, és diferent, perquè això succeeix molt en temes de consum. És que no ho tenia assegurat. No, és que per llei, moltes de les coses que assegurem són obligació de les companyies. És dir, per exemple, molta gent fa seguros de l'equipatge quan puja en un avió. No, miri, la companyia, si perd l'equipatge, té l'obligació d'acabar-te pagant fins a 1.500 o 1.700 euros.
1: Interessant, això. Per tant, aquestes assegurances no les cliqueu directament.
3: Clar, és a dir, una assegurança de repatriació per si et fots la cama en l'aire al Tíbet, això té tot el sentit del món. Una assegurança... Hi ha moltes assegurances que tenen sentit i recomanables en determinats, però la majoria d'assegurances... Moltes vegades estem assegurant coses que per llei les companyies tenen l'obligació d'abonar i pagar. Sí, però això és conegut. sabut. És a dir, en el món del consum tenim dos grans blocs, que és la teoria i l'altre la pràctica. Les companyies, les grans multinacionals, en general, totes tenen una gran teoria que s'ajusta a la realitat jurídica, però després a la pràctica veiem que hi ha unes altres tendències. Per què? Perquè són qüestions econòmiques.
1: Abans, fora d'antena, perquè ens estigui sentint també, ja no en Jordi, tothom que s'hi pugui trobar, tu deies, ostres, clar, hi ha coses que es compliquen pel fet de contractar tots els serveis individualment. Allò típic de, que això a casa meva, Marta, crec que a casa teva també,
2: sí, sí,
1: no, que ens surt més barat que jo agafi tot independent, no?
2: Oh, ja, mira, he trobat un portal directe a Estats Units que si ho agafem allà ens descompten...
3: Hi ha dos grans errors del consumidor a l'hora de contractar, dos grans errors. En tema de viatges és molt clar. Quan són viatges que suposen unes quanties econòmiques importants, és molt recomanable el que en diem viatge combinat, PAC, amb agència de viatges. Per què? Perquè la protecció jurídica és molt més alta. Les agències de viatges han de resoldre tots els problemes que puguis tenir amb l'hotel de Kilimanjaro, amb el vol de connexió, amb el no sé què. I, per tant, l'agència...
1: Tu tens un interlocutor, que això t'he de dir, Marta, que a mi m'ha passat als Estats Units, que vaig agafar amb el RAC, i menys mal.
2: Sí.
1: Perquè jo només parlava amb el RAC Barcelona
2: i, ja
1: i m'ho solucionaven tot, eh?
3: I un dels altres grans errors, és dir, i en aquest cas també, a més, determinades assegurances són molt, molt recomanables, amb temes de repatriacions, o enfermetats o problemes, perquè aquí sí que pots quedar fotut. Però, i la segona gran error és amb tema de vols concrets, i aquesta sí que ho reitero i porto anys reiterant-ho, perquè és una font de conflictes tremendos, és aquests portals electrònics que fan de buscadors de vols, que la gent els contracta els vols a través d'aquests buscadors. Aquests buscadors han de servir per escollir el vol. Però després, un cop l'has vist, vés-te'n a l'aerolínia directament a la pàgina. Tenim una quantitat de... Per què? Perquè quan tu contractes només un vol, estàs contractant, encara que ho contractis amb aquesta pàgina de Noruega o de Xile o de no sé on, estàs contractat directament, en teoria, directament amb la companyia. Directament. Però quin és el problema? Que la intermediació es perd. Aquesta gent cobren i després venen els problemes. Has de demandar a la pàgina perquè el portal que està en un determinat país i no té responsabilitats, és impossible.
1: Per tant, buscadors, per cercar el vol, us apunteu el vol que sigui, el número, i el aneu a buscar directament individual.
3: És per veure preus, per estallar... En el 90%, mira, inclús ara, per exemple, amb els hotels hi ha un problema, que les pròpies agències de viatges s'estan queixant perquè diuen que, ostres, que no pot ser que els hotels estan fent-los la competència directament perquè estan posant les seves habitacions més barates que en els propis tours operadors, no? I llavors queden sense competència. Per tant, el preu canvia molt poc. I si tu entres, no vull dir noms, però tots coneixem grans portals d'aquests que també són agències de viatges. Cuidado, que quan compres un pack això canvia, perquè la normativa és diferent. Però quan només compres un vol, si aquell vol que tu estàs comprant a través de la pàgina UX vas a la pàgina de la companyia que et diu que és i no hi és, malament.
1: Malament. Disculpeu-me, sé que hi ha moltes trucades, haurem de repetir aquest consultori, tenim a la Susana esperant. Susana, tingues un momentet de paciència. Intentaria fer una bateria de preguntes ràpides, Fran, anem preparant el 677-38-77-19. Bateria ràpida de preguntes, perquè potser a través d'aquestes preguntes podem ajudar més d'una persona que ens estigui sentint.
4: Mira, parlant de cotxes de lloguer, la Marina diu, vaig anar a Mallorca on vaig agafar un cotxe de lloguer, diu l'empresa, clic en rent, i quan el vaig tornar em van cobrar 200 euros per una ratllada d'un centímetre que jo no vaig fer. He reclamat perquè no es va fer la verificació prèvia del vehicle abans d'entregar-lo i no la vaig signar, però l'empresa se m'ha tret de sobre.
2: Jo aquí tinc la solució, eh?
4: Ah, doncs mira.
2: Diria, però a mi m'ha anat molt bé perquè sempre jo llogo sempre molts cotxes i a Estats Units, per exemple, hi ha la sort que quan tu surts amb el cotxe surts per una mena d'escàner que t'escaneja el cotxe.
1: Què dius?
2: Sí, sí. A Estats Units ara ja hi ha una mena de portal i tu passes el cotxe i fa un escàner, perquè, clar, si no et donen aquell paperet amb quatre ratlles, amb quatre creus...
1: Però fes un vídeo.
2: Clar,
1: a mi llavors com ho van recomanar.
2: La solució és fer un vídeo, però des de... No val fer un vídeo, o sigui, des de que surts de l'oficina, perquè es vegi que surts de l'oficina, fins que vas a recollir-lo al pàrquing i que es veu i donar tota la volta.
1: Un pla seqüència,
2: A mi aquest any m'ha passat, m'han dit, no, aquesta ratlla no hi era. I dic, anem a veure el vídeo.
1: Ah,
2: i vam haver d'anar el vídeo endavant. I... he de dir que no hi havia molta il·luminació...
5: Clar,
2: tal.
5: Perquè el pàrquing i tal...
2: Clar, perquè ho fas al pàrquing.
1: Per tant, recomanació?
2: Va anar bé.
3: És una qüestió de prova, això, que en diem. Per tant, és obvi. A més, ara hi ha totes les empreses aquestes de lloguer de cotxes. Te'n vas a qualsevol lloc turístic i et recomanen, sobretot, fes el vídeo, que quedi ben gravat. A més, els vídeos ja porten data i a partir d'aquí un vídeo a la tornada. I jo sóc dels que sóc una mica pesadet, però intento en què les franquícies es desbloquegin en el moment en què tu tornes al cotxe.
2: Jo també ho demano.
3: Has comprovat, sisplau, si m'ho pots, ja m'espero, 5 minuts, faci'm el comprovant de que s'entrega correcte i
2: que em tornin.
3: Electrònic. Mm-hmm. Ja t'envien el mail, llavors te'n vas tranquil. Per què? Perquè ja hi ha un reconeixement de que el cotxe s'ha tornat en condicions.
1: 13 minuts i seran les 2 del migdia. Avui tenim molta cua de trucades. Va, passem la Susana, que fa 20 minuts que s'espera. Per tant, gràcies per la paciència, Susana, estimada. Bon dia.
5: Bon dia.
1: A veure, explica'ns el teu cas.
5: No és d'aquest estiu, però bueno, jo crec que és una cosa una mica curiosa. Nosaltres tornàvem de Praga amb l'últim vol de Vueling a la nit, eren les 7 de la tarda, i el meu home estàvem a la cua per embarcar i es desmaia. Va tenir una baixada de tensió i es va desmaiar, van venir a l'equip mèdic i, evidentment, no ens van deixar pujar a l'avió.
1: Per què però no et deixen pujar l'avió? Perquè s'havia desmaiat, no sabien perquè el que passava, no?
5: Exacte. Aquesta part l'entenc, eh? Vull dir, ha estat més que justificada. Però, com que era l'últim vol de la nit, ja no hi havia cap persona de Vueling, ni ningú, i allà ens van deixar tirats de la mà de Déu. Menys mal de l'equip mèdic, que ens van buscar l'hotel, i l'endemà vam haver de buscar un altre vol per poder tornar. I Vueling ens va fer com una mena de compensació de 160 euros per persona, que érem 3, bueno, menteixo, només amb el meu home, que era amb el que li va tenir el problema, i aquí s'acaba la història.
1: I ximpun. D'acord, doncs primer et diria, Susana, gràcies per la paciència, a veure què ens diuen Dan. En aquest cas podríem reclamar alguna cosa més, Dan?
3: Aquí és un tema delicat, però alguns casos d'aquests hem tingut i acabem fent interpretacions i depèn molt del jutge que et correspon i que et toca interpretar si allà hi ha hagut una causa de força major per part del passatger que permet que com a mínim els gastos l'aerolínia se li faci. Home, almenys la devolució és reclamable, la devolució dels passatges pagats, eh? És dir, quan hi ha una causa de força major tu tens dret a recuperar aquests dies, però s'ha d'acreditar. Això passa amb les anul·lacions de les reserves, que tot trenques la pama, no podràs anar-hi, doncs. I aquí hi ha un altre tema, que per exemple el tema de les taxes. Les taxes és una història que fa anys que expliquem.
1: Clar,
3: que
1: les podrien tornar, les taxes.
3: No, és que tenen l'obligació de tornar-les, però no les tornen mai. Hi ha un real decret de l'any 60 i pico que no està derogat i que en teoria, clar, una taxa d'un vol de 40 o 60 euros no té cap sentit, perquè és molt poca.
1: Però d'un de 400 o 500?
3: Però un de 600, un de 700 o un de 1.000 i pico, que són vols internacionals, són importants les quanties. I, per tant, es té dret a demanar sempre que s'hagi fet la cancel·lació de la reserva amb anterioritat al vol, compte. I llavors, sí, es poden demanar, s'han de demanar. En aquest cas, ja et dic, aquí acabaries amb un procediment judicial intentant acreditar que ja hi ha hagut una causa de força major i que tu tens dret a recuperar almenys els imports pagats. Però
1: per tant, poca cosa, eh? Poca cosa. T'ho agraeixo molt, Susana, gràcies per haver-nos fet la consulta.
5: Vale, molt bé.
1: Una abraçada única. Adéu, adéu. 10 minutets.
3: En aquest últim cas, jo podria recomanar una cosa que és una mica lleig, però és així.
1: Susana,
3: és així.
1: Escolta!
3: Si la persona té dret a justícia gratuïta perquè no supera els 1.200 euros...
1: Prova-ho.
3: És que no tan sols provo, és que a més et sortirà gratis segur.
1: Ah,
3: I podràs arribar fins a la via final, no? I a sobre, encara que et diguin, pues, te la desestimo, quan no costa, no la pagaràs perquè la llei t'eximeix d'ell. Per tant, és una opció, clar.
1: També em fa gràcia que li tornen només els 160 euros a la persona afectada, el que es desmaia, però els acompanyants no. Que dius, quina delicadesa, no?, per part de l'aerolínia, que pretén que el deixis tirat a l'aeroport i que tu te'n vagis cap a casa, no? Déu-n'hi-do. Val, 677-38-77-19. Consultes, Fran.
4: A veure, mira, la Mercè aquest estiu havia d'agafar un vol de Ryanair, però va arribar amb una hora i escaig de retard. Si hagués arribat a temps al Prat, haguéssim pogut agafar des del Prat un autobús que els portaria allà on viuen, que és Tortosa.
1: D'acord.
4: Què va passar? Que ja no sortia cap més autobús, perquè l'últim era a les 10 de la nit, i van haver d'agafar un Uber. I van pagar 180 euros. No vam reclamar perquè, segons vam investigar, no era viable perquè el seu retard d'una hora i escaig no aplicava. És cert, això?
3: És cert. És absolutament cert, perquè les aerolínies només tenen el dret a tenir un retard de 179 minuts i són indemnes. Aquest és el gran drama i això ho contempla la llei. I a més us diré una cosa, des de que cada vegada hi ha més pressió sobre les aerolínies per temes de compensacions i de retards, també és cert que cada vegada tenim avions que aterren amb 178, sí. 179, 177 minuts. No és casual. No és casual. És dir, no les operadores crec. Treballen i intenten forçar determinades operatives. Et diran que no, ja ho sé.
2: Home, clar que han de dir no, però...
3: Però, clar, a partir del 170... És dir, pots anar trampejant. Quan tens un avió que et fa 10 salts al dia, i a determinats llocs pots anar trampejant amb determinades estructures que et pot arribar a donar aquest resultat.
2: Es foten a 150 per l'autopista, no? Com si anessin en cotxe, bàsicament.
3: També guanyen temps, és cert, això dius, no, és que un vol que pot durar, a part de que els vols, per exemple, un cas clar és Barcelona a les Illes, no? Balears, els vols duren uns 40 minuts, però està establert clarament com si duressin una hora i alguna cosa. Els retards...
2: Es curen amb salut, diguem-ne,
3: sí.
2: Eh?
3: Per tant, diuen que jo som l'aerolínia més puntual posem-ho tot entre cometes.
2: Sí, clar, si poses d'aquí a Mallorca dues hores, clar que seràs
3: cada
2: puntual,
3: però
2: queda mitja hora. Va, farem una consulta breu, que tenim la Núria del canal telèfon. Núria, et demano molta brevetat. Bon dia, estimada.
6: Sí, hola, bon dia. Mira, resulta que la meva filla havia comprat uns bitllets per vindre el 17 de desembre a Vueling. Vale? Llavors, ara, després d'un mes i mig, perquè ella sempre es compra abans per els preus, clar, ara li diuen que no fan el vol, que retornen els diners i punto. Clar, ara qualsevol companyia que mira, com que hi han passat més temps, però els vols s'han
2: ull de la cara.
3: Sí.
6: I li pugen lo triple.
2: En aquest cas, la teva filla, jo, que m'ho ha xivat el Nil, viu a Oslo, va comprar els bitllets amb molt de temps per aquest 17 de desembre. Nil, què passa en aquests casos?
3: No, en aquests casos...
2: Ai, Nil, Dan, és el nostre productor.
3: Com si vol puc contestar.
2: Com ha xivat ell.
3: No, és claríssim. És dir, de la mateixa manera que les aerolínies tenen l'obligació de pagar compensacions, 250, 400, 600, si cancelen o retrasen un vol de més de 180 minuts, a partir dels 14 dies abans del vol, tenen dret a cancel·lar els vols en més de 14 dies sense cap mena de punitat ni compensació ni res. Per això és tan important que quan preparem grans viatges, i aquí és on te plantejava el de les agències de viatges, que és un pack, compte, perquè si tu et compres tot et muntes el gran viatge a l'altra punta del planeta i et falla el vol d'anada i t'ho comuniquen en més de 3 setmanes...
2: Tu menges
3: tot.
2: Per tant, en el cas de la filla de la Núria, si ho haguessin cancel·lat més enllà del 3 de desembre, invento el 4 de desembre, tindria dret a compensació. Com que l'han cancel·lat o anul·lat el vol abans del 3 de desembre, malauradament la llei l'empara, no li han de tornar a endur.
3: No, han de tornar, per això poden cancel·lar aquests vols semblants. Sí és cert que ara és un bon moment de cares, des de penso que és la setmana que ve, fins a finals d'any, les aerolínies s'estan traient, ho adverteixo els ulls, perquè estan amb una competència bastant feroxa, parlem Ryanair, Vueling, Air Europa, i hi ha una baixada de preus importants.
2: Per tant, que compri
3: en bitllets,
2: ara.
3: En bitllets, almenys a nivell de l'estat espanyol i Europa.
2: Núria Alcanà, gràcies per haver-nos trucat. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
2: Fins ara. Adéu. Va, que ens queden 4 minutets. 677-38-77-19. Consultes ràpides, Fran.
7: Mira, parlàvem de l'endarreriment dels avions. Precisament l'Albert està reclamant la indemnització d'una companyia aèria per un retard de més de 3 hores. Un vol. D'un vol. I llavors demana... Com és més fàcil aconseguir una indemnització? A través d'una web que es dedica a fer aquestes reclamacions, que normalment em cobren comissió, o a través de la web de la companyia aèria?
2: Què és més eficaç?
3: No, és que no és incompatible. És que primer tothom ha de demanar-ho a la companyia. És dir, el consumidor té l'obligació, el dret de consum, és primer sempre has de fer la reclamació a l'aerolínia, a l'agència de viatges, a l'empresa de lloguer de cotxes. I si en 30 dies aquesta empresa com a consumidor no t'ha respost, no t'ha resolt el problema, llavors has de buscar la segona, el plan B, que és o una companyia d'aquestes que diu ell, o un advocat, o una, un, o l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, o el Ministeri de Foment amb temes de transport, que també... És a dir, passar el segon pas, però la reclamació prèvia a l'empresa que has contractat...
1: S'ha de fer sí o sí, que és el que ha fet l'Òscar.
3: Sempre s'ha de fer per llei.
1: N'heu fet alguna vegada i l'heu guanyada?
8: Jo he fet una ara, fa uns dies,
7: mira.
8: Però no, perquè he fet un viatge molt llarg, jo

0: un equipatge amb l'excusa de dir és que l'estem buscant, enviïm vostè la llista amb alguns elements. I tu t'envies la llista amb tota la bona voluntat del món, amb les tres coses més importants, perquè a veure si la troben, i després quan això acaba trobant la maleta o no trobant-la i demanant o reclamant, en un procediment judicial apareix la inicial llista, perquè tots els mails que nosaltres enviem queden
1: arxivats
0: amb cada reserva, etc. Apareix la llista de les tres coses i dius, escolti, aquest senyor m'està reclamant 1.500 euros o 1.700, i només per això. I això entenem que és un valor de 150 euros.
1: Per tant, entenguem també que tots els mails que nosaltres ens intercanviem amb la companyia, al final aniran un expedient. Per tant, si ens demanen un llistat de pertinences, intentem fer-lo el més exhaustiu possible. Ens queda un minut 30 segons. Això que deia el Fra...
0: Quan parlem de destrucció, un cop entregada, hi han 7 dies per fer la denúncia, que pots anar a la Policia Nacional allà al mateix aeroport o a la Guàrdia Civil, de dir, porto aquesta maleta, me l'han entregat, o a la companyia, però s'ha d'acreditar en 7 dies la destrucció dels elements que hi hagin. I després, a partir d'aquí, perquè si no ja ha prescrit, ja has perdut el plaç. És a dir, en maletes hi ha els plaços de 7, 21, i a partir de 21. És a dir...
1: Escolta'm, Dan, quan és el proper pont? Quan ens toca el proper pont?
2: Em sembla que ja
1: anem a desembre, no? Tornes el 6 de desembre? O el 4, o el 5, o algun d'aquests?
2: Abans, ha de venir abans.
0: De fet, ho has fet molt bé, perquè normalment els mitjans de comunicació sempre et fan anar a explicar aquest tipus de coses amb anterioritat. La gent no els hi ha passat res. El mes de juny, i això et comences a trucar per dir, escolta, vinga, has explicat. Jo sempre dic, però això ho has de fer el setembre, que és quan la gent està encabronada, que porten 15...
1: Perquè nosaltres busquem la solució, Dan. Avui hem parlat i ens ha acompanyat i volem que torni en Dan Miró, expert en aeronàutica, en advocat expert en aeronàutica. Moltes gràcies, Dan. Tornaràs aviat. Una abraçada.
0: Molt gràcies.
1: Malcom Otero, Marta Bonou, i no us ho deixa parlar,
2: No, però bueno, m'ha pres a punts.
1: M'heu de venir demà o demà passat,
2: Ah, d'acord.
1: Fran Domènech, ens tornem a sentir demà.
3: Demà ens veiem.
1: Demà parlem de posar el cos a punt per la tornada a l'escola i a la feina.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'exèrcit rus continua colpejant Ucraïna. Aquesta matinada, un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Segons les autoritats locals, 8 persones han resultat ferides. També s'han sentit explosions a Kiev. Rússia ha intensificat en els últims dies els seus atacs, aprofitant la falta de defenses antiaèries d'Ucraïna. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus. Tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. Mentrestant, Salvador Illa confirma la visita a Kiev, la capital d'Ucraïna, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
2: El que venim a fer és mostrar-nos el coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: Si tot va bé, el català executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. Repassem ara altres informacions en format breu. Hernán Alfonso.
3: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe.
1: El jutge envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
3: Benjamin Netanyahu visita Gaza amb la vista posada en les eleccions generals de l'octubre. El ministre de Defensa suggereix fer fora els gazians d'aquest territori. L'exèrcit mata 3 palestins a la franja, dels quals 2 són menors.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carles Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
3: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany, els organitzadors volen acostar-se més que mai al món digital. En aquest sentit, es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, entre els quals el de 3CAT Club Tàndem, de Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
4: Les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
3: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors que signaran llibres.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
3: El Girona, el migcampista Unahi, marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: La nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro, diu al tot costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas. Diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
3: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club vallesà guanya aquest títol. El Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bisibu, jugador fitxat aquesta temporada i que entrena habitualment amb el primer equip. La lesió podria ser greu.
0: Fins aquí les notícies.

0: 6:07 o 4:07 de la tarda. Durant uns dies donarem la benvinguda a la gent de la matinada. Ho vam fer ahir. Roger Carandell, com estàs?
1: Bona tarda. T'has assegurat que sonem a la matinada?
0: Home, no m'he llevat, però si és a la graella, entenc que quan dorms la ràdio segueix funcionant.
1: La persona que està fent matinades apreta el play.
0: Home, el senyor que prema el botonet.
1: Sí, no?
0: Sí. Qui deu ser? Qui és l'Oriol Fidalgo? És encara el tècnic de matinades?
2: A mi m'encanta pensar que la ràdio, des del dia que va obrir, sempre ha estat plena. Encara que sigui de poca gent, sempre hi ha algú.
0: Sempre hi ha hagut una persona en aquest edifici.
2: Sempre hi ha una finestra amb llum a Catalunya Ràdio.
0: Sí, a vegades truques i no agafen el telèfon, però hi són.
2: Sí.
0: Hi són. Alguna nit m'havia passat. Marta Montaner, bona nit de nou.
2: Clar, bona nit per la gent que siguin les 4.
0: Ah, confirmen que a aquesta hora de matinada hi ha l'Oriol Fidalgo. Per tant, des d'aquí una abraçada al nostre amic tècnic.
2: Com és, l'Oriol?
0: És un tècnic que ja fa uns quants anys que treballa aquí, molt simpàtic.
2: Però vaja, sempre ha fet aquest horari.
0: Fa bastants anys que el fa.
1: Per tant, segurament no hem coincidit mai amb ell, nosaltres.
2: Però ell és un salmó, un salmó nedant a contracorrent.
0: Com són els Oriols?
2: Guapos, Francesc.
0: Jo no ho volia dir perquè no vull cosificar-lo, però és un home atractiu. Oriol Fidalgo.
2: I li diuen Uri? O no?
0: Doncs entenc que sí. Perquè m'han dit, sí, hi ha l'Uri, per tant, entenc que, com a mínim, de forma carinyosa, se li diu Uri. Ahir vam referir-nos a la gent de matinada i hem rebut un missatge.
2: Ai, l'única persona que estava escoltant Catalunya Ràdio en aquell moment ha contactat amb nosaltres.
0: No, perquè ja ens va contactar el Maiol Roger i ara no sé per què no se m'obre el missatge. Espera't un segon, perquè això... Hola, us estic escoltant... Això va arribar ahir a la tarda, per tant, es escoltava a la tarda. Us estic escoltant i volia opinar sobre l'hora de llevar-se al matí.
1: Davant.
0: Jo treballo de 6 a 2 i em llevo cada dia a les 4:40 del matí.
2: Uf.
0: I no dinem a les 11. De fet, plego a les 14 i quan arribo ja són les 14:30, 2:45. A vegades sembla que els treballadors de les fàbriques no existim. Només a la ràdio només es parla de l'oficina, de gent que va al gimnàs, però mai penseu en la quantitat de persones que treballem, que us escoltem i treballem en fàbriques. I sí, jo sóc un dels que us escolta també al matí mentre vaig a treballar, perquè el vostre programa m'encanta i fa entrar de molt bon humor a la feina.
1: Ai, que guai, doncs mira.
2: Molt bé.
0: No ens diu el nom.
1: Molt bon missatge.
0: Ah, sí. Es diu Mar i té 60 anys.
1: Doncs mira, el saludem des d'aquí i quina sort que ens escolti.
0: Doncs aquest és el missatge que ens envia un oient que ens escolta de matinada. Què fèieu vosaltres a les 4 de la matinada?
2: Saps que ara dormo? Avui heu parlat de dormir, també.
0: Sí.
2: He descobert que dormo molt millor si m'activo una playlist, una llista de Spotify que es diu Ruido Blanco para bebés. Oh, m'encanta, jo
1: però
2: també dormo
1: tota
2: moltíssim amb això. Dura més de 8 hores, 8 hores 30 minuts,
3: sí.
2: I com que mai dormo més de 8 hores 30 minuts, em dura tota la nit.
0: Una vegada vaig dormir una persona que diu, no, em posaré un àudio. Dic, com un àudio?
2: A mi m'encanta.
0: I un so allà, dic, però un moment, hem de dormir amb això tota la nit.
2: És tan relaxant.
3: Et recull.
2: Sí, amb mascara. Emmascara altres possibles sorolls que et podrien arribar a molestar.
3: A mi em passa això, que no m'ho poso cada nit, però típic dia que comença a sentir molt de veí, pluja, algun soroll que molesta.
2: Que et molesta.
3: Jo em poso també so blanc.
0: La pluja et molesta?
3: Depèn d'on vi... Jo visc en un pis, de veritat, que té una mena de finestra que sona molt fort, la pluja. Saps? Jo crec que depèn molt d'on visqui. Ja. Si vius en un segon a Barcelona, poder no.
2: Fins i tot una nit de festa major que hi ha focs artificials, que segons com va molt bé i és una eina molt útil per tota la gent que tingui criatures. T'ho juro, va molt bé. No, mira la Juliana, ja tus.
0: Ja s'ha ennuegat. Només de pensar-ho.
2: Que sí, que és com màgia.
0: Això, en català es diu white noise, so blanc. So blanc.
1: Jo em fico l'Enric Calpena. Cada dia per anar a dormir, l'enguàrdia.
3: Jo és que si em posés l'Enric m'hauria de quedar enganxada i tota la nit
2: estaria
3: sense clocar.
0: Escoltes fins... I llavors ja aquell capítol està
1: no,
0: perdut.
1: No, poso 15 minuts.
0: Recuperes.
1: 15 minuts, sí, que es pari l'àudio.
3: Clar, això ho pots posar.
1: Sí, pots dir, amb Spotify dius, d'aquí 15 minuts que s'apagui. No. El que passa és que un capítol em dura 2 setmanes.
0: Clar. Ets l'oient perfecte.
1: Perfecte.
0: Amb 4 programes per temporada ja fa ell.
1: Molt.
2: No, que no entenc és la gent que diu que ens posa el que no surti d'aquí per adormir-se.
1: Ah, també.
2: Que dius, aquí, tens un problema. I vés a la clínica de, com es deia la noia, la Roser Gort.
0: Doncs... Sí, des d'aquí aquesta crida. Si teniu problemes, aneu als especialistes. Els especialistes han de menjar a les tardes, que no surti d'aquí. Ara venim.
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I avui també, que encara no l'havíem saludat aquesta temporada, Carles, molt bona tarda. El nostre pianista de confiança, tercera ja temporada que ens acompanya.
1: I està morena?
0: Jo crec que...
1: A la primera no va venir?
0: A la primera no hi era, encara.
1: Ai.
0: Es va incorporar a la segona, va ser un fitxatge que vam fer.
1: Sempre és interessant tenir música en directe.
0: Ell ha fet propostes aquest estiu de canviar aquesta cançó i se li va dir que no. Que la ràdio vol insistència i vol rutines i vol bastant sempre el mateix. I ell està aquí complint.
1: Jo ho recordo que estic fent classes de piano amb l'únic objectiu de poder tocar aquesta cançó un dia en un teatre.
2: Qui és el teu professor?
1: Variu, Marta.
0: Cada dia un de diferent.
1: A mi m'agrada...
2: Com amb els cosins, potser, també varies.
1: Marta, això és com el metge, que no et pots quedar amb una sola opinió. Jo vull més d'un professor.
0: Alba Riera, per molts anys, la nostra estimadíssima Alba, avui és el seu aniversari.
2: La reina dels sofàs.
0: Exacte, i ella prefereix que no es digui quants anys fa, jo tampoc ho sé quants anys fa.
1: Tot i que ho podeu trobar a la Wikipedia.
0: Però...
1: Sí.
0: Bueno, però ella ha sentit a la tarda que està venint cap aquí al cotxe, que a ella li agrada molt celebrar-lo, però que no vol que es digui la xifra.
1: Molt bé.
0: I se li...
2: Això fan les grans dives, també.
1: L'Alba, per cert, també és molt de gran diva. No està molt clar aquest any què passa, no? Amb la seva vida
2: professional. Li hem preguntat a la tarda que quan tornava a la Turra i que què passaria aquesta nova temporada i ens ha dit que... Venen canvis grossos, però que no pot dir res.
0: Per tant, ve una Turra molt diferent, no? Entenc.
1: O poder no ve la Turra, perquè és que ella va fer una publicació parlant del programa que semblava gairebé un comiat, i no només això, sinó que l'últim episodi anava de la mort de la noia catalana, que vaig ser allà presencial.
2: Sí, sí.
1: I tot era com una mica aquesta cosa d'enterrament.
0: És que ara diré una cosa que potser li hauria d'haver dit a la cara.
2: Sí, sols fer-ho,
0: sí,
2: això.
0: Ara
2: però ens passa a tots perquè som covards.
0: No, però m'ha vingut ara. És a dir, si el canvia molt, si la Turra canvia molt, molt, molt, molt, llavors ja no serà la Turra. Potser llavors li hauries de canviar el nom.
1: No, però això...
0: I la pregunta era, canvia tant que se li podria posar un altre nom i semblaria un programa nou?
1: Aquestes coses potser les hauríem de comentar més aviat amb el senyor Trescat, que... acostuma a ser la persona que es confon en aquest sentit.
2: Però el senyor Trescat li encanta l'Alba Riera.
1: El senyor Trescat el que li encanta és fer canvis i li sembla que de vegades hi ha coses que s'han de canviar quan realment el millor que podries fer és deixar-les tranquil·les, perquè ja són coses que tenen el seu senyal d'identitat, la seva potència, que s'han venut de X manera i que, a més, funcionen molt per sobre d'altres productes.
0: Jo pensava que la Turra canviava perquè l'Alba volia un canvi.
1: És que si la Turra... A mi m'és igual si és de l'Alba o el senyor Trescat la decisió, però si la Turra canvia serà un error garrafal. Però garrafal.
2: Però...
1: No seria el primer error del senyor Trescat, també t'ho dic.
2: En temporades anteriors, la Turra començava més o menys com nosaltres, no? O potser una setmana o dues més tard.
1: Potser va més com les escoles, sí, una setmana o dues més tard.
0: Però... la tele, potser...
2: Però no sembla que hagi d'arrencar ara, o sí?
0: És que
1: també tu ja saps que al ser un programa digital...
0: L'inici de temporada queda com
1: més diluït. Es pot moure més...
0: Potser l'octubre, potser tal. Parlant de Trescat i del senyor Trescat... Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda, pendons.
0: En Marc Andreu està de dol. Dilluns ho vam comentar. Ell havia de ser un dels concursants de la Gran Cita 2.
3: Bueno, m'hauria agradat ser-ho.
0: M'hauria agradat. I... Bueno, al final no ho seràs.
3: Ah, no?
0: Vaja, pel que vas explicar dilluns en aquest programa...
3: No tinc resposta.
0: Bueno, és que jo he parlat...
1: Estàs patint un cas de ghosting, de fet.
0: Mira, recuperem dilluns.
2: I de love-bombing, també, eh?
1: Sí.
0: Recuperem el que vam explicar dilluns. Vam enviar una nota de veu a una persona important i jo fa unes hores he rebut una resposta i que te la posaré en directe perquè sentis doncs, perquè has estat apartat d'aquest format.
2: Carinyo.
0: Potser hauria d'haver mesurat les paraules que dic,
2: sí,
0: però...
2: Sí, perquè has fet un spoiler també com una casa de pagès.
3: Molt sensible, estic molt sensible últimament.
2: Vine, amor.
1: Dius de veritat, nen?
0: Això és el que passava dilluns.
1: Vaig dir que series vetat d'aquest format de Trescat, que és la Gran Cita.
3: M'han fet ghosting.
0: Ah! Doncs vaig a fer una nota de veu.
3: No, vull saber res, de veritat.
1: Senyor Trescat!
3: Un moment.
1: Hem de començar el primer dia ja, escridassant-nos d'aquesta manera. No té perdó de Déu.
3: Vaig fer el càsting, una trucada, una biotrucada, i llavors el següent pas era fer el càsting presencial. Però ja no em van dir per fer-lo, ja no m'han dit res més. I llavors em va arribar el rumor de que no podia participar perquè treballava a Trescat.
0: El director d'aquest format és Antonio Hernández, ex-Eufòria i tot això. vaig a fer un àudio. Hola, tu no. Mira, estem en directe. A Marc Andreu ens està explicant que se li està fent ghosting, com des de la productora.
1: Se li està fent bullying.
0: I que no se l'ha trucat per fer el càsting presencial, quan sembla que el virtual va anar tot molt bé
2: i
0: era un bon
2: més,
0: personatge.
2: I és més, no sé si em sents.
0: No,
2: però...
0: sí, t'acosto al mòbil.
2: Tono, vau ser vosaltres qui vau convidar en Marc Andreu a participar. Vosaltres el vau buscar.
0: Exacte.
2: Sliding de manual. Si en Marc Andreu no podia participar en aquest format, per què el aneu a buscar?
1: T'ho dic jo, Marta. I Tono, t'ho dic a tu també. Promoció gratuïta. Quan ara, saps, a més, que te la faríem igual. I a tot això, Tono, encara no sé d'on ve el teu nom. I això sí que t'ho
2: com ara no respongui el tema del nom...
0: Tenim resposta a tot.
2: Aquí m'enfilo per les parets.
0: Tenim resposta a tot. En Tono ha trigat 48 hores a respondre, perquè ha estat aquest migdia. S'ha disculpat per anar tard. I llavors he tingut una conversa amb ell, que no sentirem amb àudio, i que tinc alguns detalls que et voldré compartir a tu, Marc Andreu, pel fet de que no seràs, ja t'ho avanço ara, no seràs concursant de la Gran Cita 2.
2: No miraré.
1: Boicot! Boicot a la Gran Cita! Per expulsar un company nostre!
0: No, no havia ni entrat,
3: no,
0: eh? No havia ni entrat.
3: És allò que comencem a filtrar i al final no, saps?
2: Això tota la vida ha tingut un nom.
0: Aquest és l'àudio d'en Tono.
4: Ei, Roger, disculpa, que se'm va passar a contestar-te. Escolta, em va trencar el cor que no pogués participar al Marc Andreu, perquè, a part, vam veure que ell hi participava a la Gran Cita genuïnament. Buscava de manera molt sincera l'amor de la seva vida.
2: És que és així.
4: I que no hi pugui participar, doncs em sap molt greu. Em sap molt greu perquè, a més, a part de gran persona, que segur que és, hagués sigut un gran personatge. I que sàpiguis que m'ha sabut molt greu que no hi pugui participar. En quant al meu nom, que diu la Juliana, em dic Joan Antoni. I aquests noms compostos, de petit, no els utilitzen i comencen Joan Antoni, Joan Antoni, Tono, Tono. I d'aquí ve el meu nom. Fins aquí. Fins que una abraçada.
2: Joan Antoni, eh? No explica res.
0: Hauria estat un gran personatge.
2: És a dir, li sap molt greu.
3: I que buscava l'amor.
2: Ho fa saber de moltes maneres.
0: L'amor de...
2: No sí. O sigui, jo el que llegeixo és que, com ja ens podem imaginar, no és culpa d'en Tono. Aquestes normes no les posa ell. Aquestes són unes normes, per altra banda, prou lògiques.
1: Com un conflicte d'interessos.
2: De Trescat. Per exemple, tu aquí a la ràdio, si fas un concurs...
0: Hi ha la lletra
2: concurs,
0: petita que no pot concursar perquè ell és treballador de Trescat.
2: No guanya diners. No estàs guanyant diners a la Gran Cita.
3: I directament no sóc treballador de Trescat.
2: Si aquesta gent pobra si estan més pelats que una rata, tots els de la Gran Cita.
1: Però li dones una visibilitat, és un concurs, pot semblar que si guanya és per interessos.
2: Escolta'm una cosa, i això no ho sabien des del dia 1, des del dia 1 que li van proposar d'entrar al càsting?
1: Això és el que a mi m'estranya.
0: Jo crec que ells pensaven, com tu, Marta, que el fet de no haver un premi en metàl·lic, aquesta clàusula no se li aplicaria a Marc Andreu. Però té raó la Juliana, que tu partiries en vantatge respecte a la resta de concursants perquè ja han conegut...
2: Però partim vantatge de què?
0: I que aquí hi hauria una campanya...
2: Però a veure, una cosa, no és un concurs real.
3: Jo trobar una parella, realment.
2: És trobar l'amor, no? No és ni la trapa que es pensa que ha guanyat. Però és que ni és ni la trapa amb si pots.
1: No, però és veritat que tu hi vas allà també, d'alguna manera, perquè t'agrada la càmera, perquè no vas només a trobar l'amor, i pots quedar-te en un episodi o en tots. I clar que no hi hauria segurament aquest avantatge només pel fet que en Marc Andreu treballés aquí, però només que arribés a la final segur que hi hauria gent dient és perquè és treballador de Trescat.
2: Perdona'm una cosa, l'Alexis va sortir a Joc de Cartes, l'Alexis t'havia tingut
1: diferent,
2: un pas
0: a però no està en nòmina a Trescat, per dir-ho així.
2: Però quin interès pot... És a dir, no entenc. No ho entenc, sincerament.
1: Marta,
2: no,
1: jo crec que en el seu...
0: Bueno, és que hi ha una lletra petita a Trescat i en aquest cas, ja ho sents, la productora
2: Marc
0: i la
2: Andreu,
0: gent que va fer el càsting hauria estat un gran personatge.
2: Et fem fora.
3: Però Marta, perquè tampoc...
2: T'acomiadem.
1: Bueno, l'amor abans que la feina. Esclar, escolta, no hi ha res millor que estar enamorat. Marc Andreu, ha estat un plaer.
2: Espera'm un moment. Marc Andreu. Digue'm el segon cognom. Baquer.
3: Sí.
2: Marc Andreu Baquer.
1: Perquè tot això, el Marc Andreu no és com en Joan Antoni.
3: No és
1: Joan Andreu. És com si tota l'estona li diguéssim Roger Carandell en Roger.
2: Exacte. Exacte. No es diu Marc Andreu, nom compost. Marc Andreu Baquer. Si ara mateix et féssim decidir, entra, quedar-te amb nosaltres, el que no surti d'aquí, o l'opció de trobar l'amor de la teva vida a la Gran Cita 2, però no poguessis tenir les dues coses, eh? És o una o l'altra.
1: Quin xantatge, no puc estar més a favor.
2: Què faries?
1: Què faries?
0: Però un cop l'ha trobat pot tornar, Marta?
1: No, i...
2: no, no, no.
0: Ah, ja,
2: ah,
0: per
2: no,
0: sempre
2: no.
0: Més.
2: No, no, i tant, el rebem.
1: No, Marta, no, llavors,
0: llavors
1: és molt fàcil.
0: Sí. No, llavors és molt
2: però
0: fàcil.
2: Amb el fomo que té aquest noi, de no sé cada dia que no, no surti, seria, de, seria difícil.
1: Ah, estàs acomiadat i, a més, et bloquegem
3: però
1: de totes
3: dius,
1: les xarxes i del WhatsApp.
2: Digues.
1: És contacte zero amb nosaltres.
2: Respon.
1: Només ens pots consumir com a oient a partir d'aleshores.
2: No quedaria mai al Barbocata.
1: Mai més.
3: És que estic en un punt vital ara mateix.
2: Jo no et culpo, em sembla tan legítim.
0: El càsting aquest que fas a distància te'l fan psicòlegs i tal? Perquè diu, ell buscava molt sincerament l'amor de la seva bueno, vida, perquè és de veritat. O sigui, aquesta gent dominen molt i t'ho van veure. Que,
3: ho van veure.
0: Que
2: més món, el meu nen va triar, ja sé què doncs... tries.
3: Vull l'amor.
1: La Vicent! Visca l'amor!
3: Yeah! Però ja està, no passarà.
2: La vida,
0: la notícia,
2: la vida és per
0: pàgina.
2: Valents com tu.
1: Jo així que aquí tens la teva caixa.
2: Exacte, agafa la capsa de cartró i vés a omplir-la.
3: Jo em bloquegeu a tot arreu, no? Molt bé.
1: Ai, Marc Andreu, molt bé. La vida d'entrada, que sapiguem, és una... i val la pena viure-la amb la màxima passió.
2: Sí,
1: és l'únic que ens queda.
2: Sí.
1: Desesperació, Marc Andreu.
2: Com va dir Bad Bunny, mentre un estigui viu, un ha d'estimar el més que pugui.
1: És així, és que va dir-ho molt i molt bé.
0: Bé el teu programa, aquell, sí. Marc Andreu.
3: Però no bueno,
0: un plaer aquests 6 anys plegats, que tinguis sí, molta sí. Sort. I...
1: Vés a plorar al sofà, que sé que és el
0: ja
1: que faràs ara mateix.
2: Ai, enyoraré el seu riure, eh?
0: Sí.
1: No, ja el tenim gravat i el tirarem, en efecte.
0: Marc Andreu, molta sort i fins demà. Bé, se'ns ha allargat una mica això. 5 minuts i 7:15 de la tarda. Hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677-27-10-58. Ens diuen, hola, sabeu alguna cosa de la vida personal d'en Josep Montero, el cantant d'Oques? Diu, ara que s'ha anunciat que farà el Piro Musical, a mi m'ha arribat una cosa que no puc dir, per desgràcia, però estaria bé que li féssiu una carpeta d'investigació. Ens centrarem en la part professional, perquè és veritat que, efectivament, Josep Montero triarà les cançons del Piro Musical de la Mercè, que són unes cançons que crec que ja fa dies que estan triades i que s'estan mesclant aquests dies. Un Piro Musical que aquest any es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària perquè hi ha obres a Maria Cristina i serà el diumenge 27 de setembre, només uns dies abans dels 4 últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. En Montero ha dit que parla poquíssim, però el poc que ha explicat sobre la llista de cançons és que de moment és secreta i ell diu, es tracta d'una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Que només faltaria.
2: Bueno,
0: però clar,
2: és que encara haurem d'estar tips amb aquestes engronetes, eh?
0: És que clar...
1: No, és que aquest és el problema, que sembla que hem de donar les gràcies quan el que està fent en Josep és el que hauria de ser la normalitat.
0: Però que no ha estat en els dos últims Piro Musicals, que no sé si em sabríeu dir quantes cançons en català creieu que van sonar, el 2024 i el 2025. La resposta és que molt poques. Recordem que el 2024... la comissària de la música del Piro Musical va ser la Rosalia. Ella va triar una llista de 15 cançons, de les quals una va ser en català i tres van ser de seves cançons.
2: Quina era la cançó en català?
1: Milionària.
0: Milionària. L'any passat...
1: Té collons, la cosa!
2: Mamà, no puc més.
0: L'any passat, Estopa. Que ells van programar 29 cançons. De les quals dues en català.
2: Pot ser que una fos aquella col·laba amb els tiets?
0: Sí.
2: Vale. Camila?
0: Sí. I 6 de seves. En tot cas, ganes de veure quina serà la selecció musical que farà en Montero. Tinc un cel i un infern a dir. Un dels grans dubtes és si tirarà de cançons d'Oques Grasses o no. Crec que...
2: alguna.
0: Que pot passar qualsevol cosa amb en Josep.
2: Però no es
0: qualsevol
2: pot fer tant l'especial com per no posar-ne cap. És famós per Oques Grasses.
0: La gent que estimo jo crec que no ha de tancar el Piro Musical o ha de ser un dels grans moments del musical.
2: Alguna d'Oques ha de sonar. Tu creus que es farà tan especial que no en posarà cap? Juliana.
1: Jo és que penso, ara quan aquest oient deia, explicau coses de la vida personal d'en Josep, dic, és que veig que penso molt poques coses d'ell. Jo tinc aquesta cosa, que és un dels meus grans talents, que és que em dius un nom i sé dir-te molta informació. I amb en Josep em quedo molt en blanc, o sigui, es farà tan especial, ni t'ho sé dir. És que no t'ho sé dir. Poder sí, poder no. Poder de sobte tot són cançons d'Oques. Perquè no tinc ni idea.
0: Jo tampoc descartaria, precisament per això que tu dius que és... bueno, que no saps mai per on en sortirà.
2: Home, si diu que és eclèctic, no crec que sigui tot oques.
0: Jo no descarto...
1: No, poder-te'n tirar quatre.
0: Que hagi fet alguna versió o alguna música o alguna composició especial pel Piro Musical.
1: Quan et deuen pagar per fer el Piro Musical?
0: Doncs això deu ser una informació.
1: El que sí que no hi ha una llista de Spotify.
2: El que crec que no passarà és que hi hagi un tema inèdit d'oques. Això és, es pot descartar fàcilment.
1: A mi em semblaria molt estrany.
2: Potser d'en Montero sol, però...
0: O una adaptació d'alguna cançó d'oques, o una base
1: Montero
0: musical.
1: Sol, una cançó nova, a quatre dies del seu concert.
0: No, no s'entendria.
1: Primer tenques l'etapa, no estrenes abans la teva etapa en solitari, no? És molt estrany.
0: Jo espero moltíssim que posi alguna cançó d'en Guillem Ramissa, que ens demanaven coses personals d'en Josep, jo en sé molt poques, una que era electricista abans de ser cantant, que és de Roda de Ter i que té un dels seus grans amics de la infància, que és un poeta i un cantant, que es diu Guillem Ramissa.

0: Amics d'infància de tota la vida, del poble, tenen una cançó que van fer junts l'any 2015, diria, que és aquest Ànima de Corall. A mi em faria molt feliç que sonés el tiro musical de la Mercè, perquè és una cançó preciosa. És una cançó que us l'heu de posar un cop al mes, perquè us reconcilia amb la vida i amb aquest món de merda que estem vivint, i que es diu Ànima de Corall. Que tot i els colls sempre feia mal. Sortirem de dubtes el dia del piro musical. 677-27-1058. Acabem amb un missatge que diu: hola, perfectes, no sé si és molt rellevant pel programa.
1: Eh? Acabem el programa, ja? No, la ronda de WhatsApp, has dit acabem.
0: Ah, acabem els missatges, sí. Diu, no sé si és molt rellevant pel programa, però vinc a portar una engruna sobre les vacances dels nostres famosos. Aquest agost ens va fer molta il·lusió trobar-nos un català passejant tranquil·lament per Portofino, a Itàlia. Aquest català era el David Verdaguer, que anava acompanyat d'una noia, els dos ben guapos, pel port italià. Una abraçada. Per tant... Què passa?
1: Estic esperant que canviï la sintonia. O tinc el guió desactualitzat, perdoneu.
0: Ah, no, és que fet... estàveu parlant, dic, s'estan comentant alguna cosa.
1: No, és que el guió va directament, que comentes tu. Quina sintonia vols? I te la posen, eh? Cinto Marcandreu és músic de carrer a Itàlia.
0: Vinga, anem cap a Itàlia.
1: Ai, que bé, ha perseguit l'amor i el seu somni vocacional, que era ser cordionista. Aviam, David Verdaguer, David Verdaguer, sabem que fa ja bastants anys que està amb l'Eli, que li va dedicar un Gaudí, va ser el moment on ho vam saber, ell es dedica al món de la comunicació. Jo avui al matí he escrit en David amb una enganxina de WhatsApp que m'encanta, que posa bon dia amb tot l'esmorzar, no m'ha respost. M'hagués agradat que m'expliqués quin llibre ha llegit aquest estiu, perquè sé que a ell li encanta la literatura, i també perquè m'encantaria que David Verdaguer fos un personatge que cresqués més aquí al programa, perquè per mi, a part de ser un amor platònic i... No, és un amor platònic.
0: És que quan feu entrevistes, la connexió és espectacular de vosaltres dos.
1: És nòvio meu en una altra vida. Hi ha una connexió d'ànimes de que es nota que ell i jo el 1800 ens van obligar a casar-nos als 16 anys i ens vam portar molt i molt bé durant anys.
2: Com en Coca dels Tiets, no? També.
1: Exacte, però Coca dels Tiets ja es veu que va ser fa menys.
2: Ah, una vida més recent.
1: Però una vida més recent, saps?
0: I no us heu trobat amb en David Verdaguer, que passa sovint que no el trobes, però si et trobes, si és veritat que t'ho explica tot ell.
1: Ell és extremadament agradable, és de les persones més simpàtiques que conec, i coincidim amb moltes coses, i tenia ganes que m'expliqués doncs a quins restaurants havia anat d'Itàlia, que ens en pogués recomanar alguns, els llibres que havia llegit. No ha estat el cas. Jo confio, l'última vegada que ens vam veure em va explicar que estava amb Josep Pla, confio que s'hagin dut algun dels llibres de Josep Pla per Itàlia.
0: Amb la seva parella, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada.
1: Ho he explicat, que porten...
0: I que la va saludar als Gaudí, vull dir, és la mateixa.
2: O sigui, no sabem res més.
1: No, per això et dic que comentem. Bueno, jo puc comentar i puc seguir si voleu, però clar,
2: s'ha acabat el tema.
1: Sí.
2: Però el següent.
0: Molt bé. A veure, comencem a tenir moviment a Can Travessa, el format d'aventures i muntanya de 3CAT, presentat per la comunicadora Laura Escanes. Ja era hora, perquè fa molt que en parlem i no hem dit res encara.
1: Doncs sí, aquest concurs que tantes alegries ens ha donat i que aquesta tardor estrena la quarta temporada, aquest cop amb famosos, després de fer-ne 3 amb anònims. Un càsting on trobem, per exemple, els germans Casas, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer, en Miqui Núñez i la Raquel Sans, esportistes d'èlit com la Laia Palau o en Víctor Sada, l'activista mediambiental Carlota Bruna, exnòvia de Biel Juste, que tinc moltes ganes de veure-la perquè ella, tinc la sensació que és molt tímida i vull veure també com es defensa en un format així, només de reality.
2: Que fa parella amb la Gádor Montanés.
1: Exacte, que també és activista mediambiental. Després hi ha els Tiets, el Jair de la Neus, del Búnquer de Catalunya Ràdio, o la Jessica Goicoetxea. Són alguns dels noms escollits per aquesta travessa VIP que es va gravar a Mallorca a finals de la primavera. I la cosa és que es veu que la majoria van fer una colleta ben bonica, com passa quan marxes de colònies o de campaments. Guitarreta, secrets, confessions sota la llum de la lluna.
0: Uau, això és fantàstic.
1: Segurament algun amor que no va acabar d'executar-se, que són els millors amors. Tot plegat durant 15 dies d'aventura extrema en el qual no van tenir accés al telèfon mòbil, que ells expliquen que també els va acabar de fusionar encara més. I esclar, després d'aquells dies tan intensos, han volgut seguir mantenint la seva amistat i, per tant, durant aquest estiu han seguit fent un munt de plans. I han vist la Neus, en Jair, en Miqui, els Tiets, la Laia o en Víctor plegats fent excursions.
3: pujant cims o passant uns dies a Camprodon, compartint encara mil moments. Però clar, l'estiu també acaba. Torna la rutina, la ciutat, el soroll, la dificultat per trobar-se, no? Aquella cosa que les agendes no... Tornen aquells dies d'arribar cansadíssim a casa, amb el sol amagat des de les 6 del vespre.
2: Home, encara no, eh?
3: Aquells dies en els quals només et queda energia per seure al sofà, fixar la mirada plorosa cap a un punt perdut de la paret de gotelé del teu pis i intentar recordar aquell instant d'estiu que tu vas fer una fotografia en el teu cap, saps? Estaves allà passant calor i et banyaves en un gorg esplèndid i vas dir, faig una foto, m'agafaré aquesta imatge quan durant el curs no pugui més. Consell de la mare de Marta Montaner, que cal aplicar,
2: de la Cris.
3: Ha d'agafar moments d'estiu que saps que et serviran a l'hivern. Sí. Però per molt que aboquis aquell gorg perfecte, aquella copa, aquell pit en una terrassa on passa l'aire i et refresca de la xafogor, o aquell petó d'estiu en una platja, petó amb una mica de mal cul. Per molt que facis aquest exercici de memòria, hi ha dies d'inici de la rutina tan insuportables que només et queda una cosa.
4: Amics per sempre, ja per sempre som amics.
0: Amics per sempre. També em trencaràs, avui?
3: Telefonar a aquells amics que et van donar la vida, aquella colleta de que et vas sentir tan unit, que vas sentir que entenien la teva ànima en profunditat, que eren la teva família.
2: Per 15 dies que van estar junts, eh?
3: Aquelles amistats que doten de sentit el dia a dia i omplen de primavera i esclats de lluminari els vespres més foscos. I això és el que sona al meu cap la colleta de la travessa. Un grup d'amics per sempre i inseparable. I aquests dies m'ha fet molta il·lusió veure que s'estan veient. Em fa molt feliç i em dóna benzina a l'ànima, això.
2: S'estan veient perquè estan gravant coses junts, ara.
0: Obligats.
1: Home, si la Laura... No. Estaves gravant els offs de la Teresa.
0: Però jo molt a favor de que tu t'hagis mirat aquesta...
3: Com ho estàs plantejant?
0: Aquesta fantasia.
3: Jo vull veure espurna d'il·lusió als teus ulls. I m'ho estàs dient amb un cinisme que no m'agrada.
2: Cadascú té la vida que té.
3: Ells s'estimen, Marta.
0: Que és molt
3: difícil. Tu haguessis estat a la travessa...
2: I què?
3: I t'haguessis enamorat d'en Víctor Sada... I estaries ara a Camprodon fent un pis amb ells.
0: Que potser sí, eh?
3: Fa un metre, no fa un metre cent.
2: No cal, tampoc.
3: Tot i que, Marta, tens raó, que si traiem de l'equació el romanticisme que jo podria afegir, perquè sí que és veritat que he tirat una mica de poesia, la trobada de la colla d'amics de la travessa VIP sí que s'ha acabat de produir, no?, per motius de feina.
0: Ah, bueno, a veure.
5: Vuit parelles. Més de 150 quilòmetres per recórrer. Un objectiu. Creuar la Serra de Tramuntana de punta a punta.
3: I la Laura Escanes ha vingut a Barcelona aquests dies per gravar algunes veus en off del programa i han aprofitat per retrobar-se, sopar i explicar-se, com diuen, les misèries en formatge, pa i vi, tot i que espero que també alguna alegria. I, de fet, també hem vist els instastoris de la Laura, tot i que sense so, esclar, que aquests dies han estat gravant la famosa cançó d'aquesta temporada de La Travessa, composada pels tiets i en Miki, que es veu que és tan i tan bonica, tan i tan especial, i jo veig aquest contingut penjat a les xarxes socials i em genera un FOMO tan insuportable, d'aquest FOMO que frega la ràbia, perquè jo voldria estar allà. Jo m'hi veig allà cantant amb ell. I em fa una ràbia no poder-ho viure, no? I per poder-ho viure una mica més a prop, li he preguntat a en Jair Domínguez, comunicador i amic del programa, com ha anat aquest retrobament?
6: Doncs molt bé, la veritat, amb aquesta gent. Ens veiem de tant en tant, lo just i necessari, perquè ja sabeu que a mi la gent m'atabala. Però és que aquest grup és tan maco que es fan coses junts, i això és bastant gros, la veritat. Ahir vam anar a sopar. No diré res més. Es va sopar. Nervis per l'estrena? Nerviós mai. Content? Sempre. Sempre content.
2: Mira, jo sí que aquí et reconec quan et passa això, que coneixes un grupet nou, i de cop i volta passen a ocupar un espai que ocupava un altre grup que tenies.
3: Sí, perquè, clar, tothom no hi queda.
7: No hi ha espai per tothom.
2: No hi ha espai per tothom i tu estàs prioritzant un nou cercle.
7: Clar.
2: Perquè la novetat crida l'atenció.
7: És un enamorament d'amistat.
2: És un enamorament d'amistat.
7: Sí.
2: I què passa amb l'altre grup?
3: Ah.
2: El de tota la vida.
3: El dels amics d'institut. Sí, tu ja saps el que es diu, no? Si em truca la meva millor amiga perquè té un problema molt i molt greu, ja anirà la seva amiga que va penjar la setmana passada, que ara són tan i tan amigues, no? Anirà l'altra.
7: I que em sap molt greu dir-ho, però que es perden amics pel camí.
2: Ah, totalment.
7: Que apareixen de nous i no passa res, és llei de vida.
3: Jo només he aconseguit emportar-me un amic de cada etapa.
7: Hosti, doncs quina sort.
2: No, i em fa patir una mica.
0: Ah, sí, perquè seràs tu o jo.
1: Seràs tu.
0: D'aquesta etapa.
1: Seràs tu.
3: Tal i com el Roger m'ha tractat... Jo aquest estiu
1: seràs parlat... tu perquè jo no tinc cotxe.
3: Marta, jo aquest estiu he parlat més amb tu que amb en Roger, eh?
1: És que tu deus pensar que en Roger i jo hem estat xatejant constantment i no ens hem fet ni cas.
0: Aquest estiu no. No passa res, perquè portant 8 anys ja que no ho paràvem.
3: Vull pensar que a veure si és la vegada que t'emportes més amics d'un projecte.
1: Jo estic segura que sí. També crec que és diferent amics que fas als 12 anys perquè seus de pupitre de
3: costat. Totalment.
1: Que no quan treballes, que tens tot un món en comú i a més nosaltres. M'agrada pensar que serà diferent. En fi, aquesta gent, si podem tornar a posar cinto d'aventura diferent, sí. Sisplau. En Jair, tornem en Jair Domínguez i en la seva retrobada amb la travessa, no? Diversió, secrets i família. La nova família de la Travessa Vic. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta temporada, de copsar si aquest vincle tan fort que han construït es trasllada a la pantalla i de veure també, ara ja no us mentiré, com les figures més controversials i més polèmiques gestionen la promoció i les relacions d'amistat dins de la colla, perquè també diré que aquesta colleta... Aquí sí que tampoc no s'hi ha sumat tothom en aquests plans que han fet d'estiu. Vull dir que hi ha gent que ja no hi ha anat mai, m'entens, en aquests sopars? Aviam com va.
3: Hi ha gent, és un nom, no? Un nom i la seva parella.
1: És més d'un nom, crec, per ser just. A veure, tampoc és que els Casas estiguessin a Camprodon.
3: Clar.
1: Que jo crec que és per diferent. No té per què ser que no han connectat, eh? Poder, no van poder dinar, és que no hi té més.
0: Doncs bé, estarem pendents d'aquesta cançó, que espero que puguem sentir ben aviat. Sentirem la Laura cantar, que ja no és una novetat, perquè ja la sentim cantar per Cap d'Any, i suposo que ja deuen estar preparant també la cançó de Cap d'Any. Vull dir que entre una cosa i l'altra, la Laura no para de gravar cançons, i recordem que té un perfil a Spotify.
1: Ah, la Laura, és veritat.
0: La Laura Escanes, com a cantant com a i com a artista. Que ara vaig a mirar quants oients té cada mes.
3: Treu diners d'això, la Laura, o van tot a 3CAT?
1: Va tot a 3CAT. Coneixent 3CAT, va tot a 3CAT. Escolta, i a tot això la Laura també, Laura, jo sempre us convido a recuperar una obra mestra de la literatura creada per ella mateixa.
3: 12.190 oients.
0: Doncs no està malament, eh?
1: Com es deia? Piel de letra, la novel·la que...
3: Piel de tinta?
1: No, de tinta de letra, això és la
0: Laura. Debajo de la piel?
1: No, piel de letra.
3: Piel de letra?
0: Piel de letra. Un EP del 2019.
3: Llibre de...
1: Ella va escriure un llibre de poesia que es diu Piel de letra i, efectivament, també el podeu trobar a Spotify, a part de la seva comunitat com a cantant, que també ha construït allà, sòlida i forta, també té la seva comunitat com a locutora, perquè ella va decidir que volia fer un audiollibre d'aquests poemes.
0: Clar que sí.
1: I valen molt la pena.
0: Bé, 3 minuts i 3 quarts de 7 de la

0: S'estan cantant, no?
1: No,
0: la tia que canta s'estan cantant.
1: Fa molt bé, a mi em dona una pau i un relax que s'agraeix. Hem de parlar de criatures.
0: Toca parlar de criatures perquè ha estat, tornant a aquella oient enfadada amb nosaltres, que deia no esteu parlant prou del que ha passat a l'estiu, no ens esteu posant al dia, doncs que aquesta oient i la resta sàpiga que ha estat un estiu de molt moviment de bressol, de cotxets amunt i avall. El Baby Mercato, que no fan Gerard Romero i el podríem fer nosaltres, ha estat molt intens perquè hi ha hagut un nou fitxatge. Hem de donar la benvinguda al que no surti d'aquí a la Sophie.
1: Sophie.
0: La Sophie Ter Stegen Sallarès. Acaba d'entrar la Xènia.
2: Xènia!
0: La Xènia del xilòfon.
1: La xilofonista.
0: Que no passa sempre.
1: No.
0: Ella és com en Carles, ella...
1: Ja sé, mitja jornada, ella.
0: Doncs la Sophie és la filla de Marc-André Ter Stegen, que ara és porter de l'Àjax, oi que sí?
1: Sí, ara me'n mitjala allà a l'Àjax.
3: Pareu d'inventar-vos equips.
1: Bueno, és ell que no para de voltar.
3: Què és l'Àjax?
1: L'Àjax d'Amsterdam.
0: Sí.
3: En Ter Stegen va decidir... Va decidir...
0: Va apostar per l'amor, també.
3: No, el Ter Stegen va decidir i la vida li està donant el que mira, que hi ha una mica de karma.
0: Ell potser és molt feliç ara mateix, eh?
3: Espero que sí, amb la Sophie a casa, no?
0: La Sophie, filla de Marc-André Ter Stegen i de la seva parella, que és la catalana Ona Sallarès. I si voleu una mica més d'informació d'aquesta petitona...
1: De la petita.
0: Que sapigueu que va néixer el passat 21 d'agost i també sabem que va néixer a Catalunya. Epa. Perquè amb en Víctor, que mai ens acaba de respondre res... Teníem sempre el dubte de, escolta, Víctor, on naixerà la criatura, no? Perquè és que, entre que ja es veia que en Ter Stegen marxaria, després que no sabíem si amb aquest marxar l'on ens pariria, aquí a Catalunya, o pariria a Amsterdam, on fos. No teníem clar què passaria. Però aquí servidora ha fet els deures, és a dir, he fet zoom a les fotos del carrusel que va penjar l'Ona Sallarès al seu compte d'Instagram donant la benvinguda a la Sophie. I atenció a la tercera imatge. Perquè podem veure en Ter Stegen carregant, saps això, el Moisès, no? És com una espècie de bressol, però com per posar el cotxe després, també, no?
1: Com una nansa, no?
0: Exacte, sí.
3: És com un cistellet, però hi poses un bebè.
0: Sí, però es veu que fa uns anys, en comptes de duixar, duies un cistell real de palla.
3: Un cistell de palla,
0: exacte. Doncs carregant aquest artilugi amb la Sophie a dins.
3: Aquest cistell de plàstic.
0: Aquest cistell. Pel passadís d'un hospital. I tu, si amplies la imatge...
1: Aviam.
0: A dalt de tot, a l'esquerra, Roger, fes-ho.
1: Sí, estic fent.
0: Veuràs un cartell on hi diu sortida. No et diu Ausgang.
1: Sí, un cartell gris.
0: Bueno, no, Ausgang és en alemany, no sé. Però diu sortida, per tant, no hi ha dubte, català.
1: Catalaníssim.
0: L'Ona ens va parir a Catalunya.
3: M'agrada que l'Ona sigui ferma i decideixi parir a la seva terra.
0: Clar que sí. I si us estàveu preguntant també si aquest parell farien sharenting de la criatura...
3: Home... Evidentment. Són futbolistes, és que els futbolistes no saben que se'n pot no fer.
0: La resposta és que sí. Sí que n'han fet, han ensenyat la cara de la nena a xarxes, sí.
1: Demà vindrà en Víctor i li vull demanar si s'han instal·lat ja a Holanda o potser l'Ona s'instal·larà a Barcelona i serà en Ter Stegen que va i ve, perquè és potser vols estar a prop de la família.
0: Realment,
1: no?
0: Són molts canvis vitals, clar. Com perquè passin tots alhora. Vaja, jo no m'ho podria imaginar.
1: País nou,
0: tenir,
1: una casa
0: sí,
1: nova.
0: I sobretot si has de renunciar part de la teva xarxa més propera, que sé, la família més directa, les amistats, potser altres companyes, no?, que també són mares i t'agradaria tenir al costat. És un canvi a prou bèstia, un trasllat, o donar la benvinguda a una criatura com perquè et passi tota l'hora.
3: Que elles, a més, o sigui, ells estan en la primera fase de l'amor encara, eh?
0: És veritat, perquè
3: que
0: quan fa que van junts...
1: Fa
0: un any i mig.
1: Un any...
3: Bé,
1: sí.
3: Ells ja es van fotre 400 per la carretera.
1: Va, bé.
3: O poder fa més que van junts i no ho sabíem.
1: Ah, això també podria ser. Bé, en tot cas, benvinguda a la Sophie. Jaume Miranda, benvingut tu també, bona tarda.
4: De cop soc Bruno Mars, no amb aquesta cançó, Superfunky Girl, m'agrada.
1: Mira, ahir ja ho vam comentar, crec, quan potser en parlàvem fora d'antena, que havíem de parlar, sí o sí, d'una marca de roba catalana, que és Desigual, perquè ha llançat una campanya de moda que, de fet, està rebent moltes crítiques a les xarxes.
4: Sí, però si no te sap greu, abans deixa'm presentar en societat a Desigual. Desigual o desigual, jo ja no sé com dir-ho, la veritat, és una marca fundada l'any 1984 per en Thomas Meyer, un empresari suís afincat a Barcelona des de la infància. I des de llavors manté la seva seu a la capital catalana, per tant, desigual és una marca catalana. A pesar de la seva pretensió internacional, sempre ha mantingut visible el seu ADN barceloní en les diferents vessants mediàtiques de la marca. Per exemple, els anuncis sempre són rodats a Catalunya, aposta per les celebrities catalanes en campanyes, música en català en els seus reels, també, perquè va sonar Winata, últimament, en alguna publicitat.
3: Mentre l'Esther Expósito es vestia, que recordem que Esther Expósito crec que ha sortit ja d'aquesta situació, però va estar segrestada.
1: Per que no parava de penjar contingut.
3: Un any i mig per desigual, que jo no sé si la van tenir retinguda durant un mes i la van obligar a gravar 15.000 reels. Això va ser una campanya milionària, però no en tinc cap dubte. Vull dir, poso-la amb el foc que Esther Expósito va cobrar milions.
0: La veus contenta, l'Esther?
3: Jo la veig enamorada.
0: Sí, eh?
3: Sí. Tu no?
0: D'Mbappé, per la gent que no ho sàpiga,
1: sí,
0: que
1: suposo
0: que ja no queda ningú que no ho sàpiga.
4: És que ella té un posat tan desganat, en general, no?
0: Que costa veure-la il·lusionada.
4: Promociona una pel·lícula i pareix que està segrestada.
3: Sí.
4: És així, ella.
3: Sí.
4: Bé, com dèiem, Barcelona i Desigual estaven en total harmonia i enteniment des de fa 40 anys fins ara. Desigual ha llançat una col·lecció limitada amb sa marca berlinesa Otto Linger. No sé si tu la coneixes, Juliana. Jo no, honestament. I per presentar-la han publicat un spot on se pot veure una model estrangera passejant per el barri gòtic de Barcelona. S'anunci presenta aquesta noia que parla anglès i que viu a la nostra capital. I parlant directament a càmera te va explicant com es viure a una ciutat tan selvàtica com Barcelona. Tot això vestida com una autèntica snob adinerada i mantenint el seu anglès inalterable.
2: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
5: Everybody wants your bag.
2: The real ones know Café con Hielo. The quietest place for a walk.
6: Amor, hasta la mitad, déjame pasar.
2: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en necessitat.
0: S'han buscat tants enemics els de Desigual amb aquest anunci.
4: S'han fet tant de desastres en 32 segons.
0: No saben on s'han ficat.
3: Crec que, Roger, necessites una interpretació o no?
0: Una noia expat
1: no,
0: que explica
1: que
0: Barcelona
1: el que
0: explica és que li roben el bolso,
1: de clichés,
0: que ha de pagar un café con hielo, en castellà,
1: 9
0: de 9,50, que també podríem plantejar-nos per què un café a Barcelona ara et pot costar 9,50, que també és una exageració, però per què, si de cas, perquè els preus no els estem inflant als locals.
1: Que li roben el bolso, no? També.
0: I que l'única representació de català que hi ha és una local maleducada que li fot un cop i ella se n'en fot dient els encanta compartir la seva cultura als locals. Vols dir que s'interessen gaire per la nostra cultura? Vols dir que tenen moltes ganes d'aprendre la nostra llengua?
4: Jo és que estic molt content perquè, honestament, havíem proposat aquest tema i jo pensava, m'escriuré un guió, però és que estic amb la Juliana Canet, que més dona. Per què m'he d'escriure
0: un guió? El farà ella, sobre la marxa.
4: Bé, evidentment, el que tu has dit, anant a desenar punt per punt, perquè és que en 32 segons passen moltes bestieses en aquest spot, honestament. Ella, com deia, va mostrant la ciutat de Barcelona, aquesta guiriufa total, vestida de pinyata dadaista per el barri gòtic, no? Es fa broma del col·lapse dels cotxes. O sigui, de cop, la massificació és una mostra de burla per aquesta turista, de més. O sigui, és que damunt és una burla per als estrangers, saps el que t'ho vull dir?
0: La cosa és que la massifica, o sigui, que tot el que critica o del que se n'ha fet
4: és culpa
0: dels experts
3: i no t'ho vendran com que és una paròdia.
1: No. És que jo vull pensar que deu ser així, perquè
3: clar, que no
1: se n'adona
3: que ella és la culpable de tot plegat, també.
0: No crec que sigui tan rebuscat aquest vídeo.
1: O té aquesta doble lectura.
0: Aquest vídeo, si s'hagués fet el mateix en català, i és algú de Catalunya que t'ho explica, per mi ja seria molt diferent. També hi hauria coses que se'm fotrien molt estranyes.
4: S'hauria de matisar, però jo també crec que un humorista català, un creador de contingut en català, fa aquest mateix anunci i a mi me resultaria un poc més decent i que fa crítica amb mi, no de mi, per dir-ho jo com a representant de la ciutat de Barcelona, enteneu-me.
0: Des de la perspectiva de l'oprimit, no de l'opressor, parlant en termes clars.
1: Però aleshores quin és l'objectiu de Desigual amb aquest anunci? És a dir, què vols explicar?
3: Ser viral, ser polèmic.
1: ser polèmic, no?
4: No és la primera vegada que Desigual és polèmic amb alguna campanya seva. De fet, fa un any o dos, amb la campanya de Néstor Espósito, varen fer una línia de camisetes que posaven nota dol, en tot un context sociohistòric en què dol fa referència a les persones transsexuals, i dir nota dol, no sóc una transsexual, en aquest cas, si ho traduïm en el sentit que la gent ho va interpretar, home, és molt qüestionable, no?
3: Clar que ells ho van explicar dient que feien referència a la frase que havia dit Esther Expósito després de rebre moltíssimes crítiques sobre el seu físic, que va fer un discurs i va dir no sóc una nina, no? I a partir d'aquí van treure aquesta frase i van fer la samarreta. Però de nou és com no tenir clar el context en el que s'estan fent les coses. Poder la intenció era bona o era divertida o era fins i tot reivindicativa, per mi poder ha faltat una persona catalana que digués com a persona local quina era la impressió que tenia d'aquest vídeo.
4: És que, de fet, Desigual té seu a Barcelona, com hem dit, hi ha molt de treballadors que són catalans.
3: I a més és una marca que ha apostat moltíssim per fer coses a Barcelona, com comentaves, fer mil esdeveniments que han portat grandíssimes celebritats. Sí, nosaltres n'hem cobert moltes de catifes vermelles de Desigual, que sempre són increïbles, o sigui, no hi ha cap altra marca...
1: I que ens la sentim d'aquí.
3: Que faci catifes vermelles i esdeveniments de desfilades com les fa Desigual aquí.
4: Exacte, que aposten per no fer-ho tot a Madrid, com sempre passa a l'estat espanyol, etcètera, no?
3: Sí. Molt internacionals, que et porten la Paris Jackson, mantens a primera fila en una desfilada feta a Barcelona?
4: Sí. Bé, evidentment, les crítiques a la publicitat aquesta han estat molt nombroses i van en la direcció compartida. La massificació i la turistificació de Barcelona no són una broma, i menys per esguiris, a qui bàsicament va dirigit aquest anunci, que recordem, està en anglès. I que els catalans estiguem tan cabrejats, com se mostra amb la única representació catalana d'aquest anunci, que és aquesta noia que diu «Amor, estàs al mig, deixa'm passar». Tampoc és motiu de burla, estarem d'acord, no? I menys per part d'una empresa com Desigual, que per molt que mos agradi no deixa de ser un agent gentrificador i massificador de la nostra ciutat, no? Bé, com deies, comentaris han anat en augment i gran part de la població ha qüestionat la campanya i l'equip de Desigual ha hagut de respondre.
1: Han fet una mica de comunicat.
3: Okay. L'escrivà avui ha anat allà.
0: El vídeo... Està penjat encara a les seves xarxes?
4: Sí, a Instagram l'han borrat de la pàgina principal, però si tu entres a la carpeta de Reels, està allà. És a dir, està amagat, però ja és.
1: Això vol dir moltes coses,
3: sí,
1: doncs, no? Que no anaven a buscar la polèmica, que els hi ha esclatat, perquè si tu vas a buscar la polèmica, el deixes i que esclati, i com més se'n parli, millor.
4: No sé què dir-te, perquè...
3: Cap marca vol una polèmica així.
1: Bueno...
4: També t'he dit, si no t'agrada la polèmica i la direcció en què s'ha interpretat el teu vídeo, jo el borraria, no l'amagaria, perquè això vol dir com que no t'acaba d'agradar la publicitat nociva que te dona aquesta publicitat, però alhora, clar, t'està donant moltes visualitzacions, tampoc les vols perdre.
0: No hi ha ni un comentari bo, ho estic mirant ara.
1: Home, clar, és que... Bueno, si poguessin, potser l'amagarien només a Barcelona o Catalunya, potser. Clar. No siguis aquesta opció.
4: Ja, amor, però massa greu, els catalans també tenim wifi, no?
3: De moment, sí,
0: resulta,
3: de moment,
0: no li han tret encara.
3: Potser pensaven que no en teníem, però resulta que hi ha arribat l'internet.
1: I què diuen?
4: Bé,
1: a veure,
4: aviam. Han fet aquest comunicat, ho han fet

0: Sí. I com vos dic, tot i així no han borrat l'anunci. Vull dir, han passat 3 dies des de la publicació, no l'han borrat i a TikTok també se manté.
1: Això tindrà versió de tele o normalment tenen versió de tele? Vull dir que són campanyes...
0: Això ja ho desconec, la veritat.
1: I tal. No, oi?
2: No,
1: es queden a internet.
0: Sí, i un... Mira, hem recordat lo de Notadol. Jo no és que vulgui aquí matxacar desigual, però és que fa només 10 anys, que potser pareix que ha plogut moltíssim, però se va fer aquesta campanya tan polèmica en què una noia punxava.
2: Ara, te n'ha
0: pensat preservatius
2: de la madre.
1: Wow, sí?
2: Sí.
0: Per tal
2: sí.
0: de que ella volia tenir fills i li era igual el consentiment del marit i anava punxant condons amb la frase la vida és xula, perquè tot això era per promocionar un vestit que inclús està en grassa, és a dir, embarassada, li seguia entrant. O sigui, estava molt malament de molts costats.
2: I
0: això és 2014, no estem parlant de...
2: Pel dia de la mare, fer un anunci d'una noia que decideix que es vol quedar embarassada i que per fer-ho punxarà preservatius...
1: Bueno, impactant ho era, aquell anunci.
0: Per això jo te dic que a mi estic molt content i orgullós de que, com que s'imploració pública hagi fet que se disculpin, però al final aquesta gent de Desigual molt... són molt Valenciaga i molt Kanye West, vull dir que ja els agrada buscar la polèmica.
2: Ja. I que després tots els famosos van als esdeveniments que ells organitzen. O sigui, tens una pombo, tens tot de gent famosíssima, com és que sent tan polèmic, hi ha famosos que prefereixen i decideixen aliar-se amb ells.
1: Bueno, si pagues molt, molt, molt, a vegades...
0: És que està molt ben posicionada amb el rebranding sí. darrer que ha fet. És una xulada de marques, les coses com són.
2: I que a veure què fa... O sigui, què farem nosaltres si ens conviden i la catifa vermella és impressionant?
1: Ah, ah.
2: És que, clar, bon. No és fàcil per ningú. Tenim molts dilemes últimament,
3: molt dilema. Audiència,
2: molt dilema moral.
3: Què faríeu?
1: Ara farem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
4: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: Vinga, va, 30 segons per tancar la tarda. Ara vindrà el nou Costa i la Gelmà.
6: Hola, avui sí que hi som.
1: Ah, avui sí, eh?
5: O el Canalies, la matinada.
6: Ah, com?
5: Ah. Clar, si ens escolten a la repetició...
6: Ah, clar, sí, sí, sí.
2: Clar, clar.
6: Sí, sí.
5: Ara ve el Canalies.
6: Sí, sí. Si escolteu la repetició de la tarda, sabreu per què Francesc Garriga es deia... Es feia dir Fran Garriga...
2: T'ha impactat, quan era... Costa?
6: No, no, encara no m'he recuperat.
2: Oi, és que encara és impossible no de creure.
3: On es deia Fran Garriga?
6: A Madrid.
2: El
6: bo d'en Fran.
2: I a tu dius Soni!
6: Soni!
4: A Catalunya Ràdio, que no es

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que, fins i tot, els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Ahir milers de ciutadans es van manifestar arreu de l'Estat contra la gestió de Sánchez de la crisi, en molts casos convocats pel Partit Popular i Vox. La de Madrid hi havia els líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
1: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT, que de moment mantenen la vaga per al primer dia de curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
5: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
5: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
6: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
5: L'estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament el 2035.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
5: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Bodosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Selekmetieva ha quedat eliminada contra l'usbeca Regimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madreny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 142 del rànquing ATP. I a aquesta hora, en joc, Carlos Alcaraz, que s'enfronta al portuguès Jaime Faria. El murcià domina 2-16-1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Xinès Wu?
1: Wu.
7: Però Wu no era un d'aquests de bola de drac? El monstre Wu o...
1: És el que... com es deia la pel·lícula aquesta? De Monstruos, S.A.? Que ve Wu?
7: Ah, sí?
8: Espantava. Sí, la nena. La nena es diu Buna.
1: Correcte. Hi ha tot de cares que em feien que sigui.
7: Sí, és que però... millor que ho tirem per aquí, el monstre Bú. Un que feia saltar del llit.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 3 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i 35 graus en gran part del país, i els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui hi ha Montgat. El Maresme, el sol sortirà a les 7 i 19 i el dia durarà exactament 13 hores i 2 minuts.
0: Vinga, dia llarg també. Lara García, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'actor Javier Bardem que diu: ser progressista implica creure que el progrés social mai ha estat definitivament conquerit. El progrés és la protecció de les minories i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
0: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Grasset, potser en directe?
3: Li preguntarem al Xavier, que encara, crec que encara està de vacances, però li preguntarem...
0: Ah, però t'anaves a dir, crec que encara no...
3: Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema,
0: És més per Juana Dolores?
3: No, home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Grasset.
4: Jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
5: Contra ell, no.
4: Contra ell, jo crec que no anava...
3: Va rebre ell com...
0: Va rebre ell.
4: Dany col·lateral.
5: Però va riure molt, el Grasset.
4: Sí.
0: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet, en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho sap. Au!

0: Tornen Maneskin i ho faran per la Porta Grossa. Serà el Festival de Sanremo l'any que ve, 6 anys després d'haver-lo guanyat i rematant la jugada, aconseguint també la victòria al Festival d'Eurovisió. Ho ha confirmat Stefano De Martino, el director artístic i presentador del certamen. Així doncs, tornarem a veure plegats damunt de l'escenari Victoria De Angelis, Thomas Raggi i Ethan Torquio. I, evidentment... Damiano David. Per cert, traducció de l'èxit de Maneskin, aquesta cançó que es diu I Wanna Be Your Slave, com porteu l'anglès?
1: És el teu esclau, no?
2: Sí.
0: Res més a dir.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí 9 minuts. És que no sé què us fa tanta gràcia.
2: Oh, meu guapo.
0: No, guapo.
2: Sí, del matí,
0: per
2: això.
0: Per favor, sí, i tant.
2: Sí, sí.
0: Entra Damiano David ara mateix perquè l'estudi i jo deixo de fer el programa. I
2: no, no,
0: fet,
2: nosaltres marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí la...
2: No,
0: aquí.
2: Que nosaltres marxem, us deixem
0: no,
2: intimitat.
0: No, no, que no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs, bon dia, matiners. Avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
4: Perquè això té trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Roft, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació no és precisament
0: còmode ni agradable, no, tampoc? Però... Perquè... Ah, no és casual.
4: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un alcatraç del desert, no?, una miqueta.
4: Estic tenint una mica tu dels estils de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
4: Són toxicòmans.
0: Són... Wow.
4: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert, i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, et veig allà al allà, desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, eh, Àlex?
4: Jo sóc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex. Apa, tiau. Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
5: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves tres millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Brucpla permet recuperar les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
0: 5 del matí, 12 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Si sou dels atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell. Marta.
2: I diem atrevits, això, eh? Perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant i sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat, i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
0: Quina poca gràcia que em fa.
2: Sí, la veritat.
0: De la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
2: Sí, sí. Que ho provin a Sabadell. Vagin fent.
0: Ho diu una terrassenca per qui...
2: Evidentment.
0: Per qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, veritat. Que hi haurà terrassencs que diran, home...
2: Estan d'acord amb mils terrassencs.
0: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
6: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats i ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
0: Minut i mig, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
7: Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí.
2: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
3: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or, i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: Of the Wall, sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ahora Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola.
2: Ángel.
4: Ah, es que me llamo Ángel.
2: Perdón.
3: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
3: Sí, claro.
2: Bueno, pues Ángel...
3: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
2: O lo bonito que tú eres.
3: Por eso, tú puedes llamar lo que quieras.
2: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
4: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
4: Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: Que fos Alemanya a vegades al català.
4: De veritat,
0: eh? Angel. De veritat. Hi ha vegades que dic...
4: Espavil.
0: Noi. És que de veritat. Anava mirant el tall i penso... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa
4: Angel.
0: És Angel i l'altra és Àngel.
4: Claríssimament, nois.
5: És voluntat, noi.
0: Totalment.
5: És voluntat.
0: L'Atrapa'm de si pots, de TV3, té uns concursants molt aplicats, Marta.
4: Sí, és que tots tenim una amiga, com la noia que ara escoltareu, després dirà que no li ha anat bé l'examen i traurà un 10.
6: Atenció en aquesta Bíblia, eh? I quantes pàgines té, això?
7: No sé, com, bueno, 43 comarques, una per comarca, i hi ha informació bàsica.
8: No només hi ha comarques aquí, eh? Allà. Té moltes notes al darrere.
6: Ah, s'ha fet notes?
9: Sí, tant. Programes de TV3.
8: Ah, programes de TV3, Eufòria, concursants d'Eufòria.
9: És una enciclopèdia, això.
6: Una cosa més que hem de saber, o no?
9: Se'ns ha confessat que en el moment de la dutxa al matí, que escoltes una mica de musiqueta, ell ha estat preparant també la trapa, si pots, amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes.
6: Ho dius en sèrio?
7: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res.
6: Està com indignada. Em foto el dossier de comarques de Catalunya i no em pregunteu res?
0: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
4: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
10: Estava pensant si Real Madrid fuera el rei León, com seria. Està claro que Courtois seria Timon, Cucurella seria Rafiki, Vinícius, Bernardo Silva i Arda Güler serien les hienes, Pumba seria Tchouaméni, Camavinga seria Zazú, Mufasa seria Florentino, Rüdiger seria Pumba, Mbappé seria, també podria ser perfectament Mufasa, podria ser Simba, de pequeño, i lo que més clara està és que jo seria Scar.
0: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment als matiners d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
4: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles, en aquest cas va dedicada al nostre company Frederic Vincent.
0: És que, clar, a veure, Freddy és fan absolut
4: gran
0: de
4: fan.
0: Taylor Swift.
4: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina. Te felicito
0: que bien actúas. Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piticlin, piticlin. Una mica de caixa.
4: No ha parat mai, no ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid, on seguirà, on segur que es forrarà, vaja.
0: Quan te n'adones del patrimoni més a més de Shakira, dius també, hosti, després vas estar malestir i arronsa per 4 duros per entendre per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
4: Sí, pot ser per collar una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Malamente. Sí, sí. Malamente. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde
0: ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
4: Tu no pare,
0: comença a facturar una barbaritat.
4: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
0: Doncs vinga, a facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. A veure què aconseguim facturant.
4: I tan mal.
0: hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
4: Per això,
0: no? Podríem fer.
4: Seria xulo, eh?
0: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
4: Doncs el portal Girona Secreta ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
5: Tenia uns 12, ara d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar fent esports perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, i com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fet ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
0: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa, hauria de fer un programa des del càmping, directament, sí. També t'ho dic.
4: 100%. Allà en una cadira?
0: No.
4: 100%, m'agradaria tant.
0: És que jo la seguiria.
4: Jo crec que alguna secció d'aquí del matí ha fet des del sí. Càmping. Però així amb tele...
0: Però amb tele, amb tele.
4: Tindria la seva gràcia.
0: Allò, amb el banyador, amb, sí, el, sí. Amb el pareo després d'anar a la piscina...
4: Ulleres de sol...
0: Ulleres de sol... La vida del càmping, la vida del càmping.
4: Posant-se crema. Ai, mira, hi ha un raig de sol. M'agrada.
0: Doncs vinga, deixem anar aquesta idea des dels matiners, estimada Laura Fa. I també a aquestes hores, quan falten 8 minuts per 6:15 del matí, volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio van posar el focus en l'assassinat a Manresa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloi, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
12: Haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas, no són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
13: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
11: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
14: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ònega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ahora son soles.
15: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
16: Hola, dice...
15: Ángel...
14: Ángel.
15: Ángel.
16: Es que me llamo Ángel.
15: Perdón.
16: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
15: ¿Sí?
16: Sí, claro.
15: Bueno, pues Ángel...
16: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
15: O lo bonito que tú eres.
16: Por eso, tú me vas a llamar lo que quieras.
15: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
14: Ángel.
15: Ángel Llàcer.
14: Ara sí, ara sí, ara sí.
11: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
17: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le desmiente la versión oficial. Está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada, como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
0: Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
4: Ja diria bé.
0: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar.
4: Han de
0: trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
18: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
0: Canviar d'opinió és important a vegades.
14: Sí, que necessari.
0: La gent, tu no sé si tens amics aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
14: Jo a vegades, eh? Jo, l'amiga sóc jo, eh? També
0: ja,
14: t'ho diré.
0: Ja fas cara, ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 6:15 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
14: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Oh. Tot i així no podem passar per el que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 54, i ja em perdonareu, però jo no sé qui és, la Natàlia Estrada.
0: Jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
14: No sé qui és.
0: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
14: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari, i a l'Alba Vergés també, evidentment.
0: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners i matineres.
20: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
19: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonás, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho he passat increïble i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
20: Els matiners.

0: els més matiners. Matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada. Y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada d'aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és a mostrar el reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Canàries.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament, amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar són, per les textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
10: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
10: I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
10: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
10: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
10: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlid que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles.
10: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim el cessament del ministre de l'Interior.
10: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lila Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:06 i 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
11: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure després de veure aquests canvis de preu. I resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
11: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlega.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
12: sé que estaves...
11: Barcelona i Lleida on es condueix pitjor.
1: Jo vaig, per Lleida amb por.
12: Tu a Lleida guapo no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, sí, allà a la Seu Vella.
12: A la Seu Vella.
11: No saps si ets a Lleida o a Nàpols.
12: No
1: sí que sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... tinc por, Marta, vaig amb por per Lleida.
12: Seu Vella no és Seu i Urgell, no ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, per favor.
12: No, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, no sé, tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
12: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
11: Fem-ho, fes-te amb un test.
1: No, Sílvia, seguim.
11: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
11: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
11: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardinets de Gràcia. Veureu turcs fent-hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
11: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions, ho explica el diari Més.
1: Amb només 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Curado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? Ja hem hagut de tornar a posar el ventilador a l'habitació.
9: Sí. I tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada. Matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també el prelitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 932017474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui, dijous 3 de setembre, Marta.
12: Sí, comencem parlant de cinema, perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis doncs, que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment, no són les definitives, per això encara haurem d'esperar, però les que tenen més números, sens dubte, seran La bola negra, que hem parlat abans de Los Javis, o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen i amb Miki Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 11:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock.
13: A cop de rock, la vida.
1: És clar, torna a cop de rock.
12: Torna. Ho fa al Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb de Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a cop de rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja serà Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou.
14: Molt bon dia.
1: A veure, ara sí, bon dia de nou.
14: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
14: Sí, gràcies.
1: No, si és una manera irònica.
14: És irònica.
1: No,
14: saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions.
14: Estic com
1: està costant, està costant, això.
14: Sí, però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no.
14: Sí, no.
1: Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has arribat puntual.
14: Vamos. Molt bé.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
14: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
14: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, a veure, avui selectivitat.
14: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
14: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, no, digue'm, pregunta.
14: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, avui ja m'ha explotat el cap. Quin percentatge d'alumnes va superar aquest examen?
14: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
12: Quin percentatge, així?
14: És a dir, ja la convocatòria de juny, de setembre, la del setembre.
1: Jo diria, avui començo jo.
12: Vinga.
1: Jo diria un 70.
14: Val.
1: Això és molt, eh? Marta.
14: Canalia, 70.
12: Jo, 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
12: Jo, 75.
14: Molt bé.
1: Qui guanya la Dada Maria d'avui és...
14: Canalia!
1: Sara Llobet, funciona millor sense tu.
14: Sí, està aquí la faraigua.
12: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, no em facis senyal d'acord, no. S'ha acabat. Explica'ns-ho, això.
14: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu.
12: Quin ull que tens.
1: Cada dia més.
14: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé avui. La Lara està desinfladeta
12: 6,
1: perquè porta 2 dies guanyant.
12: La mitjana, avui ja... Bé,
14: del setembre,
12: vaig sobrada, tio. Això vol dir que molt malament, no? Un 6 i pico. 5,9.
14: 5,5.
1: Molt bé, Marta.
12: Bueno, molt bé.
14: I
10: per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre, i s'hi van, bueno, els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4 al juny.
1: Gens malament.
12: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
10: Vinga,
1: i millora't, com sempre.
10: Gràcies.
1: Ha arribat a 6:45 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
15: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure. Feeling. Maiol Roger, bon dia.
16: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
16: Doncs mira, avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans, copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aire Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem, i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que tenim unes ganes...
16: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
16: Sí, sí.
1: Vull dir, perquè les... No.
16: I per molta gent a les llargues també, diguem-ne.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset al Més 324, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
16: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
16: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
16: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
17: Garriga, què fots?
18: Estic esperant els primers visitants del tour.
17: Quin tour? Què dius?
18: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
17: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
19: Where can I find it?
18: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
19: Antoni Bassas.
17: Veus com ho sap?
18: En Lídia Heredia.
20: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: La millor hora del dia. On la magia. La millor hora del dia.
20: Els matiners.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
12: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs, van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
20: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el matiner.

0: A saludar a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, n'hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, és que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols
1: una
0: dir?
1: Aranya, un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa...
2: Així peluda.
0: És que l'aire, de veritat.
1: No era peluda. Ah, no era peluda.
2: Les aranyes feia... peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo. Però escolta'm una cosa, com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé, això.
2: És molt valent,
0: molt bé.
1: Sí,
0: és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I, mira,
0: no, home.
1: I després he estat investigant una mica, com es diu el bitxo aquest i què fa, això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta perquè no molesta gaire. O sigui que dic, mira, doncs encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament, doncs.
1: Els insectes de la casa. Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm i...
1: Es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre aprenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat i espera, i més que ho notaràs, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36, 37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37, 38 i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha quatre núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetats. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oh, i tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Mira, està bé,
2: això està bé. Això
0: sí.
2: Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, és l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només en 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio. Una d'aquelles cançons que segur que recordeu. Són Black Eyed Peas amb Where is the Love?

0: Més 5 minuts, arribem a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí. Ricard Ostrell està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard, és que ara com que compartim... té un estudi flamant, Ara s'ha posat els cascos.
1: Òscar Fernández, eh?
0: Com? Perdó, perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández, quin
1: el
0: teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, sí. És on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val. És a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Butlletins.
0: No, no, no, no, no, no. O sigui, si el
1: teu
0: estudi...
1: Que, de fet, és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia on ets tu.
0: No, exacte. Però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners hauria de dir estudi Canalies.
1: Sí, perquè ets el primer que has començat en el nou estudi.
0: Exactament. Mm. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà. Veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé, sí.
0: Ah. Sí, sí. Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla sí. Ja saps que a vegades es desperta al matí.
1: Sí, no, avui he dormit unes... no arriba a 6 hores, però bé, bé.
0: Ah, però està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol, sí. Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa que és una provocadora com a artista i això està bé. Això ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més en català, no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia, molta gent ha parlat d'ella i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs critica les influències d'esquerres. I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual. I sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu. L'entrada és totalment gratuïta.
0: Quireu, quan convidava la Juana Dolores...
1: Era això molt polèmic, no és,
0: exactament,
1: eh?
0: No, molt polèmic, sí, sí, no és. Però sí que és cert que és una persona que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir amb el Xavier Grasset.
1: Sí, és una provocadora, perquè és que la provocació ven, funciona, i és una manera també de fer de provocar debats i de generar cap a cinc coses. És una gran artista,
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia. Hauríem de fer la reconciliació, Ricard.
1: Vam fer-ho a col·lapse, alguna cosa, no? No me'n recordo què vam fer, però vam com vídeo, vam creuar-los. No sé ben bé què vam fer, però alguna cosa vam fer, sí.
0: Bé, doncs en
1: tinc
0: tot cas...
1: Tinc una memòria de peix. Veus?
0: Cada dia pitjor, Ostrell.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs res, d'aquí molt poc engega el matí de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé, que
1: gràcies.
0: Avui tens, com sempre, últimament està la informació...

0: carregadeta, eh?
1: Sí. Avui anirem cap al Congrés dels Diputats a partir de les 9 perquè parla Pedro Sánchez i el sentirem després d'un ball de versions que hem de conèixer entre els avisos policials, els informes policials, el que va dir Pedro Sánchez dilluns. En fi, avui sabrem doncs, més detalls de la implicació de Marroc també en tot el que ha passat a Ceuta.
0: Estupendo. Doncs, escolta'm, tot teu.
1: Gràcies, fins ara.
0: Que vagi molt bé el dijous, Ricard, fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

0: Són les 6, dia de sol avui, temperatura encara més amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar als 36-37 graus, els llocs més càlids de Catalunya. Avui se'n preveuen 37 o 38 i demà ja podríem arribar als 40, amb un temps tranquil i assolellat, només amb 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre.
0: El dia en què Pedro Sánchez compareix avui a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. Ho fa l'endemà del terratrèmol polític pels informes policials i l'endemà també de les concentracions arreu d'Espanya. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc que enguia els migrants cap a Ceuta. Tot i les evidències, el govern espanyol es resisteix a culpar Rabat, nega que planifiquessin o executessin l'entrada i fins i tot qüestiona els policies espanyols que han fet l'informe.
0: I la batalla pels informes continua a la premsa. El Mundo assegura avui que dos avisos policials dels dies 27 i 30 de juliol alertaven ja del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials en què es diu que cap govern està al darrere de l'assalt. Mentrestant, al carrer, desenes de milers de persones es van manifestar ahir a les principals ciutats espanyoles. Acabar amb aldarulls amb la policia davant del Congrés. Les concentracions eren de solidaritat, també amb Ceuta, però bàsicament es van convertir en marxes al govern. Avui seguirem en temps d'agora la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I també estarem pendents en l'últim intent per intentar que el curs escolar, que és dimarts vinent que quan arrenca, doncs no ho faci amb vaga. La consellera Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que mantenen la protesta. Maria Costa, bon dia.
3: Bon dia. És la primera trobada després d'un estiu sense negociacions. El govern té coll avall que el primer dia de curs començarà amb vaga, però l'USTEC admet que l'aturada és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diu que, malgrat el malestar continua, els docents els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
0: I avui també estarem pendents de Manresa. Dolor i indignació en els actes de record per l'home assassinat la matinada de dimarts.

0: Ho va seguir la Nàtia Dell. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Centenars de persones han sortit pels carrers de Manresa en memòria de Carles Vilajosana. Aplaudiments, crits, reclamant justícia i veus també demanant la dimissió de l'alcalde.
0: I El País i La Vanguardia donen avui també més detalls d'aquest cas. La víctima hauria intentat mediar abans en una baralla i després un dels grups implicats se'l va tornar a trobar amb el desenllaç fatal. El menor, que li hauria clavat la punyalada al cor, va abandonar l'escola als 10 anys, malviu al carrer, acumulat diverses detencions i feia només un mes que havia sortit per últim cop d'un centre d'internament. Els dos menors, la nit dels fets, els van trobar en un baix ocupat. Sobre aquest cas s'han fet virals també les paraules de la consellera d'Interior, Oriol Parlon, en aquest programa, on es mostra indignada contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: I a mig camí entre la plana judicial i els esports, avui torna a ser notícia el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut, i avui s'enfronta al judici per difondre també un vídeo sexual d'uns companys seus amb una menor.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem el que és la notícia del dia. Avui, a partir de les 9, seguirem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez donarà la cara per la crisi a Ceuta.
2: Ho farà un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
5: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquí és la planificació o execució de lo sucedido en Ceuta.
4: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De fet, la batalla pels informes continua també avui a la premsa.
6: Sí, el País, per la seva part, assegura que la Moncloa té 3 escrits policials sobre la taula on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo assegura que 2 avisos policials, els dies 27 i 30 de juliol, sí que alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
1: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits.
2: La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit, entre d'altres, de Pedro Sánchez dimissió.
1: Madrid, Dani Santeaja.
7: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijóo i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
8: Que una ciudad española ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
9: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
7: I de Cibeles molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Saindeja per el matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes.
6: A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va aplegar centenars de persones que van cridar contra el govern i el president espanyol. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista Sentim Esperança, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
10: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
11: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
6: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició a Pedro Sánchez.
12: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
6: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida.
1: I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 persones les que hi van manifestar-se en una concentració massiva contra l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
2: El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. 4 noies representants de les 4 confessions que conviuen a la ciutat van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
13: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
2: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants malvivint a les platges, als turons i a les carpes.
1: I els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
6: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge a la víctima.
1: Manresa, Nàtia Vell.
14: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
3: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
15: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
16: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
14: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el País i la Vanguardia donen avui més detalls també del que va passar i fan un retrat, com dèiem, dels menors detinguts, que són dos joves problemàtics.
2: La víctima va mediar entre dos grups que es barallaven. Al cap d'una estona van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Segons expliquen els diaris, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides a centres. Feia un mes que havia sortit de l'últim.
6: L'altre menor té un historial de detencions per robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense permís. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar al baix ocupat en el qual malviuen amb altres menors i adolescents.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
1: A València han detingut també, per un possible delicte d'homicidi, els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
6: L'avi de la criatura va ser qui va presentar la denúncia i la Policia Nacional va detenir els pares. El jutjat en posta havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana i han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, l'USTEC i la CGT, per desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs. Maria Costa.
17: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
18: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
6: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada.
2: Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera pel sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja supera en prop d'un 50% els de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
19: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
2: Actualment a Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior.
1: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que amb les onades de calor el sector ha fet i ha hagut de fer front a factures de la llum més altes perquè es fa un ús intens dels aires acondicionats de les caravanes.
6: L'associació promou que s'instal·lin sistemes per monitoritzar quant gasta cada parcel·la i poder-ho cobrar.
1: Girona, Núria Paraire.
14: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
20: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
4: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada, que va fer prop d'una vintena de morts, quatre dels quals eren civils que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre a aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa en objectius civils.
1: I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats dels turistes russos.
6: És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: La primera.

0: celebrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules favorites per anar als Oscars i representar Espanya. Les que tenen més números són La bola negra de los Javis, protagonitzada per aquest que sentim, Guitarrica de la Fuente, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La preselecció la sabrem avui a 11:15 del matí i per la candidata final, això sí, encara haurem d'esperar.
1: La segona.
0: Avui el Cirque du Soleil estrena el seu muntatge Curios, una producció que ja es va estrenar a Montreal el 2014, però que ara arriba per primer cop a Barcelona dins la gira d'aquest 2026. Es podrà veure fins el 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet.
1: I la tercera?

0: avui el músic argentí Fito Páez actua a Barcelona. Ho fan un concert en acústica al Palau de la Música, on repassarà alguns dels seus temes més emblemàtics. Concert avui a les 9 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El defensa del Madrid, Raúl Asencio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per un altre incident. Va quadriplicar la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dijous 3 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Gabriel amb 3 quilos 165 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. I pel que sembla el temps, avui continuarà l'escalada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui continuarà pujant la temperatura. Avui ja tenim aquesta hora 26 graus a Barcelona, 26 a Figueres. Aquí bufa una mica de tramuntana, 22 graus a Tàrrega, tan sols refresca en algunes valls del Pirineu, 11 graus a Esterri d'Àneu. Avui amb 4 núvols matinals que hi ha a les Terres de l'Ebre, al voltant del Delta de l'Ebre, però anirà marxant, s'imposarà el sol a tot arreu. I atenció, com dèiem, a les temperatures, que poden enfilar-se fins als 37 o 38 graus en punts del Pla a Lleida, de l'interior de l'Ebre, i fins i tot també aquestes temperatures podrien registrar en llocs com el Bages, a la Catalunya central. Demà encara s'enfilarà més la temperatura. Demà ja preveiem alguns valors de fins a 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre, i aquests 40 graus també s'assoliran de cara a dissabte i diumenge als llocs més càlids del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
0: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
5: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
0: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carles Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
5: Des de les 6 fins la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i avui passem per Moscou, Jerusalem, Berlín i Madrid. Comencem per Moscou. Cristina Solías, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: A Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
1: A Rússia ja ha començat el curs escolar i ho ha fet en canvis importants al currículum. Per exemple, Cristina, hi ha més ensenyament militar.
6: Exacte, sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons. A més, el Kremlin redueix les classes de ciències socials i d'anglès i amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Els escolars també tindran xerrades de soldats que els explicaran les seves gestes com herois i es recuperen actes patriòtics com la hissada de la bandera i el cant de l'himne.
1: I anem ara a Jerusalem, on el govern ha anunciat un pla per uniformar de manera d'escriure en anglès el nom d'algunes localitats que per la traducció de l'hebreu ara mateix apareixen escrites de manera diferent. Jordi.
7: Doncs sí, seran en total 250.000 shekels, uns 70.000 euros, per tancar d'una vegada el debat de si, per exemple, la localitat de Petah Tikva, traduïda a l'anglès i, per tant, en el nostre alfabet, s'escriu amb K i V baixa o amb Q i V doble. El govern treballarà amb l'Acadèmia de l'Hebreu per uniformar aquestes transliteracions i acabar amb una situació que fa anys que fa anar de corcoll alguns israelians, especialment els que treballen habitualment amb documents oficials.
1: I saltem a Alemanya, on tothom parla d'un seguit de sabotatges que hi està havent a la xarxa elèctrica del país. No se sap què hi ha al darrere, però sí que estan provant de fer caure la llum, Jordi Regàs.
8: És el que diu Ricard. Algú o alguns miren de provocar curtcircuits per fer caure la xarxa elèctrica. De moment no se'n surten, però no oblidem que Alemanya és enmig d'una
9: psicosi col·lectiva per por a tot tipus de sabotatges. Els dispositius que s'han trobat, uns a Brandenburg i uns altres a Renània del Nord, per sort, no són professionals. Van, però, més enllà d'una pura bretolada. Ningú oblida tampoc l'apagada elèctrica que hi va haver aquest hivern durant 5 dies a Berlín i que va afectar 100.000 persones. És una situació que certament no ajuda amb el clima polític que es viu al país.
1: I acabem a Madrid. Hi ha un conflicte entre institucions per una, diuen alguns, ocupació il·legal, Tània.
10: Sí, és el que està protagonitzant l'Ajuntament amb la Casa Àrabe, una institució participada, entre d'altres, pel govern espanyol. Tenen un edifici cedit a tocar del Retiro des del 2008 i ara l'Ajuntament del PP els ordena marxar. Diuen que l'última directora, Irene Lozano, era biògrafa de Pedro Sánchez, n'ha dilapidat els fons i l'ha deixat caure trossos. Havien de ser fora l'1 de setembre, però no marxen. I l'alcalde, Martínez Almeida, denuncia...
11: Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
10: Alumnes i simpatitzants es manifesten aquests dies per denunciar, diuen, el sectarisme cultural d'Almeida.
1: Així tenim el món. Falten 7 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
1: I com sempre, a aquesta hora ens preguntem per què. Avui mirem les mentides sobre la immigració. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Sí, sobre la immigració i la suposada relació amb el crim, amb la delinqüència. Primer, comencem per la part que té de raonablement veritat. Les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població, però representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que hi ha una proporció més alta. Ara bé, la primera cosa important. Les xifres per si soles indiquen poca cosa. Per exemple, jo et podria dir, Ricard, un altre sector que representa la meitat de la població i que, en canvi, representa un 80% dels condemnats per delictes. La meitat de la població, però és un 80% dels condemnats. Qui són?
1: Els homes.
2: Exacte. Per tant, cal context. I el context quin és? Les persones estrangeres tenen menys ingressos que els espanyols i d'aquests, els més vulnerables s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. A més, la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. A més, hi ha un biaix. El 2024, per exemple, 3 de cada 10 estrangers acusats de delictes van rebre presó preventiva. En el cas dels espanyols van ser 1 de cada 10. Més dades, des del 2022 la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23% i en aquest temps la taxa de criminalitat ha baixat. Els delictes per cada 1.000 habitants han baixat. Per tant, podríem dir que quan puja la immigració baixen els delictes, però això tampoc no és així. Els delictes baixen per moltes coses. Tendeixen a baixar quan es redueix l'atur, cosa que ha passat, o quan augmenta la població més gran. I també ha passat a Catalunya, això. A més, aquesta idea que més immigració vol dir més delinqüència és un mite gens corroborat que s'arrossega des de fa molts anys. Va començar als Estats Units a principis del segle XX. I aquí tenim d'una banda estudis històrics que ho han desmentit i de l'altra, és curiós perquè els immigrants a qui en aquell moment s'assenyala com a delinqüents i que feien molta, molta por, eren ben blancs perquè eren irlandesos i italians.
1: I les dades què diuen de com hi reaccionen els governs?
2: Doncs diuen que els governs de partits conservadors són més durs de boquilla, de paraula, d'acció no tant. Professors d'Oxford han fet un estudi per mesurar les polítiques restrictives, les polítiques restrictives amb la immigració i si hi ha diferència entre governs i esquerres o de dretes. La resposta curta és que no. No hi ha cap diferència. En els dos casos, els governs d'esquerres o de dretes endureixen els controls de frontera, però, en canvi, flexibilitzen les lleis que regulen l'entrada o estada de persones estrangeres.

0: Ara són les 6:26.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Sergi López, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Tant si ets baby boomer.
2: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
5: Guillem Gisbert, bona tarda. Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
2: Irma Farelo, hola Irma, hola Muixca.
6: Hola Irma, hola Irma.
2: Els partits del Barça, sense narració, la de la...
6: Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
2: Soc un friqui, escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
5: Però us escolto bastant a vosaltres.
6: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
4: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Garriga, què fots?
8: Sí que esperen els primers visitants del tour.
7: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
7: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Where can I find it?
8: Participen del nostre programa Svetlana. En Antoni Bassas.
9: Antoni Bassas.
2: Veus com ho sap?
8: En Lídia Heredia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor...
11: La millor...
10: La millor...
11: Hora del dia.
10: Hola, Maria.
11: La millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara els esports. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant del jutge acusat d'un delicte sexual.
12: Hauria participat presumptament en la gravació d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. Asensio, a més, l'acaben de condemnar a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadriplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i el podria sancionar.
0: La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, reconeix que l'equip afronta un canvi de cicle.
12: Patri va reconèixer al Tot Costa de Catalunya Ràdio que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge és diferent a nivell de capitania, diferent al d'Alexia Putellas, i que l'equip està davant un petit canvi d'etapa.
13: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano que anuncia que Vallecas compleix tots els requisits.
12: A través d'un comunicat assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
14: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol a Vilallonga del Camp. El Tarragonès sortirà a les 7:24.
15: I es pondrà a les 8:25 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
16: A Santa Coloma de Queralt 19 graus, a Badalona 24 i a Puigcerdà 13.
0: I pel que fa al temps, avui en general farà sol i encara més calor. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, tan sols tenim alguns núvols baixos al delta de l'Ebre que aniran marxant a mig matí, amb una temperatura que continuarà pujant. Segurament tindrem 1 o 2 graus més que ahir, amb màximes que poden arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids.
0: Com va el transport públic, Maria Fernández Noguera?
18: Doncs aquest matí a l'R1 la situació s'ha normalitzat. Els trens han recuperat la seva freqüència de pas després que ahir a la nit hi hagués retards per un robatori de cable de coure. A l'R16, d'altra banda, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona porta un retard de mitja hora i també demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou.
0: Tot això avui que és dijous 3 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
15: Compareix avui al Congrés per la crisi a Ceuta, tot això en plena polèmica per un informe policial que apunta a la connivència de les forces de seguretat marroquines amb l'assalt de fa més d'un mes, no només mirant cap a una altra banda, sinó també guiant els migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines.
0: Feijó i Abascal.
16: Els líders del PP i Vox van coincidir ahir, tot i que no els van saludar, la protesta de Madrid, la més concorreguda de les que es van organitzar arreu d'Espanya en suport a Ceuta. Els insults a Sánchez hi van ser una constant. A Barcelona, un cordó policial va separar la concentració d'una altra de caire antiracista.
0: Manresa.
15: Els dos acusats de matar un veí de la la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
3: Esther Niubó.
16: La consellera d'Educació reuneix aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, l'USTEC i la CGT, per mirar de desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs.
3: Iran.
15: Amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre els quals quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra.
3: I què més ens deixa la matinada? A Brussel·les, Freddy?
8: Una carta contra el president de la FIFA, les federacions de futbol de Finlàndia, Suècia i Dinamarca han escrit al comissari europeu d'esports per demanar-li una reunió per la seva preocupació al voltant de la governança de la FIFA. Això després dels plans de Gianni Infantino de privatitzar part del Mundial que va deixar córrer davant del rebombori general. L'agència Reuters ha informat d'aquesta carta. De moment no està clar si el comissari acceptarà la reunió o no.
3: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
8: Un escàndol també esportiu a l'NBA. La Lliga ha suspès durant un any l'amo de Los Angeles Clippers per canalitzar milions de dòlars a un dels jugadors, Kawhi Leonard, a partir de patrocinis falsos que violaven els límits salarials de la Lliga. Els Clippers han estat multats també amb 30 milions de dòlars i hauran de renunciar a una selecció de la primera ronda a cada draft des del 2029 fins al 2033.
3: I amb què atinaran avui a la Xina?
8: L'anunci que l'exèrcit del país i el de Singapur faran simulacres militars conjunts al setembre amb forces marítimes i aèries, segons els mitjans estatals xinesos. Això forma part de les iniciatives per, textualment, mantenir la pau a la zona.
3: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
3: Centrada sobretot en Ceuta.
10: Sí, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els immigrants, La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i La Raia afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira, com dèiem, una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Avui és, per cert, Ricard, un dia de moltes fotos. L'Ara és l'únic diari que publica una gran foto de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la resta de diaris, però, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries de Madrid, amb la Cibeles plena vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats. I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim al periòdico.
3: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
16: El Segre anuncia que la barema de la denominació d'origen Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament de la maduració del raïm a causa de la calor. La denominació preveu mantenir el volum productiu respecte a l'any passat. A les Masies de Voltregà, Osona, han contractat un nou vigilant municipal de nit per reforçar la seguretat, ho llegim al 9-9. Donarà cobertura al poble els 7 dies a la setmana, juntament amb la resta de cossos de seguretat que treballen al municipi. I el diari de Terrassa es fa ressò d'un estudi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que diu que la ciutat té marge per fer més pisos sense créixer cap a fora. És a dir, que en lloc d'expandir el sòl edificable es construeixin menys pisos més petits on hi visqui més gent.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat.
12: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
3: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
19: Bon dia, Catalunya. A vegades en política els escàndols més grans passen quan es revelen coses que ja sabíem. Per exemple, tots sabíem que l'estampida de 70.000 persones del Marroc nedant cap a Ceuta fou una invasió que no només comptava amb el coneixement d'aquesta dictadura, sinó que directament la va incentivar. Ara ho ha explicat un informe de la policia filtrat a la premsa. També sabíem que el Deep State espanyol la té jurada Pedro Sánchez i els seus socis per allò de el que puede hacer que haga. Doncs bé, ahir la premsa també revelava que una jutgessa de l'Audiència Nacional va prohibir que l'informe en qüestió arribés als alts comandaments policials. Comptat i debatut, ara també podem saber que Sánchez va mentir als ciutadans perquè no podia admetre que Espanya és un país que s'està africanitzant, i no només perquè no controli les seves fronteres, sinó també perquè les seves clavegueres treballen per revertir la voluntat dels ciutadans. Els independentistes ja li vam dir que això acabaria així. Doncs ara, Pedrito, tu menges amb patates.
15: Dos quarts i mig de set del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya es desperta pendent del que pugui dir Pedro Sánchez a la seva compareixença al Congrés per la crisi a Ceuta.
16: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva d'immigrants i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissiva amb l'entrada massiva i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Així ho apuntava el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera la gestió de la crisi.
20: El director de la policia ha trasladado el ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
15: De fet, la batalla pels informes continua avui a la premsa.
16: El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo sí que assegura que dos avisos policials alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
15: Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés a partir de les 9. I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar ahir amb aldarulls.
16: Sí, va haver detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada per PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo del PP i Santiago Abascal de Vox.
21: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
22: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
16: Davant del Congrés, grups neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya hi va haver concentracions que van coincidir també amb convocatòries antiracistes i a Ceuta. La delegació del govern xifra en 20.000 les persones que es van manifestar contra l'entrada massiva. El manifest, però, no van fer cap referència a la crisi humanitària.
15: I sobre el crim de Manresa, aquest matí us expliquem que els dos menors acusats de matar un home a la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors.
16: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que va carregar contra els representants dels partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers.
23: Estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors en família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
15: Per cert, que el País i La Vanguardia donen avui més detalls de què va passar i fan un retrat dels menors detinguts, dos joves problemàtics.
16: Sí, la víctima havia mediat entre dos grups que es barallaven al cap d'una estona i van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con a la colla on anava la víctima. Va ser allà on va començar una trifulga i l'altre detingut li va clavar una punyalada directa al cor. Segons explica en el diari, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides de centres de menors. L'altre dels detinguts té un historial de detencions per robatoris amb violència i també està pendent d'un judici per tentativa d'homicidi. Divendres passat l'havien detingut per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar als baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
15: I avui també molt pendents de la reunió d'educació entre la consellera i els sindicats, USTEC i la CGT, els convocants de la vaga, per mirar de desconvocar aquesta aturada.
16: Serà la primera trobada d'aquest nou curs. L'USTEC reconeix que l'aturada del primer dia pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
24: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
16: De fet, va ser l'assemblea de docents qui la va proposar, no els sindicats.
15: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos.
16: És la resposta de l'intent del Kremlin de tancar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
15: Brussel·les, Bornofortea.
25: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
26: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
25: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I Salvador Illa confirma la visita avui a Kiev, la capital d'Ucraïna, tots i els últims atacs russos.
16: Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra.
1: El que venim a fer és mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
16: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
15: Notícia destacada també de les últimes hores, l'accés a l'aplicació del sistema sanitari català, La Meva Salut, s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes entre els usuaris, especialment la gent gran.
16: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren, però, que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
2: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara m'ho volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
5: Que la gent gran no se'n surten amb aquests temes de contrasenya.
16: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
15: A partir de 9:45 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. I a la cultura ja està en marxa la Mostra del Cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
6: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink de Danny Boyle.
15: Venècia, Òscar Callau.
7: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Well,
9: today I do. Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
7: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
6: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors es volen acostar més que mai al món digital i en aquest sentit es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes i cada dia es farà també un podcast en vius, entre els quals el del 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
11: Les notícies que arriben referent de la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
6: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
15: I teatre. Sergi Balbé ha estrenat l'obra Ella i Màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants.
6: El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i ara el dirigeix protagonitzant l'obra Àgata Roca i Enric Ambrai.
15: Montse Pujol.
27: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 que després d'haver dedicat la vida als altres es pregunta qui l'ajudarà ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Balbel també parla de la revolució digital. Són declaracions de Balbel en una entrevista al Catalunya Nit.
28: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens vol fer la vida millor.
27: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: 6:45 del matí pel que fa al temps. Avui continuarem amb temperatures desbocades. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb xifres que poden arribar altra vegada als 37-38 graus a les comarques de Ponent. Al Pla Bages també s'arribarà aquestes temperatures, per sobre els 32 graus a molts llocs de l'interior. Ahir ja vam tenir un altre rècord de temperatura per un mes de setembre. Es va produir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Van arribar als 33,6 graus avui, o com a mínim demà i demà passat. Probablement es tornaran a superar aquestes xifres. I és que avui el temps serà assolellat, amb sol, alguns núvols baixos tan sols al Delta de l'Ebre, i de cara a aquests pròxims dies el temps continuarà sent tranquil, però encara més càlid. Divendres, dissabte i diumenge és probable que els llocs més càlids del país s'arribi als 40 graus.
15: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs a l'R1, la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha alguns retards perquè encara cuegen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. DIF explica que la incidència, això sí, ja s'ha solucionat. D'altra banda, a l'R16, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona, porta un retard de mitja hora.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
8: Dos pinos, pero mucho. Muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
10: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'escalada del preu del petroli arrossega els mercats, els parquets europeus van tancar i amb retallades. L'IBEX 35 va caure lleugerament i avui iniciarà la jornada des dels 19.700 punts. Després que ahir el president de la Reserva Federal dels Estats Units, John Williams, digués que no hi ha senyals clares per a pujar els tipus d'interès aquest mes, les borses a Wall Street van tancar en verd. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, també ho veuen amb bons ulls. El Nikkei de Tòquio i la borsa de Xangai creixen un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
14: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
14: Puyal 50, una edició especial dels rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
18: Messi, encara Messi.
4: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal. Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
14: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
15: Deu minuts i a les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
29: Hola, bon dia.
15: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
15: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
31: Bon dia.
15: I a Girona saludem la Núria Paraire. Bon dia.
32: Bon dia.
15: Arrenquem a Lleida. Avui parlem de la barema a la denominació d'origen Costers de Segre, que s'acabarà abans del previst, Pere Joan.
29: Exacte, s'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Així, mentre que en un any habitual la collita s'allargava fins al voltant del 18 o 22 d'octubre, enguany previsiblement haurà acabat a finals de setembre. En algunes varietats, l'avançament respecte d'un any normal arriba fins a un mes i mig. Amb tot, la DEO preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat en bona part gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. Una DEO que celebra enguany el seu 40è aniversari.
15: A Tarragona estarem atents als resultats de la primera reunió de treball que la mesa del Parlament farà a l'Espluga de Francolí, la Conca de Barberà, Ricard.
1: Doncs sí, i curiosament comencen la feina anant a un alberg, que és un indret que associem més aviat a les vacances d'estiu. Bé, mireu, no és un alberg qualsevol. Aquest equipament de la xarxa Senescat va reobrir a la primavera després d'un any d'obres per fer-lo energèticament més sostenible. Bé, a partir de les 10, els membres de la mesa, encapçalats pel president Josep Rull, planificaran el nou curs polític. És la quarta reunió de treball que la mesa fa fora del Palau del Parlament per planificar un nou període de sessions.
15: A Barcelona, Marc, avui pendents de Kif?
18: Sí, pendents concretament, Francesc, de la intervenció que farà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kif per l'augment dels atacs russos. L'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. Això en un dia en el qual hi ha molta cultura a les comarques de Barcelona. Destaquem tres propostes, Francesc, la primera, però també a la capital, volem dir, però també a Sitges i l'Hospitalet de Llobregat. La primera, ara sí, avui es presenta la temporada 26-27 del Teatre Poliorama de Barcelona. La segona, el Festival de Sitges presenta la seva 59a edició i, per acabar, el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge Curiós, que aterra per primer cop a Catalunya. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
15: I a les comarques gironines, una bona notícia, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Núria.
19: Doncs sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i han vist que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Canordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. La reintroducció d'aquesta espècie va començar l'any 2006, fa 20 anys, i ara constaten que n'hi ha una població estable.
15: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
4: Al matí de Catalunya Ràdio.
15: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
20: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
21: Transportistes no volen sentir a parlar.
20: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
14: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
20: Si has comès una falta, has de pagar-la.
14: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
4: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
23: De dur és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
4: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
23: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
4: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
24: Codi civil del calçot.
25: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
4: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.

0: per ser font d'inspiració. Són paraules de Roger Federer al seu discurs del Saló de la Fama del Tenis. I doncs, on sou ara els altaveus del mantra sobre la falta de referents per les dones? De tant repetir-ho, ho heu convertit en opinió pública quan en realitat totes sabem que és una narrativa imposada de control social i condescendència per frenar la nostra evolució. L'esport i l'excel·lència no tenen gènere. La grandesa inspira tothom, sense distincions. El que volem les dones són oportunitats reals per poder competir, liderar i créixer amb igualtat de condicions. Deixeu-nos ser qui volem ser i ser nosaltres mateixes. Gràcies, Roger Federer.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el canvi d'horari del nou concurs de Telecinco.
2: Després de tota la maquinària pesada que va desenvolupar Telecinco per furtar-li el rosco de passapalabra a Antena 3, després de tota la lluita, ara resulta que la cadena no s'atreveix a competir cara a cara amb el mític programa que presenta Roberto Leal i posarà rueda a la letra amb Carlos Overa una hora abans de passapalabra per no competir. Jo, que esperava un duel televisiu com el de Broncano i Pablo Motos, i ja no estarà. Quina decepció.
1: I avui que seguirem parlant de l'arribada de migrants a Ceuta, Marc Garriga recomana la pel·lícula Yo Capitán.
3: Mateo Garrone, el director de Gomorra, explora les dificultats extremes que viuen els immigrants que travessen l'Àfrica per arribar a Europa. Ajuda a entendre que Ceuta és l'última o la penúltima etapa d'un trajecte que comença, en el cas del film, a Dakar, al Senegal, i que passa per diversos països on aquestes persones són maltractades, estafades, empresonades i abandonades finalment. El cineasta italià construeix un thriller dramàtic difícil de veure en algun moment, però absolutament enlluernador, molt real, però gens morbós, davant del qual és impossible quedar indiferent. Yo Capitán es pot veure a Movistar Plus, HBO i Prime Video.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
4: Aquests dies encara estem atents a les arrencades de temporada de diferents programes de ràdio. Per exemple, el de Carlos Alsina, a Onda Cero, que ha desaparegut de primera hora per reaparèixer a les 10 molt més zen.
5: Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación y en la de Alsina.
4: Ahir també vam sentir com Jiménez Los Santos aconseguia relacionar la crisi de Ceuta amb Catalunya.
6: Además, si cae Ceuta, cae Melilla, cae en Canàries y, por supuesto, cae Catalunya, el País Vasco.
4: I a la COPE, Carlos Herrera carregava contra el ministre Marlaska.
7: Sí, es información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro de l'Interior.
4: A quarts d'onze sentirem què ens diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, el Matí de Catalunya Ràdio.
9: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
10: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error el nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
9: A 10:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
10: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carles Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
9: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: dia, que n'alies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Ai, mira, aquestes emocions a aquesta hora.
1: T'estic posant unes cançons últimament de la teva època, eh?
0: Ja era granadet, eh? Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de la banda americana Toto i el seu nou èxit del 92 Àfrica. I és que tal dia com avui, un 3 de setembre, però de l'any 1986, a Sud-àfrica, el bisbe i Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu va ser nomenat oficialment arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap. Va ser una fita històrica i va trencar les barreres racials a la cúpula de l'església del seu país, convertint-se en el primer sud-americà negre a aconseguir-ho. La seva lluita social va tenir un objectiu molt clar: fer servir la seva nova autoritat religiosa per pressionar el govern a favor

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a dues hores, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. És la intervenció que va demanar per donar detalls de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Aquesta compareixença, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha quedat alterada per l'informe policial que afirma que forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta. Això fa trontollar la versió del govern espanyol, que fins ara s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de la crisi, i, de fet, tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols la col·laboració de Rabat. Per tant, amb aquest panorama especialment delicat, avui Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 del matí. Ho seguirem amb la Paula Brujats. Madrid, Paula, bon dia.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia la Paula, el govern espanyol insisteix que aquest informe policial que assenyala la convivència de policies marroquins es va fer a partir de l'anàlisi de vídeos de xarxes sense fons sobre el terreny i que no assenyala l'autoria del Marroc. Ampliem una mica més aquest contingut de l'informe. Ot Serra.
3: La policia parla de permissivitat total. Els migrants interrogats admeten que els agents marroquins els donaven indicacions sobre la ruta. Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes. Desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
0: Estem parlant, per tant, d'un informe que qüestiona la tesi que el Marroc no va tenir res a veure a l'entrada massiva. I avui, El Mundo, per exemple, publica dos informes més que també desmuntarien que el govern espanyol no n'estava al cas. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva de Ceuta. El primer informe és de la intel·ligència militar, que el 27 de juliol qualifica de molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30, de tres dies després. El segon informe és just abans de la llau humana, és una nota informativa interna, en aquest cas de la Policia Nacional, que adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment amb caràcter immediat. De fet, segons El Mundo, la paraula extrem en aquest informe apareix en majúscules, subratllada i en negreta, i l'expressió caràcter immediat surt en negreta i subratllada.
0: I això l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es va convertir en marxes contra el govern espanyol. Que sentiu són aldarulls, perquè a Madrid van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i també alguns policies ferits. Dani Sanceaja.
5: La plaça Sibeli s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciudad española ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar també de convocatòries antiracistes.
4: A Barcelona, per exemple, un cordó policial va evitar que es trobessin les dues protestes. A un costat, la convocada per Ceuta contra Pedro Sánchez amb el suport del Partit Popular i de Vox. A l'altra, la que muntaven col·lectius socials, sindicals o, per exemple, els comuns.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Es sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
4: Això ho deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També n'hi va haver de mobilitzacions per la qüestió de Ceuta, a Girona, a Lleida, a Tarragona. A Tarragona, de fet, hi havia el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
4: Per cert, avui el diari La Vanguardia recull una enquesta interna del Partit Popular, segons la qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez s'hi ha amagat informació.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Montserrat Ebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombar.
12: Avui és dijous 3 de setembre i esperem un altre dia de sol i de calor. Només destaquem alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant durant el matí, amb unes temperatures que pujaran 1 o 2 graus més que ahir. Podria arribar-se als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent i de la Catalunya Central.
1: A les carreteres, atenció si sou, us heu de desplaçar per la P7 perquè està tallada a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions d'uns 5 quilòmetres des de Santa Perpètua.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Últim intent.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat vaga per dimarts que ve, primer dia de curs escolar.
0: Maria Costa.
1: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
14: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el crim de Manresa. Llegim avui al País i La Vanguardia novetats sobre els dos menors detinguts, problemàtics i amb antecedents.
15: Un dels dos de 16 anys va deixar l'escola quan en tenia 10. Va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 anys malviu al carrer amb entrades i sortides a centres.
16: L'altre, de 15 anys, té un historial de detencions per robatoris amb violència. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran.
17: La nit dels fets, la víctima primer va intentar mediar en una baralla i més tard va tornar a coincidir amb un dels grups i va ser aleshores quan va començar una trifulga. Un dels detinguts va clavar-li una punyalada mortal al cor. La policia va trobar els dos joves en uns baixos ocupats on malvivien amb altres adolescents.
0: Indignada.
1: Tots dos són nascuts a Manresa, el primer de pares marroquins, l'altre de pares catalans. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar el matí de Catalunya Ràdio contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
18: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: Dol i indignació.
15: Mentre el jutge ha enviat els dos menors a un centre d'internament acusats d'un delicte d'homicidi, al Bages s'han succeït en les últimes hores els actes d'homenatge a la víctima.
0: Manresa, Nàtia Dell.
19: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
20: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
21: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
22: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
19: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es torna a aprovar.
16: La Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 d'aquest mes. Fa més d'un any que la carpeta no és sobre la taula dels ministres d'Exteriors. Ara el govern espanyol ho ha tornat a demanar. No consta que els països que s'hi oposaven, liderats per Alemanya, hagin canviat d'opinió.
0: A Ucraïna.
17: Aquest matí el president Salvador Illa comença el seu viatge oficial a Ucraïna durant durarà un dia i mig, un viatge que fa amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: L'objectiu és mostrar a Ucraïna que Catalunya vol col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra, en parlava Illa des de Varsovia, Polònia.
2: El que venim a fer és mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: Més atacs.
15: El viatge del president s'ha acabat fent amb una comitiva molt reduïda perquè en els últims dies s'han intensificat els atacs russos. Justament aquesta matinada un bombardeig ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Hi ha 8 ferits. També s'han sentit explosions a la capital.
0: Limitar els visats.
16: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
13: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
3: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar el dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita Gaza.
17: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho fa en plena precampanya electoral dels comicis del mes que ve i el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 d'ells eren menors.
0: Les favorites.
1: Avui a 11:15 del matí sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya. Entre les que tenen més números hi ha La bola negra, de Los Javis, o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
0: Fito Páez a Barcelona.
15: Avui el músic argentí actua a la capital catalana en un concert en acústic a les 9 del vespre al Palau de la Música.
0: I polèmica.
16: Amb l'aplicació La meva salut, fins ara s'hi podia entrar amb una contrasenya, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través de l'IDCAT mòbil. S'introdueix el DNI o el NIA i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans critiquen que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
0: Ja en parlarem.
23: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de
17: la
23: fer...
17: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'actual i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans.
0: Bé, que en parlarem a partir de 9:15 avui al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la dependència, més beneficiaris i més gent que espera.
1: En una dècada, Catalunya ha augmentat un 75% les persones que es beneficien del sistema d'atenció de la dependència. El sistema, a poc, s'hi han anat posant recursos, però l'envelliment de la població també fa incrementar la llista d'espera. Ara hi ha 50.000 persones, un 14% més que fa només un any.
15: Avui el Senat aprovarà el dictamen de la llei de dependència i la discapacitat. El director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
24: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, canvi de cicle.
25: Això és el que afronta l'equip de futbol femení del Barça. Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip. Són declaracions al tot costa.
26: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes. Llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
25: Una agi deixa el Girona val Panathinaikos per 16 milions d'euros. El Sabadell, nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic.
0: I ara que són les 7:14, repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
1: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i avui totes les portades centrades sobretot en Ceuta. Tota la premsa assenyala amb contundència la gestió que n'està fent el govern espanyol, amb l'excepció del País, que hi passa força de puntetes i parlen simplement de tempesta política. En canvi, al Mundo titulen directament que els dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els migrants i La Vanguardia parla que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall.
4: detall. L'Ara també s'hi suma i diu que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Avui totes les portades també van acompanyades de fotografies de les manifestacions d'ahir a Cibeles, a Madrid, contra la gestió de Sánchez amb aquesta crisi. Això sí, només l'Ara té en portada una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir a Ceuta. Per cert, que avui també llegim el reconeixement a George Clooney, guardonat amb el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
8: Condicions a citroen.es.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Gironella, 20 a la Garriga i 25 a la capital, a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Reoberta la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Tot i això, encara hi ha dos carrils tallats per un vehicle que s'ha incendiat. Retencions d'uns 7 quilòmetres des de Santa Perpètua.
16: Atenció, veïns de Barcelona, pas endavant pel futur campus de salut clínic UB.
10: El consorci que impulsa el projecte avala el pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat.
16: Oriol Pujador.
27: El projecte preveu construir més de 1.000 habitatges i la Facultat de Farmàcia es traslladarà a Esplugues. El pla també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
28: El futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
27: Ara s'obre un procés perquè els ciutadans hi presentin al·legacions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Més notícies. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
10: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació segueix oberta.
16: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intervindrà avui en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kiev.
10: Per l'augment dels atacs russos, l'ha convidat al seu humor a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko.
16: N'estarem pendents i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Vallès, el govern acaba el nou carril bici de Mollet i últim el de Sant Celoni.
10: Les noves vies ressegueixen l'N152 i la C35 fins a la Llagosta i la Batllòria, respectivament. Ho explica el 9-9.
16: I cultura. El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
29: Welcome to the Ministry of Not Forgetting.
16: La mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
10: Broken English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco de Carla Simón.
16: I més cultura, circ. Perquè avui arrenca el Cirque du Soleil i el seu muntatge Curious, una producció que es va estrenar el 2014 a Montreal, arriba al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Passant 4 minuts un quart de 8, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
30: el 56.878-56878 de la sèrie 17017.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart i mig de vuit i avui és 3 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
1: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
2: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
3: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada.
12: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
1: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència.
3: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
0: Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Guiar.
16: Acompanyar algú per ensenyar-li el camí, per fer-li de guia. De guies n'hi ha de molts tipus, guies turístics, guies espirituals. Segons un informe policial, les forces de seguretat marroquines van fer justament de guies per als milers de migrants que van entrar a Ceuta fa més d'un mes. Un bon guia t'ha de portar pel bon camí. Un mal guia et pot portar pel precipici.
0: Visat.
16: Autorització que un estat exigeix per permetre l'entrada, el trànsit o l'estada d'un estranger al seu territori. També és una eina geopolítica que els estats fan servir per premiar o castigar altres estats. Per exemple, la Unió Europea treballa per restringir els visats als turistes russos com a resposta a la guerra híbrida del Kremlin.
0: Setmana.
16: Període de 7 dies naturals que comencen dilluns i acaben diumenge, però també pot designar un esdeveniment temàtic que dura uns quants dies, com ara la Fashion Week de Nova York o la Setmana del Llibre en català, que del 19 al 28 d'aquest mes reunirà a l'Arc de Triomf de Barcelona editorials, llibreters, presentacions o signatures i, sobretot, lectors.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 330.000.
1: És el total de parats que hi ha a Catalunya. Tradicionalment, a finals d'agost augmenta l'atur perquè s'acaben els contractes del sector turístic. Una part de l'increment aquest any també s'explica pel procés de regularització d'immigrants.
0: 42%.
1: És el percentatge de trens de Rodalies que arriben puntuals, menys de la meitat. És una dada que Renfe ha admès després de dir erròniament que eren un 80% de trens. El retard mitjà dels trens és de 22 minuts.
0: 20.
1: L'Agència Espanyola de Medicaments ha prohibit la venda i ha retirat del mercat una vintena de productes aprimadors que contenen sibutramina. És un principi actiu que et treu la gana, però que també té efectes adversos molt greus.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig moltíssima gent congregada, milers de persones en una plaça.
15: És la mobilització per Ceuta que hi va haver a Madrid, a la plaça de les Cibeles. És la de la imatge. En concret, és la que veiem a la portada del periòdico. Segons la delegació del govern, hi havia 50.000 persones. Es va convertir en una protesta contra Sánchez.
0: A la segona imatge hi veig un casc negre, amb una màscara grisa, com un antifaç.
15: Sí, és el nou casc casteller que s'estrenarà per Santa Tecla i la Mercè. L'objectiu és millorar la fixació del casc a totes les mides i ampliar la protecció dels pòmuls, pont nasal i celles. El protector facial es planteja com un complement voluntari. És un casc que veiem a la premsa digital.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de les comarques de Lleida. És una paret d'escalada.
15: En concret, de la Vall de Boí. Es tracta de la paret inerte de Cavallers, una àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És notícia perquè els agents rurals han tancat dues vies d'escalada de forma preventiva perquè hi ha un bloc inestable. Han pres aquesta decisió després de l'avís d'un escalador.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara la cara ve del temps. Parlem dels noms de les grans borrasques que tindrem aquesta temporada. La primera es dirà, atenció, Adam. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem començat la nova temporada de Catalunya Ràdio, però també ha començat la temporada de borrasques i danes 2026-2027. De fet, a l'estiu és molt difícil que se'n formin, per tant, ara al setembre és el millor moment per començar-les a comptar i anomenar, i es posarà nom només aquelles grans depressions que generin avisos taronges o vermells per vent, o també quan s'activi aquest nivell d'avisos per pluges o nevades que vagin acompanyades de vent. En el cas de les danes, també s'anomenaran les més perilloses, i s'anirà alternant noms masculins i femenins que han escollit els serveis meteorològics de França, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, Espanya i Andorra. De fet, fa 10 anys que es fa i tot plegat serveix sobretot per millorar la comunicació d'aquests fenòmens. I ara sí, pels que vulgueu saber, si us dieu igual que una futura borrasca, us dic els noms. Són Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Eloís, Igor, Júlia, Kevin, Lola, Michael, Natalie, Òscar, Paula, Rafael, Sandra, Tomàs, Vera i Walter. Heu vist que ens hem saltat algunes lletres perquè n'hi ha pocs i es repetirien sempre la Q, la U, la X, la I, la Z. I, per cert, l'any passat vam arribar a un rècord, vam arribar a la T de Teresi, a veure on arribem aquest any.
0: Doncs a veure, perquè pinta llarg, això, no?
13: Sí, de moment sí. No sé si tant com l'any passat, però vaja, no ho sé, ho hem d'anar veient.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia síndria llargaruda que prolifera a Itàlia i la resposta era melona. Una melona és una síndria llargaruda. En italià, els plurals acaben amb i, i la primera ministra italiana es diu Meloni. Avui dijous, el primer dijous de la Copa Enigmàrius, anem a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, de 6 lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, 6 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. Un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia mostra la camisa a simple vista conforma un estampat hawaià semblant a uns cactus sense punxes, lleugerament pixelats. La majoria són verds. De tant en tant n'hi ha un de color lila, taronja o rosa. I tots ells tenen una vorada de color blanc. Segons diu la notícia, la camisa ha estat dissenyada de tal manera que el seu estampat altera les pistes visuals que fan servir els sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat per tal de no reconèixer una persona humana. Gràcies a l'estridència de la seva combinació de formes i colors, l'algoritme de les càmeres no és capaç de detectar la persona.
0: I això és real o fals?
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
31: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
18: Vinga, som-hi, a veure si ho heu encertat, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat és una notícia real. L'artista en qüestió és alemany, es diu Simon Weckert, i no és la primera vegada que intenta trolejar la tecnologia. El 2020 va passejar per Berlín amb un carro amb 99 telèfons mòbils perquè Google Maps detectés un embús de trànsit que no existia. Va, per cert, pels més atrevits. La camisa es pot comprar al seu web. Costa uns 80 euros.
0: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
1: Ens situem al camp de trànsit de Westerbork. És 1944. Un miler de jueus són transportats en tren, amuntegats en vagons de càrrega. Entre ells, l'Anna Frank, la seva família i les quatre persones amb les que els últims dos anys han viscut en la clandestinitat, amagades a la casa del darrere, fugint dels nazis. Dies que passaven entre les pàgines del diari de quadrets vermells amb què l'Anna Frank deixava constància d'una vida marcada per el silenci, la por i la incertesa. És 3 de setembre i aviat arribaran al seu destí, Auschwitz. Alguns acabaran a la càmera de gas, d'altres faran treballs forçats. És l'odi en la seva versió més extrema. Bon dia per recuperar aquesta història. Comencem amb If, de Michael Nyman, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El diari d'Anna Frank.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 3 de setembre del 2026. Ens despertem amb 21 graus a Sant Pere de Ribes, 15 graus a la Vall d'en Bas i 20 a la Pobla de Segur. El dia en què entrevistarem Elisenda Serra, del CatSalut, sobre les novetats en l'accés a l'aplicació La Meva Salut, que tantes queixes està provocant. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a partir de les 9 seguirem la compareixença de Pedro Sánchez del Congrés per parlar de la crisi de Ceuta, una compareixença que arriba després de les protestes d'ahir i de la tempesta política pels informes policials.
2: La policia creu que agents marroquins van guiar els immigrants durant l'assalt. El govern espanyol manté que no hi ha prou proves per culpar el Marroc, però s'ha quedat sol amb aquesta tesi perquè tant els socis com l'oposició sostenen el contrari.
1: Sobre les marxes d'ahir i l'embolic amb els informes policials, en parlarem poc abans de les 9 amb Nacho Martín Blanco, del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns.
2: Quan queden només 5 dies per començar el curs escolar, el govern es reuneix avui amb els sindicats USTEC i la CGT.
1: És l'últim intent per desconvocar la vaga anunciada per dimarts de la setmana que ve. Les reunions que encapçalarà la consellera Niubó arriben després de tot un estiu sense contactes.
2: I Manresa dedica diversos homenatges a l'home mort la matinada de dilluns a dimarts. Avui a la premsa hi llegim detalls sobre els dos menors detinguts.
1: Tenien 15 i 16 anys, tots dos malvivien en uns baixos ocupats amb altres adolescents i acumulaven diverses detencions i entrades i sortides en centres d'internament.
2: I avui coneixerem les pel·lícules espanyoles preseleccionades per anar als Oscars, les que tenen més números, La bola negra de los Cabis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Els esports, avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asencio, per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, unes d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle.
0: I pel que fa al temps, avui es preveuen temperatures de fins a 38 graus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, són les màximes previstes en punts del Pla a Lleida o fins i tot als llocs més càlids de la Catalunya central. A la resta del país fàcilment se superaran els 33 o 34 amb un dia de sol amb 4 núvols baixos matinals al Delta de l'Ebre.
0: Mobilitat també a aquesta hora. Retards a diverses línies de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Ale, Raül, a la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha retards d'uns 10 minuts, segons Renfe, perquè encara cuegen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. També hi ha retards de fins a 20 minuts a l'R15, la línia que uneix Barcelona i Riba-Roja d'Ebre, i a l'R11, la que connecta Barcelona amb Portbou. A l'R14, el tren que està anant de la Plana Pica Moixons cap a Barcelona va amb una demora d'11 minuts.
0: I les carreteres, cua també d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert i retencions, com deies, d'uns 11 quilòmetres des de Mollet del Vallès, recordem, en sentit sud, de retruc, afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Més enllà d'aquest punt, lentitud amb aturades a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a la Litoral, des de Sant Adrià a la Marbella, també en sentit Llobregat, derivat d'un altre accident.
0: Cop d'ull també a les portades. Marc Jurado.
7: Centrades avui, Ricard, en Ceuta. Tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en aquesta crisi. Pel que fa a les fotos, l'Ara és l'únic que publica una fotografia de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Pedro Sánchez. A la resta de diaris, però, grans fotos gairebé calcades de la manifestació multitudinària de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. Per acabar, també avui en portada, La Meva Salut permet accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a les portades del periòdico i l'Ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem l'actualitat amb Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombar. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
8: L'editorial de La Vanguardia, per exemple, es titula Marlaska, l'ull de l'huracà de Ceuta, i assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que va passar a la ciutat autònoma. L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut a Marlaska i malson per a Sánchez, i destaca que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia en aquesta crisi. crisi. Mentre que la directora del periòdico, la Gemma Martínez, assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles. L'editorial del Mundo va encara una mica més enllà i exigeix com a mínim el cessament del ministre de l'Interior, mentre que al País Avui només hi trobem un article d'opinió sobre Ceuta i és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Alerta del científic Salvador Massí pel periòdico sobre les greus retallades i la increïble interferència política en l'àmbit investigador de Donald Trump als Estats Units, en un afany destructor inaudit fins ara en països democràtics. Massí recorda que els científics són una professió nòmada que busca els diners allà on sigui per investigar, funció clau pel progrés, però també per la qualitat de vida de tots els humans, i que la crisi que viu als Estats Units és fruit d'un pèndol sempre en moviment, però ara el pèndol ha oscil·lat en excés cap a l'altra banda.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien... 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat!
10: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions. Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara altres notícies de la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fortunes que pugen i fortunes que baixen.
1: Les que creixen són les grans fortunes de Madrid, que eleven la seva riquesa. En canvi, s'estanquen les de Catalunya. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que el patrimoni mitjà declarat a la capital espanyola multiplica per 4 el català. També afegeix que les arques públiques van deixar d'ingressar 730 milions per les bonificacions del govern d'Ayuso.
0: I què ha sortit a subhasta?
2: El Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre per 25.000, però ell el va comprar, l'havia comprat per 130.000 fa 6 anys. Ho llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional després d'aquests canvis de preu. Resulta que el 2020 es va fer una taxació administrativa i no era real de mercat.
0: Rànquing de conductors.
1: Barcelona i Lleida entre les ciutats amb els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow la situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga, que encapçala el rànquing. A l'altra banda, els millors conductors, segons aquest estudi, són els de Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
0: I el banc més famós per als turcs és a Barcelona.
2: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. Et preguntaràs per què? Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, no és un banc modernista, ni tan sols és el banc on realment es va asseure Arda Turan, perquè el van renovar. Si teniu curiositat, és a Jardiners de Gràcia, ho recull el Nacional.
0: Un possible nou parador nacional a Catalunya?
1: Sí, en concret a Tarragona, la edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no és el sac i ben lligat. De fet, es proposa, l'Ajuntament és qui ho proposa, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar al ple. Les primeres projeccions apunten a una quarantena d'habitacions, ho explica el diari Més.
0: I què és l'orca Tonyi?
2: Doncs la considerada àvia de les orques de l'estret de Gibraltar de 60 anys. I ara és notícia perquè algú li ha disparat a l'aleta i no se sap qui ha estat. Transició Ecològica ho ha remès a la Fiscalia de Medi Ambient per un possible delicte contra espècies protegides. Ho recull El País.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
13: L'administració de Donald Trump ha intervingut en el judici per la querella que el New York Times ha presentat contra OpenAI perquè el ChatGPT utilitzava els arxius del diari sense pagar drets d'autor. Le Monde o el Financial Times avui destaquen que en un gest absolutament inèdit, el Departament de Justícia ha registrat un document en aquest judici on argumenta que si es limiten els models d'intel·ligència artificial es frustrarà el procés creatiu i científic i la prosperitat dels Estats Units. L'any que ve serà un any molt intens d'eleccions, n'hi haurà a Itàlia, per exemple, i el Corriere della Sera avui ja aborda la possible ingerència russa en aquests comicis. El diari recull declaracions del vicepresident Antonio Tajani, del partit Forza Itàlia, dient Moscou intentarà influir en les eleccions, però els italians no ens deixarem influenciar. I declaracions també de Matteo Salvini, de la Lliga, dient que veu un sentiment antirrus que el preocupa. Argentina, el Clarín explica que una banda de narcotraficants va intentar fer servir la imatge del Kun Agüero per ampliar els seus negocis. Portaveus de l'exjugador confirmen que fins i tot li van fer una oferta, però que la van rebutjar.
6: I en plan econòmic, el sou mitjà ja no arriba per comprar un habitatge de 70 metres quadrats a la major part d'Europa. Ho llegim a 5 dies. El 70% dels europeus viu en zones on ni una hipoteca a 30 anys permet accedir a un habitatge de mida estàndard. Expansión publica que la banca espanyola està pressionant auditories i consultores perquè baixin les tarifes, al·legant que en fan servir intel·ligència artificial. El diari escriu que és una estratègia més del sector bancari que vol mantenir a ratlla els costos. I la premsa de Salmó avui també recull els beneficis de les aerolínies estatals i l'economista diu que han tancat el millor any de la història. Les 6 principals companyies han elevat un 6% els ingressos. Segons el diari, tot això és fruit de l'èxit turístic del país i la intensa demanda de viatges.
13: I a la premsa esportiva, Robert Prats.
3: El jugador del Madrid, Raúl Asensio, cau als inferns, remarca La Vanguardia, el madridista condemnat per anar begut quadruplicant la taxa d'alcoholèmia.
14: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
3: El capità del Madrid, multat amb 14.000 euros, la retirada del carnet de conduir 8 mesos, conduïa el seu Porsche Macan a 6:45 del matí i no escoltava precisament El Matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil el va interceptar, li va fer un judici ràpid, va reconèixer els fets i va expressar el seu penediment. I qui també ha anat ràpid a fitxar ha estat el Barça. Coincideixen tots els diaris a dir que ha fet un equipàs. L'Esport diu que Flick ha reunit una plantilla excepcional durant el mercat de fitxatges. El Mundo Deportivo apunta que tot aquest encert en els fitxatges té un nom, el de Deco.

0: Paco, gran artifacts del canvi pel Mundo Deportivo, el consens en Flick i Laporta és total. Deco surt reforçat, destaca La Vanguardia. Ell i el seu gran aliat, Hansi Flick, han aconseguit ingressar 100 milions i invertir-ne 174 en 10 fitxatges. El periòdic afegeix que Laporta bat el rècord de fitxatges sense haver patit el drama de les inscripcions. El diari Ara s'atreveix a dir fins i tot que hi ha un mètode Deco: discreció, viatges llampec i complicitat dels jugadors. Una manera de gestionar molt personal que ha estat crucial. Tot i això, Toni Padilla diu que Marc Casado ens trenca el cor. El futbol és sovint cruel, ens enamorem de Xavi Espar, assistim al somni trencat d'un Casado moix, el noi que és capaç d'anar a Canaletes per celebrar un triomf. Que sigui malís, feliç, s'ho mereix, diu Padilla.
1: Penso per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Una turista rep l'alta de matinada en un hospital d'Itàlia i ha de caminar 12 quilòmetres fins al seu hotel perquè no hi havia taxis de nit.
3: No, va passar a Pesquiera del Garda, una localitat de la província de Verona. Resulta que en aquesta població els taxis no treballen durant la nit, tot i ser una de les zones amb més afluència de turistes, i si ho fan, ho fan amb reserva prèvia i de forma excepcional. Per tant, la dona va haver de caminar els 12 quilòmetres quan acabava de rebre 8 punts de sutura en un ull, s'havia luxat l'espatlla i trencat un dit. Ho hem llegit al Mundo.
2: I benvingudes a Sexcel·lència, la data estupenda de Cindy Crawford i Salma Hayek.
4: L'article de La Vanguardia diu que és una expressió que combina sexagenari i adolescència i que vol definir la vida de les persones de 60 anys que són actives amb autonomia, temps propi i amb ganes de complir propòsits. Com si fos, vaja, un nou començament i allunyant-se de la bellesa, amb B baixa. Crawford Ford o Hayek formen part de la llista de personatges que promouen aquest estil de vida.
2: El tauró més estrany de la Mediterrània viu a Múrcia. Ara s'està esfumant i ningú sap per què.
3: El Confidencial explica que el peix guitarra, que es diu així, doncs perquè té un aspecte que recorda a la guitarra.
4: Molt bé.
3: És una...
2: De cinc cordes?
3: No, o... Sí. Suposo que sí.
4: No és ukelele, eh?
3: Una trompeta. Peix. Doncs és un animal estrany a mig camí entre el tauró i la rajada i és
2: el
3: una espècie...
2: El peix oboè, deu ser... Maco de veure.
3: Llarg, deu ser.
2: Bueno, digues. És un animal estrany, no?
3: Sí. I que no es troba a cap altre lloc del Mediterrani. Els experts han detectat que hi ha un grup de peixos guitarra que es queden a Múrcia tot l'any. Perquè, però els més grans últimament han anat marxant com si fossin turistes. Ara estan investigant el motiu perquè toquen el dos.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
4: L'extenista Carla Suárez en fa 38, també l'actor Charlie Sheen, 61, i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que avui en fa 48.
2: I el santoral?
4: Sant Gregori el Gran, Santa Basilissa i Sant Simeó.
2: Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs de la premsa d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 3 de setembre de 1986, l'estiu de fa 40 anys a Catalunya, es van cremar gairebé 70.000 hectàrees de bosc. Els incendis més importants, el de l'Albera i el de Jorba, Veciana i Copons. Però els més simbòlics, sens dubte, van ser els focs que van afectar el massís de Montserrat. Les flames van arribar a ser una amenaça per a les instal·lacions del monestir. Hi ha una foto de Josep Maria Montaner que ha quedat per la història, on es veu el monjo de Montserrat, Ricard Maria, acompanyat de dos bombers que s'emporta la imatge de la Moreneta per salvar-la del foc. I ara fa 40 anys el príncep Felip ingressava a l'Escola Militar Naval de Marina, Pontevedra. Ja feia 10 anys que s'havia mort Franco, però quan el rep el director del centre, el capità Macavich, es veu com de la paret del despatx en penja un retrat gegant de Franco. I acabo amb novetats a Catalunya Ràdio per la temporada 86-87. Àngel Casas farà la tarda de 5 a 7 substituint Adelina Castillejo. I torna Mikimoto després d'haver acabat la mili. Tindrà un programa musical diari els vespres i també el dissabte a la nit, el Mikimoto Club.
2: I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment perquè hi ha una retenció d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. Clàudia Serra.
7: Sí, és el punt més complicat a aquesta hora per un camió que s'ha incendiat en aquest punt que deies, a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Aquí només hi ha un carril obert i això provoca retencions que són ja d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Trànsit recomana vies alternatives, la C50 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida i la C58, la B40 i l'A2 en sentit Barcelona.
8: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
2: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassant aquesta dels titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per la crisi de Ceuta.
9: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar Rabat. Ángel Víctor Torres, ministre.
10: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los
2: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls.
11: La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo del PP i Santiago Abascal de Vox.
12: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
13: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: I els dos acusats del crim de Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
9: El jutge que els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
2: La consellera d'Educació es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs.
11: Intentaran mirar de desencallar la situació. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
14: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
2: I avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola de les pel·lícules favorites per representar Espanya als Oscars.
9: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia, Ricard.
2: Girona, saludem la Laia Claret. Laia, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Lleida, l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
18: Bon dia.
2: Comencem, en aquest cas, per tu, Clara, a Tarragona, perquè han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi.
18: Sí, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis d'aquesta localitat, després que l'avi de la criatura presentés la denúncia per la desaparició. En aquest habitatge, la policia hi ha trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. D'altra banda, també destaquem que la flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, espera mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat. Amb el final de la veda són optimistes, entre altres coses, per l'elevat nombre de crustacis que hi ha.
2: I parlant precisament de nadons i d'homicidis, a les comarques de Barcelona els Mossos investiguen, Marc, la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic.
16: Sí, en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta i canviem de tema. Per acabar, de més bon humor, destaquem tres propostes culturals. Avui es presenta el Festival de Sitges, que arriba a la seva 59a edició. També el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge curiós al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a les comarques gironines, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Laia.
19: Sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i què hem vist? Doncs que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la de Cuna de Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Canoris. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat de poder volar del niu, una xifra històrica des que segueixen aquestes dades. I també, com el Marc, acabem amb dada cultural. Avui estarem pendents de l'anunci de la programació de Flamenc Gil, Festival de Flamenc de Girona, un festival que aquest any estrena col·laboració en temporada alta de teatre.
2: I a Lleida, la barema a la denominació d'origen Costers del Segre s'acabarà abans del previst, Estela.
18: Sí, i una vegada més, això s'explica per la calor que ha accelerat la maduració del raïm. S'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual. Així, si habitualment la collita s'allargava fins al voltant del 20 d'octubre, enguany tot indica que a finals de setembre ja s'haurà acabat amb tot. La DO Lleidatana preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat, sobretot gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. També ens fixarem en els veïns de Castellciutat, a la Seu d'Urgell, que diumenge a la tarda
15: d'atenció han convocat un tall a la carretera N260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble. Hem de tenir en compte que aquest poble està dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
2: Doncs gràcies, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
15: Adéu, adéu,
2: bon
15: dia. Adéu.
17: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir avui de casa, ara mateix sapigueu quin temps ens espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, es va confirmant aquesta calorada d'aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Si la massa d'aire que tindrem el cap de setmana serà excepcionalment càlida. Estem parlant de 8-9 graus per sobre del que és normal en aquesta època. Vinga. Es traduirà en màximes per sobre els 35 graus a bona part de l'interior. Fins als 40 podrien arribar als llocs més càlids de Ponent. Això ho notarem a partir de demà i també el cap de setmana. La bona notícia és que també es veu al final d'aquest episodi, que serà al voltant del dia 9, dimecres que ve. De moment avui, dia de sol, dia de calor, alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre, i avui les temperatures més altes ja poden arribar als 37 o 38.
2: I pel que fa al trànsit, pendents de l'AP7 a Cerdanyola, on, com ara explicàvem, hi ha una cua quilomètrica, cues quilomètriques per un camió incendiat. Clàudia, com està la situació ara mateix?
7: Doncs mira, sabem que és un camió que transportava productes congelats que s'ha incendiat en aquest punt a Cerdanyola del Vallès, a l'AP7 en sentit sud. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30, que va paral·lela a la P7. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Però és que també estem pendents de la Ronda Litoral, on un accident talla en aquests moments d'aquesta via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc. Hi ha retencions també en direcció contrària, en sentit Trinitat, des de la zona franca.
2: Doncs molta precaució avui a les carreteres, sobretot per aquesta incidència que hi ha a la P7, un camió que, Clàudia, sabem alguna cosa de com estaran, si es retirarà aviat o no?
7: Els bombers encara estan treballant a la zona. De fet, des de les càmeres de trànsit s'ha vist fum, fins fa ben poca estona. Per tant, sembla que encara hi ha feina per fer.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
17: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre.

0: I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el quilo de préssecs a 3 punts diferents del territori. Lara García, bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb els préssecs més famosos de Catalunya, els de les comarques de Lleida, que són els més famosos perquè és on més n'hi ha. De fet, 85 de cada 100 tones de fruita dolça que es produeixen a casa nostra són de la demarcació de Lleida. El preu del quilo de préssecs ronda els 50 cèntims. A la Llotja de Bellpuig sentim en Manel, un pagès de la zona.
2: Doncs el quilo de préssecs ara mateix estaria entre uns 45 i uns 65 cèntims, depenent del calibre i del mes de recol·lecció.
1: Després de les comarques de Lleida, on més préssecs es conreen és al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En Fernando Moner, pagès de Riudoms, ens explica els preus que hi ha al mercat de la canonja al Baix Camp.
3: Bueno, el preu va en funció del calibre. Aleshores, un calibre 20, un préssec groc, ara estaria 2 euros. Un calibre 18, que s'entén que són 18 préssecs que val com una caixa, val, aleshores estaríem sobre 2,30. Amb groc, amb vermell, el preu és més baix. Estaríem entre un calibre 20, 1,70 i un calibre 18, doncs estaria sobre 1,80.
1: I acabem amb el préssec d'Ordal, que es conrea a la comarca de l'Alt Penedès i representa només un 4% de la producció. És una de les variants més cares perquè se'n fa molt poc. S'enfila fins als 80, 90, 1 euro al quilo de préssec. Sentim en Jaume Gardenyes, responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
4: El préssec d'Ordal sempre s'està venent molt més car perquè la diferència de la producció de Lleida o les Terres de l'Ebre que va directe al consumidor. El marge de benefici sempre hi és amb aquest préssec.
0: I on van a parar els nostres impostos avui dijous? Què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia. Doncs no tenim a l'Ot Serra. I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, David i Victoria Beckham han tornat a revolucionar-les. El matrimoni ha compartit un vídeo en què ensenyen l'última collita del seu hort. Es tracta d'una carbassa amb una forma suggerent. Bé, perquè us feu una idea, es tracta d'una hortalissa que té més ADN d'albergínia de Txernòbil que de carbassa britànica. Doncs bé, David Beckham mostra orgullós la magnífica troballa mentre na Victoria manifesta astorada que no havia vist mai una cosa semblant. Escolteu.
6: What is that, David?
7: It is a pumpkin.
6: I've never seen one that shape.
5: Fonts properes al Matí de Catalunya Ràdio afirmen que Victòria s'ha passat dues nits sense dormir i que han aprofitat l'hortalissa per fer-ne un centre de taula, Ricard. Mm. I és que Camp Beckham ja estan preparats per la tardor.
0: Hem vist centres de taula més horrorosos, vull dir que sí. Està bé, està bé.
5: Sí, sí.
0: A l'Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
5: Adéu.
8: No estàs sol, no tingues por.
0: Va arribar al punt de les 8 del matí, cada dia dediquem una cançó i avui, 3 de setembre, és un dia per dedicar una cançó a aquelles persones anònimes que sortiu al carrer a dir la vostra, que combateu el racisme sense por. Una gran majoria social que no crida, però que diu les coses clares, que no fa tuits i que dona la cara. Gràcies i seguiu així. Sense por.

0: Pedro Sánchez i per al govern socialista. D'aquí a una hora, el president espanyol compareix al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi que es viu a Ceuta des del 31 de juliol. I ho fa enmig de noves informacions que qüestionen alguns arguments que ha defensat fins ara. Dilluns, recordem, Pedro Sánchez va dir en una entrevista a la cadena SER que el Marroc no va tenir cap paper en l'entrada massiva i que darrere de l'operació hi havia una combinació d'actors. Parlava de Rússia, d'Israel, de la ultradreta internacional i també parlava de màfies. També va defensar que l'assalt era difícilment previsible i que no hi havia avisos prou contundents. Però ahir vam conèixer, a primera hora del matí, una nota informativa i un informe també dels serveis d'intel·ligència de la Policia Nacional lliurats a l'Audiència Nacional que apunten a una direcció completament diferent. Hi hauria hagut avisos previs i, a més, s'hi assenyala directament el paper del Marroc. Ahir també explicàvem que la Comissió Europea nega cap implicació russa confirmada en l'arribada massiva de migrants i sí a posteriori amb informacions falses. Arribats aquí, la compareixença d'avui és especialment rellevant. Seguirem Pedro Sánchez en directe a partir de les 9 del matí, pendents de si manté la seva versió, de si l'amplia o si la rectifica. Perquè més enllà de les responsabilitats polítiques, el que avui està en joc també és essencial en democràcia. És la credibilitat de les institucions. És la confiança dels ciutadans. A Ceuta hi ha hagut massa coses que no han funcionat. Hi ha hagut contradiccions dins del govern, dubtes sobre la rapidesa en la presa de decisions i una primera resposta que no ha estat a l'altura de la dimensió de la crisi. Ara caldrà aclarir què se sabia, quan es va saber i qui va prendre cada decisió i, si cal, evidentment, assumir responsabilitats. També l'oposició. L'oposició té una responsabilitat. El Partit Popular i Vox tenen tot el dret d'exigir explicacions. Però una crisi d'aquesta magnitud mereix alguna cosa més que confrontació política. Parlar de fronteres, de migració, de relacions amb el Marroc, exigeix rigor, prudència, sentit d'estat. Són qüestions massa delicades per convertir-les en combustible polític. I mentre avui al Congrés veurem aquesta batalla política, avui ens despertem també amb dues imatges al carrer. Per una banda, manifestacions en suport a Ceuta, que han derivat en proclames racistes i els habituals insults a Pedro Sánchez. Però per l'altra, també hi va haver manifestacions contra el racisme. Una societat que potser no sempre es vol ensenyar a les xarxes, però que sí que es pot mostrar al carrer. I convé recordar-ho. Per molt soroll que facin les xarxes, som més els que volem convivència i dignitat, que no pas els que volen construir murs i uniformar la societat. Avui, doncs, toca exigir respostes certes, transparents, als responsables polítics, perquè Ceuta també necessita de respostes certes. Les persones que hi viuen i les que han arribat mereixen dignitat. I la resta dels ciutadans necessitem també transparència. Sense transparència no hi ha confiança. I sense confiança no hi ha democràcia.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber el dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés amb totes les mirades posades en el paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Un informe policial apunta que els serveis de seguretat marroquins van guiar els migrants en l'entrada massiva de fa més d'un mes. Madrid manté que no hi ha proves que Rabat ho organitzés.
0: La segona.
2: Els dos menors acusats de l'homicidi d'un home a Manresa tenen antecedents i un perfil problemàtic, segons llegim avui a la premsa. El jutge els va enviar ahir a un centre d'internament de menors.
0: La tercera.
2: A 5 dies de l'inici del curs, la consellera Esther Niubó i els sindicats convocants de la vaga prevista es reuneixen. USTEC i CGT esperen que el Departament d'Educació s'avingui a reobrir negociacions.
0: La quarta.
2: Salvador Illa comença la seva visita oficial a Kiev, la capital ucraïnesa, d'aquí un parell d'hores. Ho fa acompanyat del conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El viatge del president coincideix amb un increment dels atacs russos.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
2: Avui s'han de saber quines són les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscars. Les que tenen més números ara mateix són La bola negra de Los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Avui es fa el judici al jugador del Madrid Raúl Asencio per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle, mentre que el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp ja s'ajusta a la normativa.
0: Avui es preveu també un altre dia excepcionalment càlid pel mes de setembre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ahir ja van tenir un primer rècord de calor de setembre a l'Observatori Fabra de Barcelona i segur que en tindrem més en pròxims dies. Avui ja s'arribarà als 37 o 38 graus als llocs més càlids de Ponent o de la Catalunya Central, amb sol a tot arreu i una mica de tramuntana al nord de l'Empordà.
0: I el trànsit, aquestes 11 quilòmetres de cua a Cerdanyola del Vallès, estan preocupant ara mateix en sentit sud, Clàudia Serra.
5: Sí, més que 11, diríem ja gairebé 13, eh? Uns 13 quilòmetres de retencions a la P7 a Cerdanyola del Vallès, com deia, sentit sud per l'incendi d'aquest camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions des de Mollet del Vallès. Hi ha 4 dotacions de bombers que treballen en aquesta zona. De retruc a altres vies afectades, doncs la B30 des de Barberà en sentit sud, la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. Aquí també es comencen a registrar ja també retencions. Trànsit recomana vies alternatives, C58 i B40 en sentit Tarragona i Lleida, i C58, B40 i A2 en sentit Barcelona. Però atenció, perquè a Barcelona també estem pendents de la Ronda Litoral, on un accident talla la via en aquests moments en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc, per un accident, com dèiem, que genera cues de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Hi ha retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la Zona Franca.
0: Línies obertes també al telèfon del directe, si algun oient vol dir la seva en aquestes retencions, 9-3-0-1-7-4-7-4.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 8. Avui a l'Àgora ens acompanyaran d'aquí a pocs minuts Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, el dia en què seguirem aquesta compareixença a les 9 del matí de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. La va demanar, de fet, el mateix president Pedro Sánchez per explicar la gestió del seu govern de la crisi a Ceuta, però les revelacions de les últimes hores li han descol·locat el relat. D'una banda, tenim aquest informe policial que afirma que forces marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta, quan el govern espanyol s'ha escarrassat a negar qualsevol connivència amb Rabat. I de l'altra banda també tenim l'informe previ a l'entrada massiva que qüestionaria també la suposada falta de visos. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
0: Pedro Sánchez compareix a partir de les 9. Primer de tot, explica'ns com anirà aquesta intervenció, què en sabem.
11: Doncs és un ple monogràfic. Sánchez ve al Congrés per parlar només de Ceuta, no té cap mena de límit de temps. La Moncloa diu que portarà dades i també farà referències a aquests informes que comentem. La resta de partits tenen dos torns d'intervenció per replicar el president. S'espera, per tant, una compareixença llarga, tensa. De fet, és de les més complicades per Sánchez, perquè el pressionen tant oposició, com és habitual, però també els socis, que creuen que el govern ha anat tard i malament i que l'acusen d'amagar informació i d'exculpar el Marroc. I és que la Moncloa s'ha quedat sola aquesta setmana, traient Rabat a l'equació i lluant fins i tot el seu paper de col·laboració.
0: El panorama ja era complicat, hem de dir, per Pedro Sánchez, però és que ara ho és encara més, després de tot l'enrenou per aquest informe policial que parla de, com a mínim, permissivitat total dels agents marroquins.
11: Sí, una participació que l'executiu de Sánchez sempre havia negat, però l'informe diu que la policia marroquí va guiar els milers de persones fins a la frontera, va donar indicacions i parla d'una operació planificada que no tenia una finalitat migratòria. La Moncloa, que desconeix, diu aquest informe i que es va enviar directament a l'Audiència Nacional, treu pes. Diu que l'informe no parla de qui ha organitzat l'operació en origen. Àngel Víctor Torres.
12: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
11: La Moncloa, per tant, sosté que no es pot establir la implicació de cap govern, servei, agència o persona i manté que l'autoria intel·lectual és, a dia d'avui, encara desconeguda.
0: Gràcies, Tània Tàpia, des de Madrid. Fins ara.
11: Fins ara.
0: Val la pena també que ampliem una mica més el contingut de l'informe.
13: La policia parla de permissivitat total. Els migrants interrogats admeten que els agents marroquins els donaven indicacions sobre la ruta. Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten als efectes: desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
0: Insistim que aquest informe és important perquè fins ara el govern espanyol s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de l'entrada massiva de persones a Ceuta. De fet, una vegada i una altra han destacat la cooperació de Rabat, que tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols. Sobre això, és simptomàtic el que ha dit també l'eurodiputat socialista Juan Fernando López Aguilar en una entrevista a Euronews.
14: And it's only obvious that it couldn't happen without some overlooking of Moroccan authorities. That is only obvious. And common sense says so.
0: És obvi que tot això no podria haver passat sense una certa permissivitat per part de les autoritats marroquines, deia López Aguilar, que va ser, recordem, ministre de Justícia en Zapatero. En tot cas, aquest informe policial qüestionaria també la versió que el Marroc no en sabia res. I avui El Mundo publica dos informes més que també desmuntarien la tesi de la falta d'avisos. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva a Ceuta. El primer és de la intel·ligència militar, del 27 de juliol. Aquell dia, aquest text diu que és molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30. El segon informe és més immediat, és just abans de la llau humana a Ceuta. En aquest cas és una nota informativa interna de la Policia Nacional on adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment diu que això té un caràcter immediat. Insistim que això és molt poc abans de l'entrada del dia 30 a Ceuta. De fet, segons El Mundo, alguna d'aquestes paraules estan destacades en aquest informe. La paraula extrem apareix en majúscula, subratllada i en negreta. L'expressió caràcter immediat en aquest informe surt en negreta i també subratllada.
0: Avui seguirem aquesta compareixença en directe a les 9 del matí i abans també parlarem amb diputats catalans al Congrés, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, Aina Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. Serà l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es van convertir en marxes contra el govern espanyol. I amb aldarulls, com sentim. I diversos detinguts i alguns policies també ferits, com també periodistes que han viscut situacions tenses. Tornem a Madrid, Dani Santeaja.
16: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal, amb acusacions del president espanyol de connivencia amb el Marroc.
17: Que una ciudad española ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
18: Pedro Sánchez està al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
16: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Saindeja per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar de convocatòries antiracistes.
15: Sí, a Barcelona, per exemple, a la plaça Sant Jaume, es va instal·lar un cordó policial que va evitar que es trobessin les dues protestes. Una, per demanar solidaritat amb Ceuta i contra Pedro Sánchez, aquí hi havia el Partit Popular o Vox, per exemple, i literalment a l'altra banda de la plaça, col·lectius socials, sindicats o els comuns amb una protesta marcadament antiracista.
19: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mi patriota que vive en Ceuta.
20: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
15: Això ho deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També hi va haver mobilitzacions per Ceuta, que estaven convocades per la Federació de Municipis, a Girona, a Lleida o a Tarragona, on hi havia el líder del PP català.
21: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente
2: directamente a los invasores.
15: És la que deia Alejandro Fernández. Per cert, parlant del PP, La Vanguardia avui recull un sondeig intern dels populars segons el qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez sí ha amagat informació.
0: I també hi va haver concentracions a Ceuta.
21: We are here in the center of the Spanish enclave of Ceuta.
0: Així n'informava la CNN. La delegació del govern espanyol xifra en 20.000 les persones que ahir es van manifestar a Ceuta. Tornem en directe. Miquel Jarque, bon dia.
22: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Com està el panorama avui?
22: Doncs la ciutat es desperta encara plena de banderes, amb un estat d'ànim encara d'eufòria per una convocatòria que va ser un èxit. Aquestes 20.000 persones que dius, has de pensar que aquí la ciutat té 80.000 habitants, per tant, massiva, tenint en compte les dimensions. Manifestació cívica, es va reivindicar molt, molt l'espanyolitat de la ciutat, el to agre, que també va marcar i molt en la personalització de Pedro Sánchez amb insults, però va ser pacífica i transversal, això sí, amb una minoria que de musulmans que no van participar de forma massiva. Aquí queda per veure si això tindrà algun efecte en la petició principal que es feia, que és que els immigrants marxin. La manifestació, per cert, va obviar el drama humanitari.
0: Aquest matí, Miquel, t'has pogut parlar amb un parell de joves, no?, que van creuar la frontera i que encara són a Ceuta.
22: Sí,
0: Avalen la versió que els van guiar en el seu camí d'entrada, com diu aquest informe policial, o ho desmenteixen? Què t'expliquen?
22: Aquests joves, concretament, el que m'expliquen és que ells no van veure persones grans que els guiessin, però sí que parlen d'una crida, que van respondre a una crida de les xarxes socials. M'ho han explicat amb el paper de la partida de naixement a la mà. Per tant, estaven organitzats i ja tenien la documentació preparada i llestos per travessar. Escoltem l'àudio i t'explico el que van dient. Em dic Adam, tinc 15 anys, estava treballant al Marroc, però no estava bé, ens vam alliberar d'aquestes persones, vaig deixar la feina, tampoc podia quedar-me allà, vaig mirar a llocs com Facebook, Instagram, i després vam sortir. Aquest és el seu testimoni, però altres joves, el que ens han explicat és que van seguir, sí, per xarxes socials, però una mica d'una forma molt poc planificada. Simplement grups d'amics que van quedar, que hi havia al seu poble un caldo de cultiu en el que es veien emmirallats amb altres nanos que marxaven. Són molt joves, però hem de pensar que també culturalment els nens de 15 a 16 anys al Marroc ja estan treballant i ja vetllen per les seves famílies, sobretot els barons, i per tant, jo crec que aquí amb 80.000 persones hi ha moltes casuístiques. Jo no m'he trobat persones que em diguessin que van creuar guiades per soldats marroquins, però sí que he vist imatges a internet, estan publicades, les hem vist tots, amb autocars que portaven persones a la frontera.
0: Gràcies, Miquel, seguim informant. Fins ara.
22: Fins ara.
0: I per rematar-ho també afegim un comentari del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
23: Després d'una pandèmia, d'una depressió, d'una Filomena, d'un volcà, d'una Dana, de Trump, el president Sánchez s'enfronta a un dels inicis de curs més difícils dels seus 8 anys a la Moncloa. No ha sabut gestionar la crisi de Ceuta. Queden un grapat de milers de migrants que han tensionat la ciutat, però sobretot Ceuta deixa una sensació de fatiga de materials. A la curta, Sánchez ha d'acabar amb aquest deliri de no poder dir les coses pel seu nom. Si el Marroc va mirar cap a una altra banda, s'ha de poder dir o la ciutadania acabarà posant cara d'11M. El pret a les files de l'oposició, d'uns quants jutges i de l'estat profund, no han pogut acabar amb Sánchez, però ara hem de veure si té una vida extra o si estem davant del gat de Schrödinger, que no se sap si és viu o si és mort.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és Manresa. Catalunya es continua investigant l'assassinat d'un home en plena festa major a Manresa. Avui diversos mitjans apunten que no es descarten noves detencions després que els dos menors arrestats ja siguin en un centre d'internament. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi mentre tant Manresa com Castellnou de Bages feien concentracions en record de la víctima. Manresa, Nàtia Dell?
24: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
2: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
3: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
4: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
24: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I diversos diaris també expliquen avui que els dos detinguts ja acumulaven diversos antecedents penals. Silvia Solanes.
5: Un dels detinguts, el que té 15 anys, va ingressar en un centre de menors al maig, acusat d'agredir amb un tornavís un cambrer de Manresa. Abans havia estat detingut per 3 robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense carnet. L'altre detingut, que té 16 anys, havia sortit fa un mes d'un centre de menors i la policia relaciona amb robatoris de motos i d'un mòbil.
0: I els diaris també donen més detalls de què va passar.
5: Si la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven, al cap d'una estona va tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Més tard de matinada els van trobar els baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
0: I com ja dèiem ahir, d'una banda tenim la investigació policial del cas i de l'altra l'explotació política. Ahir en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar fort contra els partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers, quan tots dos, recordem, van néixer a Catalunya.
6: Estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors en família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
0: Al Matí de Catalunya Ràdio també vam parlar amb l'alcalde de la capital del Bages, Marc Eloi, que també va criticar la instrumentalització de l'extrema dreta i va demanar més recursos socials per prevenir la violència comesa per menors.
25: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos, des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
0: Avui en continuarem també parlant. De moment, comentari que afegim de la periodista de successos del diari El País a Catalunya, Rebeca Carranco.
26: És trist comprovar els efectes d'unes eleccions municipals que ja són a tocar. No dic que en qualsevol altra època l'homicidi del Carles Vilajosana no comportés la mateixa ràbia, impotència i indignació. Però segurament no veuríem aquesta proliferació de manifestacions a la ciutat. Dimarts es va celebrar la primera promoguda per l'extrema dreta. Ahir una altra. Avui és Vox. Ningú es vol perdre l'oportunitat d'instrumentalitzar un amor i guanyar uns vots assenyalant la immigració. Es tornen a faltar les preguntes de fons. Quines oportunitats tenen els menors que es desvien del camí? O hem d'assumir el fracàs sense més ni més? Ara, tristament, anem tard.
0: I és important recordar que les teories que relacionen immigració i delinqüència no tenen cap base, Freddy.
15: No, és veritat que les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població general i representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que és veritat que hi ha una sobrerepresentació, però aquí hi ha dues coses. D'entrada, les dades en si soles no expliquen gran cosa. També podríem dir que els homes són la meitat de la població i el 80% dels condemnats. Això d'una banda. De l'altra, els estudis apunten que cal tenir en compte molts factors. Per exemple, les persones estrangeres tenen menys ingressos que els autòctons i molts viuen en barris que ja tenen els índexs de delinqüència. També que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims, aquí a tot arreu, els fan persones joves. A més, des del 2022, per exemple, la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23%. En aquest període, la taxa de criminalitat ha baixat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Són les 8:23. De seguida repassem els bàsics del matí.
27: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Però abans farem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
28: Pel que fa al temps, avui s'espera un altre dia amb calor extrema, se superaran els 33 o 34 graus a molts llocs de l'interior, s'arribarà als 37 o 38 al Pla Lleida i potser els llocs més càlids de la Catalunya central. El temps serà assolellat a tot arreu.
29: A les carreteres pendents de dos punts, cua d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un camió que s'ha incendiat i deixa només un carril obert a la circulació. De retruc afectada també la B30 des de Barberà a sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. I a Barcelona, atenció, perquè un accident talla la ronda litoral a Montjuïc en sentit Llobregat i a cua de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
7: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
10: Sara, sé com sortir d'aquí.
9: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
10: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
11: Visca la humanitat.
9: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
16: La plaça Sibèria s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
20: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
24: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència.
2: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 3 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del Matí Informatius, amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Recordem que tenim ara mateix 13 quilòmetres, com explicava ara la Clàudia Serra, de retenció a l'AP7, en sentit sud, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, per aquest incendi d'un camió. Ara hi ha just un carril obert i de seguida també ho actualitzarem de nou amb la informació del trànsit. De moment, arrenquem també els bàsics amb una reunió important. La consellera d'Educació es troba aquest matí amb sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs. Maria Costa.
29: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
30: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
29: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues notícies de les últimes hores. Els Mossos investiguen el cas del nadó que han trobat mort dins d'una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs.
5: Una persona va avisar que havia trobat al replà una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
0: I a València han detingut els pares d'un nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
5: L'avi va presentar la denúncia. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis on també han trobat una trentena de gossos, alguns de morts i restes de gossos malnodrits en un espai ple de brossa i excrements.
0: I encara els tribunals avui jutgen el jugador del Madrid, Raúl Asensio.
31: Per difondre un vídeo sexual d'uns companys seus amb una noia menor d'edat serà just després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut.
0: Passa que, parlant del Madrid, a França investiguen un suposat intent de segrest de Kylian Mbappé?
31: Sí, ho ha explicat la premsa francesa, Ricard, que assegura que el cervell del segrest seria un jove de 18 anys que actualment està empresonat. Haurien planejat segrestar una vintena llarga de persones, entre les quals el futbolista.
0: 40 segons arribarem al punt de 8:45 del matí. A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo. El barri és a tocar de Collserola i denuncia falta de manteniment.
3: Los pinos, pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total. Está seco, está sin mantenimiento ninguno. Y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
0: A partir d'aquí, al matí de Catalunya Ràdio, us avança que el Parc de Collserola demana a la Generalitat poder fer aquest manteniment del bosc per prevenir incendis. Ara no s'ha pogut fer per les restriccions per la pesta porcina.
29: El consorci del parc explica que ha pogut realitzar les tasques de manteniment a la franja de bosc més pròxima a les cases, però que les restriccions han fet impossible fer-ne a la zona més llunyana. El cap d'acció territorial del consorci, Joan Vilamur, recorda que això s'afegeix a la presència d'arbres secs a causa de la sequera.
4: Esperem que de cara a aquesta propera tardor o hivern poder actuar per tenir una mica de marge, perquè si no, doncs, clar, aquestes actuacions són, hi ha bastantes hectàrees a realitzar i, clar, això no es fa en 15 dies. Per tant, sí que ens interessa, doncs, si no és al setembre, a l'octubre o a principis de novembre, poder començar per tal de tenir aquests mesos d'hivern per poder actuar.
29: El Departament d'Agricultura de la Generalitat respon que si el consorci formalitza la petició, l'estudiaran. Per ara, continua sense haver-hi data a l'aixecament de les restriccions.
0: I un tema que avui abordarem a l'Àgora. L'accés a l'aplicació La Meva Salut s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital d'IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat queixes a la gent gran.
29: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través d'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren que això agreujarà la bretxa digital amb la gent gran.
6: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen...
29: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
0: Avui a partir de 9:15 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, perquè ens expliqui ben bé com funciona i què és el que podrà passar. I parlant de salut, l'Ozempic podria retardar, en aquest cas, l'envelliment.
31: Segons una investigació que ha publicat la revista Nature, el medicament per aprimar-se ajorna l'envelliment i allarga la vida un 12% en ratolins. Els investigadors pensen que també passen persones, però falten estudis.
0: I avui sentirem també a Vladimir Putin.
15: El president rus intervé davant del Fòrum Econòmic Oriental a Vladivostok. Serà enmig d'un augment de les tensions entre Rússia i l'OTAN després que Alemanya acusés Moscou d'estar darrere dels recents atacs amb drons a l'aeroport de Leipzig.
0: Arran d'això, Europa ha optat per limitar els visats als turistes russos. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
18: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
17: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de Rússia, un exmembre del grup de protesta Pussy Riot, la Rita Flores, ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets i que durant més de 3 anys ha passat informació sobre opositors.
19: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
0: Doncs Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb un dels artistes a qui va espiar. Moscou, Cristina Solias.
21: Des de l'exili a França, Pavel Krisievich explica que la notícia l'ha agafat per sorpresa.
22: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i, evidentment, és molt difícil.
21: Malgrat el xoc inicial i la pèrdua de confiança, intenta veure la Rita com una altra víctima.
1: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
21: És una pràctica habitual perquè infiltrant-se en l'oposició, l'FSB també aconsegueix crear una atmosfera de paranoia i de por. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la nit ens deixa més atacs a Ucraïna.
15: Aquesta matinada, un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud del país. El president Zelensky ahir va advertir les aerolínies que el cel rus ja no és segur i que, per tant, haurien d'evitar-lo en els seus vols.
0: I tot i això, Salvador Illa confirma la visita d'avui a Kiev.
7: Segons l'agenda oficial, una visita que comença en pocs minuts. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
8: El que venim a fer és mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
7: Salvador Illa, que s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
0: I avui el País publica cartes que mostren l'oposició del papa Francesc a l'Opus.
7: Sí, són cartes en què Francesc donava suport al bisbe de Barbastre en el seu enfrontament a l'Opus. De fet, el papa li diu explícitament no cedeixis.
0: I també avui el canceller alemany Friedrich Merz viatja a l'estat de Saxònia-Anhalt, on hi ha eleccions diumenge.
15: Ho fa per protagonitzar un acte de campanya del seu partit. En aquestes eleccions, Alternativa per Alemanya encapçala tots els sondejos, en alguns casos, per 20 punts de diferència.
0: I qui també està de campanya, o de precampanya, és Benjamin Netanyahu, que ha visitat Gaza. Parlem també d'altres coses, perquè avui a 11:15 del matí...
9: Dame pa y dame guerra, dame aliento, cuídame.
0: Sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya.
29: Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Per saber la candidata final, haurem d'esperar la setmana vinent, el 16 de setembre.
0: I encara sobre cinema...
10: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
29: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona, un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. També s'hi estrenarà el documental d'Albert Serra, sobre la cantant alemanya Ingrid Kaven i el curt flamenco de Carla Simón. Aquesta mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
0: I ahir la nit va ser per ell.
11: George Clooney.
29: L'actor George Clooney va recollir el Lleó d'Or honorífic en la inauguració de la mostra de Venècia.
0: Venècia, Òscar Callau.
12: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
23: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
12: Des de Venècia, Òscar Callau, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia. Seguim amb aquest matí molt complicat, segur, per molts conductors que estan afectats per aquestes dues incidències que provoquen cues quilomètriques. La primera, l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, encara hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per aquest camió que s'ha incendiat i que deixa només un carril obert a la circulació. Els bombers segueixen treballant a la zona. De retruc hi ha retencions també a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. La Ronda Litoral està tallada a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident. Hi ha cua de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Retencions també en sentit contrari, en sentit Trinitat, a l'alçada de la Zona Franca, on hi ha un carril tallat precisament per la presència dels equips d'emergència que estan actuant en aquest accident.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 3 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
14: Primera.
0: De Després de dies d'explicacions de ministres, policies i serveis d'intel·ligència, avui és el torn de Pedro Sánchez, d'aquí a 20 minuts al Congrés dels Diputats. Serà una compareixença per fer autocrítica, aclarir què va fallar i aportar solucions? O tornarem a veure l'i tu més a una banda i a l'altra?
14: Segona.
0: Els mitjans. Estem escoltant prou les veus de les persones que viuen a la crisi de Ceuta en primera persona? O el debat polític està tornant a convertir-ho tot en una batalla de culpables?
14: Tercera.
0: Ahir vam veure manifestacions antiracistes arreu del país, en un moment en què sembla que les xarxes tenen més capacitat per marcar el debat que el carrer. Ens està recordant aquestes mobilitzacions que la societat real és molt més diversa, molt més plural i menys intolerant del que sovint sembla a la xarxa?
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrirem l'Àgora del Matí. Avui amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Però abans... Als esports, amb Robert Prat. Avui jutgen el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, acusat d'un delicte sexual.
13: Hauria participat en la difusió d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. A més, l'han condemnat a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadruplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans del mes d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i fins i tot el podria sancionar.

0: I la nova capitana del Barça, Patri Guijarro, reconeix que l'equip enfronta un canvi de cicle.
1: Ho va explicar al tot costa, diu que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge com a capitana és diferent al d'Alexia Putellas, i també que l'equip està davant un canvi d'etapa.
2: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido cuatro jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven, y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano anuncia que Vallecas ja compleix tots els requisits.
1: A través d'un comunicat, el club madrileny assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, afegeix que ja està al dia en matèria de seguretat i salubritat. El club exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
3: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando hay que tomar los permisos, están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
1: Marc Casado marxa del Barça, diu que tant ell com el club han fet coses malament. El migcampista del Girona, Unahi, se'n va al Panathinaikos grec, 16 milions d'euros i un mes en variables. I el Sabadell, campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic, el Blaugrana Bicibú, lesionat al turmell, passarà avui proves mèdiques.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Els dijous, paella,
2: canó,
3: pastanaga
1: i doble ració de riure. Amb Clara Segura.
4: Acabo, estimo.
1: I Bruno Oro.
5: No tallis, l'impú!
1: I després, amb els Oscars.
6: Soy superfamoso.
7: I jo no, tu, correcte.
1: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma Trascat aquesta nit.
8: Queda clar. Gràcies.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, amb la degana de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
11: I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
10: Una mica vida i miracles de la Montserrat a la facultat, amb aquest nou càrrec de degana, qual felicitem. 30 anys a la Universitat Internacional de Catalunya, pràcticament va ficar-hi la primera pedra.
12: Sí. 30 anys vol dir que quan van obrir ja pràcticament érem allà.
11: Vol dir que tens una edat, vols dir, no? Però això no ho has de pensar. És experiència, no és una edat, és experiència.
12: Jo pensava que em jubilava quan em van dir, escolta, podries en realitat allargar una mica més? Dic, bueno, en fi, farem el que podrem.
11: Allarga tot el que puguis, que així podrem també sentir-te.
12: Clar que sí.
11: Benvinguts, benvinguts a l'Àgora.
13: Moltes gràcies.
11: Jofre?
13: No. Està anant, sí. Encara. Molt bé.
11: Bueno,
13: sí.
11: L'estació climàtica ja és tardor, Des d'ahir és tardor, ja.
13: Sí, jo estic amb jaqueteta i passant una miqueta de fred i tot.
12: Molt bé,
11: on
12: molt
11: ets?
12: Bé.
11: On ets? On et trobes?
13: A Amsterdam.
11: Caram. I tu, Pere Rossinyol?
14: Jo estic a Buenos Aires.
11: Bueno,
14: entrant a la primavera.
11: Caram.
12: Molina.
11: Bueno, sort que hi ha l'Oriol Marc per aquí i també la Montserrat Rivera. Algú fa companyia.
12: Nosaltres sem guardians.
15: A l'estudi amb normalitat.
11: Ara. Bé, d'aquí a pocs minuts, d'aquí a 15 minuts, començarà un ple que seguirem en directe, la compareixença de Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. És una compareixença marcada per aquestes manifestacions d'ahir i també per l'embolic amb els informes policials. Però abans, anem a sentir ràpidament en una ronda algunes valoracions de com ho afronten socis i també l'oposició. Per exemple, Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular. Què tal? Bon dia.
16: Què tal? Molt bon dia.
11: I gràcies per acompanyar-nos. No sé què n'espereu de la sessió d'avui del Congrés.
16: Doncs la veritat, jo espero que quedi palès la soledat del president Sánchez. Jo crec que és evident que la situació és insostenible i que només un president que està fora de la realitat és capaç de menystenir i de negligir el que està dient en realitat el conjunt de la ciutadania espanyola, indignada amb una negligència absoluta en la resposta del govern a la crisi de Ceuta.
11: El Partit Popular, per això, quina posició té sobre el fet de que les autoritats marroquines permetessin o no promoure l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta?
16: Jo crec que el sentit comú ens fa pensar a tots els ciutadans, més enllà del partit polític que votem o que representem, ens fa pensar en la intervenció d'una manera o d'una altra del Marroc. I, per tant, ja d'entrada l'obsessió del govern per negar aquesta intervenció, aquesta, diguem-ne, facilitació de la invasió de Ceuta, doncs la veritat és que clamava a Déu aquesta obsessió del govern amb intentar desvincular de qualsevol responsabilitat al Marroc. Però, en tot cas, més enllà del sentit comú, jo crec que comença, a banda dels informes policials, comença a haver-hi força evidències d'aquesta participació del Marroc. I això, jo crec que un ciutadà mitjà espanyol el fa sentir insegur davant d'un govern pusilànim i amb una falta d'esma realment preocupant. Per tant, considerem que el govern ha de reaccionar immediatament, ha de cridar l'ambaixador del Marroc a consultes i és imprescindible que el govern assumeixi la realitat que ha escollit diguem-ne, per la seva falta de fortalesa, per la seva debilitat intrínseca, ha decidit escollir, com sempre ha fet, el deshonor.
11: Perquè amb les concentracions d'ahir, Nacho, et vas sentir còmode quan vas sentir els insults contra Pedro Sánchez?
16: O sigui, jo crec que això no és el rellevant. Jo em vaig sentir còmode veient una part de la ciutadania, una part important de la ciutadania, del conjunt de la nació espanyola, i concretament ahir a Barcelona, doncs, indignada amb un govern, insisteixo, que no defensa les fronteres del nostre país, que no defensa la integritat territorial d'Espanya, i em vaig sentir còmode amb molts ciutadans amb qui vaig coincidir a la concentració de Barcelona, doncs que el que reclamaven era un govern que doni resposta a aquesta amenaça, com ha de fer un govern d'un país democràtic normal.
11: Però quan dius no rellevants, és a dir, per exemple, els crits racistes que se sentien, creus que no són rellevants?
16: Francament, és que jo a la zona on jo estava, i a més, jo crec que no, l'important no és això, però torno a dir el que deia abans. A la zona on estava, i jo crec que els clans majoritaris eren clans de defensa de Ceuta, de defensa de la unitat d'Espanya, crits de visca, clams de visca Ceuta, de visca Espanya. Jo és el que vaig sentir, per tant, jo crec que posar l'accent sobre crits minoritaris és voler desnaturalitzar les concentracions d'ahir i voler embrutir el que és un moviment ciutadà que bàsicament el que reclama és un govern digne.
11: És Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Gràcies, Nacho, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
11: Fins ara. Saludem també la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Aina, bon dia. Hola, bon dia. Perdó, ens acompanya Francesc Marc Calvo, diputat d'Esquerra Republicana. Després saludarem a l'Aina. Francesc Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
11: I gràcies per acompanyar-nos. Quines explicacions espera Esquerra Republicana de Pedro Sánchez?
2: Doncs esperem les que no han donat els seus ministres, que han estat, diguem, molt deficitàries, sobretot en quant a dues qüestions. Per què es triga tant a actuar de manera decidida? Es deixa passar un mes gairebé per fer coses que es podien fer el primer dia, i després, evidentment, tota la traçabilitat de la informació i la pregunta del milió, que és quin paper va tenir Marroc en aquesta acció.
11: Falta, per tant, que es digui la veritat, diguéssim, el que se sabia i el que no.
2: Bé, nosaltres entenem, i jo mateix vaig tenir l'oportunitat de parlar directament en seu parlamentària amb cinc ministres, entenem que després de la setmana passada no hi ha més llum, al contrari. Penso que quan més parlen els membres del gabinet Sánchez, menys clau tenim tot, i arran del que es va saber ahir, l'embolic és superior.
11: Perquè a què atribueix Esquerra Republicana aquesta insistència del govern espanyol d'exculpar el Marroc?
2: Home, d'una banda hi ha una cosa ben òbvia. Marroc és un veí complicat per la naturalesa del règim marroquí i per la tradició i la història, diguem, de relacions entre l'estat espanyol i el Marroc. Però més enllà d'això, que tots podem entendre que la diplomàcia demana certes, diguem, habilitats i la gestió dels silencis, el que és inconcebible és que l'elefant a l'habitació no sigui anomenat. És a dir, ningú es pot creure que el règim marroquí, per acció o per omissió, no va tenir un paper notable, important, rellevant en el que va passar el 30 i el 31 de juliol. Ningú s'ho pot creure. Aleshores, l'anàlisi que es pot fer és que la narrativa de Pedro Sánchez, en aquest sentit, està agafant un aire una mica semblant al que va ser la narrativa del Partit Popular després dels atemptats de l'11M. Negar l'evidència acaba generant un efecte contrari al que es busca.
11: Per tant, diries que això podria fer caure encara més a Pedro Sánchez?
2: Fer caure, no ho sé. Que l'està afeblint d'una manera accelerada, sí, perquè fins ara, en totes les crisis que ha gestionat el Pedro Sánchez, ha tingut la capacitat d'encapsular narrativament el problema d'una manera almenys convincent per als seus, per als seus. I aquesta vegada, la cosa diferent, em sembla rellevant, és que la seva narrativa, el seu relat, ja no és convincent tampoc per als seus.
11: Són les paraules del diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Et deixo que d'aquí a 6 minuts començarà ja aquest ple i aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Fins ara. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
11: Per cert, que estan arribant ja els diputats. Tània, com estan ara mateix els passadissos de la Cambra Baixa?
3: Doncs és un dia avui, diguéssim, de plena activitat. Està, per exemple, ara parlant la ministra Cira Rego de la part de Sumar. També alguns dels socis, sentíem a Coalició Canària, que demanava directament dimissions després d'aquest informe que també comentàveu. Diu que el govern té un problema de comprensió lectora, si no ha entès que el Marroc d'una manera o altra té participació en la crisi de Ceuta. A partir de les 9 parlarà ja Pedro Sánchez, ens diuen des de la Moncloa que farà una intervenció extensa, que donarà dades, que desmuntarà mentides, i diu que també doncs parlarà d'aquest informe, perquè la tesi de la Moncloa és que, malgrat que la policia apunta que agents de paisà i uniformats marroquís van guiar, van acompanyar milers de persones fins a la frontera, aquest informe, sosté el govern espanyol, no parla de l'autoria intel·lectual ni de qui va organitzar en origen tota aquesta operació massiva.
11: Una última veu, també, com dèiem, la d'Aina Vidal, diputada dels Comuns. Aina, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
11: Seré breu perquè també no facis tard al ple del Congrés dels Diputats, que també seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. Què en pensa vostè de l'embolica al Ministeri de l'Interior amb els informes policials sobre què sabia el CNI o quin paper va tenir el Marroc en aquesta entrada massiva?
5: És evident que avui Pedro Sánchez té una nova oportunitat per explicar què és el que ha passat, i jo crec que també haurem de veure la possibilitat de que algú hagi actuat amb la línia del que va demanar l'expresident Aznar. El que pot fer, que haga. I això val tant per l'interior, per dir-ho així, de la península, com també val per agents exteriors que hagin pogut jugar un paper destacat en el que ha succeït. Jo crec que és evident que Espanya està pagant un preu per la seva posició en Palestina i en favor dels drets humans, i crec que el president Sánchez va perdre una oportunitat extraordinària dilluns i aquest estiu també, per ser més enllà d'una frase, un eslògan, una realitat. Si volem ser un far de llum en defensa dels drets humans, ho hem de garantir. I a dia d'avui, el cert és que la solució per poder garantir l'estabilitat i la tranquil·litat a Ceuta passa, entre altres coses, per la mateixa línia que la solució per garantir els drets dels infants i de les criatures que ara mateix estan dormint al carrer. Això vol dir reubicar-los a la península. I avui esperem que el president faci públic d'una vegada per totes que allò que li està demanant i exigint doncs la ministra d'Infància o la ministra de Sanitat doncs sigui una realitat i puguin tranquil·litzar una mica la situació a Ceuta i garantir, per tant, els drets dels infants.
11: I si no ho fa, què farà Sumar?
5: Nosaltres seguirem treballant com ho hem fet aquest estiu.
11: Des del govern.
5: Igual, evidentment.
11: Doncs queda clar. Aina Vidal, gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres. Bon
11: dia. De seguida entrarem a l'Àgora amb els agoristes, però abans, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs poques novetats. Segueixen aquestes retencions quilomètriques d'uns 13 quilòmetres a la P7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, per aquest camió que durant tot el matí us estem explicant que s'ha incendiat. Fa ja, de fet, més d'un parell d'hores.

0: Clàudia. I pel que fa a la mobilitat, també hi ha problemes a l'R2 Sud. Maria Fernández Noguera.
1: Sí, hi ha retards que poden superar els 15 minuts a l'R2 Sud, la línia del Garraf, i també als regionals del Sud a causa de problemes en la senyalització a l'estació de Gavà. De fet, els trens poden aturar-se durant uns minuts en aquest punt.
0: De seguida parlem de Ceuta, del nou accés també a la meva salut i de l'escola inclusiva avui al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, de què més estarem pendents a la redacció, Sílvia Solanes?
2: Doncs, a banda de la compareixença de Sánchez, d'aquí una hora la consellera d'Educació reuneix amb els sindicats que convoquen la vaga pel primer dia de curs. Redacció, Marc Jurado.
3: Primer es reunirà amb l'USTEC i després amb la CGT. Van ser les assemblees de docents qui van proposar l'aturada i els sindicats la van convocar. Les reunions començaran a les 10 per separat, arriben 5 dies abans que arrenqui el nou curs. Les dues parts veuen complicat poder desconvocar la vaga, però la reunió servirà per tornar-se a trobar després dels 2 mesos d'estiu. Des de l'USTEC, Jolanda Segura admet que aquest cop és incert el seguiment perquè pot pesar que sigui el primer dia de curs.
2: I ho acabem de saber, 18 migrants han arribat a les costes de Mallorca aquesta matinada. Redacció pel Foradada.
4: Segons la delegació del govern a les Balears, els van interceptar a la zona de Porto Petro, a Santanyí. Les 10 persones són d'origen magrebí. Aquest 2026 han arribat a les costes de les Balears 264 pasteres amb prop de 5.000 persones.
2: I a 11:15 sabrem quines són les 3 pel·lícules espanyoles preseleccionades per representar Espanya als Oscars. Redacció, Marta Viana.
5: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen amb Vicky Luengo i Javier Bardem. La preselecció la sabrem avui, com deia, a 11:15, i la candidata final per representar Espanya en la cursa dels Oscars l'anunciarà l'Acadèmia Espanyola la setmana vinent, el 16 de setembre.
0: N'estarem pendents des de la redacció. Gràcies, Sílvia Solanes.
2: Fins ara.
6: La lletra petita.
0: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita també de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Resulta que hem guanyat atenció ocupats i parats a la vegada. Ens cal llegir la lletra petita per entendre-ho.
7: Doncs sí, ens cal. Té que veure amb la regularització. Hi ha una manera senzilla de crear feina sense crear-ne ni una. Comptar la que ja existia. Quan una persona sense papers rep el permís de residència, no comença a treballar aquell dia. De fet, ja treballava. En algun cas, sense contracte i sense cotitzar. La feina era exactament la mateixa el dia abans. L'única novetat és que ara consta. I com qui no treballava, ara ja es pot apuntar a l'atur, aquest registre també creix. Per això les dues xifres pugen alhora i totes dues alimenten discursos contraris. El govern ensenya els afiliats, l'oposició ensenya els aturats. De fet, si estem millor o pitjor, no ho diuen aquestes dades. El que ha canviat no és l'economia, és que ara la mirem sencera.
8: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimecres, síndria llargaruda que prolifera a Itàlia era melona. Plural, meloni. Avui dijous, el primer Enigmàrius dificilíssim ens fan a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, de 6 lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 9 del matí, a aquesta hora, amb Jofre Llombart, amb Montserrat Nebrera i Oriol Marc i també Pere Rossinyol. Seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez, Tania Tàpia, que ja és ara mateix assegut a la seva cadira com a president del govern espanyol.
10: Sí, ha entrat acompanyat del ministre d'Exteriors, també del comandament únic d'aquesta crisi, Ángel Víctor Torres. Avui l'acompanyen en bona part, gran part, pràcticament tot el govern. Però atenció, perquè Cira Rego, de la part de Sumar, ha parlat abans d'entrar i ja carrega contra la banda socialista. No es creu aquesta versió de que el Marroc està al marge de l'organització d'aquesta crisi migratòria. Ha fet unes declaracions abans d'entrar. Per tant, avui Pedro Sánchez, que ho tindrà molt difícil perquè té a l'oposició en contra. Té els socis d'investidura, però és que també té els socis de dins del seu propi govern que no es creuen la versió que està donant Moncloa. Recordem, un informe policial apunta que agents marroquís van guiar, van acompanyar els milers de persones per ensenyar-los, per facilitar que entressin i col·lapsessin la frontera, diu la policia en un informe entregat a l'Audiència Nacional. I la Moncloa interpreta

0: aquest informe no diu res de l'origen, de qui organitzava, de qui intel·lectualment va preveure aquesta operació. Diu la policia que això de cap manera doncs podia ser una onada migratòria, que és, diguéssim, una operació de contrapolítica per desestabilitzar els sistemes també espanyols, a la imatge del govern espanyol. Per tant, avui ens vam des de la Moncloa, que serà una intervenció llarga de Pedro Sánchez, detallada, donant doncs totes les explicacions sobre el que ha passat en el darrer mes des d'aquesta entrada els dies 30 i 31, que portarà dades i que parlarà també del paper del Marroc. Això és el que ens avancen fons de la Moncloa. Ell no té límit de temps per intervenir. Després, de més gran a més petit, són les intervencions dels grups. Per tant, després de Sánchez serà el moment de Feijóo. El president el pot respondre immediatament després o pot acumular, si ho desitja, les respostes a tots els grups un cop hagin conclòs. Per tant, avui Ceuta monopolitza aquest ple, que està tornada a l'activitat aquí al Congrés dels Diputats.
1: Un ple on cal saber què ha passat, primer de tot, Oriol, perquè tenim una confusió de dades i de versions arran de l'entrevista que recordem va fer el mateix Pedro Sánchez dilluns a la SER, on deia una cosa i després hem sabut que era una altra.
2: És una entrevista que ha envellit malament amb el pas del temps i només han passat 3 dies. S'hi van dir una sèrie de coses que després, confrontades amb la realitat de l'informe policial, doncs no són ajustades a la realitat, sempre i quan l'informe de la policia sigui acurat. I crec que ens trobem davant de la compareixença més difícil de la IA complicada trajectòria de Pedro Sánchez en els últims mesos. Si Pedro Sánchez en l'últim any ha estat colpejat amb duresa per la profusió de casos de presumpta corrupció dins del PSOE, crec que aquesta crisi migratòria, acompanyada amb una crisi que també és social i humanitària a Ceuta, però també que és diplomàtica quan es tracta de parlar sobre el Marroc, crec que ens trobem d'un dia davant d'un dia d'aquells que Pedro Sánchez es juga a molt bona part del que serà el final del seu mandat.
1: Escoltem ja la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que ara a l'ordre dels diputats per començar aquesta compareixença important per donar explicacions, com deien, del que ha passat aquests dies, aquestes últimes hores, i pel que va passar ja fa uns quants dies, perquè va començar tot plegat el 31 de juliol, Montserrat.
3: Sí, sí. Moltes gràcies. I pel que sembla, amb avisos previs que es van, com a mínim, ignorar, i no sé fins a quin punt ignorar de manera activa. És a dir, no, el que m'agradaria saber en el dia d'avui és quina és la raó per la que davant de tots els informes que clarament ja ha quedat constatat que existien, no s'ha fet cap tipus de resposta per part del govern espanyol. És a dir, per què han estat negant, canviant efectivament de descripció què és el que havia passat, crisi humanitària, invasió territorial, connivència de poders externs. Llavors veurem què és el que efectivament ens diu, però jo no hi espero gaire.
1: Ara mateix un minut de silenci al Congrés dels Diputats, per això de cop i volta sentiu un silenci, i de seguida començarà aquesta compareixença que monopolitza el debat polític a Espanya i social, perquè hi també vam veure unes imatges arreu d'Espanya, també a Barcelona, xocaven també les dues imatges que vam veure, també de gent que protestava contra els atacs racistes que hi ha hagut en aquestes últimes hores, una imatge també segurament social que començarà a veure cada vegada més, és a dir, que el que està passant a les xarxes començarà a traslladar-se també al carrer d'una forma més contundent.
2: No només al carrer, sinó també a les urnes, perquè crec que això impacta de manera molt clara en el proper cicle electoral. Ja veurem quan seran les eleccions espanyoles, si són abans o després de les eleccions municipals, però crec que el que està passant en els últims dies, en les últimes setmanes, de fet, des de l'esclat de la crisi a Ceuta, aquesta voluntat que té la dreta i l'extrema dreta d'instrumentalitzar un determinat discurs d'odi cap a l'immigrant, que no és res més que xenofòbia, això tindrà un fortíssim impacte a les properes eleccions, i per tant, tot el pòsit que s'acumuli ara el veurem segurament com a molt tard el 23 de maig a les urnes.
1: Però el senyor.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 6, bon dia. L'Ajuntament dels Adosrell té previst rehabilitar el carrer de la Bola de Castellciutat. L'objectiu de la intervenció serà prioritzar els vianants i dignificar l'espai públic. El pressupost de l'obra ascendirà més de 180.000 euros. I també a Castellciutat s'ha confirmat la concentració per exigir el pas de vianants a la carretera N260. El tall viari es farà aquest diumenge a la tarda per denunciar l'actual manca de seguretat per anar d'un costat a l'altre del poble. L'execució del projecte està pendent que es resolgui el rebuig d'un dels propietaris afectats. Presó provisional pels dos detinguts a la Seu pel robatori de quatre cotxes d'alta gamma a Andorra. El jutjat de Guàrdia ha decretat l'ingrés preventiu perquè no tenen domicili conegut a l'estat espanyol. Continua la investigació per localitzar els altres implicats en la sostracció. La Biblioteca Sant Agustí de la Seu posa en marxa la tercera edició del Club de Lectura Juvenil. Una activitat que condueix Sara Regener inclou 6 novel·les per llegir i 3 sessions de ficció digital. Les inscripcions s'han obert. Andorra ha fet aquest estiu més de 1.700 controls i 55 detencions en l'operatiu contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El positiu més elevat va ser de gairebé 3 grams d'alcohol per litre de sang. El va registrar el conductor d'un patinet elèctric. Dues de les persones controlades, d'altra banda, es va veure implicades en accidents de trànsit amb danys materials. Arsèguel impulsa franges de protecció contra incendis forestals. Tot i això, l'Ajuntament critica la gestió forestal del govern i el fet que es posi traves perquè els mateixos propietaris i pagesos facin netejades de les vegetacions. L'atur puja més d'un 5% en un mes a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La xifra d'aturats ha tendit a l'alça al llarg de tot l'estiu i actualment és 4 punts i mig per sobre de la d'ara fa un any. L'increment es concentra sobretot al sector serveis. I polèmica al Pallars perquè el Departament de Territori ha avalat la instal·lació de 3 noves línies elèctriques malgrat el rebuig local. Ha donat el vistimplau a nivell ambiental a les esteses que han de salvar 10 contestats de parcs solars. Trem, la Pobla, Conca de Dalt, Isona i el Consell Comarcal del Pallars Jussà hi han presentat al·legacions en contra. I els esports, l'Ajuntament de la Seu ha obert el termini per optar els ajuts per finançar despeses de funcionament dels clubs i entitats esportives. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. La línia de subvencions està dotada amb 10.000 euros. El Cadí Circuit feia entrar al tram final amb la vertical Prat-Fígols. La cursa, que inclou l'opció de fer el descens en parapent, es disputarà aquest dissabte i les inscripcions encara estan obertes. I Esteve Mateu ha guanyat el torneig d'escacs de Festa Major de la Seu. El segon lloc està per Josep Homs i el tercer per Lluís Porta. Prop d'una 60 d'escaquistes, 20 d'ells en categoria infantil, van prendre part a l'activitat al pati de la Biblioteca Sant Agustí. I el temps torna a ser de ple estiu, si més no pel que fa al migdia. Les temperatures màximes avui poden tornar a arribar als 34-35 graus, també aquí a la Seu, pel predomini total del sol, tot i que les mínimes ja es queden per sota dels 15 graus.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament dels Adosrell ha aprovat recentment el projecte per rehabilitar el carrer de la Bola de Castellciutat, una actuació que consideren estratègica i que busca millorar la qualitat de l'espai públic, eliminar barreres arquitectòniques i donar en aquest vial més protagonisme als vianants. El projecte afecta un tram d'uns 560 metres quadrats, va des del carrer Mossèn Cinto Verdaguer fins a l'església de Sant Feliu i es tracta d'una via catalogada com a estructuradora perquè concentra bona part del trànsit rodat del nucli. La reforma situarà tots els els elements al mateix nivell sense voreres elevades i vol diferenciar clarament l'espai de pas de vehicles i el dels vianants amb materials i colors diferents. Els tècnics preveuen fer servir productes especials de diferents tonalitats i paviment de formigó d'altes prestacions resistents a les gelades. També es crearà una xarxa separativa d'aigües pluvials i s'adequarà la xarxa d'aigües residuals. També es preveu el soterrament de l'enllumenat públic i la instal·lació de nou mobiliari urbà. El consistori espera així limitar la velocitat dels vehicles i retornar protagonisme als vianants. El pressupost total de l'obra ascendeix a 181.000 euros. L'alcalde del Seu, Joan Barredà, ha declarat que amb aquesta intervenció volen fer un pas més en la millora de l'espai públic de Castellciutat, afirma, amb carrers més amables, accessibles i segurs i on el vianant tingui el lloc adient. I afegir que invertir en aquests espais és invertir directament en la qualitat de vida de la ciutadania. I també a Castellciutat s'ha confirmat que aquest diumenge s'hi farà una concentració al peu de la carretera N260, amb la qual volen exigir la construcció urgent d'un pas de vianants al pas per la vila. Els veïns han confirmat ahir mateix que es manté la convocatòria, que ja es va anunciar ara fa dues setmanes. Es farà diumenge a 6:45 de la tarda al punt quilomètric 229, davant del garatge Robert. La convocatòria, els convocants, volem dir, han fet una crida perquè hi participin el màxim possible de veïns i veïnes o d'altres persones afectades per l'absència d'aquest pas regulat per vianants en aquest punt. També han aprofitat per recordar que per prendre-hi part caldrà portar armilla reflectant. Precisament la seguretat dels vianants és el motiu principal que els ha portat a organitzar aquest tall, perquè consideren que no es pot seguir en la situació actual, posant en risc la vida dels veïns cada cop que creuen a través de la carretera, perquè en aquell punt que separa la part oest i la part est del poble no hi ha cap pas regulat que els protegeixi. Montse Colet, ell, en representació dels veïns, considera que cal fer pressió perquè s'ha arribat a una situació límit.
3: Sí, és un malestar que fa molts anys que dure, val? Que hi ha hagut molts projectes, moltes promeses i poca realitat, i arrel d'això pues, hem cregut convenient de que hem de fer un pas més i creuar actualment amb el flux de vehicles que hi ha a la carretera nacional 260, és un risc i és un perill. Llavors, com que això ja fa molts anys que s'està cuinant i no veiem que hi hagi una solució imminent, pues és la nostra manera de fer pressió a les institucions i als responsables d'això perquè realment ho tirin endavant.
1: Tal com ja van expressar aquest mes passat, el tall té per objectiu que les administracions implicades s'adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de l'eix pirinenc i que aquesta és una reivindicació veïnal de fa anys. Subratllen perquè en tot aquell tram de travessia urbana no hi ha cap pas de vianants regulat. Això obliga els veïns a creuar la carretera sense cap punt de preferència en un tram on el volum de trànsit és d'uns 15.000 vehicles diaris amb pics estacionals de 22.000 ara a l'estiu, per exemple, i també en determinades dates festives de la resta de l'any. A Colell expressa especialment la preocupació pels infants, ara que torna a començar el curs escolar, i per la gent gran.
3: Hem volgut fer-ho coincidir amb la tornada a la rutina una mica de tothom, pues perquè hi ha infants que tenen que creuar diàriament diversos cops la carretera, i després gent gran que tenen els serveis a l'altre costat i que tampoc no tenen cap tipus de garantia en el moment que ho fan.
1: El veïnat recorda que aquesta obra ha estat objecte de diferents projectes, tràmits i compromisos per part de les administracions des de fa anys, però lamenten que, malgrat les gestions que s'han fet i que ja hi ha un projecte a punt, no s'ha pogut dur a terme. Per això reclamen a les administracions implicades, que en aquest cas són l'Ajuntament i el Ministeri de Transports del Govern espanyol com a titular de la via, que es posin d'acord finalment i facin l'execució el més ràpid possible.
3: I que no siguin plaços, és a dir, que no ens conformem amb que ens donin un pla i aquest pla vagi passant, perquè així portem moltíssims anys i no estem parlant ni d'un ni de dos, sinó que podem dir que ja fa 20 anys que estem parlant d'aquest tema. Els veïns de Castellciutat depenen de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i el que també està clar és que la carretera nacional 260 és una carretera de l'Estat, però crec que tant l'Ajuntament com l'Estat tenen eines per parlar entre ells i arribar a un acord. Vull dir, finalment, la gent de ciutat no tenim la culpa de que ens passi una nacional per dintre del poble.
1: Pel que fa a aquesta reclamació, des de l'Ajuntament de la Seu han recordat darrerament que, tot i que el projecte ja estava ben encarrilat els darrers mesos, ha topat amb l'oposició d'una de les persones propietàries dels terrenys afectats. Segons ha especificat l'alcalde Joan Barreda, la situació impedeix executar el projecte mentre l'espai necessari no passi a ser de titularitat pública. Barreda recorda que el 2023 la intervenció ja disposava del vistiplau de carreteres de l'Estat i que es va modificar amb l'objectiu d'adaptar-se a la situació d'aquesta propietat i facilitar-ne la viabilitat, però aquestes modificacions tampoc no han permès de moment desencallar l'actuació. L'equip de govern Compromís ja va explicar aquesta situació al plenari del mes de juliol passat, en què l'Ajuntament va aprovar una moció presentada pel grup municipal de Junts en què es reclamava l'execució del pas de vianants. La proposta va prosperar amb els vots favorables tant de Junts com d'Esquerra Republicana i la CUP. Compromís es va abstenir perquè no es va acceptar la seva transacció per consensuar-ne el contingut. El jutjat d'instrucció de Guàrdia de la Seu ha decretat presó provisional pels dos homes que aquest diumenge passat a la matinada van ser detinguts a la capital urgellenca per la seva implicació en el robatori de quatre cotxes d'alta gamma a Andorra que han estat recuperats. Els arrestats han passat ja a disposició judicial i traslladats a la presó de Ponent a Lleida. A banda de ser considerats responsables del robatori, se'ls atribueix els delictes de conducció temerària, desobediència, atemptat a l'autoritat i pertinença a grup criminal. El jutge ha pres la decisió de dictar presó preventiva perquè els dos detinguts no tenen domicili conegut a l'Estat espanyol. I és que, segons s'han detallat diversos mitjans andorrans, es tracta de dos homes de nacionalitat ucraïnesa d'entre 40 i 50 anys. Al seu torn, segons les mateixes informacions, les autoritats judicials andorranes ja han expressat la intenció de sol·licitar-ne l'extradició perquè siguin jutjats al Principat. Parlament continua la investigació per intentar localitzar i detenir els, com a mínim, dos altres homes implicats en el robatori. Cal recordar que un dels conductors va encastar el cotxe que portava contra un vehicle policial a l'N145 a l'entrada de la Seu i després va fugir a peu, i un altre hauria continuat la fugida més enllà del Pirineu. Un quart vehicle va ser localitzat en les hores posteriors a Badalona, sense ningú a dins. De les informacions que han transcendit, els dos detinguts s'han donat molt poques explicacions davant el jutge i es van centrar a intentar que els imposessin mesures menys restrictives. Sense èxit, els arrestats van dir que tan sols havien rebut un encàrrec d'agafar els cotxes i marxar d'Andorra a tota velocitat, una versió a la qual la fiscalia no dona cap credibilitat. Les darreres hores també ha transcendit que els vehicles els trets seran un Mercedes classe G i un Porsche GT3, pel que fa als que es van aturar en els controls de policia, també un Mercedes C63, l'únic que va patir danys, i l'automòbil que van trobar a Badalona, un BMW M4 CS. Tots quatre són d'alta gamma i, de fet, entre tots quatre tenen un valor conjunt d'uns 600.000 euros. La Biblioteca Sant Agustí torna a posar en marxa el seu club de lectura juvenil, que ja arriba a la tercera edició i que enguany conduirà Sara Regener. Està adreçat a joves de més de 12 anys i les places són limitades. La promoció inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital en què els participants jugaran un videojoc i després el comentaran com si fos un llibre. Les obres proposades són Rebels pel clima, Dones que defensen la terra, de Nibola Ullà, Move el tren, que era el Castillo, Jona Díaz i Alba Gómez, Un mag a Terramar, d'Úrsula Leguín, Lluna de migdia, de Muriel Villanueva, El reses i el metge de la Talaia, d'Antoni Oliver, El fantasma de Cal Franciscano, de Dani Gómez, i Peter Wendy, de James Matthew Barry. La presentació del Club de Lectura es farà en la primera sessió, a dimecres vinent 8 de setembre, a les 6 de la tarda, i l'activitat es farà a la quarta planta de la biblioteca. Per inscriure's cal trucar a l'equipament al 973-36-06-66 o enviar un correu a biblioseu@laseu.cat. I en clau comarcal, l'Ajuntament d'Arsèguel ha aprovat de manera definitiva un pla de la delimitació de les franges de protecció del municipi amb l'objectiu principal de protegir el nucli enfront de possibles incendis, tenint en compte que es tracta d'un municipi amb una gran massa forestal. L'alcalde d'Arsèguel, Antoni Casanovas, ha explicat que el document és necessari per poder contractar les obres i sol·licitar alhora la subvenció del Departament de Medi Ambient que ofereix per aquestes actuacions. Tot i això, Casanova s'ha mostrat molt crític tant amb el departament com amb el govern en general pel que fa a la política de prevenció d'incendis, perquè considera trist que no es permeti actuar als veïns i agricultors, que són els que millor coneixen el terreny, i se'ls obliga a fer aquestes contractacions externes.
0: Pirineu.
1: La policia d'Andorra ha efectuat més de 1.700 controls aquesta campanya d'estiu contra la conducció sota efectes de l'alcohol i les drogues. Es va fer en dos fases, del 4 al 26 de juliol i de l'1 al 16 d'agost, més de 5 setmanes, en una època especialment sensible, i tot plegat ha culminat amb la detenció de fins a 55 persones. D'aquestes, 51 van ser arrestades per positius d'alcoholèmia, les altres 4 per negar-se a sotmetre a la prova d'alcohol o tòxics. Dos de les persones controlades es van veure implicades, a més, en accidents amb danys materials. Un d'ells era un motorista que va ser detingut amb un positiu de 2,16 grams d'alcohol per litre de sang després d'un accident en què va perdre el control de la moto i ell mateix va resultar ferit. Pel que fa a les taxes d'alcoholèmia, justament 15 dels detinguts controlats van donar positius més moderats, d'entre 0,87 i 1,20. 19 més, però, es van situar entre 1,21 i 1,60. 11 més se'ls va restar amb taxes que anaven d'1,61 a 2,0 i els altres 6 restants van superar els 2 grams d'alcohol per litre de sang. El positiu més elevat va ser de gairebé 3 grams per litre de sang i el va registrar no el conductor d'un cotxe, sinó d'un patinet elèctric. La gran majoria dels arrestats són residents al país, 44. La resta eren turistes, 8, i fronterers, n'hi havia 3. Del total, 51 són homes i 4 dones, i pel que fa a les edats, de les 55 persones detingudes, 6 tenen entre 18 i 25 anys, 20 entre 26 i 40 anys, i la majoria, 29, estan a la franja de majors de 40 anys. Durant la campanya també s'ha imposat 27 sancions administratives per conduir amb taxes d'alcoholèmia més moderades, per sota de 0,87. També s'ha controlat 2 persones, un turista i un fronterer, de 24 i 26 anys, que van donar positiu en el test de drogues. La policia d'Andorra ha posat en marxa diverses campanyes durant tot l'any contra la conducció sota efectes de l'alcohol i les drogues. L'objectiu final és dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc que posen en perill tant els mateixos autors com la resta d'ocupants de la via. Els agents rodals han tancat de manera preventiva 2 vies d'escalada a la zona de Cavallers, a l'àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és que hi han detectat un bloc inestable que podia comportar risc de caiguda. Es tracta de les vies d'escalada esportiva La Babosa i quin sabe d'onde, situades al sector de la paret inert a la zona esquerra de la presa. El director del Parc d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha explicat que valoren prendre mesures o clausura directament aquestes vies de forma definitiva.
4: S'han tancat preventivament 2 vies d'escalada a la zona de Cavallers, al sector inerte. Són les vies, es tracta de les vies 9 i 10, concretament, en les quals un escalador ens va informar que hi havia algun bloc inestable i que podia generar una situació de risc de caiguda, despreniment. I en aquell moment, es va, coordinats amb el cos d'agents rurals, van accedir a les 2 vies, ho van comprovar, i de manera preventiva s'han tancat les 2 vies temporalment i l'accés a les mateixes, el camí d'accés amb cinta. Estem ara valorant, en procés de valoració de la situació de risc, i properament doncs establirem si s'estableix alguna mesura i si han de seguir tancades o no.
1: I en Pirineu avui també destaquem la polèmica que s'ha desfermat al Pallars Jussà perquè el Departament de Territori ha avalat 3 línies elèctriques noves, malgrat que hi havia un ampli rebuig local a aquests projectes. La consellera ha donat el vistiplau ambiental a unes esteses que salvaran 10 parcs solars també contestats. Ajuntaments com els de la Trem, com els de Trem, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Isona i Conca d'Allà i el mateix Consell Comarcal del Pallars Jussà hi havien presentat al·legacions en contra, cosa que no ha impedit que el Departament de Territori segueixi endavant amb aquesta mesura.
5: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Les 9 i 25, alguns d'aquests temes que hem comentat apareixen també avui als diaris, juntament amb d'altres que ara repassem. El diari Andorra destaca que el govern d'Andorra prepara un nou model de quota de treball estranger per la construcció amb permisos temporals i limitar-se exclusivament a la durada de les obres. En conseqüència, els treballadors hauran de marxar del país immediatament quan s'acabin les obres. El periòdic del seu part destaca aquest tema i d'altres, com que la rebaixa anunciada pel govern d'Andorra de 15 cèntims en el gasoil encara no es tradueix en un increment de clients a les benzineres del principal. Les estacions asseguren que el flux es manté igual i l'executiu de defensa que amb la mesura impulsada volen recuperar competitivitat. Segre explica avui que les comarques del Pirineu incorporaran 30 nous mestres a aquest començament de curs, mentre que el Plana de Lleida hi ha 79 de nous. També es preveuen al Pirineu 8 noves places per personal administratiu i d'atenció educativa, amb l'objectiu de reforçar el sector després de les moltes crítiques d'aquests darrers mesos. De fet, els sindicats mantenen la convocatòria de vaga pel començament de curs. I a la mañana dono més detalls sobre l'atac contra un noi assassinat a Balaguer i indica que la causa de la mort va ser una ganivetada al coll, malgrat que prèviament havia estat atropellat. La víctima circula pels carrers de la ciutat i un noi el va aturar. En obrir la finestra del turisme li va clavar la punyalada de mortal.

i dels barrejos se centra en el crim de Manresa d'aquesta setmana, que ha generat una onada d'indignació. Més d'un miler de persones han fet una concentració silenciosa aquest dimecres al vespre, en què també ha expressat la ràbia per aquest assassinat. Els dos menors detinguts ingressaran a la presó de Can Llupià.

Obrim l'agenda i ho fem parlant de la 30a Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, del qual donem més detalls avui a l'informatiu migdia. Comença de ja demà a les 10 del matí amb una jornada sobre la situació de la llengua catalana, en aquest cas concretament en el món de la música, trobada de professionals i creadors de música en català. Demà a les 10 del matí a la Sala Xarta d'Organyà, amb la benvinguda per part de la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, i l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà. Hi haurà exposicions inicials i al migdia taula rodona. A les 5 de la tarda, obertura de la fira i dels estants, inauguració oficial. A 6:15 de la tarda començaran les presentacions de llibres. A les 7 del vespre, concert de la Sonsoni, Muntanyes de Vida. A les 10 de la nit, espectacle literari d'una formiga ineda, antologia de Ramon Besora. I a les 11 de la nit de demà divendres, actuació de l'Opau de Pons, que Organyà celebra el 10è aniversari de la seva trajectòria. La Fira del Llibre, que continua el cap de setmana, dissabte a les 10 del matí, obertura novament dels estants, en recepció a les biblioteques convidades, esmorzar literari Maria Mercè Roca, començaran les diferents tandes de presentacions de llibres. N'hi haurà a 10:45 del matí, a 12:45 del migdia, a les 4 de la tarda i a les 5. A les 6 es presentarà l'antologia Una formiga ineda, de Ramon Besora, i a 9:15 del vespre arribarà la cerimònia oficial, el lliurament dels Premis Homilies, lectura de les noves homilies, amb la presència de Maria Mercè Roca i interludis musicals. I diumenge a les 10 del matí, obertura de la fira, esmorzar literari i noves presentacions de llibres a partir de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, quan es farà la cloenda oficial i un concert de cloenda amb Judit Nederman.

Aquest cap de setmana també hi ha la festa major de Fígols. Començarà avui a 2:15 PM amb cinema a la fresca, les aventures de Tintín a la plaça de l'Església, divendres a les 9 PM a sopar popular, a la mitjanit ball amb Estresban i a les 3 PM disco mòbil amb DJ Monti. Dissabte a les 8 del matí cursa vertical al Prat, a 2:15 PM a sortida de corredors, a les 11 baixada de parapents, a les 4 de la tarda campionat de botifarra, a les 6 gincana infantil, a 7:45 PM partits de festa major, a la mitjanit ball i bingo amb el grup Láser i a les 3 de la matinada disco mòbil amb DJ Rabat. I diumenge a les 5 tarda de màgia amb el Mac Raybacks, a les 6 missa de festa major, a les 7 del vespre ball de tarda amb Miquel Comella i a les 9 del vespre sopar popular de Cluenda. Festa major també a Josa de Cadí. Aquest divendres a 2:15 PM de la nit prego de festa major, després concert de versions amant de Rejet i sessió de DJ set. Dissabte als 10 del matí xocolatada a l'era de Calamador, a les 11 gincana familiar, a les 5 taller de salsa i batxata amb Joan de Cal Tomàs, a les 7 del vespre concurs de Llioli i botifarrada, i a 2:15 PM de la nit concert amb Carles Xandri. Diumenge a les 11 del matí taller de circ amb Jaca Circus, a la 1 del migdia goig de Josa i a 7 de la tarda ball amb Carles Alexandri. Curset d'introducció al món dels rapinyaires diurns a la Seu. Aquest dissabte, sessió teòrica al local de Meteo Pirineus de 6 a 8 de la tarda i diumenge al matí, sortida guiada. Teniu aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell acaba d'obrir el termini per optar els ajuts per finançar despeses de funcionament de clubs i entitats esportives. Les peticions s'han de fer de manera telemàtica i es pot fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament urgellenc mitjançant els models normalitzats corresponents. El termini màxim per resoldre la convocatòria és de 3 mesos, a comptar des de l'endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds, i la línia de subvencions està dotada amb 10.000 euros. La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades en ple municipal i definitivament ratificades l'1 de juny de 2026, i poden optar els clubs esportius que tinguin com a finalitat la promoció de l'activitat esportiva, estiguin legalment constituïts, inscrits al registre d'entitats esportives de la Generalitat, tinguin la seu social i l'àmbit d'actuació a la seu i compleixin la resta de requisits establerts a les bases reguladores. Els ajuts han de permetre finançar despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari del 2026 en àmbits com la compra de material esportiu no inventariable, despeses de transport i desplaçaments, llicències federatives i arbitratges, despeses de personal tècnic i professional, suport administratiu, fiscal o legal, imputables a l'activitat del 2026. Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els criteris establerts a les bases reguladores, que s'estructuren en tres grans blocs: els criteris esportius, com ara el nombre de llicències, el percentatge d'esportistes en edat escolar o el nombre de llicències femenines; els criteris socials, com les iniciatives d'inclusió social o el grau de col·laboració amb el teixit comunitari; i finalment els criteris locals, l'antiguitat del club, el grau de i optimització de les instal·lacions i d'altres criteris. Per poder optar la subvenció, cal assolir una puntuació mínima de 25. El Cadell Circuit Fe 2026 encara ja a la part final del calendari, i després d'un mes de pausa reprèn amb la celebració d'una de les curses de més recent incorporació, la Vertical Prat, que arriba a la quarta edició. Serà aquest dissabte a Fígols. Les inscripcions encara continuen obertes. La Vertical Prat ja estava precedida per diverses edicions de la cursa de festa major de Fígols, com dèiem fa un moment, en què uns quants agosarats pujaven de bon matí fins al cim del Prat, i alguns d'ells amb el parapent a l'esquena per poder enlairar-se i fer el descens volant. Actualment es manté aquesta opció de fer la baixada en parapent. Un dels principals reclams de la cita és que permet gaudir d'unes espectaculars vistes de 360 graus d'aquesta àrea prepirinenca que engloben el Pic de l'Orri, el Salori, el Montorull, el vessant sud del Cadí, el Port del Comte, Nariada, Santa Fe, la Serra de Sant Joan i el Beaumort. El recorregut consta de 5 quilòmetres i mig de pujada amb un desnivell positiu de prop de 800 metres. La recollida de dorsals començarà dissabte mateix a les 8 del matí. A les 9 hi haurà la sortida de la cursa de paramuntanya. Al cap de mitja hora, 2:15, la sortida de la cursa vertical, i el lliurament de premis es farà al migdia, 12:45. El calendari continuarà el 20 de setembre amb la travessa transfrontera entre la Seu i Sant Julià de Lòria, i els pròxims dies s'obriran les inscripcions tant per aquesta cursa com per la Foranca, que està prevista pel 4 d'octubre a la Cisserc, i la Xafonada el 10 d'octubre a Odèn. Aquesta darrera s'estrena enguany com a cursa amiga i suposa la primera presència del circuit fe al Solsonès. Sí que estan obertes ja les inscripcions per l'última prova, que serà la Marató de Beaumort, i que és també la més llarga. Tindrà lloc que el 24 d'octubre a Organyà. Prop d'una seixantena de persones han competit al torneig d'escacs de festa major de la Seu, que es va celebrar aquest diumenge passat a la Biblioteca Sant Agustí, sota l'organització del Club d'Escacs de la ciutat. L'entitat ha valorat positivament aquesta participació. L'urgellenc Esteve Mateu ha estat el guanyador d'aquesta edició, va sumar 10 punts i mig. En segon lloc quedava el gran mestre Josep Oms, amb 10, mentre que la tercera posició va ser per Lluís Porta. La categoria d'adults comptava amb 37 inscrits, i la primera classificada femenina va ser Martina Ribó. A la competició infantil, els dos primers llocs els van ocupar Roc Ribó i Eric Sánchez, amb 6 punts i mig cadascun, seguits de Diego Guevara, i la millor classificada femenina va ser Jana Meia. En aquest apartat hi havia 21 participants. I avui els següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que ja està a punt el torneig Clíton Cadí d'hoquei patins, que porta a la Seu d'Urgell els primers equips del Barça, el Lleida Llista i l'Alcoi, tots tres d'hoquei lliga. En els partits d'aquest cap de setmana també participen equips de base del campió de l'hoquei lliga, l'Igualada, tot plegat en el marc del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí, que també hi pren part. Cal recordar que el Barça és l'actual subcampió d'Europa, ha guanyat el màxim títol europeu en 22 ocasions, i el Lleida Llista és el campió de la segona competició europea, la BC Cup. Un altre club de la màxima categoria, el Noia Freixenet, ha fet una estada de pretemporada a la capital urgellenca aquests darrers dies. Tot plegat ho repassarem aquest migdia.

0: Un altre tema que ampliarem avui als següents informatius és que ja hi ha balanç meteorològic de l'estiu, entre juny i agost, i final d'agost, i que s'ha confirmat com el més colorós de les darreres dècades. En donem dades. I, de fet, l'estiu que sembla que no vol marxar perquè tornen a pujar les temperatures. Malgrat que les mínimes ja són una mica més fresques, avui s'espera que la màxima a la seu pugui tornar a arribar fins als 34 o 35 graus, mentre que se n'esperen 33 a Sort i al Pont de Suert i 36 a Tremp. A Puigcerdà i a Viella arribaran fins als 31, tot plegat a causa d'aquest predomini total del sol, que més pica amb força i que torna a fer que la calor apreti també aquí al Pirineu. Amb aquestes màximes que s'espera per avui, predomini total del sol durant tot el dia, ni tan sols s'espera la presència de nuvolades a la tarda, i el mateix per demà divendres, amb domini total d'aquest anticicló i una situació encara amb una mica més de pujada per demà, amb mínimes que demà se situaran entre els 13 i els 15 graus en general al Pirineu, i màximes que poden superar els 35 graus també aquí a la Seu, on s'espera arribar a 36 o fins i tot a 37 graus, i a Tremp poden assolir els 38. Per dissabte la mateixa situació, una calor que de fet es preveu que toqui sostre el cap de setmana, amb valors novament de ple i estiu, per damunt dels 35 graus, tot i el creixement de nuvolades dissabte a la tarda, que de moment no s'espera que deixin precipitació. Aquesta hora al matí, de fet, ja hi ha 20 graus a la Seu, 19 a Organyà, 23 a Oliana i 17 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 16 graus, 14 a Sort, 20 a Tremp, 12 al Pont de Suert i 16 a Viella. I alta muntanya tenim 13 graus al pic de Salòria, 12 a la Tosa d'Alp, 17 al refugi de Malniu, 15 a Prat d'Aguiló, 13 i mig a Port del Comte, 14 a Cerdascan, 13 i mig novament a la Bonaigua i 12 a Vuitaüll. La farmàcia de guàrdia aquests darrers dies, també per la festa major, ha estat la Barrios, i a partir d'aquest vespre estarà de guàrdia a la farmàcia Perutxet del carrer Joaquim Viola 16, telèfon 973 35 55 50. I a les 9 i 40 minuts tancarem ja aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dijous 3 de setembre. Més notícies al web radioseu.cat i als nostres perfils a xarxes socials. Tornem a les 10 amb les notícies en xarxa i a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez, tot recordant que continua aquests dies el programa Carretera i Manta, últims dies de participació, passades les 11 del matí, a una nova edició del Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquella, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquella i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
3: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Serveis Fundación de Esteban Antona Cronológica. Lamentem comunicar la defunció de Cristina Terrones Sánchez. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sales de Bella Tanatori Sant Esteve a partir de les 10 del matí. Repos en pau, Cristina Terrones Sánchez. Lamentem comunicar la defunció de Josep Lloberes Genís, de Cal Sol de Vila de Bar. La missa funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica, Sales de Bella Tanatori Sant Esteve, avui de les 11 del matí a la 1 del migdia. Repos en pau, Josep Lloberes Genís.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
2: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Cerdanyola.

0: En Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat tallant la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a la 27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Radio
2: Servicio de Sant Esteban de Tona Cronològica. Lamentem comunicar la defunció de Cristina Terrone Sánchez. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sales de Vella Tanatori Sant Esteve a partir de les 10 del matí. Repos en pau, Cristina Terrone Sánchez. Lamentem comunicar la defunció de Josep Lloberes Genís, de Cal Sol de Viladebar. La missa funeral és avui a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica, Celeste Bellet Anatori Sant Esteve, avui de les 11 del matí a la 1 del migdia. Repos en pau, Josep Lloberes Genís.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12 Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
2: Bon dia. La reunió està amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia avui. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mombrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
0: Notícies en xarxa.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat recentment el projecte de rehabilitació del carrer de la Bola de Castellciutat. L'actuació es considera estratègica i busca millorar la qualitat de l'espai públic, eliminar barreres arquitectòniques i donar més protagonisme als vianants en un dels eixos principals del nucli. El projecte afecta un tram d'aproximadament 565 metres quadrats que va des del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer fins a l'església de Sant Feliu. Es tracta d'una via catalogada com a estructuradora, ja que concentra gran part del trànsit rodat i dona accés als carrers secundaris. La reforma situarà dos elements al mateix nivell, sense voreres elevades, i diferenciarà clarament l'espai de pas de vehicles i el dels vianants mitjançant materials i colors diferents. Els tècnics utilitzaran productes especials de diferents tonalitats i paviment de formigó d'altes prestacions resistents a les gelades. També es crearà una xarxa separativa d'aigües pluvials i s'adequarà a la xarxa d'aigües residuals. A més, es preveu el soterrament del llum públic i la instal·lació de nou mobiliari urbà, com ara noves papereres metàl·liques. Castellciutat durà a terme aquest diumenge, dia 6 de setembre, una concentració al peu de la carretera nacional 260, amb la qual volen exigir la construcció urgent d'un pas de vianants al pas per la via. Els veïns han confirmat aquest dimecres mateix que es manté la convocatòria que ja es va anunciar ara fa dues setmanes i que es durà a terme a la tarda, a 6:45, concretament al punt quilomètric 229 davant del garatge Robert. Els convocants han fet una crida perquè hi participin el màxim possible de veïns i veïnes o d'altres persones afectades per l'absència d'un pas regulat per a vianants en aquell punt. També han aprofitat per recordar que per prendre-hi part caldrà portar armilla reflectant. Precisament la seguretat dels vianants és el motiu principal que els ha portat a organitzar aquest tall, perquè consideren que no podem seguir posant en risc la nostra vida cada vegada que creuem a través de la carretera, que en aquell punt separa la part oest i la part est del poble. El jutjat d'instrucció de guàrdia de la Seu d'Urgell ha decretat presó provisional per als dos homes que aquest diumenge passat a la matinada van ser detinguts a la capital urgellenca per la seva implicació en el robatori de quatre cotxes d'alta gamma a Andorra, que han estat recuperats. Els arrestats han passat aquest dimarts a disposició judicial i tot seguit han estat traslladats a la presó de Ponent, a Lleida. A banda de ser considerats responsables del robatori, se'ls atribueix els delictes de conducció temerària, desobediència, atemptat a l'autoritat i pertinença a grup criminal. El jutge ha pres la decisió de dictar presó preventiva perquè els dos detinguts no tenen domicili conegut a l'estat espanyol. I és que, segons han detallat alguns mitjans andorrans, es tracta de dos homes de nacionalitat ucraïnesa d'entre 40 i 50 anys. Al seu torn, segons les mateixes informacions, les autoritats judicials andorranes ja han expressat la intenció de sol·licitar-ne l'extradició per tal que siguin jutjats al Principat. La Biblioteca Sant Agustí torna a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició. L'activitat que conduirà Sara Regené està adreçada a joves de més de 12 anys. Les places són limitades. La programació inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital, en què els participants jugaran a un videojoc o, i després, el comentaran com si d'un llibre es tractés. Les obres proposades són Rebels pel clima, Dones que defensen la terra, de Nibola Ullà, Mo Bertran, Queralt Castillo, Cerezuela, Joana Díaz i Alba Gómez Gabriel, Un mac a Terramar, d'Úrsula K. Le Guin, Lluna de migdia, de Muriel Villanueva i Perarnau, Al Razís, El metge de la Talaia, d'Antoni Oliver, El fantasma de Cal Franciscano, de Dani Gómez, i Peter i Wendy, de James Matthew Barry. La policia andorrana ha efectuat un total de 1.711 controls durant la campanya d'estiu contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Es tracta d'una acció que s'ha dividit en dos períodes, del 4 al 26 de juliol i de l'1 al 16 d'agost. Durant més de 5 setmanes, en una època especialment sensible, s'han portat a terme controls en diferents punts de la xarxa viària del país que han culminat amb la detenció de 55 persones. De total, 51 han estat arrestades per positius d'alcoholèmia i les altres 4 per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcohol o tòxics. Dues de les persones controlades es van veure implicades en accidents amb danys materials i una tercera, un motorista, va ser detingut amb un positiu de 2.16 després d'un accident en què va perdre el control de la moto i va resultar ferit. Quant a les taxes d'alcoholèmia, 15 dels detinguts han estat controlats amb positius de 0.87 a 1.20. Altres, 19, s'han situat entre 1.21 i 1.60. A 11 més, se'ls ha arrestat amb taxes d'1.61 a 2. I els altres 6 restants han superat els 2 grams d'alcohol per litre de sang. El positiu més elevat, de 2.98, l'ha registrat el conductor d'un patinet.

0: A continuació, la previsió del temps de la mà de l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
1: Bon dia. Situació de calor. Calor la que tenim i calor la que tindrem intensa de cara als pròxims dies. Temperatures d'agost, on d'un dia càlid fins i tot del mes d'agost. Avui les temperatures màximes, ahir van arribar als 33, avui un paret més cap amunt, poden arribar aquí a la seu als 34, puntualment cap als 35, i ja el termòmetre es pot enfilar cap a Oliana, cap als 36 graus. Temperatures molt càlides que no es quedaran aquí, perquè de cara demà, i sobretot demà passat, de cara a dissabte, encara pujarà més, màximes cap a la seu de cara al cap de setmana al voltant dels 36-37 graus i cap a Oliana tocant la xifra dels 38 graus. No seria estrany, tot i que en principi hi ha poca probabilitat d'arribar als 40 graus cap al Pla de Lleida. Seria la segona vegada a Catalunya que es dona una temperatura de 40 graus en un mes de setembre. Tot i així, la calorada, com dèiem, tocarà sostre el proper dissabte. Tot això amb un temps estable de cap a cap. Un dia radiant de sol, potser a la tarda apareixerà algun núvol sobre les muntanyes que ens envolten, fruit de la mateixa calor diurna, però en principi sense precipitacions. I aquesta situació s'allargarà sense pluges pràcticament tota la setmana.
0: Les 11 i 11 minuts, fins aquí aquest espai informatiu. Més informació ja a partir de les 12.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major el 29 d'agost marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Molt bé, doncs vinga, som-hi. Ja hi tornem a ser un dia més aquí al Carretera i Manta Ràdio Seu 107.2, perquè el Carretera i Manta no s'ha acabat, encara queden uns dies més de participació. Després de la festa major, en què tots plegats doncs, hem estat molt ocupats, també vosaltres, els oients, és el moment de tornar a l'acció, i així ho hem fet ahir mateix. Moltes gràcies per la vostra participació. I avui, el que diem, hi tornem a ser, tornem a obrir de seguida el telèfon i tindrem més participació aquí al 107.2 i a radioseu.cat. Més participació, més convidats, més protagonistes, perquè, com sempre tenim alguna altra entrevista per oferir d'algun tema d'interès. S'ha acabat ja la festa major, ha estat una autèntica allau d'activitats, d'entrevistes, d'imatges que podeu encara recuperar, però les coses continuen i segueix havent activitats a casa nostra, i avui serà el cas perquè ens n'anirem fins a, figuradament, fins a Fígols, perquè aquest cap de setmana, en primer lloc, que estan de festa major, per tant, doncs, esperem que en gaudiu, i en segon lloc, dins de la festa major fan la seva cursa de muntanyes, la Vertical Prat, que ha adoptat aquest nom aquests darrers anys, ja en rede ja existia, i que té la particularitat, com també una cursa que es fa a Organyà, la Ruixambol, que els qui dominen el tema del parapent, poden fer, si volen, la tornada volant des del cim. D'això, el millor és que ens en parli Ferran Carricondo, conegut doncs expert en el món del parapent i que està també al capdavant de l'organització d'aquesta Vertical Prat. Conversarem doncs amb Ferran Carricondo a la segona part del Carretera i Manta, i a la primera, com sempre, protagonisme per vosaltres, perquè obrim concurs de seguida, i com que ahir doncs vam oferir ja una motxilla tèrmica de Turisme al Turgell, que ja hem repartit, doncs per què no n'oferim una altra? Vinga, va, doncs no se'n parli més, i a més, avui és bastant indicat perquè tenim l'última edició d'aquest any de la secció Fem Poble, en què proposem endevinar un poble del Pirineu, i doncs ja que parlem de pobles del Pirineu on es pot fer bones rutes, també res millor que oferir aquesta motxilla tèrmica, que va molt bé per si voleu anar a caminar per l'ús que li vulgueu donar. Doncs l'oferirem d'aquí un moment, buscant un poble del Pirineu. Fem una pausa i de seguida ens hi posem. Comencem a agafar trucades. Fins ara. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: obert ja el telèfon al 973-36-06-17 i el que diem, avui estem buscant un poble del Pirineu i ja podem avançar de bon començament que, doncs, com no podia ser d'altra manera, avui que és l'últim dia d'aquesta secció Fem Poble, hem buscat un poble d'aquí, de l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Per tant, doncs, ja podeu trucar al 973-36-06-17 perquè tornem a oferir avui, com fèiem ahir, aquesta motxilla tèrmica de turisme al Torxell, Camina Pirineus, ideal per si voleu fer sortides aquests dies, com per exemple en aquest poble que estem buscant. Quin és? Doncs ara ja ho heu de dir vosaltres. De moment nosaltres hi hem donat una primera pista i és que aquest cop ens hem quedat a prop. És un poble d'aquí de la comarca, de l'Alt Urgell. El 973-36-06-17 ja està obert, per tant doncs podeu trucar per mirar d'endevinar-lo des d'ara mateix. De moment tenim temps fins a les 12 del migdia. Per cert, aprofitem per recordar que hem anat donant premis cada setmana i que la llista dels que hem donat durant les darreres setmanes la teniu al nostre web radiosa.cat. Tenim un apartat a la portada on hi podeu accedir directament i, en definitiva, no us oblideu d'aprofitar-los i de gaudir-los. Tenim, per exemple, d'aquestes darreres setmanes els obsequis de menjar a l'Alt Urgell, invitacions pel Parc Olímpic del Segre, coixins de la Casa del Matalàs, la tassa de Ràdio Seu, que ha tingut molt d'èxit, també la bossa de Ràdio Seu que hem creat també durant aquest any, els endolls intel·ligents de Peusa o els bidons d'aigua de Turisme Seu i moltes invitacions que hem anat donant, algunes d'elles d'aquesta recent festa major. Si teniu premis encara per recollir, doncs això, no us en oblideu. En el cas dels premis directes de Ràdio Seu, els donem aquí directament als estudis i pel que fa a menja a l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, que la Casa del Matalàs i Peusa, els podeu recollir als respectius establiments. Moltes gràcies un cop més als nostres patrocinadors, Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Últims dies de carretera i manta, encara tenim uns dies per participar i és que ja podem confirmar avui mateix que el sorteig del viatge el farem concretament dimecres que ve. Dimecres 9 de setembre serà el dia en què la sala de plens de l'Ajuntament, com és tradició, farem aquest sorteig d'un viatge a Mallorca ofert per Cadí Tours i a més, també amb totes les trucades que hem rebut, que han estat bastantes, un cop més, farem una aportació solidària, una entitat solidària local, en aquest cas per gentilesa de CIMAC Electrònica. El que dèiem ara, doncs, toca sentir-vos a vosaltres. El telèfon està obert, el 973-36-06-17. Estem buscant un poble del Pirineu i us pot permetre guanyar aquesta motxilla tèrmica de Turisme Seu i Turisme Alt Urgell, una motxilla ideal. Nosaltres mateixos la fem servir, de fet, va molt bé, perquè permet mantenir frescos aliments o begudes quan feu alguna sortida. Ahir ja en vam repartir una i, doncs, com que va tenir força interès, doncs vinga, avui en regalem una altra. Com el mar, els dies que de moment, com dèiem, tenim 5 minuts fins a les 2 del migdia per aquest concurs. Podeu seguir trucant, com dèiem, al 973-36-06-17, carretera Manta, a Ràdio Seu 11.2. En cas que no surti, seguirem amb el concurs passades les 12 del migdia. I mira, doncs sona ja el telèfon i l'agafem. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: Podria ser l'avança?
0: No és l'avança, Teresa, però gràcies per aquesta primera trucada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. Recordem que estem buscant un poble del Pirineu i aquesta vegada, com que és l'últim que endevinem, que proposem aquest any, hem triat un poble d'aquí de la comarca, de l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Tornem a agafar el telèfon, posem bé el micro. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Isabel Santiago.
0: Hola, Isabel, digues.
2: Pot ser Taús?
0: No és Taús.
2: Vale, merci.
0: Gràcies, Isabel. Anem sumant trucades totes les trucades que anem rebent les anem sumant. Ja tenim la llista pràcticament completada pel sorteig del viatge. Sempre us demanem el nom per això, perquè apuntem tots els noms i entraran en aquest sorteig. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
3: A veure, és cap de municipi?
0: Doncs no és cap de municipi.
3: Pues jo què sé, cava.
0: Cava? No, no és cava, Dolors.
3: Cava, no sé si n'és, bueno, vale.
0: Gràcies. Fins ara, ja sabem una cosa més. Aquest poble que estem buscant avui no és cap de municipi, sí que sabem que és l'Alt Urgell, i el fet de no ser cap de municipi ja descarta 19 de les poblacions de la comarca, entre elles, per exemple, la Seu. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Aviam, podria ser Calvinyà?
0: Calvinyà no, no és Calvinyà, Teresa.
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies. Fins ara. Quin és aquest poble del Urgell? Diumenge en sabem dues coses importants, que és aquí la comarca i que no és cap de municipi. 973-36-06-17. Quina és aquesta població que estem buscant? Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
3: A veure, al nord o al sud?
0: Des d'aquí la Seu, vols dir?
3: Sí.
0: Al sud de la Seu.
3: Al sud, doncs... Pues, Barcellà, no, que és igual, ja ho he dit... Que no és cap de municipi.
0: Exacte. Si vols dir una altra?
3: És que no sé què.
0: Doncs no passa res, pots tornar a trucar.
3: Vale, vinga.
0: Gràcies. Doncs vinga, ja sabem una cosa més. Aquest poble no és cap de municipi i sabem també que des d'aquí la Seu està mirant cap al sud. És al sud de la Seu aquesta població. D'altres vegades hem mirat cap al nord o cap a l'oest o cap a l'est. Aquesta vegada no. Aquesta vegada és cap a, des de la Seu mirant cap avall, mirant cap al sud. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Quina és aquesta població que és aquí a l'Alt Urgell, que no és cap de municipi i que és des d'aquí la Seu mirant cap al sud. 973-36-06-17, població de la comarca que estem buscant i que...

0: nom, doncs, al municipi al qual pertany, i per tant no és Cabó. 973-36-06-17, aquest poble que estem buscant no és cap de municipi, i ja podem donar una pista més, i és que és un, en aquest cas hem buscat un poble petit, amb pocs habitants. Sílvia, bon dia.
1: Isabel Santiago.
0: Hola, Isabel, digues.
1: Pot ser la parròquia d'Hortó?
0: No, no és la parròquia d'Hortó, Isabel. Gràcies. Doncs mira, sense voler-ho, ja hem donat una dada més, i és que és un poble aquest que hem buscat aquest cop petit, amb pocs habitants. 973-36-06-17. Som a punt d'arribar a les 12 del migdia. Tenim temps encara d'agafar alguna altra trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: Montanissell?
0: No és Montanissell.
2: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. No és Montanissell, tampoc aquest poble que estem buscant. Poble del Pirineu, de l'Alt Urgell. Des d'aquí la seu està mirant cap al sud. No és cap de municipi i és un poble petit, actualment amb pocs habitants. 973-36-06-17. Són ja les 12 del migdia i això vol dir que hem de donar pas, com diem, a les notícies. Però tan bon punt haguem passat aquest butlletí, tornarem amb el concurs. Fins ara.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, són les 12 i un minut. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell rehabilitarà el carrer de la Bola de Castellciutat. L'objectiu de la intervenció és prioritzar els vianants i dignificar l'espai públic. El pressupost de l'obra ascendeix a més de 180.000 euros. Confirmada la concentració a Castellciutat per exigir el pas de vianants a la carretera nacional 260. El tall viari es farà aquest diumenge a la tarda per denunciar l'actual manca de seguretat per anar d'un costat a l'altre del poble. L'execució del projecte està pendent que resolgui el rebuig d'un dels propietaris afectats. La calor d'aquest estiu a la Seu i a l'Urgell ha estat entre 2 i 3 graus per sobre la mitjana habitual. El Meteocat confirma que ha estat l'estació més càlida de les darreres dècades i que les anomalies han arribat fins als 4 graus en zones com la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental. El nord de l'Urgell i el Solsonès, la Cerdanya i Aigües Tortes són entre les úniques àrees de Catalunya on la pluja ha estat la normal per l'època. La Biblioteca Sant Agustí de la Seu posa en marxa la tercera edició del Club de Lectura Juvenil. L'activitat la conduirà Sara Regener, inclou 6 novel·les per llegir i 3 sessions de ficció digital. Les inscripcions estan obertes. Més de 1.700 controls i 55 detencions en la campanya d'estiu a Andorra contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El positiu més elevat, de 2.98, l'ha registrat el conductor d'un patinet. Dues de les persones controlades es van veure implicades en accidents amb danys materials. Denunciats dos grups de visitants a l'àmbit d'Aigües Tortes per acampades il·legals. Els infractors anaven equipats amb estris com taules i cadires de càmping, olles, fogonets, bombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres. Un dels autors ha estat denunciat per fer foc a prop de massa forestal. Catorze autors reinventen el vampir en una nova antologia de narrativa catalana. El llibre Vampirs, publicat per l'editorial Medusa, reuneix relats d'escriptors d'Andorra, Catalunya i de les Illes Balears i incorpora La xucladora, de Joaquim Ruïra. El volum es presentarà aquest setembre a Organyà i Barcelona. L'atur puja més d'un 5% en un mes a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La xifra d'aturats ha tendit a l'alça al llarg de tot l'estiu.

0: i actualment és de 4,5 punts per sobre de la d'ara fa un any. L'increment es concentra sobretot al sector serveis. Els agents rurals tanquen preventivament dues vies d'escalada a la vall de Boí per un bloc inestable al sector de la paret inerte de Cavallers després de l'avís d'un escalador i estudien ara si duen a terme actuacions. Obert el termini per optar als ajuts per finançar despeses de funcionament dels clubs i entitats esportives. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica d'Ajuntament de la Seu. La línia de subvencions està dotada amb un pressupost de 10.000 euros. El torneig Clíton Cadí d'hoquei porta a la Seu el Barça, el Lleida Llista i l'Alcoi. En els partits d'aquest cap de setmana també hi participaran equips de base del campió de l'hoquei Lliga, l'Igualada, en el marc del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. Un altre club de la màxima categoria, el Noia Freixenet, ha fet una estada de pretemporada a la capital urgellenca. El Cadí Circuit Fe entra al tram final amb la Vertical Prat a Fígols. La cursa, que inclou l'opció de fer el descens amb parapent, es disputarà aquest dissabte i les inscripcions encara estan obertes. Esteve Mateu guanya el torneig d'escacs de Festa Major de la Seu d'Urgell. El segon lloc ha estat per a Josep Homs i el tercer per a Lluís Porta. Prop d'una seixantena d'escaquistes, 20 d'ells en categoria infantil han pres part a l'activitat al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Les 12 i 6 minuts, fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ricky.
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Colina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Les 12 i 11 minuts en directe aquí a Carretera Manta, Ràdio Seu 107.2, i com havíem promès, després de les notícies, tornem a obrir el concurs allà on l'havíem deixat, que és buscant un poble del Pirineu. L'última vegada ja aquesta temporada que fem aquesta secció Fem Poble, en què ens aprofitem per divulgar pobles del Pirineu. Les 12 i 12 minuts, el que diem, telèfon obert, i estem oferint aquesta motxilla tèrmica de Turisme al Turgell Camina Pirineus, que tenim per oferir i que pot ser vostra, endevinant aquest poble que estem buscant. Ja en sabíem unes quantes coses de les pistes que han donat i de les preguntes que ens heu fet, i ara és moment, doncs, a veure si apareix aquest poble. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: A veure, podria ser Tragó?
0: Tragó? No és Tragó, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. D'aquest poble en sabíem algunes coses, com per exemple que no és cap de municipi, que és un poble petit, amb pocs habitants, que és al sud de la Seu, des d'aquí la Seu mirant cap al sud, i que, i no sé si havíem donat ja alguna pista més, i que, sí, que evidentment és aquí a la comarca del Turgell. 973-36-06-17. Amb aquestes pistes, doncs, podeu mirar d'endevinar quina és aquesta població. Ja ens han dit alguns noms, i si voleu, podeu seguir-nos fent preguntes, perquè d'aquesta manera, doncs, ens podem apropar més a la resposta. 973-36-06-17. Pendents de si hi ha noves trucades. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
2: Pot ser Arfa?
0: No és Arfa, Teresa.
2: D'acord.
0: Gràcies. No és Arfa, hem dit que és un poble petit i, de fet, és més petit que Arfa. 973-36-06-17, 973-36-06-07, també hem dit que no és cap de municipi i que des d'aquí la Seu està cap al sud, mirant cap al sud. 973-36-06-07, telèfon obert, 12 i 13 minuts, en directe des de l'estudi de Ràdio Seu. Per cert, ara mateix tenim espectadors, perquè tenim gent aquí fent la patada aquí fora al carrer. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: Gavarra?
0: Gavarra, no és Gavarra, Dolors.
1: Vale. Puc preguntar,
0: sí,
1: si està molt lluny, està dels últims lluny de la Seu?
0: No, no, està més a prop. No està cap al sud-sud de la comarca.
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. No està al sud de la comarca, sinó més aviat cap al centre de la comarca. Ja ho podem dir. No està tan lluny de la Seu. 973-36-06-17. Per tant, ja en sabem una cosa més. Sí, hola, bon dia. Hola. Hola, bon dia. Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi.
0: Jordi, hola, digues.
3: Torre de Tos?
0: No és Torre de Tos, Jordi.
3: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. No és Torà de Tost. Doncs ja hem donat una dada més. Aquest poble és, doncs, això, més aviat cap al centre de la comarca, com és el cas de Torà de Tost, per exemple. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb la Sílvia.
0: Sílvia, què més, perdó?
4: Salvador.
0: Sílvia Salvador, m'has dit?
4: Sí.
0: Ho he dit bé. Molt bé. Sílvia, digues.
4: La Bastida d'Horton?
0: No és la Bastida d'Horton, Sílvia.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies per trucar. No és la Bastida d'Hortons, tampoc, aquest poble que estem buscant, i l'última dada que hem dit important és que és més o menys cap al centre de la comarca. No gaire lluny de la Seu respecte d'altres pobles que ens havíeu dit que ja estan més al sud. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, soy el Edu.
0: Edu, què més, perdó?
5: De Calvinyà.
0: Edu, em pots dir el cognom, sisplau?
5: Eduardo Rodríguez.
0: Molt bé, Eduard Rodríguez, digues, Eduard.
5: És Calvinyà?
0: No és Calvinyà.
5: Oh, vale.
0: Gràcies. Fins ara. És, doncs, una de les dades que hem dit és que mirant des d'aquí la Seu, aquest poble està cap al sud, i que està més o menys al centre de la comarca de la Turgell. 973-36-06-17. Quin és aquest poble que estem buscant? Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: A veure, el Vilar de Cabó?
0: No és el Vilar de Cabó.
1: Vale.
0: Gràcies. Recordem les dades que hem donat de moment. Aquest poble està més o menys al centre geogràfic de la comarca del Turgell. Des d'aquí la Seu, doncs, miren cap al sud. No és cap de municipi, és un poble petit, amb pocs habitants actualment, no és cap de municipi. Aquestes són les dades que tenim de moment, i alguns dels noms que ens heu dit s'hi han quedat bastant a prop. També ho podem dir. 973-36-06-17, a les 12 i 16 minuts. Quina és aquesta aquesta població que estem buscant avui aquí a Ràdio Seu. Després n'explicarem alguna cosa més, i que de moment no ha aparegut. En tenim aquí ja un full amb les, amb algunes dades d'aquesta població, i res, quan l'endevineu en direm quatre coses més. 973-36-06-17. Quina és aquesta població de l'Alt Urgell, situada des d'aquí la seu mirant cap al sud? Està, podríem dir, el centre geogràfic de la comarca. No sabem si és exactament el centre geogràfic de la comarca, però si no hi és, si no ho és, està molt a prop de ser-ho. 973-36-06-17. Endavant, Sigla, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: Solanell?
0: No és Solanell.
1: Vale.
0: Gràcies. No és Solanell tampoc, aquest poble que durant molts anys ha estat despoblat, darrerament ha estat repoblat amb un singular projecte, però no és Solanell. Sila, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
6: La Guàrdia d'Ares?
0: No és la Guàrdia d'Ares, Teresa.
6: No.
0: Gràcies. Doncs no és la Guàrdia d'Ares, però aquest poble que estem buscant també és en aquesta zona cap al centre de la comarca. 973-36-06-17. Va, donem una dada més. Aquest poble que estem buscant és a més de 1.000 metres d'altitud. La següent dada que donem és aquesta. Aquest poble té pocs habitants i està a més de 1.000 metres d'altitud. Normalment marquem aquesta línia de separació entre els pobles que estan a menys de 1.000 metres i els que estan a més de 1.000 metres, doncs bé, aquest està a més de 1.000 metres d'altitud. 973-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, podria ser Pallerols?
0: No és Pallerols.
1: Vale.
0: Gràcies. No és Pallerols del cantó. Recordem que una de les dades que hem donat és que aquest poble és, des d'aquí la seu, és mirant cap al sud. En el cas de Pallerols seria més aviat mirant cap a l'oest. 973-36-06-17. Sila, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
7: L'Alzina de Linyà?
0: No és l'Alzina de Linyà.
7: Molt bé.
0: Gràcies. Tampoc és l'Alzina de Linyà, aquest poble que estem buscant. Alguns dels pobles que ens heu dit són no gaire lluny d'aquest que estem buscant, eh? 973-36-06-17, les 12 i 18 minuts. Quina és aquesta població que estem buscant avui? A veure si en les pròximes trucades surt ja i donem pas després a l'entrevista que avui parla de la Vertical Prat. Abans, però, tenim trucada. Sí, bon dia.
8: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Digues, Teresa.
8: Guils del Cantó?
0: No és Guils del Cantó. Gràcies. I mira, per posar el més fàcil, ja podem dir que aquest poble no és a la zona del Port del Cantó, eh? No és, de fet, no és al municipi de Montferrer-Castellbó. 973-36-06-17, que com sabeu és un municipi molt extens i amb molts pobles, per tant, doncs això ja ho descartem. Endavant, Sila, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
9: Amb el Jordi.
0: Jordi, no me'n digues.
9: Pot ser Vall d'Arques?
0: No és Vall d'Arques, Jordi.
9: Molt bé, fos ara.
0: Gràcies. Aquest poble que estem buscant sí que hem dit que és a més de 1.000 metres d'altitud. I hem donat una més que no és a la zona del Port del Cantó. Quin és aquest poble? I també hem dit que és ben bé el centre de la comarca, el centre geogràfic de la comarca. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: A veure, Sallent?
0: No és Sallent, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest poble que estem buscant? De moment sabem que és a més de 1.000 metres d'altitud. La veritat és que de nuclis habitats a l'Alt Urgell actualment que estiguin a més de 1.000 metres d'altitud tampoc n'hi ha tants. A la Cerdanya, per exemple, sí que n'hi ha molts més, però aquí a l'Alt Urgell la majoria són per sota dels 1.000 metres. Per tant, doncs, a veure quin és aquest poble que estem buscant. 973-36-06-17. Aquest poble de la comarca que és a més de 1.000 metres d'altitud i que està, si no està al centre geogràfic de la comarca, poc li falta. Endavant. Sila, bon dia.
10: Hola, bon dia, l'Isabel Santiago.
0: Hola, Isabel, digues.
10: Hauran dit la Guàrdia d'Ares?
0: No han dit la Guàrdia d'Ares, però no és la Guàrdia d'Ares.
10: Merci.
0: Gràcies. No és la Guàrdia d'Ares tampoc aquest poble que estem buscant i que no està sortint i que ens sorprèn ara ja, perquè doncs és un poble que doncs està indicat també a peu de carretera i que doncs no és desconegut tampoc. 973-36-06-17. Quina és aquesta població que estem buscant, que és a més de 1.000 metres d'altitud i que està en ple al vell mig de la comarca, des de la seu mirant cap al sud, i que és petit. Aquest poble té menys de 50 habitants actualment. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues.
1: No sé si està tan amunt, però podria ser muntant.
0: Dolors, és muntant de Tost, efectivament. Aleluia, eh?
1: No sabia que era 1.000 metres, em semblava que era més avall.
0: No, no, doncs està, sí, sí, està... A més, de fet, a més de 1.100 metres d'altitud està.
1: Ah, mira.
0: Molt bé, Dolors, doncs felicitats. Vols aquesta motxilla del turisme, de Turisme al Turgell?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perfecte, doncs te l'apuntem i quan vulguis la pots passar a buscar.
1: Bueno, gràcies.
0: Gràcies, felicitats. Molt bé, doncs ara sí, muntant de Tost, tenim alguna dada més per donar, si és que no apareixia, que esperàvem que aparegués, i és que és un dels pobles del Pirineu en què, que n'hi ha uns quants, en què hi ha discussió sobre com s'ha d'escriure el seu nom, perquè oficialment és muntant de Tost sense T, a la paraula muntant, però el cert és que els veïns, tots els cartells els posen amb la T, el mateix que passa, per exemple, amb Tuixent o Madrent, també, entre molts altres pobles. Muntant de Tost pertany al municipi actualment de Ribera d'Urgellet. Segons el darrer cens, que és del 2025, té 35 habitants. És un poble que, malauradament, ha anat perdent població els darrers anys. L'any 1991 tenia 65 habitants, el 2020, 43, i actualment el darrer cens és de 35 habitants fixos, tot i que hi ha d'altra gent que sí que hi té cases com a segona residència. És situat concretament a 1.136 metres d'altitud, està als vessants meridionals del Porredón, sobre el Congost de Tres Ponts, i en un camí que connecta la vall del Segre amb la vall de la Vansa, i que aquest camí justament està en notícia, i l'hem tret entre altres coses per això, perquè aquest any muntant de Tost hi ha passat la Volta Ciclista a Catalunya, un fet que està en notícia, perquè bé, no sabem si havia passat algun cop abans, no, això no ho tenim documentat, però diríem que sí, que era el primer cop que passava la Volta a Catalunya per muntant de Tost, i això ha estat perquè recentment s'ha arreglat, s'ha arranjat el port de Coll d'Arnat, i la Volta a Catalunya hi va passar durant aquesta primavera, aquest port de Coll d'Arnat, que just abans de muntant de Tost, que ha estat batejat ja pels aficionats al ciclisme com l'Estelvio Català, pel seu traçat en zigazaga. Al voltant de muntant de Tost hi ha tres petits nuclis, són els d'Espalaguer, Espalagaró i Les Cases, i la seva església és la de Santa Coloma de Muntant. Quatre dades sobre aquesta bonica població de muntant de Tost, en la zona alta del terme municipal de Ribera d'Urgellet. A les 12:24 i doncs ja que parlàvem de la Volta a Catalunya, avui seguirem parlant d'esports perquè això ens ho pot comentar millor el nostre company Pep Garella, que per cert no havíem saludat i tenim el control tècnic. Pep, bon dia.
11: Bon dia, Ignasi, bon dia a tots i a totes. Doncs sí, avui parlem d'esports, parlem d'aquesta nova prova del Crèdit Circuit FE, parlem de la quarta edició de la Vertical Prat, ho fem amb el director de la cursa, amb Ferran Carricón, d'un any més, per donar a conèixer doncs aquesta cursa singular, perquè comença a les 9 amb l'ascens al Prat per part dels participants en el paramuntanya, en aquesta prova de parapent, i a continuació, a 9:45, amb la sortida pel que fa als corredors i corredores. Inscripcions obertes, val a dir doncs, que encara esteu a temps de participar-hi en el que és doncs, el inici de la segona part del Cadí Circuit Fe, que encara queden quatre proves més enllà, però la primera aquest dissabte, dia 5, a partir de les 9.
0: Doncs sí, això serà aquest dissabte a Fígols, no gaire lluny d'aquest poble que estàvem buscant avui, de muntant de Tost, i res, en coneixer més detalls amb Ferran Carricondo després d'una pausa. Carretera Manta amb el suport de Cadí Tours, la Casa del Matalàs, menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Abnaun. Com més, moltes gràcies als nostres patrocinadors, al que dèiem. Pausa, perquè aquests patrocinadors tenen sempre bones coses i bons consells per donar-vos, i després tornem ja en l'entrevista. Fins ara.
12: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
13: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
14: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
13: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
14: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
13: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
14: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
13: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
12: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
15: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
12: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Molt bon dia. El Cadí Circuit Fair 2026 encara ja a la part final del calendari i després d'un mes de pausa es reprèn amb la celebració d'una de les curses de més recent incorporació. És la Vertical Prat, que arriba a la quarta edició. Es disputarà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a Fígols. Les inscripcions continuen obertes. En parlem amb Ferran Carricondo, és director de la cursa. Benvingut. Un any més, Ferran.
1: Hola, gràcies. Un any més ja, que passen ràpid els anys. Un any més ja tornem a estar aquí preparats per aquesta vertical tan xula que preparem.
0: Certament és la Vertical Prat, doncs, que sàpiga, les inscripcions continuen obertes, per tant és important de destacar que tothom que ens està escoltant a aquesta hora doncs pot apuntar-s'hi. Hi ha l'enllaç directe, en aquest cas, doncs, a través de la pàgina web de Ràdio Seu, també doncs a través de la pàgina web del Circuit Fe, que és el paraigües que organitza doncs aquesta nova edició de la Vertical Prat. Ferran, tot a punt?
1: Sí, tot a punt. Bueno, queden els últims serrells. Ara mateix estic aquí dalt, acabant de marcar el que seria l'arribada, perquè estigui tot a punt ja pel dissabte, i sembla que la meteo ens acompanyarà per un bon dia, una miqueta de calor, però bueno, és el que tenim.
0: Doncs el temps és favorable, sí que és veritat que fa calor, però no sé si seria pitjor que plogués, per tant, doncs, si més no, ens hem d'alegrar doncs, d'aquesta situació meteorològica. Sí, com sigui, serà aquest dissabte, dia 5 de setembre. Si et sembla, anota'ns una mica els horaris pel que fa a les sortides i les propostes que organitzeu en guanya la Vertical.
1: Sí, a veure, els horaris és tal com està anunciat, tothom posa el programa. Serà la primera sortida a les 9, que serà la sortida dels que van en parapent. I com tothom sap, aquesta clàssica ja és de fa molts anys, on incluïm el tema aquest del parapent. De moment tenim ja 6 inscrits que faran aquesta pujada, juntament la mateixa pujada que faran els corredors posteriorment, i un cop a l'enlairament, doncs, a que les condicions siguin bones, que és el que sembla, com bé has dit, no plourà, que és el més important, i a la que el vent ja estigui encarat, doncs sortiran. Lo xulo d'aquesta disciplina és que anem afegint cosetes, no? Al ser festa major, doncs, i anem cap a migdia, doncs a la baixada aquests parapentistes se'ls incorporarà unes bosses de carmels i a la passada pel poble de Fígols hauran de fer un llançament de carmels i fer punteria a la plaça. I així ajuntem aquesta activitat amb la canalla que ens estan esperant a baix. Un cop ha passat i ha fet aquest llançament, haurem de fer un aterratge, un camp que queda una mica més a sota, on hi ha una diana a la qual també puntue. Aquesta diana doncs, penalitzarà, depèn d'on caiguin, no? D'on aterrin, perdó. Com més endins, si fan diana, doncs penalitza 0, a la següent línia penalitzaria 10 minuts, i fora de la línia penalitzaria 20 minuts, que sumarien al temps de pujada. Aquesta seria la primera prova. I després a les 9:30 doncs ja tindríem la sortida dels corredors, que anem a bon ritme, ja tenim uns 65 inscrits, encara estem a dijous, sempre la gent d'última hora. Bueno, si arribem a uns 80, doncs ja estarà bé, que ja és el que acostumem a fer. Si arribem a 100 seria fantàstic. I llavors això, com deia, a les 9:30 la pujada dels corredors, els quals doncs, bueno, tenim des del rècord que hi ha gent que puja en menys de 40 minuts, i després tranquil·lament doncs, van pujant tota la resta, i on és la meta. Llavors tothom doncs, ja fa la baixada, i on els estarà esperant a les 12:30, a la plaça on farem el vermut popular, vermut fideuà, bueno, una miqueta mig dinar, per tots els corredors i per la gent del poble de Fígols, que estan de festa major. I així ja donar fer l'entrega de premis.
0: Doncs quina tan bona manera de celebrar la Festa Major de Fígols. Recordem que també és aquest cap de setmana. També la informació del que és la Festa Major la podeu trobar a l'apartat d'agenda de Ràdio Seu, però avui doncs, ens centrem en el que és aquesta quarta edició, la Vertical Prat. De fet, ens parlaves una mica de la primera proposta doncs, d'aquest llançament de caramels, i és que ni els Reis Mags són tan espectaculars, no, a Fígols, Ferran?
1: Doncs, bueno, actualment no. Sí, era una proposta que s'havia fet, però clar, els Reis Mags a l'hivern és complicat de fer. I llavors la vam incorporar a la Festa Major de Fígols. Es feia durant la tarda, però, clar, com sabem, estem aquí al Pirineu i a les tardes acostumen a créixer núvols, a haver tempestes, i s'havia d'anul·lar molts anys. I vam detectar que a primera hora al matí encara el temps pot estar tranquil i permet fer-ho. I llavors només es tracta d'ajuntar una cosa amb l'altra i tot rodat i tots contents.
0: És, sens dubte, una de les proves més singulars de les que s'organitzen en el circuit FES, a Vertical Prat, amb la pujada pels parapentistes i també a continuació a les 9:30 la sortida pels corredors. Per tant, no us ho perdeu. Et volíem demanar, per qui no conegui la zona de Fígols, per on discorren els corriols, els senders, fins a arribar al Prat.
1: Sí, doncs això, exactament. És el Prat és el capdamunt d'aquestes muntanyes, sistema Fígols i mirem cap a la cara nord, a la vessant nord, doncs va pujant per el que serien les antigues feixes, totes les que es conreaven antigament, i hem aprofitat tots aquests corriols que la gent pujava doncs, amb el bestiar, amb els rucs. I res, hi ha algun tramet així una miqueta més planer, però com es tracta d'una vertical, doncs ho fem completament vertical. I llavors queda la façana final, que puja pràcticament per la paret de roca, abans d'arribar a meta, que és espectacular amb les vistes que tenim ja de la vall del Segre, no? Fantàstic.
0: I el Prat, no?, que és en tot cas a aquest punt, no?, amb vistes de 360 graus, no?, de tota aquesta àrea prepirinenca.
1: Ah, exacte, i un cop l'arribada doncs ja les vistes són espectaculars. Tenim cap al nord, doncs, tenim el Cadí, tenim el Salòria, bueno, tota la vessant del Pirineu, Pic de l'Orri, i cap a la vall, bueno, cap al Boumort, cap a l'oest, i la cara sud, doncs tenim Narieda, bueno, és espectacular una estada aquí, on també hi haurà un petit refrigeri, per tots els corredors quan arribin que es puguin... que puguin refrescar-se.
0: Recordar que la recollida de dorsals començarà dissabte mateix a les 8 del matí. A les 9 hi haurà la sortida de la cursa de paramuntanya i al cap de mitja hora, 9:45, la sortida de la cursa vertical. El lliurem de premis es farà al migdia, 12:45. També, com ens avançava Ferran Carricondo, director de la cursa. És un dels principals reclams de la cita perquè permet gaudir d'aquestes vistes espectaculars, explicant de 360 graus i que permeten veure el Pic de l'Orri, el Salori, el Monturull, el vessant sud del Cadí, el Port del Comte, Narieda, Santa Fe, la Serra Sant Joan i Beaumont, entre d'altres. Per tant, doncs, quina molt bona manera doncs, de culminar un dissabte, si més no, d'agafar gana, no?, pel vermut, pel dinar que us espera a la plaça de Fígols. Suposo que la gent del poble, com sempre, Ferran, motivada, no?, per participar, per ajudar, per permetre aquesta cursa.
1: Sí, home, evidentment, aquest tipus de curses no es podrien fer si no fos amb la col·laboració de tot el poble, no? La comissió de festes, que aquest any l'han renovat, amb gent jove, que és el que es tracta, amb el localiu, l'associació del poble, l'Ajuntament, evidentment. Sí, gràcies a això es pot realitzar. I llavors, bueno, finalment se'm descuidava, que és una part molt important, que com cada any, doncs, entre els corredors que van sense parapent, doncs, sortegem i un dels corredors baixarà volant. I també tindrà, doncs, el plaer de tirar aquests carmels a sobre del poble.
0: Doncs bé, tot a punt, pel que fa doncs, a aquesta nova edició, la quarta de la Vertical Prat serà aquest dissabte mateix, dia 5, per tant, doncs, el circuit FE, el Cadí Circuit FE 2023, que torna en aquesta ja part final del calendari. També pel que fa al circuit FE, volia preguntar, Ferran, suposo que contents, no?, de formar part per quarta edició, després que abans havien fet curses, però més a nivell popular i al marc de la Festa Major del Cadí Circuit FE.
1: Sí, home, evidentment, si no fos que estéssim dins del circuit fet, tanmateix tampoc no... Seria molt complicat de realitzar aquesta prova, perquè tota la infraestructura que aporta, doncs, bueno, és espectacular. I per el marcatge, la informació, els obsequis que hi ha dins del circuit fet... No, home, evidentment, és una manera de poder organitzar aquest tipus de curses, si no seria molt complicat.
0: Doncs agrair també al circuit FE, a l'organització Cadí Circuit FE, la possibilitat d'organitzar aquestes diferents proves que estan en aquest cas a Fígols i Alinyà, perquè el cap de setmana estan de festa i més encara perquè se celebra la quarta Vertical Prat. En parlem amb Ferran Carricondo. Un any més que no falti aquesta proposta en el marc del circuit FE. Recordar que el calendari continuarà el 20 de setembre amb la travessa transfrontera entre la Seu i Sant Julià de Lòria. En aquest cas, els pròxims dies s'obriran les inscripcions tant per aquesta prova com per la Foranca, que és el 4 d'octubre a l'Asi Cerc, i per per la xafonada el 10 d'octubre a Odèn, que s'estén enguany com a cursa amiga i que suposa la primera presència de circuit fer al Solsonès. Sí que estan obertes ja les inscripcions per l'última prova, que serà la Marató de Beaumont el 24 d'octubre a Organyà. Per tant, doncs, si us agrada la muntanya, sigui per caminar, sigui per córrer, perquè ja sabem que hi ha qui surt esprintant i arriba esprintant, però hi ha qui supera amb més calma, doncs que sapigueu que la primera de totes, pel que fa al circuit fer, és aquest dissabte, dia 5 de setembre, a Fígol, sortida a les 9, perquè fa el paramuntanya, és 9 i mitja, per la resta de corredors i corredores. No hi falteu. Ferran, moltes gràcies, que vagi molt bé la Festa Major, que vagi molt bé aquesta nova edició, la quarta, de la Vertical Prat.
1: Doncs molt agraït a vosaltres. Vinga, animeu-vos. Moltes gràcies.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs vinga, bon ritme, 3:15 del migdia. Seguim avançant en aquest Carretera i Manta, últims dies ja de Carretera i Manta, per si us heu incorporat més tard. Recordem que ara podrem dir que ja estem en pròrroga. D'aquí pocs dies farem ja el sorteig del viatge, gentilesa de Caditours. Serà, ja podem avançar que serà aquest dimecres vinent, 9 de setembre. Mentrestant, teniu temps encara de participar. Ja ho hem fet abans amb aquesta secció Fem Poble, en què hem regalat una nova motxilla de Turisme al Turgell Camina Pirineus, i obrim ara bateria de preguntes, i ho fem, doncs mira, ja que avui parlem de pobles i n'han sortit uns quants, preguntem a quin municipi pertany el poble d'Aristot. 973-36-0617, a quin municipi pertany el poble d'Aristot. Més qüestions. Quin espai públic de la Seu d'Urgell sol acollir aquests darrers anys les proves de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat per a estudiants del Pirineu? A quin lloc de la Seu se sol fer des de fa uns quants anys les proves de la selectivitat, l'ESPAU? 973-36-0617. Més qüestions. Qui ha estat l'autor del llibre Zulueta, l'home que va canviar el Pirineu, que s'ha publicat fa pocs mesos amb motiu del centenari de la mort de Josep Zulueta? 973-36-0617. Qui és l'autor del llibre Zulueta, l'home que va canviar el Pirineu? 973-36-0617. 973-36-0617. Seguim aquí en directe al telèfon de Ràdio Seu obert, i tenim més preguntes, com per exemple, qui va ser el cap de govern d'Andorra abans de l'actual cap de govern Xavier Espot? Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: Aristot és de Pont de Bar.
0: Molt bé, Dolors, moltes gràcies. Fins ara, doncs sí, es pertany al municipi del Pont de Bar, un dels municipis que fa límit amb la Cerdanya aquí a la Torcell. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, la digues.
2: La selectivitat a la sala Sant Domènec?
0: Correcte, a la sala de Sant Domènec. Gràcies, fins ara. Doncs sí, és a la sala de Sant Domènec on es fan aquestes proves de selectivitat. Hem demanat també qui ha estat l'autor del llibre Zulueta, l'home que va canviar el Pirineu, i també hem demanat qui va precedir Xavier Espot com a cap de govern d'Andorra, és a dir, que va ser el cap de govern d'Andorra abans que ho fos l'actual cap Xavier Espot. 973-36-0617, 973-36-0617. Vinga, una d'història. Quants sermons complets es conserven de les homilies d'Organyà? Mira, precisament aquest cap de setmana que tindrem la Fira del Llibre del Pirineu, que n'hem parlat aquestes darreres hores, preguntem quants sermons complets es conserven de les homilies d'Organyà? 973-36-06-17. Aquesta vegada ens anem més lluny. A quina província andalusa pertany la ciutat de Marbella? 973-36-06-17. 973-36-06-17. A quina província pertany la ciutat de Marbella, coneguda sobretot doncs com a ciutat turística i per d'altres coses doncs potser no tan bones? Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
2: La ciutat de Marbella, Màlaga.
0: A Màlaga, correcte. Teresa, moltes gràcies. Doncs seguim aquí al 11.2. Tenim uns minuts per la bateria de preguntes. Que hem demanat qui va precedir Xavier Espot com a cap de govern d'Andorra, i també hem demanat quants sermons complets es conserven de les homilies d'Organyà, un dels textos més antics en català. Durant molts anys està considerat el més antic, ara segueix sent un dels més antics encara. 973-36-06-17. Hem demanat també qui va escriure, qui ha estat l'autor del llibre Zulueta, l'home que va canviar el Pirineu. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa, no, un moment, digues.
2: El llibre que va canviar el Pirineu pot ser Josep Zulueta Gomis?
0: Josep Zulueta és el protagonista del llibre, però demanàvem l'autor.
2: Ah, l'autor, val.
0: Gràcies. No passa res. Fins ara. Doncs sí, de fet, perquè de fet ja hem dit que el títol és Zulueta, l'home que va canviar el Pirineu, que demanem qui és l'autor del llibre. 10 minuts per la una del migdia. Tenim més qüestions, com per exemple, quin municipi del Baix Empordà hi ha la seu de la Fundació Josep Pla, que recorda doncs aquest conegut escriptor, i que de fet està en el municipi on va néixer. 973-36-06-17. 107. Seguim aquí al 107.2. Més qüestions i més temes. Quin any va començar la Segona Guerra Mundial? 933-36-06-17. Doncs seguim aquí al 107.2. Hem donat també qui va precedir Xavier Espot com a cap de govern d'Andorra, i també tenim per respondre quants sermons complets es conserven de les homilies d'Organyà. 9-3-36-06-17. Més qüestions. També te preguntem com es diu la gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, que gestiona, entre altres coses, els ajuts líder. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, el llibre del Solueta, el Carles Gascón.
0: Correcte, Carles Gascón.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs hi és l'historiador Carles Gascón, que, per cert, aquest cap de setmana rebrà un reconeixement, rebrà el Premi Òmnium en reconeixement a la seva trajectòria com a historiador i també com a divulgador del patrimoni de casa nostra. Això serà dins de, també de la Fira del Llibre del Pirineu, que es fa a Organyà, i precisament en relació amb Organyà tenim una altra pregunta, aquesta que hem dit, quants sermons complets es conserven de les homilies d'Organyà, i també preguntem, hem demanat a quin municipi del Baix Empordà hi ha la seu de la Fundació Josep Pla. 9-3-36-06-17. Hem demanat també quin any va començar la Segona Guerra Mundial, i tenim, en tenim més, com per exemple, quants anys fa que es va crear la Coral Encoratjades, d'aquí la seu? Quants anys fa que es va crear oficialment la Coral Encoratjades? 9-3-36-06-07, seguim aquí en directe. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
2: La Guerra Civil va començar l'any 36?
0: Preguntem la Guerra Mundial, però sí, la Guerra Civil va començar l'any 1936, correcte.
2: Sí, bueno, la Guerra Mundial em sembla que era el 49. 48. Igual, és igual.
0: Molt bé, gràcies. Quin any va començar la Segona Guerra Mundial? 9-3-36-06-17. La Guerra Civil, com bé deia la Teresa, va començar l'any 36. Quin any va començar la Segona Guerra Mundial? Sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, aquesta de les homilies, 6 sermons.
0: 6 sermons, correcte, Dolors.
1: Vale.
0: Moltes gràcies. Ens ha quedat encara per respondre aquesta. Quin any va començar la Segona Guerra Mundial? I també hem demanat a quin municipi hi podem trobar la seu de la Fundació Josep Pla, on es recorda, doncs, aquest conegut escriptor del segle XX, i que aquesta seu està justament al municipi on va néixer. 9-3-36-06-17. 9-3-36-06-17. També hem demanat, com es diu, la gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, i hem demanat també fa un moment quants anys fa que es va crear la Coral Encoratjades. Sí, bon dia.
2: Bon dia. Aviam, la Teresa Vidal.
0: Digues.
2: La Segona Guerra Mundial era el 1939.
0: Ara sí, el 1939, correcte.
2: D'acord.
0: Moltes gràcies. Doncs, i de fet, va coincidir pràcticament en el temps, al final, aquí, de la Guerra Civil, amb l'inici, sobretot a Europa, de la Segona Guerra Mundial. 9-3-36-06-17, a les 12:54 minuts. De fet, és fàcil de conèixer, perquè avui en dia és ingent la quantitat de documentals i de pel·lícules que s'han fet i que es poden veure a televisió sobre aquest episodi, sobre la Segona Guerra Mundial. Seguim endavant. Hem demanat quants anys fa que existeix la Coral Encoratjades, i més qüestions. Quina església de la seu s'il·lumina cada any per la nit de les esglésies? Una iniciativa interessant i que permet veure una perspectiva diferent d'unes quantes esglésies d'arreu de Catalunya. Quina església de la seu participa en aquesta iniciativa de la nit de les esglésies? 9-3-36-06-17. I tornem a parlar de tradicions. Com s'anomena el tronc que es crema cada nit de Sant Joan a Arties, a la Vall d'Aran? És una de les celebracions del solstici més conegudes del Pirineu, del solstici d'estiu. Com s'anomena el tronc que es crema cada nit de Sant Joan a la població d'Arties, a la Vall d'Aran? 9-3-36-06-17. Som a punt ja d'acabar, perquè hem de donar pas novament als nostres patrocinadors. Per tant, esperem un moment a veure si arriba alguna altra trucada. no hi ha cap més trucada de moment, doncs res, arribarem tranquil·lament fins a l'una del migdia, en què donarem pas a l'informatiu de Ràdio Seu. No sense abans, un cop més, donar-vos les gràcies un dia més per la vostra participació. Carretera i Manta continua en plena acció i encara ho farà, si així ho voleu, fins aquesta setmana que ve, quan farem ja el sorteig del viatge. Ens hi tornem a posar demà divendres. Moltíssimes gràcies.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
6: Ai, no t'havia vist.
7: Què et passa? Fas mala cara.
6: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
7: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
6: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
7: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
6: Què dius?
7: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
6: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
8: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a

0: les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
3: Molt bon dia, és la 1 de migdia. Encetem l'informatiu, com cada dia, tot fent el repàs dels titulars.
2: Titulars.
3: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell rehabilitarà el carrer de la Bola de Castellciutat. L'objectiu de la intervenció és prioritzar els vianants i dignificar l'espai públic. El pressupost de l'obra ascendeix a més de 180.000 euros. Confirmada la concentració a Castellciutat per exigir el pas de vianants a la carretera nacional 260. El tall viari es farà aquest diumenge a la tarda per denunciar l'actual manca de seguretat per anar d'un costat a l'altre del poble. L'execució del projecte està pendent que resolgui el rebuig d'un dels propietaris afectats. David Ballbé, de la Seu d'Urgell, nou director de l'IDAPA. El Consell Rector el proposa per rellevar Amàlia Sanz, que va renunciar el juliol per motius personals. La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell posa en marxa la tercera edició del Club de Lectura Juvenil. L'activitat la conduirà Sara Regené. Inclou 6 novel·les per llegir i 3 sessions de ficció digital. Les inscripcions estan obertes. Més de 1.700 controls i 55 detencions en la campanya d'estiu a Andorra contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El positiu més elevat, de 2.98, l'ha registrat el conductor d'un patinet. Dues de les persones controlades es van veure implicades en accidents amb danys materials. Denunciats dos grups de visitants a l'àmbit d'Aigües Tortes per acampades il·legals. Els infractors anaven equipats amb estris com taules i cadires de càmping, olles, fogonets, bombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres. Un dels autors ha estat denunciat per fer foc a prop de massa forestal. Els agents rurals tanquen preventivament dues vies d'escalada a la Vall de Boí per un bloc inestable al sector de la paret inerte de Cavallers, després de l'avís d'un escalador, i estudien ara si duen a terme actuacions. L'atur puja més d'un 5% en un mes a Lleida, l'Alpineu i Aran. La xifra d'aturats atendit a l'alça al llarg de tot l'estiu i actualment és de 4,5 punts per sobre de la d'ara fa un any. L'increment es concentra sobretot al sector serveis. Obert el termini per optar als ajuts per finançar despeses de funcionament dels clubs i entitats esportives. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de la Seu. La línia de subvencions està dotada amb un pressupost de 10.000 euros. I a l'apartat esportiu, el torneig Clíton, Cadí d'hoquei, porta a la Seu d'Urgell el Barça, el Lleida Llista i l'Alcoi. En els partits d'aquest cap de setmana també hi participaran equips de base del campió de l'Hockey Lliga, l'Igualada, en el marc del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí. Un altre club de la màxima categoria, el Noia Freixenet, ha fet una estada pretemporada a la capital urgellenca. El Cadí Circuit Fe entra al tram final amb la Vertical Prat a Fígols. La cursa, que inclou l'opció de fer el descens amb parapent, es disputarà aquest dissabte i les inscripcions encara estan obertes.

Esteve Mateu guanya el torneig d'escacs de Festa Major de la Seu d'Urgell. El segon lloc ha estat per Josep Homs i el tercer per Lluís Porta. Prop d'una seixantena d'escaquistes, 20 d'ells en categoria infantil, han pres part a l'activitat al pati de la Biblioteca Sant Agustí.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat recentment el projecte de rehabilitació del carrer de la Bola de Castellciutat. L'actuació es considera estratègica i busca millorar la qualitat de l'espai públic, eliminar barreres arquitectòniques i donar més protagonisme als vianants en un dels eixos principals del nucli. El projecte afecta un tram d'aproximadament 565 metres quadrats que va des del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer fins a l'església de Sant Feliu. Es tracta d'una via catalogada com a estructuradora, ja que concentra gran part del trànsit rodat i dona accés als carrers secundaris. La reforma situarà tots els elements al mateix nivell, sense voreres elevades, i diferenciarà clarament l'espai de pas de vehicles i el dels vianants mitjançant materials i colors diferents. Els tècnics utilitzaran productes especials de diferents tonalitats i paviment de formigó d'altes prestacions, resistents a les gelades. També es crearà una xarxa separativa d'aigües pluvials i s'adequarà la xarxa d'aigües residuals. A més, es preveu el soterrament de l'enllumenat públic i la instal·lació de nou mobiliari urbà. El consistori urgellenc espera així limitar la velocitat dels vehicles i retornar protagonisme als ciutadans que caminen cada dia, especialment a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda. El pressupost total de l'obra ascendeix a 181.131 euros IVA inclòs i el termini d'execució previst és de 4 mesos.
1: Les notícies de la Seu.
2: Castellciutat durà a terme aquest diumenge, dia 6 de setembre, una concentració al peu de la carretera nacional 260 amb la qual volen exigir la construcció d'urgent d'un pas de vianants al pas per la vila. Els veïns han confirmat aquest dimecres mateix que es manté la convocatòria que ja es va anunciar ara fa dues setmanes i que es durà a terme a la tarda, a 6:45, concretament al punt quilomètric 229 davant del garatge Robert. Els convocants han fet una crida perquè hi participin el màxim possible de veïns i veïnes o d'altres persones afectades per l'absència d'un pas regular per a vianants en aquell punt. També han aprofitat per recordar que per prendre-hi part caldrà portar armilla reflectant. Precisament la seguretat dels vianants és el motiu principal que els ha portat a organitzar aquest tall, perquè consideren que no podem seguir posant en risc la nostra vida cada vegada que creuem a través de la carretera, que en aquell punt separa la part oest i la part est del poble. Ens ho explica Montse Colell, membre del col·lectiu organitzador.
3: Sí, és un malestar que fa molts anys que dure, val? Que hi ha hagut molts projectes, moltes promeses i poca realitat. I arrel d'això pues, hem cregut convenient de que hem de fer un pas més i creuar actualment amb el flux de vehicles que hi ha a la carretera nacional 260 és un risc i és un perill. Llavors, com que això ja fa molts anys que s'està cuinant i no veiem que hi hagi una solució imminent, pues, és la nostra manera de fer pressió a les institucions i als responsables d'això perquè realment ho tirin endavant.
2: Segons la mateixa, en aquest cas, tant Ajuntament com les administracions generals han de trobar solucions per resoldre aquesta situació.
3: Els veïns de Castellciutat depenen de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el que també està clar és que la carretera nacional 260 és una carretera de l'Estat, però crec que tant l'Ajuntament com l'Estat tenen eines per parlar entre ells i arribar a un acord. Vull dir, finalment, la gent de ciutat no tenim la culpa de que ens passi una nacional per dintre del poble.
2: Tal com ja van expressar aquest mes passat, el tall té per objectiu que les administracions implicades adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de l'eix pirinenc. I és que aquesta és una reivindicació veïnal de fa anys perquè en tot aquell tram de travessia urbana no hi ha cap pas de vianants regulat. Això obliga els veïns a creuar la carretera sense cap punt de referència, tot arriscant-se a patir un atropellament si es té en compte que en aquell punt de la Nacional suporta un volum de trànsit de més de 15.000 vehicles diaris amb pics estacionals de 22.000 en un sol dia en les dates en què hi ha més afluència, com poden ser el mes d'agost o determinats dies festius de la resta de l'any. El veïnat recorda que aquesta obra ha estat objecte de diferents projectes, tràmits i compromisos per part de les administracions des de fa anys, però lamenten que, malgrat les gestions, no s'han dut a terme i els diferents terminis que s'han anunciat, l'actuació encara no s'ha executat. Per tot plegat, reclamen els organismes competents, l'Ajuntament de la Seu i com a titular de la via, el Ministeri de Transports del Govern espanyol, que resolguin els impediments que han dificultat dificultat fins ara la materialització del projecte i es concreti l'inici dels treballs. Pel que fa a aquesta reclamació, des de l'Ajuntament de la Seu han recordat darrerament que, tot i que el projecte ja està ben encarrilat els darrers mesos, ha topat amb l'oposició d'una de les persones propietàries dels terrenys afectats. Segons va especificar l'alcalde Joan Barrera, la situació impedeix executar el projecte mentre l'espai necessari no passi a ser de titularitat pública.
1: Les notícies de la Seu.
2: David Vallvé, actual director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu, serà el nou director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA. El Consell Rector de l'organisme l'ha proposat aquest dijous per rellevar Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia el juliol passat per motius personals. La reunió s'ha celebrat al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, amb l'assistència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Llicenciat en Ciències Biològiques, Vallvé ha estat vinculat durant anys, fora de la gestió institucional, al Club Cedis Bàsquet. Paneque ha destacat que hi ha recorregut de millora en l'impuls de l'IDAPA des de l'últim Consell Rector, celebrat el juliol passat a Viella, i ha recordat que l'organisme aglutina reflexions, però també detecta aquelles necessitats que té aquest territori a Catalunya comunes en tot l'Alt Pirineu i Aran. Sobre el nou director, la consellera ha assegurat que Vallvé coneix bé el territori, coneix bé les necessitats i té aquest perfil gerencial i de gestor de projectes que em sembla que és l'adequat per a aquesta etapa que encetem. Paneque ha afegit que, per al govern, l'Alt Pirineu requereix una atenció especial que va més enllà de la preservació del paisatge, especialment en matèria de mobilitat, habitatge i generació d'oportunitats. Amàlia Sanz va presentar la seva renúncia com a directora d'IDAPA en la sessió del Consell Rector celebrada el passat dia 6 de juliol a Viella.
1: Les notícies de la Seu.
2: La Biblioteca Sant Agustí torna a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició. L'activitat, que conduirà Sara Regener, està adreçada a joves de més de 12 anys. Les places són limitades. La programació inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital, que els participants jugaran a un videojoc i després el comentaran com si fos un llibre. L'escoltem, en aquest cas, a continuació, la conductora de l'espai, Sara Regener.
4: I la manera en com ho plantejo enguany és una mica seguir com es feia el Club de Lectura de l'any passat, és a dir, com que es plantegin preguntes, que es plantegin diàlegs, converses, no?, i que sorgeixin arrel d'aquí idees, etc. I també fer algunes dinàmiques de joc perquè es pugui enfocar el llibre des d'un altre punt de vista també, no?, més lúdic en aquest sentit. I bé, seguir aquesta estructura en tots els llibres, no?, per tenir una mica d'estructura i patró en totes les sessions que siguin similars. Igualment en cada llibre, no?, cada llibre és diferent, llavors en cada llibre s'exigiran coses i qüestions totalment diferents que crec que ens permetran parlar de moltíssimes coses i a final de curs tenir com un balanç de moltes temàtiques i parlar de moltes cosetes.
2: Les obres proposades són Rebels pel clima, Dones que defensen la terra, de Nibola Ullà, Mo Bertran, que era el Castillo, Joana Díaz i Alba Gómez. Un mag a Terramar, d'Úrsula Le Guin. Lluna de migdia, de Muriel Villanueva. El Rasís, el metge, de la Talaia, d'Antoni Oliver. El fantasma, de Carl Franciscano, de Dani Gómez. I Peter i Wendy, de James Matthew Barry. La presentació del Club de Lectura Juvenil es farà a la primera sessió, prevista dimecres, dia 8 de setembre, a 6 de la tarda. Per inscriure's, cal trucar a la Biblioteca Sant Agustí, al 973-36-06-66, o bé escriure el correu electrònic biblioseu@laseu.cat. La inscripció també es pot fer de forma presencial.
1: Les notícies de la Seu.
5: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
2: La policia d'Andorra ha efectuat un total de 1.711 controls durant la campanya d'estiu contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Es tracta d'una acció que s'ha dividit en dos períodes, del 4 al 26 de juliol i de l'1 al 16 d'agost. Durant més de 5 setmanes, en una època especialment sensible, s'han portat a terme controls en diferents punts de la xarxa viària del país que han culminat amb la detenció de 55 persones. Del total, 51 han estat arrestades per positius d'alcoholèmia i les altres 4 per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcohol o tòxics. Dues de les persones controlades es van veure implicades en accidents amb danys materials i una tercera, un motorista, va ser detingut amb un positiu de 2.16 després d'un accident en què va perdre el control de la moto i va resultar ferit. Quan a les taxes d'alcoholèmia, 15 dels detinguts han estat controlats amb positius de 0.87 a 1.20. Altres 19 s'han situat entre 1.21 i 1.60. A 11 més se'ls ha arrestat amb taxes d'1.61 a 2. I els altres 6 restants han superat els 2 grams d'alcohol per litre de sang. El positiu més elevat, de 2.98, l'ha registrat el conductor d'un patinet. La gran majoria de les persones arrestades són residents al país, 44, i la resta són turistes, 8 i fronterers, 3. Del total, 51 són homes i 4 dones. Pel que fa a les edats, de les 55 persones detingudes, 6 tenen entre 18 i 25 anys, 20 més entre 26 i 40, i les altres 29, que suposen més de la meitat dels arrestats, més de 40 anys. Durant la campanya també s'han imposat 27 sancions administratives per conduir amb taxes d'alcoholèmia inferiors a 0,87. Així mateix, s'ha controlat 2 persones més, un turista i un fronterer de 24 i 46 anys que van donar positiu en el test de drogues al volant.
1: Pirineu.
2: Els agents rurals han presentat denúncia contra 2 grups de persones que havien organitzat acampades il·legals a la Vall Fosca dins l'àmbit del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Segons ha comunicat el cos de vigilància, els fets denunciats es van produir aquest cap de setmana passat a l'entorn de l'embassament de Sallente, dins el terme municipal de la Torre de Cabdella, Pallars Jussà. Tal com es pot veure les imatges que s'han difós, els grups estaven formats per diverses persones que havien arribat amb furgonetes i vehicles sub o monovolum. Els infractors es van instal·lar sense permís al bell mig del medi natural, equipats amb tota mena d'estris com taules i cadires de càmping, olles, fogonets, bombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres, a més de tendes de campanya. En aquest sentit, un dels visitants ha estat denunciat per fer foc a prop de la zona forestal. Els agents rurals han fet una crida a respectar la norma i preservar el medi. Tenim en compte que aquest estiu han interposat més denúncies per altres accions semblants al rest del Pirineu i de l'interior de Catalunya. Cal recordar que per fer foc en terrenys forestals o a les seves immediacions està prohibit entre el 15 de març i el 15 d'octubre.
1: Pirineu.
2: Els agents rurals han tancat de manera preventiva 2 vies d'escalada a la zona de Cavallers, a l'àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, després de detectar-hi un bloc inestable que podia comportar risc de caiguda. Es tracta de les vies d'escalada esportiva La Babosa i Quién sabe dónde, situades al sector de la paret inerte, a la zona esquerra de la presa. La decisió s'ha pres després que un escalador avisés del risc que hi ha a la zona. El camí d'accés a les vies afectades també s'ha tancat amb cintes. El director del parc, Lluís Florit, ha explicat a la CNE que valoren ara prendre mesures o clausurar les vies de forma definitiva.
1: Pirineu.
2: L'atur ha augmentat en 824 persones a Lleida, l'Alpineu i Aran aquest mes d'agost, amb un increment percentual notable del 5,26% respecte del juliol, segons les dades que actualitza cada mes el Ministeri de Treball. Ara la xifra oficial de persones sense feina al conjunt de la demarcació és de 16.486 persones inscrites a les oficines d'ocupació. La darrera dada confirma la tendència a un augment de l'atur, perquè ara hi ha 716 aturats més que fa un any, un 4,54% més, i també perquè és el tercer increment mensual consecutiu, després que ja havia pujat també al juny i al juliol. Això s'ha produït en una època en què els anys anteriors solia baixar per la temporada turística d'estiu, especialment al Pirineu, i per la campanya de recollida de fruita concentrada a la plana de Lleida. Per sectors, l'increment de la desocupació s'explica principalment pels serveis, que sumen 554 aturats més durant l'agost i també segueix sent, amb diferència, el sector amb més demandants de feina. Tot i això, també destaca l'augment d'aturats a qui no se'ls coneix cap feina anterior. Són 187 i que superen clarament les que s'han quedat sense feina a la indústria, 33, la construcció, 32 i l'agricultura, 18, segons els sectors que han mantingut una situació més estable que, en aquest cas, els serveis.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu. Els esports d'aquí.
2: Els clubs i les entitats esportives del Seu d'Urgell ja poden presentar fins al 25 de setembre les sol·licituds per optar als ajuts adreçats a finançar despeses de funcionament. Les peticions s'han de tramitar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament urgellenc mitjançant els models normalitzats corresponents. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds. La línia de subvencions està dotada amb un pressupost de 10.000 euros. La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades pel ple municipal i definitivament ratificades l'1 de juny de 2026 i poden optar els clubs esportius que tinguin com a finalitat la promoció de l'activitat esportiva, estiguin legalment constituïts i adscrits al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, tinguin la seu social i l'àmbit d'actuació a la seu i compleixin la resta de requisits establerts a les bases reguladores. Els ajuts permetran finançar despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari del 2026, en àmbits com la compra de material esportiu no inventariable, despeses de transport i desplaçaments, llicències federatives i arbitratges, despeses de personal tècnic i professional i despeses de suport administratiu, fiscal o legal directament imputables a l'activitat de l'any 2026. El club Hoquei Cadí continua portant a la seu l'hoquei patins del màxim nivell en el marc de la pretemporada i de la commemoració enguany del 40è aniversari de l'entitat. I és que aquest cap de setmana la zona esportiva municipal viurà la quarta edició del torneig Clíton Cadí, que en poc temps s'ha establert com una de les cites destacades de l'hoquei català en les setmanes prèvies a l'inici de les competicions. Es disputarà al llarg d'aquest divendres, dissabte i diumenge, 4, 5 i 6 de setembre. Enguany el campionat permetrà veure al poliesportiu tres dels millors equips de l'hoquei Lliga, el Futbol Club Barcelona, el Pons Lleida Llista i l'hoquei Alcoi. També hi haurà la presència d'equips de base, tant d'aquests clubs com de l'Igualada Hoquei. A més, diumenge dia 6 a la 1 es pot veure un partit entre els equips femenins de Lleida Llista i el Cubelles. Enguany el Barça, 22 cops campió d'Europa, ha estat finalista de Lliga de Campions, en què va acabar perdent a la final amb el Porto, i semifinalista de l'hoquei Lliga, en què va ser eliminat per l'Igualada. La secció blaugrana ha fet ara, fa pocs dies, la seva estada de pretemporada en camp, on van rebre la visita dels jugadors i tècnics del Cadí. Mentrestant, el Lleida, l'actual equip del jugador xilenc Jordi Badia, s'ha proclamat campió de la WSE Cup, tot esdevenint el primer club que guanya 4 cops la segona competició europea i ha quedat 8è a la Lliga, just per davant de l'Alcoi, que és des de fa anys el referent de l'hoquei patins al País Valencià. Pel que fa al Club Hoquei Cadí, que jugarà com a anfitrió, afronta la que serà la seva segona temporada a Nacional Catalana. Després d'aconseguir sense problemes l'objectiu de la permanència, enguany el bloc dirigit per Manel Rubio aspira tant a continuar en aquesta categoria com a intentar millorar la classificació de la darrera campanya. I també l'apartat d'esports. El Cadí Circuit FE 2026 encara ja a la part final del calendari i després d'un mes de pausa es reprèn amb la celebració d'una de les curses de més recent incorporació, la Vertical Prat, que arriba a la quarta edició. Es disputarà aquest dissabte, dia 5, a Fígols. Les inscripcions continuen obertes. La Vertical Prat ja estava precedida per diverses edicions de la cursa de Festa Major de Fígols, en què uns quants agosarats pujaven de bon matí fins al cim del Prat, alguns d'ells amb el parapent a l'esquena per poder enlairar-se i fer el descens volant. Actualment es manté aquesta opció de fer la baixada en parapent. Ens ho explica el director de la cursa, Ferran Carricondo.
7: que anem a bon ritme, ja tenim uns 65 inscrits, encara estem a dijous, sempre la gent d'última hora. Bueno, si arribem a uns 80, doncs ja estarà bé, que ja és el que acostumem a fer. Si arribem a 100 seria fantàstic. I llavors això, com deia, a les 9:30 la pujada dels corredors, els quals, doncs, bueno, tenim des del rècord que hi ha gent que puja en menys de 40 minuts i després tranquil·lament doncs, van pujant tota la resta i on és la meta. Llavors tothom doncs, ja fa la baixada i on els estarà esperant a les 12:30 a la plaça on farem el vermut popular, vermut fideuà, bueno, una miqueta mig dinar per tots els corredors i per la gent del poble de Fígols que estan de festa major. I així ja dona fer l'entrega de premis.
2: Un dels principals reclams de la cita és que permet gaudir d'unes espectaculars vistes de 360 graus d'aquesta àrea prepirinenca que engloben el pic de l'Orri, el Salòria, el Monturull, el vessant sud del Cadí, el pont, el port del Comte, Narieda, Santa Fe, la serra de Sant Joan i el Beaumort. El recorregut consta de 5,5 quilòmetres de pujada amb un desnivell positiu de prop de 800 metres. La recollida dorsals començarà dissabte mateix a les 8 del matí. A les 9 hi haurà la sortida de la cursa de paramuntanya i al cap de mitja hora, a 9:45, la sortida de la cursa vertical. El lliurament de premis es farà al migdia, a 1:15. En aquest cas, Ferran Carricondo destaca les vistes des de la zona del Prat.
7: Sí, doncs això, exactament. És el Prat és el capdamunt d'aquestes muntanyes, sistema Fígols i mirem cap a la cara nord, a la vessant nord, doncs va pujant per el que serien les antigues feixes, totes les que es conreaven antigament, i hem aprofitat tots aquests corriols que la gent pujava doncs, amb el bestiar, amb els rucs. I res, hi ha algun tramet així una miqueta més planer, però com es tracta d'una vertical, doncs ho fem completament vertical. I llavors queda la façana final, que puja pràcticament per la paret de roca, abans d'arribar a meta, que és espectacular amb les vistes que tenim ja de la vall del Segre, no? Fantàstic.
2: El calendari continuarà el 20 de setembre amb la travessa transfronterera entre la Seu i Sant Julià de Lòria. Els pròxims dies s'obriran les inscripcions, tant per aquesta prova com per la Foranca, el 4 d'octubre a l'Asi Cerc, i per la Xafonada, el 10 d'octubre, a Odèn, que s'estén enguany com a cursa amiga i que suposa la primera presència del circuit fer al Solsonès. Sí que estan obertes ja les inscripcions per l'última prova, que serà la Marató de Beaumort, el 24 d'octubre a Organyà. Prop d'una seixantena de persones han competit al torneig d'escacs de Festa Major de la Seu d'Urgell, que es va celebrar aquest diumenge passat a la Biblioteca Sant Agustí, sota l'organització del Club Escacs de la ciutat. L'entitat ha valorat positivament aquesta participació. L'urgellenc Esteve Mateu ha estat el guanyador d'aquesta edició després que va sumar 10,5 punts. En el segon lloc va quedar el gran mestre Josep Homs amb 10, mentre que la tercera posició va correspondre a Lluís Porta. La categoria d'adults comptava amb 37 inscrits. La primera classificada femenina va ser Martina Ribó. A la competició infantil, els dos primers llocs els va ocupar Roc Ribó i Eric Sánchez, amb 6,5 punts cadascun, seguit de Diego Guevara. La millor classificada femenina va ser Jana Meia. En aquesta part hi havia 21 participants.

0: I pel que fa a l'agenda, recordem, destaquem que hi podeu consultar el seguit de festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell aquest any 2026, una guia elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També hi podeu consultar el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, i també les visites guiades amb el títol La Seu d'Urgell, la capital de formatge, de la mà de l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat. I aquests dies destaquem, ho han fet en els informatius, la festa major de Fígols, ja aquest dijous, dia 3, a partir dels quarts de 10, amb cinema a la fresca, la projecció de les aventures del Tintín a la plaça de l'Església. Activitats divendres, dissabte, en aquesta festa gran, també diumenge, de Fígols i Alinyà. També destaquem aquesta setmana la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. Em va parlar també el Carter i Manta, tot fer una entrevista amb l'alcalde Ganxo, amb Celestí Vilà. Podeu recuperar també a la carta. La 30a Fira del Llibre del Pirineu començarà divendres dia 4 de setembre a les 10, amb una jornada amb el títol Una llengua que canta, trobada de professionals i persones creadores de música en català. Més enllà, també la benvinguda de la mà de el que és, en aquest cas, el Batlle Ganxo, Celestí Vilà, i també la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós. Ja a la tarda, obertura de la fira, amb editorials i llibreries pirinenques, i la inauguració oficial de la mateixa fira, a 4:45, presentació de llibres, a les 7, concert de muntanya de vida amb la Sonsoni, espectacle literari Una formiga Ineda, l'antologia de Ramon Besora, i ja a les 11, actuació de l'Opau de Pons. És el primer dia d'activitat dels tres aquest cap de setmana a la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. També és festa major a Josa de Cadí, del 4 al 7 de setembre. Tot plegat comença aquest divendres a 11:15 amb el pregó de festa major. A continuació, concert de versions amb Anders Hit i, en acabar, Neil Fields, DJ Set. Tota la informació, en aquest cas, com sempre, a l'agenda, www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I abans de donar pas a la previsió del temps, explicar-vos que l'estiu de 2026 ha estat el més calorós de les darreres dècades al Pirineu i al conjunt de Catalunya. Així ho ha confirmat amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, en l'avenç del seu butlletí de resum dels darrers tres mesos, en què constata que a bona part del país hi ha hagut anomalies positives d'entre 2 i 4 graus, o fins i tot més de 4 graus. Cal recordar que a nivell d'observació meteorològica l'estiu es mesura de l'1 de juny al 31 d'agost. La Seu i quasi tot l'Alt Urgell no figuren entre les zones del país amb una anomalia més elevada en aquest balanç final. Això no ha impedit que la seva diferència respecte de la mitjana climàtica, basant-se en dades de les darreres quatre dècades, hagi estat entre 2 i 3 graus més de l'habitual. Puntualment s'ha superat aquest llindar de 3 graus en alguns indrets poc poblats a l'extrem nord de la comarca i al límit de la Vall de l'Hort, a la Vansa i a Fórnols. En xifres totals, la temperatura mitjana ha estat al voltant dels 26 graus a l'entorn d'Oliana, 24 a la resta de la Vall del Segre, incloent la Seu, Organyà i Coll de Nargó, 22 en una part de l'Urgellet, 20 a cotes mitjanes, entre 1.000 i 1.500 metres, i només s'ha quedat per sota dels 20 graus alta muntanya, ja per damunt dels 1.800 metres. Que la Seu ha registrat una calor molt per sobre del normal també ho reflecteix el fet que al llarg del juny i el juliol la ciutat va patir quatre onades de calor, sèries 3 o més dies consecutius a màximes superiors als 35 graus i que es va assolir en dues ocasions els 40 graus al nucli urbà d'acord amb les dades del Meteoseu. En aquest sentit, amb un balanç que encara és provisional, aquest 2026 la Seu ja ha superat els 30 graus en més de 90 dies, una dada que s'atansa al rècord del 2022 quan van ser 96. Pel que fa a la resta del Pirineu, s'han viscut anomalies de temperatura semblants o superiors. La més alta ha estat a la Vall d'Aran, on han arribat a estar 4 graus per sobre de l'habitual en aquesta zona, l'única de Catalunya amb clima atlàntic. També destaquen els entre 3 i 4 graus més del normal que hi ha hagut als municipis de la Cerdanya, més pròxims a l'Alt Urgell, entre ells Bellver i Montellà i Martinet, i al nord del Pallars Sobirà, del Pallars Jussà, de l'Alta Ribagorça i del Solsonès, com també a bona part del Berguedà i a la vall de Camprodon. El mateix ha passat ja fora el Pirineu, al massís del Montseny. A la resta del Pirineu, com a l'Alt Urgell, la diferència s'ha mogut entre els 2 i els 3 graus. I ara sí, donem pas a la previsió meteorològica en aquesta jornada. Dia 3 de setembre ho fem tot conversant amb l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Situació de calor. Calor la que tenim i calor la que tindrem intensa de cara als pròxims dies. Temperatures d'agost, on d'un dia càlid fins i tot del mes d'agost. Avui les temperatures màximes, ahir van arribar als 33, avui un paret més cap amunt, poden arribar aquí a la seu als 34, puntualment cap als 35, i ja el termòmetre es pot enfilar cap a Oliana, cap als 36 graus. Temperatures molt càlides que no es quedaran aquí, perquè de cara a demà, i sobretot demà passat, de cara a dissabte, encara pujarà més, màximes cap a la seu de cara al cap de setmana, al voltant dels 36-37 graus, i cap a Oliana tocant la xifra dels 38 graus. No seria estrany, tot i que en principi hi ha poca probabilitat d'arribar als 40 graus cap al Pla de Lleida. Seria la segona vegada a Catalunya que es dona una temperatura de 40 graus en un mes de setembre. Tot i així, la calorada, com dèiem, tocarà sostre el proper dissabte. Tot això amb un temps estable de cap a cap. Un dia radiant de sol, potser a la tarda apareixerà algun núvol sobre les muntanyes que ens envolten, fruit de la mateixa calor diurna, però en principi sense precipitacions. I aquesta situació s'allargarà sense pluges pràcticament tota la setmana.
0: Temperatures altes en aquestes jornades, quan tot just hem encetat el mes de setembre, ens ho explica Néstor Gómez. Passen tot just 5 minuts de 2:15 del migdia, a la 1:35. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Tota la informació, com sempre, a la nostra pàgina web, que és la vostra, a radioseu.cat. També els perfils a les xarxes socials de Ràdio Seu, a X, Facebook i Instagram.

Nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Josep Lloveras Genís, de Cal Sol de Vila de Bar, funeral avui dia 3 a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica, Sales de Vella, Tanatori Sant Esteve, avui tot just fins a les 2 del migdia. Descansi en pau, Josep Lloveras Genís.

0: Solitud extrema de Pedro Sánchez aquest matí al Congrés dels Diputats en la seva compareixença per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta, Joan Botà.
1: Oposició, socis parlamentaris i fins i tot Suma, amb qui comparteix el govern espanyol, han sortit avui en tromba al Congrés a assenyalar el Marroc i a demanar a Sánchez contundència contra aquest país. El president del govern espanyol ha evitat un canvi radical de posició, tot i admetre que la policia marroquina sí que va col·laborar a l'entrada massiva.
0: Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
2: Sánchez ha promès per primer cop contundència contra Rabat si es demostra la seva implicació en la tragèdia, però Parana diu que no té proves sòlides que els esquitxin. La Moncloa i Rabat estan en contacte permanent per investigar els fets, mentre el Partit Popular culpa Sánchez de plegar-se als interessos del govern marroquí per por.
3: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
4: Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
5: Congrés tan sol com hi ha entrat, tot i els matisos als partits, sense excepció, qüestionen la tesi de la Moncloa i avisen al president que li pot costar el govern. Suma, Junts i Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
8: Mohamed VI és un assassino. I ustedes, señorías del gobierno, són unos pusilánimes.
0: I mentre totes les mirades estaven posades a Ceuta i al Congrés dels Diputats, la crisi migratòria ha deixat una nova tragèdia, ara a les Canàries.
1: 80 persones han mort, entre els quals un nadó, quan intentaven arribar-hi des de Gàmbia en un caiuco rescatat aquesta matinada després de gairebé un mes a la deriva.
0: I mentrestant, a Catalunya ha fracassat l'últim intent d'evitar la vaga educativa del primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. Departament d'Educació, Sara Canyete.
9: Hola, bon dia. Sí, ha estat un matí llarg de reunions aquí al Departament d'Educació que han acabat en el mateix lloc on hem començat. No han arribat a cap acord per desconvocar aquesta jornada de vagues i, per tant, el curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga als docents. Per al sindicat USTEC, les millores acordades per aquest curs només són una petita passa i no són suficients. Diuen no arribaran a tots els centres. La mateixa opinió que comparteix el sindicat CGT.
0: I la justícia europea condemna Espanya per les condemnes als activistes que van encerclar el Parlament de Catalunya el mes de juny de l'any 2011 per intentar aturar el ple on el govern d'Artur Mas havia d'aprovar les famoses retallades. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: La justícia espanyola va vulnerar la llibertat de reunió dels manifestants. El Tribunal Europeu veu desproporcionat que se'ls condemnés a presó i contradiu l'argument que va utilitzar el jutge Marchena per dir que els manifestants havien creat un clima intimidatori. Els magistrats europeus avisen que aquesta sentència del Suprem espanyol podria haver frenat la participació ciutadana en futures protestes.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Sentirem José Mourinho elogiant Messi i també el fitxatge estrella de l'Espanyol, Brian Zaragoza.
11: El tècnic del Madrid ha valorat la retirada de Messi de la selecció.
12: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre.
11: I ha canviat el to per parlar d'Asensio després d'haver rebut la sanció per conduir ebri.
12: No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
11: El Barça, Gavi podrà tornar a jugar diumenge, recuperat ja del cop. Visibu també li han descartat cap lesió greu i sentirem l'esforç econòmic que ha fet Brian Zaragoza per fitxar per l'Espanyol.
0: Ha estat un matí molt complicat a la xarxa viària catalana, amb cues quilomètriques, fruit d'alguns accidents. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, després d'aquestes dues incidències greus amb camions implicants, ara només queda un carril tallat a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona per un camió frigorífic que ha cremat, i aquí hi ha retencions puntuals. Normalitzada la ronda litoral, després que han retirat un camió volcat a Montjuïc, un accident en què ha mort el conductor, i encara cues a l'accés al Nus de Trinitat per un vehicle avariat a la sortida per la C-58, també ja retirat de la calçada. Queden retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
0: Vaja, doncs que a poc torna la normalitat. No torna la normalitat encara al temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Per què, Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Seguim amb més calor de la que tocaria per l'època.
15: Molta més. Si ahir Barcelona, una mica més tard d'acabar aquest informatiu, a l'Observatori Fabra es polvoritzava el rècord històric en 112 anys de calor en un mes de setembre,

0: Lleida està a punt de fer-ho. Potser no serà avui, no ho sabem segur, però demà divendres, dissabte o diumenge tindrà 3 oportunitats l'Observatori de Lleida amb 86 anys de dades per pulveritzar els 37 i dècimes que era l'anterior rècord. Podria arribar als 39 o potser als 40. Per tant, calor desbocada els propers dies, no a tot arreu hi haurà rècords i el sol de justícia, sol de setembre, això sí.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Com us dèiem, Pedro Sánchez es queda sol al Congrés dels Diputats amb la tesi que el govern del Marroc no estava al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta fa un mes.
3: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Sánchez només ha reconegut que la policia del Marroc sí que va tenir un paper rellevant en l'entrada massiva, com apuntava ahir l'informe de la Policia Nacional. Unes explicacions, però, que no han convençut ni els socis ni l'oposició, que han deixat Sánchez aïllat i li han retret que els està amagant informació. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
1: Un mes després dels fets, Paula, encara no s'ha aclarit del tot què és el que va passar.
4: Sí, exacte, és massa aviat, ha dit Pedro Sánchez, per saber què va passar, i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada, concretament per aquest moment.
3: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera...
4: No diu quines ordres obeia la gendarmeria, però torna a aïllar el govern marroquí d'haver planificat o executat o també organitzat aquesta crisi. No hi ha cap prova que els impliqui a dia d'avui, però Sánchez, acorralat per les crítiques, sí que ha fet un pas més i ha avisat Rabat que actuaran si es demostra.
3: Sòlides, actuaríamos en conseqüència, con total contundència com exige la situació. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés està portant, de moment, poques novetats, però sí que alguns matisos amb aquesta relació sempre delicada cap al Marroc. Sánchez s'ha plantat clarament davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
3: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
4: I ha anunciat que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi migratòria, però ha negat cap error de la policia espanyola el dia 30.
3: Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Afirmo que hicieron lo correcto.
4: Ha insistit que no hi havia informe previ ni de la policia, ni de Frontex, ni de cap servei d'intel·ligència que anticipés el que passaria. Era impossible prevenir-ho.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
4: I com que no té res a amagar, diu, ha anunciat que la setmana que ve farà públics tots els informes, inclosos els del CNI, perquè tothom ho pugui comprovar. Quan ha dit això, tots els ministres del seu govern l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
1: Bé, doncs, aquest relat que hem sentit resumit per la Paula, de Pedro Sánchez, no ha convençut ningú. Els socis i l'oposició mantenen que el Marroc hi està implicat. Seguim al Congrés, que li han dit des d'aquestes forces. Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissions i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo, del PP, assegura que el Marroc hi està implicat, sense portar-ne proves, i acusa Sánchez de mentir deliberadament. Una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la justicia y ante la sub.
3: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
5: Sánchez diu que Feijó no sap res de crisis migratòries i només vol treure'n rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Pedro Sánchez, també els seus socis, tots sense excepció creuen que oculta informació i protegeix el Marroc, Aina Vidal, dels comuns, socis de Sánchez a la Moncloa, dels més durs.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
5: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
8: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
5: I per Míriam Nogueras, de Junts, per acció o per omissió, el govern de Sánchez n'és responsable.
9: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
5: Sánchez, encara en marxa, sortirà avui del Congrés tan sol com hi entrava i deixant l'hemicicle la sensació que encara hi ha moltes preguntes sense resposta i un malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
1: I mentre seguim mirant cap a Ceuta, hem tingut una nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a les illes. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones, al Vermanyà.
10: De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A tres d'ells els han hagut d'evacuar en helicòpter a dos hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Meleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban cuatro mujeres y una bebé.
10: El caiuco havia sortit de Gàmbia en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Meleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar els controls espanyols i europeus.
11: La ruta atlàntica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
1: Això a la ruta de les Canàries, però és que ahir, al vespre nit, van arribar 10 magribins en patera al sud de Mallorca.
10: Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any s'han interceptat prop de 5.000 migrants a les Balears.
1: Passant 13 minuts de les dues del migdia, a Catalunya, mentrestant, la USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules dimarts que ve, el primer dia del curs escolar, després de reunir-se avui amb la consellera d'Educació aquest mateix matí. El sindicat majoritari a l'ensenyament considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti, diu, amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Martí Cuní i Sara Canyete, bon dia.
12: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, com apuntaves, ha estat un matí llarg de reunions que ens deixa al punt on hem començat. Finalment, el curs començarà amb aquesta convocatòria de vaga. No s'han acostat les posicions i no hi ha hagut un canvi pel que fa, doncs, a aquesta determinació de mantenir les aturades per part d'aquests dos sindicats amb representació a la mesa el primer dia de curs. La consellera ha estat directa, ha demanat que aquesta vaga es desconvoqui. Parla d'obrir un parèntesi, diu, per respectar el dret a l'educació i per el cost que suposa per als infants i les famílies que les aturades es produeixin en aquest primer dia de curs. La consellera diu que la confiança del sistema educatiu en les famílies, en el sistema educatiu es pot veure perjudicada. Sentim la consellera Esther Niubó.
13: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Però tot i aquesta demanda de la consellera, els sindicats ara es mantenen ferms en fixar la vaga per dimarts que ve.
12: Sí, aquí és on les posicions xoquen, perquè la consellera els demana obrir una via de diàleg i els sindicats el que li retreuen és que diàleg és el que han estat esperant tot l'estiu i que no s'ha produït. Per tant, per ells és inevitable ara mateix aturar aquesta convocatòria de vaga. A part, des de l'USTEC, des del sindicat majoritari, reconeixen que sí que hi ha unes petites millores aquest curs, però les consideren encara molt poca cosa. Diuen, per exemple, que molts centres educatius aquest curs, respecte al curs passat, en realitat no canviarà res. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
14: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que, diguéssim, que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
12: Des de la CGT també comparteixen aquesta lectura. De fet, han retret a la consellera que s'estigui reunint amb els sindicats per separat i, per tant, doncs, no reunint-se amb el que ells consideren que hauria de ser l'interlocutor, que és el comitè de vaga, i sí que apel·len a la comprensió de les famílies. Entenen que una vaga convocada ja el primer dia de curs dificulta la conciliació i té les seves conseqüències o pot generar un cert malestar emocional. Diuen que ells tampoc estan contents amb aquesta situació, però que estan lluitant perquè, diuen, el sistema públic necessita un autèntic revulsiu.
1: Doncs amb aquest caldo de cultiu podrien dir més de 135.000 infants i adolescents que estan en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Aquesta situació, Toni Fortesa, impacta igual a primària que a secundària?
15: Doncs impacten totes les etapes, però la majoria dels que no poden accedir a la beca són alumnes de l'ESO perquè molts instituts, per exemple, no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. Tot i així, la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi el servei de menjador, hi ha alternatives.
16: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se al menjar.
15: L'entitat demana que el servei de menjador sigui un dret universal i gratuït lligat directament al dret a l'educació. L'espai de migdia, segons l'ONG, és un espai segur per a l'alumne que beneficia el seu aprenentatge i que, a més, ajuda les famílies a conciliar. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
1: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten fer noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
17: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís, serà fa dos mesos, un cambrer del barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió, on es veu perfectament un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cosa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
18: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
17: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara per Sor Lucía Caram. Davant de casos com aquest cal endurir les penes.
19: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
17: I aquest és l'ambient que respira avui a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
20: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
21: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna cosa.
22: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè estan els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
17: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
1: Doncs encara sobre aquest tema, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció dels menors. Anem a Tossa. Laia Claret.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, remarca la gravetat dels fets, manté la privacitat i defensa el sistema.
2: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
0: Ho ha dit a Tossa de Mar, a la Selva, on ha inaugurat l'ampliació de la residència de gent gran Turcia per 1,8 milions d'euros.
1: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas de Manresa, Marriera.
4: Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb aquests joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va molt més enllà del municipi de Manresa.
23: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
4: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectats en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya.
1: Les 2:21. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
24: Catalunya Migdia. Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
25: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
26: Xato! L'estiu s'acaba.
27: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 amb milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
1: Catalunya Migdia. 7 minuts i seran 2:45. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament de Catalunya per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir, per exemple, el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
29: Hola, bon dia. Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els quatre protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'arribar fa tot just unes hores a la capital d'Ucraïna. Des de Kiev, Illa ha defensat l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, s'ha reunit amb un ministre del govern de Zelensky i també s'ha referit a la situació a Ceuta, Albert Prat.
3: Just després de baixar del tren que l'ha portat fins al centre de la capital, el president ha vingut a dir que de la mateixa manera que Europa fa pinya davant d'aquesta guerra, també demana que es defensin els valors europeus a la frontera sud.
5: Expreso toda mi solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y fíjese, tiene un punto en común, que es Europa. Ceuta es frontera de España y frontera de Europa. Aquí se están defendiendo los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia, sin excusas. También aquí en Ucrania, como estamos haciendo.
3: Aquest matí ja s'ha reunit uns minuts amb el ministre ucraïnès que porta la cartera de territori i ha signat tres acords de col·laboració amb tres governadors regionals, un dels quals el de Zaporíjia. És una de les zones que està sota control rus i amb aquest mateix governador es van reunir la setmana passada al Palau de la Generalitat.
1: Doncs precisament Ucraïna continua sota el foc rus. Avui, amb nous atacs al sud d'Ucraïna, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons.
6: Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus s'atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a dos mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i quatre ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència.
1: Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme.
6: Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe que hi ha a Moscou i altres ciutats perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, també creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar per un retorn al nazisme.
7: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya, però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
6: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea.
1: I no deixem de parlar de Rússia, perquè una exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets russos i que durant més de 3 anys ha estat passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat víctima, Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. Margarita Kanavalova, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
9: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
8: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisevich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
10: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
8: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors. Per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
10: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
8: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
1: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà a la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. Seat, que té 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els 3 últims anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara cap a la marca Cupra, Sara Riera.
11: Seat s'ha limitat a
4: dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. Fins ara, el discurs del màxim responsable de Seat i Cupra ha estat que Cupra seria un puntal perquè Seat recuperés la rendibilitat. Fa anys que Seat no presenta cap model nou i l'any passat, de fet, per primer cop Cupra va vendre ja més cotxes que Seat. El secretari general de Comissions Obreres, Rafa Guerrero, ha explicat a Catalunya Ràdio, però que fins ara tots els plans de la companyia han acabat caient.
11: Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. El grupo Volkswagen está en una crisis que es incapaz de plantear un programa de reestructuración para ser competitivo en el vehículo eléctrico conectado. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como Seat que no tenga sus dos marcas, Cupra y Seat. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
4: La possible desaparició de Seat no hauria, però, de suposar el tancament de la planta de Martorell, on treballen 15.000 persones, perquè, com diem, tenen diverses línies de producció de cotxes, aquests de Seat, que són de combustió, però molts més que són ja elèctrics i híbrids del grup Volkswagen.
1: Per cert, gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població, hem sentit els salaris de dos quarts. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats.
4: La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible, ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat.
1: Passa un minut de dos quarts. A Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700 persones. De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Bussoms.
12: El segon pavelló, amb 160 places, va estar obert 3 setmanes a l'agost, després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte Firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
13: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
12: En canvi, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac parla d'improvisació, perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte.
14: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
12: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina.
1: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats a les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Peraire.
15: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim, els ho cobren.
16: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
15: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
1: Passen 3 minuts a 2 quarts de 3, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia.
18: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
19: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari.
0: Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
18: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
0: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
18: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
2: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
18: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
18: Catalunya migdia.
1: Passant 4 minuts de dos quarts.
17: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
19: Necessitem... Com les Rambles, sí, ambulàncies.
20: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
1: Això que sentim és Cronos, el thriller coproduït per el 3CAT que recrea la resposta policial als atemptats del 17 d'agost a la Rambla i l'impacte que va tenir en la societat catalana. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes. Barcelona, Montse Mas.
21: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
23: Hemos tenido siempre dos reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
21: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
25: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... No? Que és curiós.
26: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
30: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
21: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
1: I ja que parlem de cinema i pel·lícules...
31: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
1: La Bola Negra, que és això que sentim, però també El Ser Querido i Los Domingos. Aquests són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola del Cinema de cara a competir per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis, La Bola Negra, és la gran favorita, però la candidata definitiva de l'Acadèmia Espanyola no se sabrà fins al dia 16, Marc Garriga.
32: De fet, els mitjans especialitzats nord-americans consideren La Bola Negra la màxima favorita a endur-se l'estatueta en aquesta categoria de millor pel·lícula internacional i asseguren que també té opcions en d'altres categories, però això no vol dir que finalment els acadèmics espanyols l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als Estats Units, on han explicat que estan tenint una rebuda espectacular.
33: A Javi a mi nos encantaría representar a España con la Bola Negra. Nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha Bola Negra, mucha.
32: Per la seva part, el director del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, ha dit a 3CAT Info que creu que encara hi ha partit i que, si no, Javier Bardem també té opcions en la categoria de millor actor. I Los Domingos ha estat la gran sorpresa, la pel·lícula de l'Auda Ruiz de Azúa, que s'ha imposat finalment a Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
1: I encara més cinema. I és que la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va fundar el diari sensacionalista The Sun l'any 1969 i va canviar el panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
34: La cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que ja fa 5 dècades a Fleet Street va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el totpoderós magnat de la News Corporation. Un guió totalment actual, amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics. Sentim Danny Boyle.
3: El meu propòsit va ser fer alguna cosa ben diferent de l'obra de teatre, però no pots alterar el text perquè els diàlegs són refotudament excel·lents, i d'aquesta manera ho vam enfocar. Així que va ser una manera fabulosa de mantenir l'equilibri entre dues figures extraordinàries, Larry Lamb i Rupert Murdoch.
34: The Sun continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
1: I abans dels esports, teatre.
4: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja, i la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut, però que... Cuando tuvo que respirar, no le salió, pobrete.
1: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que va començar de goll de gom, el tricicle i anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren el futur sense oblidar, però, el passat. Barcelona, Valèria Obreda.
5: La Truita, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
6: Comença amb un superexcitat, després, evidentment, també venen coses de fora. Bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició. O sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
5: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
7: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal. No juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
5: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso amb Chino Darín i diverses adaptacions de clàssics de la literatura com La Venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
18: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Amb Mourinho, Brian Zaragoza, Ferran Torres, que ha parlat de la seva sortida del Barça.
8: De com de ràpida va ser aquesta sortida i de si fitxar pel PSG és o no un pas endavant en la seva carrera.

0: Barça avui ha tornat als entrenaments després de dos dies de festa per preparar ja el partit de diumenge a València, i ho ha fet amb novetats i sobretot la de Gabriel Jesús. Ramon Salmorri.
1: Sí, dues cares noves a la sessió d'entrenament d'avui. Laia, d'un costat, Gabriel Jesús, el primer entrenament vestit amb la samarreta del Barça, primera sessió amb la resta dels seus companys. I l'altra bona notícia per Hansi Flick és la presència de Gavi. Va rebre el cop en el partit inaugural de Lliga del Barça contra l'Elx, un cop al genoll, operat i afectat de lligament creuat. Per això s'han extremat precaucions i ha estat apartat de la dinàmica del primer equip fins avui. Avui ha tornat als entrenaments, per tant, bones notícies per un Hansi Flick que podrà comptar amb dos futbolistes més de cara al partit de diumenge a Mestalla contra el València. I a tot això, pendents també de la infermeria, perquè ahir Jesse Bisibu, aquest futbolista jove de 18 anys que el Barça va fitxar per 8 milions i mig d'euros aquest estiu, que estarà en dinàmica del primer equip i que de moment també acumula minuts amb el filial, va jugar a la final de la Supercopa de Catalunya amb el Barça Atlètic contra el Sabadell i va rebre una dura entrada. Avui se li han fet proves al turmell dret i a l'esquerra, perquè va rebre a tots dos, i re greu. Queda només en un cop, i tot i les imatges que vam poder veure que sortia amb crosses i amb una bota ortopèdica, doncs ha quedat en un ensurt i no hi ha lesió tampoc en el cas de Jesse Bisibu.
0: I ara podem sentir dos jugadors, Salmu, que han marxat aquest estiu del Barça. Un, en parlava ara, Ferran Torres, i l'altre, Lewandowski.
1: Els dos davanters. El primer que crida l'atenció és la sortida de Ferran, una sortida que no estava prevista, no estava als plans ni de Deco ni de Hansi Flick, i el mateix Ferran Torres, des de París, ha donat alguns detalls de com es va gestar aquesta sortida express del Barça cap a París.
2: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso, pues, en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
1: Doncs un pas que no sap si definir cap endavant, cap enrere, cap al costat o en diagonal de Ferran Torres, que en qualsevol cas ha començat ja la seva nova vida al Paris Saint-Germain, com també Robert Lewandowski, en aquest cas a Chicago, com a davanter de la MLS, un jugador important al Barça de Flick en el segon mandat de Laporta i que aquest estiu ha decidit fer les maletes i anar a jugar a la MLS. En una entrevista a Radio Marca, Robert Lewandowski ha parlat d'aquesta nova etapa vital i també ha analitzat el fitxatge de Rodri pel Barça. I més enllà dels aspectes futbolístics, Robert Lewandowski es queda amb una idea que té molt a veure, segons diu Lewandowski, amb el fitxatge de Rodri pel Barça.
3: Sí, és un jugador que sabe que sí, el equipo necesita una vigilancia entre cómo jugar hasta delante, pero también cómo jugar un poquito más en defensa, y es experiencia que creo que este equipo necesita. No solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel, y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de este Barcelona, siempre tienes que ser preparando a todos.
0: Doncs això és el que deien tant Ferran Torres com Lewandowski, els dos davanters que han deixat el Barça aquest estiu. I a aquesta hora, per cert, els directius del Club Laurana, Salmo, que estan reunits en junta directiva, amb quins temes destacats sobre la taula?
1: Bé, bàsicament la data de l'assemblea de socis, l'assemblea general de socis, que saps que ha de servir bàsicament per que s'aprovi l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs de cara a les obres del nou Camp Nou, i la ratificació també dels nous membres de la junta directiva. La decisió que es va quedar regent al club mentre Joan Laporta presentava la candidatura en part del seu equip, doncs aquests membres que es van quedar en el govern del Barça han de ser ratificats ara per assemblea. Per tant, avui sabrem la data de l'assemblea i també, sobretot, en quin format. Si es manté el format telemàtic o es recupera el format presencial.
0: Seguim parlant de la Lliga. Demà comença la quarta jornada amb un Betis-Madrid, i avui, per tant, ha parlat Mourinho a la sala de premsa, una compareixença que ha estat marcada per uns quants noms propis, però especialment el del Serra per el de Raúl Asensio.
4: Doncs sí, perquè avui es fa el judici contra Asensio per haver difós un vídeo de contingut sexual on hi havia una menor i participant en tres excompanys seus del planter Balanc. Els tres exfutbolistes de les categories inferiors del Real Madrid que van participar en aquest vídeo han rebut el perdó de l'ofès de les dues noies que sortien. Això els eximeix del delicte de revelació de secrets, però no anul·la els càrrecs de pornografia infantil. Asensio, en canvi, ha quedat absolt després que la fiscalia hagi retirat els càrrecs al rebre també el perdó de l'ofès, ja que ell només estava acusat de revelació de secrets a l'haver difós, com dèiem, aquest vídeo. A tot això hem de recordar que ahir es va fer públic també que el jugador del Madrid està sense carnet de conduir perquè l'agost el van detenir per conduir begut amb una taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. Per tot això era més que evident que Mourinho li preguntessin avui per tot plegat. El portuguès ha defensat la professionalitat del jugador quan és a Valdebebas, tant entrenant com ara que recupera d'una lesió, però ha estat molt crític per tots els afers que l'envolten fora.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Més noms propis que han sortit a la roda de premsa d'aquest matí. Julián Álvarez. A Mourinho li han preguntat com hauria gestionat ell l'afer d'aquest estiu del davanter argentí.
5: No hay quien conoce mejor el club como Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
4: I un tercer nom propi. A Mourinho també li han preguntat per l'anunci de la retirada de Leo Messi amb la selecció de l'Argentina. En aquest sentit, el portuguès ha comentat això.
5: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos dos décadas más o menos, ya todos sabemos lo que significa. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años, no lo sé, temporadas, no lo sé.
4: Per cert, que l'entrenament del Madrid d'avui ha rebut la visita d'un il·lustre ex-blanc, el tècnic italià Carlo Ancelotti.
0: Doncs dèiem, aquest Betis-Madrid que juga demà obre la quarta jornada de Lliga. Avui juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, que és la Real Societat Celta. Ara anem a parlar de l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, perquè han tingut matí de presentacions. L'Espanyol, de fet, han presentat les dues darreres incorporacions i també han aprofitat per fer balanç del mercat de fitxatges. El director general esportiu, Monchi, està content amb el mercat que han tancat i admet que a l'Espanyol hi ha urgències. David Gallofré.
6: Monchi ha dit que li agrada treballar amb pressió i que en un club com l'Espanyol i amb els resultats de les últimes temporades és normal que hi hagi aquestes urgències.
7: Sí, és verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
6: També s'ha mostrat content i ha valorat positivament el seu primer mercat de fitxatges. El tanca amb 7 noves incorporacions. Unai Núñez, Durksic, Harman, Moscardó, Calatrava, Gorozabel i Brian Zaragoza. D'aquest últim ha dit que ha fet un gran esforç econòmic per poder venir.
8: He escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzos por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalles porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría, pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
6: Brian arriba cedit per part del Bayern de Múnich i creu que el projecte de l'Espanyol és ideal per tenir aquesta estabilitat. Per la seva part, Gorosabel arriba cedit de l'Atlètic Club, on ha jugat les dues darreres temporades. Podrien debutar tots dos aquest diumenge davant del Sevilla.
0: I el Girona són el balanç del mercat de fitxatges, un balanç, un mercat mogut, l'ha fet el director esportiu Quique Cárcel, Eduard Solà.
9: Sí, Quique Cárcel diu que amb el descens el 90% de la plantilla en principi no volia continuar a segona divisió, però des del primer dia van tenir clar que només volien vendes i que deixarien sortir jugadors que volien no volien a la plantilla. Això sí, han marxat Joel Roca i Minsu, que no contemplaven la seva venda. No ha volgut parlar del cas Sigankov. Ha defensat Gazzaniga després dels xulets que hi va haver l'altre dia i ha posat en valor la implicació dels jugadors que s'han quedat. I assegura que els ha quedat una plantilla amb aspiracions decents, que és el principal objectiu.
10: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu a nivell global, pues es costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que estem una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
9: Quique Cárcel acaba contracte al final d'aquesta temporada, però diu que no s'ha plantejat encara quin serà el seu futur.
0: I abans d'aquest balanç del mercat de Quique Cárcel, el Girona ha presentat l'exextrem del Barça, Carles Pérez, Eduard.
9: Sí, Carles Pérez va rescindir contracte amb el Celta dimarts a la nit, poc minuts abans de les 12, i per tant arriba lliure al Girona. Ha fitxat només per una temporada i als seus 28 anys espera consolidar-s'hi després que ha pres, diu ell, algunes decisions errònies els últims anys.
11: Els últims anys he estat posant... He donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que era el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
9: Carles Pérez diu que està a punt per poder debutar a la Lliga dissabte al camp de l'Sporting de Gijón.
0: I el Sabadell ha fet aquest balanç de mercat de fitxatges l'endemà d'haver guanyat la Copa Catalunya. El club arlequinat, a més, és que aquest estiu ha sacsejat l'equip en el retorn a segona, Marcos García.
12: Doncs sí, fins a 16 cares noves han arribat a la nova Creu Alta. Hi ha noms amb experiència, com ara Pere Pons o Edgar González. A les darreres hores, les entrades d'Àngel, Baena, Yusif Owusu i Marc Vidal. Sortides com Agus Kossia o també Miguelete, dos dels jugadors importants a l'ascens. Lucas Viale, director esportiu del Sabadell.
13: Dentro de los 3 o 4... límites salariales más bajos de la categoría. También es cierto que me gustaría agradecer y dar las gracias a cada uno de los abonados que han venido y se han hecho socios, porque gracias a ellos hemos podido ir incrementando cada semana nuestro límite salarial y poder hacer la plantilla más competitiva posible.
12: Ahí a la final de la Copa Catalunya, Sabadell 2, Barça Athletic 1.
0: I ahir a la tarda va passar pel Tot Costa, de Catalunya Ràdio, Patri Guijarro. És la nova capitana de l'equip blaugrana per una temporada en què viurem un nou cicle esportiu. Carles Vila.
14: La jugadora de Palma va parlar del passat, del present i també del futur del Barça femení en una temporada on han marxat algunes de les referències dels últims anys i amb una plantilla amb molta joventut.
15: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
14: Patrick Guijarro reconeix que ningú pot fer d'Alexia, que el seu carisma l'haurà de suplir l'equip sencer, no només les capitanes. Caldrà també recordar que, malgrat els canvis a la plantilla i de venir d'una temporada on s'ha guanyat un altre cop tot, el Barça torna a ser favorit en totes les competicions.
15: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar, creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de l'asa de arriba.
14: Patrick Guijarro reconeix que se sent molt valorada tant per al club com per les seves companyes. També diu que no està pensant ara mateix amb la seva renovació, tot i que també diu que no tindrà problemes per començar quan sigui el moment a negociar amb el club.
0: Gairebé 5 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una petita pausa i després...
16: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo...
0: Paula Badosa, que ja és a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units després de guanyar un partit que va començar dimecres i que va acabar dijous a la nit. Catalunya migdia.
17: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
18: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: 205 cavalls i només 4,3 litres?
20: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: I avui la Vuelta viu una de les etapes més importants d'aquesta edició. És una jornada amb un final molt complicat que pot començar a deixar coses clares a la classificació general. Isaac Vilalta.
24: Doncs sí, una etapa que ara mateix queden 94 quilòmetres per al final, encara queden 3 ports per superar-se, hi ha un grup d'escapats de 30 corredors, el gran grup a 5 minuts i mig, però insisteixo, encara queda molt pel final d'aquesta etapa. Com deies, és un dia important, i encara que quedi més d'una setmana amb algunes etapes molt dures, la d'avui podria deixar algun dels ciclistes destacats fora de joc. Són 166 quilòmetres, amb dos ports de tercera i un de segona a la primera meitat. Però atenció al tram final amb Belefique i Calar Alto. Dos ports de primera encadenats als últims 30-40 quilòmetres. Belefique és un port de 13 quilòmetres al 7,2%. Calar Alto, final d'etapa, 17 quilòmetres al 5,6%, però amb rampes que arriben al 18%. Està situat a més de 2.000 metres d'altitud, just al punt on hi ha un observatori astronòmic. És un port que la Vuelta ha pujat ja en 3 ocasions. A més, la previsió per avui és de molta calor, una situació que afavoreix Enric Mas. El d'Artà, líder a la general, feia broma ahir a la televisió espanyola i demanava això als aficionats.
25: Que pongan estufas, como dijeron el otro día.
24: Per cert, dos apunts breus. Tadej Pogacar ha deixat Barcelona, ja és a casa seva, després de rebre ahir l'alta hospitalària, i Sergi Darder, 23 anys, de Barcelona, ha renovat el seu contracte amb el Caja Rural per 2 temporades més.
0: Sentíem abans de la pausa, a l'obert dels Estats Units de tenis, Paula Badosa torna a jugar aquesta matinada després de superar una primera ronda, Carles, accidentada per culpa de la pluja.
14: Badosa va haver de reprendre el seu partit contra l'australiana Daria Kasatkina. S'havia suspès amb un 40 iguals al marcador, amb avantatge per la catalana per 5 jocs a 4 en el segon i definitiu set. Va necessitar, però, 9 punts de partits per tancar la victòria.
16: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos es lo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
14: La seva pròxima rival aquesta matinada serà la nord-americana Coco Gauff, una bona prova per saber de les opcions de Badosa en aquesta edició de l'US Open. De matinada també ha jugat Carlos Alcaraz. S'ha imposat el portuguès Jaime Faria en 4 sets. El jugador murcià va mostrar el seu millor nivell, tot i perdre el primer set per 4-6. Alcaraz té clar que és impossible aguantar el calendari complet en una temporada on fins i tot s'han augmentat també el número de tornejos. És per això que ja avisa que, tot i que estigui recuperat a la lesió, no descarta més aturades.
26: I mean, I took more than I wanted, to be honest.
27: Si soc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ja saps com està saturat el calendari. Òbviament, no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauria d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
14: En tercera ronda, Carlos Alcaraz jugarà aquesta pròxima matinada contra el xinès Yi Bin Wu, el número 113 del món, que ahir va eliminar l'australià James Duckworth.
0: I acabem amb Fórmula 1, el gran premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Monza. El campió Lando Norris ha aterrat a Itàlia amb la renovació a McLaren fins al 2030.
4: El britànic de 26 anys ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 poles amb l'equip Papaya. És el pilot més longeu a la història de McLaren fins ara, amb 163 grans premis disputats. Actualment és quart a la general, a 83 punts del líder Kimi Antonelli.
0: Més esports a les 7 amb el Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb

ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme.

0: Profit del temps, apunta dels viatges de Caditours.
1: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcast informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla?

treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: A les 6 que no surti, gràcies. Montse Verdari, gràcies.
1: Gràcies.
0: Roger. Roger. Marc Artiau, gràcies. Jo dic fins després. Bulletí.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. El ministre de l'Interior acaba d'enviar una queixa al Poder Judicial per la decisió de l'Audiència Nacional de mantenir en secret l'informe policial que apuntava la participació del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta. Fernando Grande Marlaska argumenta als magistrats que en situacions de màxima gravetat cal que informació d'interès es posi en coneixement del govern espanyol. Última hora des de Madrid, Dani Sainz-Diaja. Bona tarda.
4: Bona tarda, és el que li ha dit per carta al ministre de l'Interior a la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló. En el seu escrit, Grande Marlaska es mostra preocupat perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional donés ordres als policies de no compartir l'informe que parlava d'una participació activa d'agents marroquins en l'entrada de milers de persones a Ceuta. Creu el ministre que davant de situacions d'extrema gravetat no hauria de ser incompatible atendre els requeriments de la justícia en posar en coneixement de superiors i responsables polítics. Perelló també li ha respost, es mostra igual de preocupada amb la situació a Ceuta, però també defensa l'actuació de la magistrada per la que demana respecte. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
3: I també s'acaba de referir a aquesta situació de Ceuta Donald Trump, Cèlia Forment.
5: Sí, el president dels Estats Units s'ha referit a Espanya com un país arruïnat en referència a aquesta crisi de Ceuta. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma és una situació molt trista.
6: What's happening there is very sad to watch.
7: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és

0: Les governades pels socialistes tampoc no hi estan a favor.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment del nen de 18 mesos desaparegut a Santa Bàrbara. Els pares, detinguts ahir a València, estan pendents de ser traslladats al jutjat d'Amposta, que ha obert la causa per un possible delicte d'homicidi. Anem a Tarragona. Ricard Buigas, bona tarda.
2: Bona tarda. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, ha explicat que la família vivia al poble des del 2019. La parella detinguda tenia 4 fills. L'últim és el nen de 18 mesos desaparegut. Ha dit que res feia pensar que la situació derivaria en un cas com el que estan vivint ara.
3: Aparentment, no donava que pensar així des d'una visió global. Evidentment, des de la visió de les actuacions que havia fet l'Ajuntament respecte a lo que eren els animals, s'entenia que tenien una problemàtica, si més no, els animals, i també entenem que les actuacions que havia fet serveis socials, pues que també estaven sota aquesta gent, pels motius que siguin.
2: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I 6 persones han resultat ferides en un atropellament múltiple a primera hora d'aquesta tarda en una terrassa d'un bar El Puerto de Santa Maria, a Cádiz. De moment es desconeixen les causes de l'accident, que ha estat causat per un cotxe. La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, ha pres avui possessió del càrrec. En un acte amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, Francés ha reivindicat el paper de l'acadèmia amb molts reptes de futur. Anem cap a València, Marta García.
4: Reptes que passen per la normativització i la normalització de la llengua per no deixar un buit, diu la presidenta, que no es pot permetre. Maria Àngels Francés, que enceta un mandat de 5 anys, ha fet un símil ceràmic parlant de les llengües com un gran trencadís.
5: Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. Per tant, cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat, i no genera un buit que no ens podem permetre.
4: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però també demana a l'òrgan estatutari més diàleg que mai i flexibilitat. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
0: Els esports, Roger Bussà.
6: Gabriel Jesús ha fet avui el seu primer entrenament amb el Barça. També ha participat a l'entrenament Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge contra el València. El jove Jesse Bisibu, que ahir es va fer mal a la Copa Catalunya, no té cap lesió important. L'Espanyol ha presentat avui els dos últims fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. A segona, el Girona també ha presentat avui l'extrem català Carles Pérez, que arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb el Celta. A aquesta hora, tram final de la 12a etapa de la Vuelta, en final a Calar Alto, un port de primera categoria. Quan falten 15 quilòmetres pel final, un grup d'escapats roda amb 5 minuts de marge respecte al gran grup, on hi ha tots els favorits. Defensa el lideratge el mallorquí Enric Mas. I en tennis a l'Open dels Estats Units, aquesta pròxima matinada, la begurenca Paula Badosa jugarà en segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff.
7: Fins aquí les notícies.
8: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 6. L'estiu de 2026 ha estat el més calorós de les darreres dècades al Pirineu i al conjunt de Catalunya, i així ho ha confirmat amb dades el Servei Meteorològic Català, Meteocat, en l'avenç del seu butlletí de resum dels darrers 3 mesos. Constata que bona part del país hi ha hagut anomalies positives d'entre 2 i 4 graus, o fins i tot més de 4 graus. Cal recordar que a nivell d'observació meteorològica l'estiu es mesura de l'1 de juny al 31 d'agost. La Seu i quasi tot l'Alt Urgell no figuren entre les zones del país amb una anomalia més elevada en aquest balanç final. Això no impedeix que la seva diferència respecte a la mitjana climàtica, basant-se en dades de les darreres 4 dècades, hagi estat d'entre 2 i 3 graus més de l'habitual. Puntualment s'ha superat aquell llindar de 3 graus en alguns indrets poc poblats, concretament a l'extrem nord de la comarca i al límit amb la Vall de l'Hort, a la Vansa i Fórnols. En xifres totals, la temperatura mitjana ha estat al voltant dels 26 graus a l'entorn d'Oliana, 24 a la resta de la Vall del Segre, això inclou la Seu, Organyà i Coll de Nargó, 22 a bona part de l'Urgellet, 20 a cotes mitjanes, ja cap als 1.500 metres d'altitud,

i només s'ha quedat per sota dels 20 graus a alta muntanya, ja per damunt dels 1.800 metres. Que la seu ha registrat una calor molt per sobre del normal també ho reflecteix el fet que al llarg del juny i el juliol la ciutat va patir 4 onades de calor, és a dir, sèries de 3 o més dies consecutius amb màximes superiors als 35 graus i que es va assolir en dues ocasions als 40 graus al nucli urbà, d'acord amb les dades de Meteoseu. En aquest sentit, amb un balanç que encara és provisional aquest 2026, la seu ja ha superat els 30 graus en més de 90 dies, una dada que s'atansa al rècord del 2022, quan va ser de 96. Pel que fa a la resta del Pirineu, s'han viscut anomalies de temperatures semblants o superiors. La més alta ha estat a la Vall d'Aran, on ha arribat a estar 4 graus per sobre l'habitual en aquesta zona, que recordem és de clima atlàntic. També destaquen el centre 3 i 4 graus més del normal que hi ha hagut als municipis de la Cerdanya més pròxims a l'Alt Urgell i al nord del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i el Solsonès i també a bona part del Berguedà i la vall de Camprodon. I pel que fa a la precipitació, aquest balanç final d'estiu del Meteocat indica que al nord del Turgell i del Solsonès, la Cerdanya i tota la zona del Parc Nacional d'Aigües d'Ordes s'han situat entre els únics indrets del país on hi ha caigut la pluja habitual a l'estiu. Això es deu a que l'agost hi ha caigut més del doble de la pluja prevista, perquè el juny i el juliol certament van ser més secs de l'habitual. A la resta del Pirineu, l'estiu ha estat tècnicament sec, ha plogut al voltant del 80% del previst al centre de l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, l'oest de la Cerdanya, el sud de l'Aran i bona part del Berguedà i el Ripollès, i només hi ha caigut menys de la meitat de la pluja habitual al sud de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Solsonès. En acumulació total, on ha plogut més ha estat a la vall de Camprodon, seguida de la resta del Ripollès i de les zones del Cadí i d'Aigües Tortes, on hi ha hagut entre 200 i 300 litres per metre quadrat. David Ballbé, actual director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu, ha estat nomenat nou director de l'Institut pel Desenvolupament i la Promoció del Pirineu i ara en l'IDAPA. El Consell Rector de l'organisme l'ha proposat avui com a relleu d'Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia al càrrec el juliol passat per motius personals. La reunió de l'organisme s'ha fet avui al Consell Comarcal de la Cerdanya, Puigcerdà, amb la presència del conseller de Territori, Sílvia Paneque. David Ballbé és llicenciat en Ciències Biològiques i ha estat vinculat durant anys fora de la gestió institucional al Cedis Bàsquet. Els darrers anys també està vinculat al Bàsquet Club Andorra. Paneque ha destacat que hi ha recorregut de millora en l'impuls de l'IDAPA des del darrer Consell Rector, que es va fer el juliol passat a Viella, i ha recordat que l'organisme ha d'aglutinar reflexions, però també detectar necessitats que té l'Alt Pirineu en relació amb la resta de Catalunya.

Castellcir durà a terme aquest diumenge una concentració al peu de la carretera 260 amb la qual volen exigir la construcció urgent d'un pas de vianants al pas per la vila. Els veïns han confirmat que es manté la convocatòria, que ja es va anunciar fa dues setmanes, i que es farà diumenge a 6:45 de la tarda al punt quilomètric 229. Els convocants han fet una crida perquè hi participin el màxim possible de veïns i veïnes o d'altres persones afectades per l'absència d'aquest pas regulat. També han aprofitat per recordar que per prendre-hi part caldrà portar armilla reflectant. Precisament la seguretat dels vianants és el motiu principal que els ha portat a organitzar aquest tall, perquè consideren que no es pot seguir posant en risc la vida de les persones cada vegada que creuen a través de la carretera d'un costat a l'altre del poble. Tal com van expressar aquest mes passat, el tall té per objectiu que les administracions implicades, que són l'Ajuntament de la Seu i la Direcció General de Carreteres del Govern espanyol, adoptin ja una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de l'eix pirinenc, que suporta un volum de trànsit de més de 15.000 vehicles diaris amb pics estacionals de 22.000. Els agents rurals han presentat denúncia contra dos grups de persones que havien organitzat acampades il·legals a la Vall Fosca dins l'àmbit del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Segons ha comunicat el gos de vigilància, els fets denunciats es van produir aquest cap de setmana passat a l'entorn de l'embassament de Sallenta, dins el terme municipal de la Torre de Capdella. Tal com es pot veure a les imatges que s'han difós, els grups estaven formats per diverses persones que hi havien arribat amb furgonetes i vehicles SUV o monovolum. Els infractors es van instal·lar sense permís al vell mig del medi natural, a tocar del bosc, equipats amb tota mena de estris com taules i cadires de càmping, olles, fogonets, bombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres, a més de tendes de campanya. En aquest sentit, un dels visitants ha estat denunciat per fer foc a prop de la zona forestal. Des dels agents rurals s'han recordat que seguiran perseguint aquestes actuacions i que han interposat més denúncies aquest estiu per fets semblants a la resta del Pirineu i de l'interior de Catalunya, especialment en espais sensibles com boscos, rius o gorgs. I els esports, el Club Hoquei Cadí continua portant a la Seu l'hoquei patins del màxim nivell en el marc de la pretemporada i de la commemoració enguany del 40è aniversari de l'entitat. I és que cap de setmana la zona esportiva municipal viurà la quarta edició del torneig Clíton Cadí, que en poc temps s'ha establert com una de les cites destacades de l'hoquei català a la pretemporada. Es disputarà al llarg de tot aquest divendres, dissabte i diumenge, i enguany el campionat permetrà veure al poliesportiu tres dels millors equips de l'hoquei Lliga, el Futbol Club Barcelona, el Pons Lleida Llista i l'Alcoi. També hi haurà la presència d'equips de base de tant d'aquests clubs com de l'Igualada, que, pel que fa al primer equip, va fer unes jornades de preparació al Pirineu la setmana passada. A més, diumenge es podrà veure al migdia un partit entre els equips femenins del Lleida Llista i el Cubelles. El Barça ha estat 22 cops campió d'Europa i és el vigent finalista subcampió de la Lliga de Campions, en què la final va perdre amb el Porto. També ha estat semifinalista de l'hoquei Lliga. La secció blaugrana ha fet ara fa pocs dies la seva estada de pretemporada en camp. Pel que fa al Lleida, l'actual equip de la jugadora d'Orsellenc Jordi Badia s'ha proclamat campió de la BCE Cup, la segona competició europea, i ha esdevingut el primer club que guanya aquest títol 4 vegades. Finalment, l'Alcoi és des de fa anys el referent de l'hoquei patins al País Valencià. I el Cadí Circuit feia encara ja la part final del calendari després d'un mes de pausa, reprenent amb la celebració d'una de les curses de més recent incorporació. La Vertical Prat, que arriba a la quarta edició, serà aquest dissabte a Fígols. Les inscripcions continuen encara obertes. La Vertical Prat ja estava precedida per diverses edicions de la cursa de Festa Major de Fígols i ara continua mantenint l'opció de fer la baixada en parapent. Un dels principals reclams de la cita és que permet gaudir tant a parapentistes com a corredors d'unes espectaculars vistes de 360 graus d'aquesta àrea prepirinenca.

0: I pel que fa al temps, parlàvem un moment de la calor i ara mateix continua. I és que avui s'ha tornat a arribar als 35 graus a la Seu, després d'uns dies sense fer-ho, i això es podria repetir o fins i tot ampliar demà divendres. Aquesta nit vinent les mínimes estaran entre els 12 i els 15 graus, però les màximes seguiran pujant i, com dèiem, es pot arribar fins als 36 graus a la Seu, també a Sort o al Pont de Suert, i 39 a Tremp, per el predomini total del sol que s'espera també demà com avui. El mateix per dissabte, en què el meteorologista ha avançat que es pot tornar a arribar als 36 graus. Un quart de sis, fins aquí. A les notícies les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
3: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
1: Serveis Unidos de Sant Esteve, notena cronològica. Lamentem comunicar la defunció d'Antonio Sánchez López. La missa funeral serà demà divendres a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Se les deveia tanatori Sant Esteve avui de les 5 a les 8 de la tarda i demà a partir de les 10 del matí. Repos en pau, Antonio Sánchez López.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de

0: Realitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa Déu a Tec també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
0: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa Déu Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festadeuad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció del Pirineu i Aran ha celebrat una nova reunió aquest dijous a Puigcerdà, en aquest cas, en què, entre altres decisions, s'ha anunciat que l'urgellenc David Ballbé, fins ara director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu, serà el nou director d'aquest òrgan de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció del Pirineu i Aran. La reunió està presidida per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha parlat de les prioritats que vol afrontar actualment el Pirineu.
1: Pel govern, l'Alt Pirineu, més enllà de la preservació dels seus paisatges, requereix aquesta atenció especial, sobretot a nivell de mobilitat i d'habitatge i de generació d'oportunitats, i aquesta és la voluntat i que hi ha al darrere d'aquest relleu i d'aquesta nova etapa.
0: David Ballbé és llicenciat en Ciències Biològiques i ha estat vinculat durant anys fora de la gestió institucional al club Cedis Bàsquet. Paneque ha explicat que han buscat un perfil de gestió.
1: I la proposta que traslladem avui i que ha rebut la confiança dels seus membres és de que hi hagi un relleu en la direcció del propi DAPA. Hem proposat la figura de David Ballbé. Em sembla que per aquesta nova etapa havia de ser un perfil, una persona que tingués per un costat coneixement del territori, això és fonamental. Ell és de la Seu d'Urgell, la seva tasca institucional i tècnica s'ha desenvolupat a la Seu d'Urgell en els últims anys, per tant, coneix bé el territori, coneix bé les necessitats i té aquest perfil gerencial i de gestor de projectes que em sembla que és l'adequat per aquesta etapa que encetem. Per tant, fonamentalment avui iniciem una nova etapa amb una nova direcció que ha d'impulsar aquells projectes estratègics i aquelles necessitats, aquells reptes que té l'Alpi.
0: L'anunci s'ha fet després que la fins ara directora de l'IDAPA, Amàlia Sanz, va presentar la seva renúncia per motius personals a la sessió del Consell Rector que es va fer aquest juliol passat a Viella. Veïns de Castellciutat han confirmat que aquest diumenge faran una concentració al peu de la carretera 260 amb què volen exigir la construcció urgent d'un pas de vianants al pas de la Vila. Es farà concretament diumenge a 6:45 de la tarda al punt quilomètric 229 i han fet una crida per que hi participin el màxim possible de veïns i veïnes o d'altres persones afectades per l'absència d'aquest pas regulat per vianants en aquell punt. S'hi ha referit en representació dels veïns Montse Colell, que considera necessari fer pressió perquè ja fa molts anys que se'ls promet que es farà aquest pas de vianants, però encara no s'ha dut a terme.
2: Sí, és un malestar que fa molts anys que dure, val? Que hi ha hagut molts projectes, moltes promeses i poca realitat. I arrel d'això, pues, hem cregut convenient que hem de fer un pas més i creuar actualment amb el flux de vehicles que hi ha a la carretera nacional 260 és un risc i és un perill. Llavors, com que això ja fa molts anys que s'està cuinant i no veiem que hi hagi una solució imminent, pues, és la nostra manera de fer pressió a les

0: govern espanyol com a titular de la via es posin d'acord i adoptin una solució que permeti garantir la seguretat en aquest punt de l'eix pirinenc. I és que aquesta és una reivindicació veïnal de fa molt de temps. Adverteixen un cop més de la perillositat d'aquest punt sense pas de vianants, tenint en compte que hi passen més de 15.000 vehicles diaris amb pics estacionals de 22.000, per exemple, a l'agost.
1: Veïns de Castellciutat depenent de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i el que està més està clar és que la carretera nacional 260 és una carretera de l'Estat, però crec que tant l'Ajuntament com l'Estat tenen eines per parlar entre ells i arribar a un acord. Vull dir, finalment, la gent de ciutat no tenim la culpa de que ens passi una nacional per dintre del poble. I que no siguin plaços, o sigui, que no ens conformem amb que ens donin un pla i aquest palaç vagi passant, perquè així portem moltíssims anys i no estem parlant ni d'un ni de dos, sinó que podem dir que ja fa 20 anys que estem parlant d'aquest tema.
0: Pel que fa a aquesta reclamació des de l'Ajuntament, han recordat darrerament que, tot i que el projecte està ben encarrilat, els darrers mesos ha topat amb l'oposició d'una de les persones propietàries dels terrenys afectats. Segons ha especificat l'alcalde Joan Barreda, la situació impedeix executar el projecte mentre l'espai necessari no passi a ser de titularitat pública, malgrat que des de l'any 2023 la intervenció ja té el vistiplau de carreteres de l'Estat. L'estiu de 2026 ha estat el més calorós de les darreres dècades al Pirineu i al conjunt de Catalunya. Així ho ha confirmat les darreres hores amb dades al Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, en l'avenç del seu butlletí de resum dels darrers 3 mesos, en què ha constatat que a bona part del país hi ha hagut anomalies positives d'entre 2 i 4 graus, o fins i tot més de 4 graus en alguns llocs. Cal recordar que a nivell d'observació meteorològica l'estiu es mesura de l'1 de juny al 31 d'agost. La Seu i quasi tot l'Alt Urgell no figuren entre les zones del país on hi ha hagut una anomalia més elevada en aquest balanç final. Això no ha impedit que la seva diferència respecte de la mitjana climàtica, basant-se en dades de les darreres 4 dècades, hagi estat d'entre 2 i 3 graus més de l'habitual. Puntualment s'ha superat aquest llindar de 3 graus en alguns indrets poc poblats a l'extrem nord de la comarca i al límit amb la vall de l'Hort, a la Vansa i Fórnols. I Meteoseu hi ha afegit avui mateix que, concretament, pel que fa al seu observatori del nucli urbà, l'anomalia ha estat de 2,6 graus respecte d'aquesta mitjana de les darreres dècades. En xifres totals, la temperatura mitjana ha estat al voltant dels 26 graus a l'entorn d'Oliana, 24 a la resta de la vall del Segre, això inclou la Seu, Organyà i Coll de Nargó, 22 a bona part de l'Urgellet, 20 a cotes mitjanes, a partir dels 1.000 metres, i només s'ha quedat per sota dels 20 graus a alta muntanya, ja per damunt dels 1.800 metres. Que la Seu ha registrat una calor molt per sobre del normal també ho reflecteix el fet que al llarg del juny i el juliol la ciutat va patir 4 onades de calor, és a dir, sèries de 3 o més dies consecutius a màximes superiors als 35 graus, i que es va assolir en 2 ocasions els 40 graus al nucli urbà. En aquest sentit, amb un balanç que encara és provisional, segons ens han explicat també des de Meteoseu, aquest 2026 la ciutat ja ha superat els 30 graus en més de 90 dies, una dada que s'adança al rècord del 2022, que va ser de 96, i que amb el que està passant aquests darrers dies pot arribar a superar-se. Pel que fa a la resta del Pirineu, s'ha viscut anomalies de temperatures semblants o superiors. La més alta ha estat a la Vall d'Aran, on han arribat a estar 4 graus per sobre del habitual en aquesta zona, que és l'única de Catalunya, recordem, amb clima atlàntic. També destaquen el centre 3 i 4 graus més del normal que hi ha hagut als municipis de la Cerdanya més pròxims a l'Alt Urgell, això inclou Bellver o Martinet, i el nord del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i el Solsonès, també a bona part del Berguedà i la vall de Camprodon. El mateix ha passat ja fora del Pirineu, al massís del Montseny, i a la resta del Pirineu, com a l'Alt Urgell, la diferència s'ha mogut entre els 2 i els 3 graus. En xifres totals, la temperatura mitjana ha estat entre 22 i 26 graus a bona part del Pallars Jussà, el Solsonès i les cotes més baixes del Pallars Sobirà i el Berguedà, al voltant dels 20 graus en zones al peu de les muntanyes, això inclou, per exemple, la plana de Cerdanya, i ja per sota dels 20 graus a mig i alta muntanya, arribant a ser per sota dels 15 només als cims més elevats, ja per sobre dels 2.500 metres. El Meteocat també ha presentat balanç pel que fa a la precipitació i al final de l'estiu indica que el nord de l'Alt Urgell i del Solsonès, la Cerdanya i tota la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes s'han situat entre els únics indrets del país on hi ha caigut la pluja habitual a l'estiu. Això es deu a que l'agost hi ha caigut més del doble de la pluja prevista, perquè el juny i el juliol van ser certament secs. A la resta del Pirineu l'estiu ha estat tècnicament sec, ha plogut al voltant del 80% del previst al centre de l'Alt Urgell i al Pallars Sobirà, a l'oest de la Cerdanya, al sud de l'Aran i bona part del Berguedà i el Ripollès, i només hi ha caigut menys de la meitat de la pluja habitual al sud de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Solsonès, ja fora del Pirineu. El mateix ha passat a bona part de la plana de Lleida, la Catalunya central, el litoral

0: El de Girona, l'àrea de Barcelona i molt especialment les Terres de l'Ebre, on alguns municipis s'han quedat per sota del 15% de la pluja habitual. En acumulació total, on ha plogut més ha estat a la vall de Camprodon, amb entre 250 i 350 litres per metre quadrat, seguida de la resta del Ripollès i de zones tant del Cadí com d'Aigüestortes, amb entre 200 i 300 litres per metre quadrat. A la seu i a tota la meitat nord de l'Alt Urgell s'ha recollit entre 100 i 200 litres per metre quadrat. La SDU, la Biblioteca Sant Agustí, torna a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició i que enguany condueix Sara Regener. És adreçada a joves de més de 12 anys i les places són limitades. La mateixa responsable, Sara Regener, ha parlat d'aquesta proposta pel nou curs.
1: I la manera en com ho plantejo enguany és una mica seguir com es feia el Club de Lectura l'any passat, és a dir, com que es plantegin preguntes, que es plantegin diàlegs, converses, no?, i que sorgeixin arrel d'aquí idees, etc. I també fer algunes dinàmiques de joc perquè es pugui enfocar el llibre des d'un altre punt de vista també, no? Més lúdic en aquest sentit. I bé, seguir aquesta estructura en tots els llibres, no? Per tenir una mica d'estructura i patró en totes les sessions que siguin similars. Igualment en cada llibre, no? Cada llibre és diferent, llavors en cada llibre s'exigiran coses i qüestions totalment diferents que crec que ens permetran parlar de moltíssimes coses i a final de curs tenir com un balanç de moltes temàtiques i parlar de moltes cosetes.
0: La programació inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital en què els participants jugaran un videojoc i després el comentaran com si fos un llibre. Les obres proposades són Rebels pel clima, de Nibolau i Amor Bertran, Caral Castillo, Jona Díaz i Alba Gómez, Un maqueter remar d'Úrsula Leguen, Lluna de migdia de Muriel Villanueva i El recés al metge del Talaia d'Antoni Oliver. També El fantasma de Cal Franciscano de Dani Gómez i Peter i Wendy de James Matthew Barry. Reganer explica que en aquestes sessions s'hi combinen lectura però molts més elements.
1: La ficció digital la portarà la Lourdes. Unes sessions, no?, que estan dedicades a temàtiques més, com diu el títol, més digitals. I jo portaré la part de dinamització lectora. Més que res perquè he engegat un projecte fa res aquí a la seu de l'Urgell i que es tracta de dinamitzar culturalment el poble, no?, i la comunitat a través de la lectura, l'escriptura creativa i la narració oral. El projecte es diu L'Estoló. I bé, tot just comença.
0: I és que l'objectiu final, explica, és motivar els joves perquè llegeixin.
1: Trobo que primer de tot és plantejar unes propostes que siguin atractives per a ells i elles. I després també penso que provar una miqueta de diferents estils, no només un tipus concret de novel·la, sinó que en provin diverses perquè cadascú trobi el que més li agrada, no?, en aquest sentit. I també, sobretot, fomentar les converses, el diàleg, portar bones bateries de preguntes, perquè hi ha grups que funcionen, no?, i que surten moltes temàtiques sense gaire intervenció de la persona que dinamitza, però n'hi ha d'altres grups que necessiten potser una miqueta més d'empenta en aquest sentit. I llavors fer aquestes sessions dinàmiques, que es parli, portar jocs també, perquè vegin això, no?, que el llibre es pot tractar des de diverses perspectives i donar-hi també un toc més lúdic per les persones que potser no només volen parlar-ne i donar l'opinió, sinó que també poden fer aquestes dinàmiques de joc.
0: La primera sessió de presentació es farà dimecres vinent dia 8 a les 6 de la tarda i per inscriure's cal trucar a la Biblioteca Sant Agustí 973-36-06-66, enviar un correu a biblioseu@.laseu.cat o bé directament presentar-se a la biblioteca. Els agents rurals han presentat denúncia contra dos grups de persones que havien organitzat acampades il·legals a la Vall Fosca dins l'àmbit del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Segons s'ha comunicat les darreres hores al cos de vigilància, els fets denunciats es van produir el cap de setmana passat a l'entorn de l'embassament de Sallente dins el terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà. Tal com es pot veure a les imatges que s'han difós, els grups estaven formats per diverses persones que havien arribat amb furgonetes o amb vehicles SUV o monovolum. Els infractors es van instal·lar sense permís al vell mig del medi natural, equipats amb tota mena de pedestres, com taules i cadires de càmping, olles, fogonets, bombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres, a més de tendes de campanya. En aquest sentit, un dels visitants ha estat denunciat per fer foc a prop de la zona forestal. Des dels agents rurals s'han fet una crida a respectar la norma i preservar el medi, tenint en compte que aquest estiu han interposat més denúncies que per d'altres accions semblants a la resta del Pirineu i a l'interior de Catalunya, sovint en llocs sensibles com rius, boscos o gorgs. Cal recordar que fer foc en terrenys forestals o les seves immediacions està prohibit entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

0: I entrem en els esports amb informació d'última hora perquè avui ha començat la penúltima prova de la Copa del Món 2026 d'eslàlom a Bersermarn, subseu dels Jocs de París 2024, i de moment aquest primer dia cap palista del Cadicano Ekeak ni d'altres clubs pirinencs ha aconseguit accedir a la final de Kayak Cacau, que és la categoria que es disputava avui. Qui s'ha quedat més a prop ha estat Dominika Brzezinska, membre del Cadicano Ekeak i de l'equip estatal de Polònia. La flamant campiona d'Europa 23 ha fet un temps de 110.27 i ha quedat quinzena a 3 posicions del top 12 que permet accedir a la final. Del seu part, per l'equip d'Andorra, la nova subcampiona mundial de seu, Mònica Doria, ha estat 19a, amb 111.97. S'ha quedat a poc més de 2 segons del 12 lloc després de sumar 4 segons de penalització. Ja més lluny de la final han quedat les 3 representants de l'equip espanyol. Les basques Maialen Chorraut i l'Eire Gunyan han estat 29a i 37a i la ponsecana Leia Sorribes 44a després de saltar-se una porta. A la final, la victòria està per l'australiana Jessica Fox, amb 102.88, amb tot just 73 centèsimes d'avantatge sobre l'eslovaca Eliska Mintalova. El bronze està per la polonesa Claudia Zolinska. A la competició masculina, cap membre de l'equip espanyol no ha pogut arribar tampoc a la final. El millor resultat ha estat el de David Llorente. El palista segovià establert de la seu ha estat 17è, amb 97.10, a poc més de 2 segons del top 12, mentre que Pau Echaniz ha quedat 39è, i pel que fa a palistes del Cadicano Ekeak, Nil Cech ha obtingut per l'equip d'Andorra un 51è lloc, amb 116.27, i el flamant campió del món de seu, Miquel Trevet, no ha tingut el seu millor dia, ha quedat 55è amb 118.47. Cech i Trevet han sumat respectivament 8 i 6 segons de penalització. El guanyador de la final ha estat l'italià Giovanni De Gennaro, que ja havia estat el millor a la semifinal amb 87.95. De Gennaro ha superat clarament els francesos Titoan Castrex i Martin Cornu en més de 2 segons. Tots dos han completat el podi. Demà ja es disputa la competició de seu amb la participació, entre altres, de Mònica Doria, Nuri Vilarrubla, Miren Lascano, Clara Lazabal, Miquel Trevé, Luis Fernández i Àlex Segura. El Club Hoquei Cadí continua portant a la Seu d'Urgell l'hoquei patins del màxim nivell en el marc de la pretemporada i de la commemoració enguany del 40è aniversari de l'entitat. I és que aquest cap de setmana la zona esportiva municipal viurà la quarta edició del torneig Clíton Cadí, que en poc temps s'ha establert com una de les cites destacades de l'hoquei català en les setmanes prèvies a l'inici de competicions. Es disputarà al llarg de demà divendres, dissabte i diumenge. Enguany el campionat permet veure al poliesportiu 3 dels millors equips de l'hoquei Lliga: el Futbol Club Barcelona, el Pons Lleida Llista i l'hoquei Club Alcoi. També hi haurà presència d'equips de base, entre ells, a part d'aquests clubs, els de l'Igualada Hockey Club, actual campió de l'Hockey Lliga. A més, diumenge, a la 1 al migdia, es podrà veure un partit entre els equips femenins del Lleida Llista i el Cubelles. El Barça ha estat 22 cops campió d'Europa i aquest any ha estat finalista de la Lliga de Campions. A la final va perdre amb el Porto. També ha estat semifinalista de l'Hockey Lliga. La secció blaugrana ha fet ara fa pocs dies la seva estada pretemporada en camp, on van rebre la visita de jugadors i tècnics del Club Hoquei Cadí. De la seva part, del Lleida, l'actual equip de l'urgellenc Jordi Badia s'ha proclamat campió de la BCA Cup i ha esdevingut així el primer equip que guanya 4 cops aquesta segona competició europea. A la Lliga ha quedat 8è, just per davant de l'Alcoi, que des de fa anys és el referent de l'hoquei patins al País Valencià. L'entrenador i director esportiu del Club Hoquei Cadí, Manuel Rubio, destaca el cartell de màxim nivell que han aconseguit reunir en aquest quart torneig Clíton.
1: El que hem fet aquest any per el 40è aniversari és que tots fossin d'hoquei Lliga. Hoquei Lliga és la màxima categoria que hi ha, un bastant petit, i hem aconseguit, jo crec que és el club més representatiu de Catalunya, no? I no fa falta presentació. Vindrà també el Lleida, que ve de guanyar la segona competició europea, la WSC Cup, i després vindrà l'Alcoi. Tots tres són equips de play-off. En l'última lliga han estat dels 8 primers i han jugat el play-off, i nosaltres. Per tant, un cartell top per als nostres aficionats, pels nostres socis, per la gent de la ciutat que pugui gaudir. Passaran per les nostres instal·lacions, doncs, equips de la màxima categoria i, a més, equips que han guanyat coses darrerament, i per tant és una bona oportunitat per seguir fidelitzant els que ja els agrada i per intentar captar.
0: Pel que fa al Club Hoquei Cadí, que hi jugarà com a anfitrió, afronta la que serà la seva segona temporada nacional catalana. Després d'aconseguir sense problemes l'objectiu de la permanència, enguany el bloc dirigit per Manel Rubio aspira tant a continuar en aquesta categoria com a intentar millorar la classificació de la darrera campanya mentre segueix creixent la base. Aquest any disposen d'un centenar de jugadors que inclouen l'existència de 2 equips prebenjamins i d'una escoleta amb 35 infants.
1: Per tant, ja tenim més categories per sota nostra que per damunt, no? L'any passat va ser el primer any que vam estar en aquesta categoria, vam quedar setens, crec que no vam patir mai per descendir, i aquest any, doncs, a nivell de primer equip ens agradaria fer un passet més, ens agradaria intentar lluitar per estar al play-off entre els quatre primers. Hem mantingut el bloc d'aquest any i hem fet un parell de reforços, un que ja havia estat a nosaltres al nostre club, i un altre que és un noi de la casa que torna, el Joan Lucas, després d'haver acabat la carrera. Ja sabeu que nosaltres tenim el hàndicap del tema universitari, ara sí que tenim l'INEF aquí, estem molt contents i ens està començant a venir algun noi que juga, i per tant també el podem involucrar en algun dels nostres equips sèniors i també agafar algun equip de la base, però la gran majoria de jugadors a la que arriben a aquesta edat han de marxar, i per tant els tenim, abans els teníem 4 anys, ara amb el rotllo de que fan el grau més el màster són 6, i fins que no retornen potser ja s'han col·locat allà a nivell laboral, o ja és també el club que estan allà, o tenen parella i és difícil tornar, però en aquest cas s'ha pogut donar, i molt contents, doncs, que torni algú format a la casa.
0: El torneig Clinton Cadí arriba després que la setmana passada ja es va poder veure en acció a la seu dos altres equips del màxim nivell. Un d'ells és l'Igualada Riga Taxe, vigent campió de l'Hockey Lliga, que dimecres de la setmana passada va jugar un amistós amb el club Hockey Cadí, tot coincidint amb que feia una estada pretemporada a Andorra. I just després d'aquest partit, dijous, el Cadí es va mesurar a un dels clubs fundadors de la divisió d'honor, el Noia Freixenet, i és que enguany l'equip penedesenc, setè classificat a l'Hockey Lliga, ha fet una estada pretemporada a la seu. Va fer diversos entrenaments i també va aprofitar per fer unes baixades de rafting al Parc Olímpic del Segre. Des del Noia han agraït la bona acollida que van tenir en uns dies de treball intens. El Cadí Circuit FE 2026, encara ja a la part final del calendari, després d'un mes de pausa, reprèn amb la celebració d'una de les curses de més recent incorporació, la Vertical Prat, que arriba a la quarta edició. Serà aquest dissabte a Fígols. Les inscripcions encara estan obertes. La Vertical Prat ja estava precedida per la cursa de festa major que es feia a Fígols i que ja incloia l'opció de baixar amb parapent, que es manté en el nou format actual. Ho explica Ferran Carricón, del capdavant de l'organització.
2: De moment tenim ja 6 inscrits que faran aquesta pujada, juntament la mateixa pujada que faran els corredors posteriorment, i un cop a l'enlairament, doncs, a la que les condicions siguin bones, que és el que toque, el que sembla, com bé has dit, no plourà, que és el més important, i a la que el vent ja estigui encarat, doncs sortiran. Lo xulo d'aquesta disciplina és que anem afegint cosetes, no? Al ser festa major, doncs, i anem cap a migdia, doncs a la baixada aquests parapentistes se'ls incorporarà unes bosses de carmels, i a la passada pel poble de Fígols hauran de fer un llançament de carmels i fer punteria a la plaça. I així ajuntem aquesta activitat amb la canalla que ens estan esperant a baix. Un cop han passat i han fet aquest llançament, haurem de fer un aterratge, un camp que queda una mica més a sota, on hi ha una diana a la qual també puntue. Aquesta diana, doncs, penalitzarà depèn d'on caiguin, no? D'on aterrin, perdó.
0: La cursa de paramotor, que també inclou aquest caràcter festiu, ha començat a les 9 del matí. Al cap de mitja hora, 9:45, serà el torn de la cursa vertical.
2: Anem a bon ritme, ja tenim uns 65 inscrits, encara estem a dijous, sempre la gent d'última hora. Bueno, si arribem a uns 80, doncs ja estarà bé, que ja és el que acostumem a fer. Si arribem a 100, seria fantàstic. I llavors això, com deia, a les 9:30, la pujada dels corredors, els quals, doncs, bueno, tenim des del rècord que hi ha gent que puja amb menys de 40 minuts i després tranquil·lament, doncs, van pujant tota la resta, i on és la meta. Llavors tothom, doncs, ja fa la baixada, i on els estarà esperant a les 12:30 a la plaça, on farem el vermut popular, vermut fideuà, bueno, una miqueta mig dinar per tots els corredors i per la gent del poble de Fígols que estan de festa major. I així ja dona fer l'entrega de premis.
0: Un dels principals reclams de la cita és que permet gaudir d'unes espectaculars vistes de 360 graus d'aquesta àrea prepirinenca que engloben el Pic de l'Orri, el Salori, el Montorull, el vessant sud del Carí, el Port del Comte, Narià de Santa Fe, el Sant Joan i el Boumort.
2: Sí, doncs això, exactament. És el Prat és el capdamunt d'aquestes muntanyes, sistema Fígols, i mirem cap a la cara nord, a la vessant nord. Doncs va pujant per el que serien les antigues feixes, totes les que es conreaven antigament, i hem aprofitat tots aquests corriols que la gent pujava, doncs, amb el bestiar, amb els rucs. I res, hi ha algun tramet així una miqueta més planer, però com es tracta d'una vertical, doncs ho fem completament vertical. I llavors queda la façana final, que puja pràcticament per la paret de roca abans d'arribar a meta, que és espectacular amb les vistes que tenim ja de la vall del Segre, no? Fantàstic.
0: Ferran Carricondo ha agraït el suport de tots els col·laboradors.
2: Sí, home, evidentment, aquest tipus de curses no es podrien fer si no fos amb la col·laboració de tot el poble, no? La comissió de festes, que aquest any l'han renovat, amb gent jove, que és el que es tracta, amb el localiu, l'associació del poble, l'Ajuntament, evidentment. Sí, sí, gràcies a això es pot realitzar. I llavors, bueno, finalment se'm descuidava, que és una part molt important, que com cada any, doncs, entre els corredors que van sense parapent, doncs, sortegem i un dels corredors baixarà volant. I també tindrà, doncs, el plaer de tirar aquests carmels a sobre del poble.
0: El calendari del circuit fa continuar el 20 de setembre amb la travessa transfronterera entre la Seu i Sant Julià de Lòria. Els pròxims dies s'obriran les inscripcions per aquesta cursa i també per la Foranca, el 4 d'octubre a la Gisarc, i la Xafonada, el 10 d'octubre a Odèn. Ja estan obertes des de fa uns dies les de la Marató de Bonhumor, que serà l'última cursa el 24 d'octubre a Organyà. I arribem ja al final, tornar a parlar del temps, perquè hem de comentar una informació d'última hora, i és que la Seu ha assolit avui un nou rècord de temperatura màxima pel que fa a un mes de setembre. Dades dels darrers anys, s'ha arribat als 37,7 graus, segons dades de Meteo Seu, amb sèries de dades, jo sí, només dels darrers anys. Recuperem ara la previsió del temps amb Néstor Gómez.
3: Situació de calor, calor la que tenim i calor la que tindrem intensa de cara als pròxims dies. Temperatures d'agost on d'un dia càlid fins i tot del mes d'agost. Avui les temperatures màximes, ahir van arribar als 33, avui un paret més cap amunt, poden arribar aquí a la Seu als 34, puntualment cap als 35, i ja el termòmetre es pot enfilar cap a Oliana, cap als 36 graus. Temperatures molt càlides que no es quedaran aquí, perquè de cara a demà, i sobretot demà passat, de cara a dissabte, encara pujaran més, màximes cap a la Seu de cara al cap de setmana, al voltant dels 36-37 graus, i cap a Oliana tocant la xifra dels 38 graus. No seria estrany, tot i que en principi hi ha poca probabilitat d'arribar als 40 graus cap al Pla de Lleida. Seria la segona vegada a Catalunya que es dona una temperatura de 40 graus en un mes de setembre. Tot i així, la calorada, com dèiem, tocarà sostre el proper dissabte. Tot això amb un temps estable de cap a cap. Un dia radiant de sol, potser a la tarda apareixerà algun núvol sobre les muntanyes que ens envolten, fruit de la mateixa calor diurna, però en principi sense precipitacions. I aquesta situació s'allargarà sense pluges pràcticament tota la setmana.
0: Amb això tanquem l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols, que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
1: Serveix per Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció d'Antonio Sánchez López. La missa funeral és demà a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Celeste Bellet, Anatori Sant Esteve, avui fins a les 8 del vespre i demà divendres a partir de les 10 del matí. Repos en pau, Antonio Sánchez López.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Ei!
3: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
5: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: en defensa y experiencia que creo que este equipo necesita. No solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de este Barcelona siempre tienes que ser preparando a todos.
1: Jo coincideixo amb aquesta mirada. Quan em vaig assabentar el fitxatge de Rodri, vaig pensar que tenia tant a veure amb la part futbolística, que és evidentment que és un superdotat com a mig centre, com també amb l'ascendència del terreny de joc, que és una cosa... Aquella sensació de que li hem vist al Barça a vegades, de ara no hi ha manera de portar el partit on ens interessa, jo crec que en això, que és una qüestió d'experiència, Rodri t'ajudarà molt.
2: Totalment. Els partits aquests d'aquí ara ja no es juga, i ja em quedo jo la pilota i s'ha acabat. Això Rodri obté. I saber llegir, i que quan els partits es compliquen, allò de dir, parem el ritme i tornem al nostre temps. Que això a la Champions és fonamental.
3: I també de portes endins, no?
2: Sí, no, perquè de portes endins també ho té. Perquè, a més, ja coneix i té l'ascendent sobre bastants jugadors, especialment Lamine Yamal.
1: Molt bé, doncs Robert Lewandowski, que continua pendent del Barça des de Chicago, i ell va fent gols, també és evident. Com ha dit avui Mourinho, no mirem gaire, no tinc gaire ganes de mirar la MLS, però anem mirant el FScore a veure què ha fet el Boda.
4: Mourinho ho deia en referència a Messi amb un elogi molt encès cap al futbolista argentí.
5: Els fa de 4 en 4.
4: Ara.
5: Els fa de 4 en 4, Messi.
1: Sí.
4: D'acord.
1: Ara escoltarem Mourinho, que avui ha dit moltes coses al Mourinho, allò dels còmics de l'Angelet i el Dimoni. Ara tenim de visita el Mourinho Angelet, a veure què durarà. Li preguntarem al David Sánchez. Salmo, estàvem pendents avui de la Junta del Barça per saber què passa amb l'assemblea.
3: Oficial la data de l'assemblea, 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, coincideix amb el partit a Sevilla, i serà en format telemàtic. Hi ha hagut un intens debat avui a la reunió de la Junta Directiva sobre si s'havia de fer de manera híbrida o de manera telemàtica. L'argument fort, diguem-ne, dels que defensaven el format híbrid era perquè hi havia una mena de compromís, no sé si electoral, però sí verbalitzat pel propi Joan Laporta, de tornar a la que es pogués al format presencial. Ha acabat imposant-se el format telemàtic sota l'argument que, com que aquell mateix dia juga al Barça, tot i que juga fora de casa, juga a Camp del Sevilla, doncs per estalviar-se aquella imatge dels socis anar desfilant, perquè serà una assemblea especialment llarga, perquè recorda que són dues assemblees en una de sola, s'ha d'aprovar el crèdit de Goldman Sachs, s'han de ratificar tots els nous membres de la Junta, que són els que es van quedar governant el club mentre Joan Laporta treballava amb la candidatura, és a dir...
1: El Justetim,
3: sí senyor. Sí.
4: La imatge del soci desfilant cap al partit és històrica, que en Barça, vull dir, passa sempre. Ha passat sempre històricament.
1: En aquest cas era fora de casa.
3: Clar, és marxant cap a casa.
2: Ara no serà després cap al partit, serà tancar a sopar.
1: És que posar-ho un dia de partit, si és fora de casa, la veritat és que ho podem posar un dimecres.
2: I hi ha una altra cosa. Si és el dia del partit fora de casa, aleshores a Sevilla, a la llotja, qui s'asseu?
3: Doncs és una bona pregunta.
2: Perquè realment no hi haurà cap directiu del Barça a Sevilla.
4: No, bé, com que és telemàtica, no va dir que la
2: Sevilla. Mira, la parat des de
4: Sevilla, però no.
1: Tindria gràcia que hi anés Juste, que és el que han de ratificar.
2: Per tant, se suposa que no va... No sé si amb el Sevilla no hi ha ganes de sentar-se o alguna cosa.
1: No, clar.
5: Hi ha hagut soroll últimament.
1: Els del Sevilla no han vingut a la llotja uns quants cops.
2: Em semblava que potser per aquí podria anar, però...
1: Ja tenen quartada.
2: Ja tenen quartada. No anem a Sevilla perquè està aquí i que segui el CAT.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si sou compromissaris, i si no també, el 19 de setembre... 19 de setembre...
5: T'ho estàs imaginant, eh?
3: No em prenqui de lloc allà al costat.
1: Va, que tenim l'Agnès aquí i la fareu enfada. Va.
5: És que és una imatge impagable.
1: Salmo, i gràcies.
3: Adéu-siau.
1: Veus que no és culpa meva, Marquès. Que no, està vale. Per la cunyeta. Ve el Salmurri, que és entrada.

0: Ha dit també que es publicaran tots els informes dels diferents serveis d'intel·ligència i policials per veure què se sabia exactament en aquests despatxos. Per cert, que Pedro Sánchez s'està convertint en un dels líders més anomenats de l'ultraconservadorisme, si més no d'Occident, no? Del que coneixem com Occident. Avui, Donald Trump, també Javier Milei, s'ha mostrat molt preocupats pel que està passant a Ceuta i han anomenat Pedro Sánchez, no? El tenen molt en el punt de mirar.
1: Segur que és una preocupació genuïna.
0: Genuïna, efectivament. Doncs Milei està participant en una trobada que es diu Foro Madrid, que s'està fent a Xile en aquesta ocasió, i que promou i impulsa Vox, al costat dels partits ultraconservadors llatinoamericans. Serem a Manresa un dia més. Avui la Nàtia Dell, la corresponsal al Bages, ha pogut moure's, diríem que per la zona calenta del crim de la nit de dimarts. Ha pogut parlar amb diverses persones sobre el que va passar. També ha pogut saber detalls dels dos menors que estan implicats en aquest assassinat i que ara mateix ja estan en centres d'internament. Tenen 15 i 16 anys. I bé, coneixerem una mica quin és l'expedient. Hem sabut que un d'ells, per exemple, havia estat ja en un centre d'internament i que havia tingut algun episodi ja amb arma blanca. Dos apunts més. Si teniu algú amb grip a la vora... Efectivament.
1: Ja amb grip?
0: Sí. És un... No arriba ni a la categoria de brot, però sí que Salut confirma que en les últimes setmanes s'han diagnosticat el doble de casos del que és habitual en les últimes setmanes. Estem molt lluny del que es considera els pics de la tardor i de l'hivern, però sí que ha sorprès les autoritats sanitàries com per explicar-nos-ho. Ho atribueixen, de fet, al fet que vingui molta gent o que hagin viatjat a l'Amèrica Llatina o altres països de l'hemisferi sud, on allà corre la grip durant l'hivern i que l'hagin portat a casa nostra. I després explicarem els límits d'una sentència que s'ha produït en un jutjat de Lleida que interessarà molta gent i que li ressonarà també a molts de vosaltres. Ha condemnat la promotora d'un edifici a insonoritzar els habitatges després que els veïns hagin pogut demostrar que les parets eren com de paper de fumar i que se sentia absolutament tot. És a dir, tot, fins i tot converses o passes a encaminar, per exemple, no? Per no dir altres coses. Clar, la pregunta és, quin és el límit del que es pot sentir i del que no, no? Quan, a partir de quin límit de soroll es pot reclamar judicialment a la promotora de l'edifici on vius? Aquest és un problema molt comú.
1: Ho han quantificat en decibels? O...
0: Això haureu d'esperar. Catalunya Nit.
1: Sí,
0: això
1: és el...
0: això és un dels temes que...
1: És increïble.
0: No, perquè nosaltres buscarem la resposta al Catalunya Nit, si no sé que te la diria, home.
1: Molt bé. A les 9,
0: hi ha més coses, però ja te les
1: Catalunya
0: explicaré.
1: Catalunya Nit amb parets de paper. Ara, si paréssim l'orella, sentiríem l'Elias aquí fora amb la resposta.
2: Molts crits informatius.
1: Sí, no sí,
0: sempre, tot
1: són,
0: el dia.
1: Sí, són de crit fàcil. Gràcies, Agnès.
0: A vosaltres.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
4: Amb Sònia Gelmà.
2: Esports, en canvi, sempre tranquil·litat, sempre silenci. Sí. Una biblioteca, jo.
1: Un acudit dolent, però en general silenci.
2: Alguns acudits dolents, s'ha de dir. Perquè, a més, ara hi ha l'Arbusa i això afavoreix...
1: Ho deia per això, bàsicament. Sí.
2: David, com vulguis, pots tapar la càmera. És que ha arribat el web de la castellana. Sí, no? Sí, està molt bé, perquè feia molt temps que no el vèiem.
1: No,
2: però, clar,
1: és
2: que...
1: A mi m'ha costat reconèixer-lo.
2: Hola, bona tarda,
5: Què tal, bona tarda?
2: Ara anem amb tu, és que estem fent una secció prèvia, aquella que és el pop-up, que ja ho sabeu. Podeu recuperar la primera hora del Tot Costa, que avui concretament hem parlat de Xavi Espar i ho hem fet amb l'Òscar López, ara entrenador del filial de l'Sporting, però que va tenir tota aquesta camada de futbolistes magnífics que del 2006-2007, que ara el Barça està gaudint el primer equip. I hem incorporat un dels fitxatges de la temporada, Gemmarí Dongu, el nostre Julián, ha triat ser Julián entre Julián i Gabriel Jesús, a partir d'ara, per tant...
1: Julián està en un gran moment, vull dir...
2: Però ell prefereix ser Julián, per tant, nosaltres li ho respectem. Amb ell hem parlat d'aquesta tríada de davanter centre, però bàsicament era una trucada de cortesia per presentar-lo, ja que de tant en tant ens hi acompanyarà. I un regal pels oients. Vinga, aquest cap de setmana ja sabeu que hi ha la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Dissabte al Palau les semifinals, el Barça-Jaén és a 16:45 de la tarda, a 14:45 hi ha el Pozo Palma i el diumenge a la final, que tant de bo hi sigui el Barça a partir de 18:45. Doncs sortegem 5 abonaments entrenaments dobles per anar a aquesta Supercopa d'Espanya, que és el Palau. Els primers 5 que truquin al 93-201-7474.

0: Molt bé, doncs ja...
1: Ja veig que la Núria està agafant telèfons.
0: Sí, sí, sí, això, home, la temporada il·lusionant del Barça de futbol serà. Demà en parlarem amb més calma.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: boig de la Castellana.
1: Ja l'hem saludat, però ara farem els honors oficials per obrir la secció dedicada a l'actualitat del Madrid. David Sánchez, avui de Cos Present, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
3: Fa cara d'haver-se passat l'estiu a Radio Marca.
2: Formentera.
3: Sí.
2: Vaig arribar ahir.
3: Sense dissimular.
1: Ahir de Formentera.
2: Ahir de Formentera, sí.
1: I encara estàs de vacances, veig.
2: Fins dilluns.
4: Mare meva.
2: 5 setmanes, segons el convenio.
4: Que et diguin res.
2: Absolutament res.
1: No, escolta.
4: I després, el rendiment que dones després de tota la temporada.
2: Correcte.
1: Nosaltres encantats de tenir-ho aquí.
5: Merescudes no necessàries.
4: Merescudíssima, per favor.
3: Quan comença la temporada Radio Marca?
2: Va començar fa una setmana.
5: És el que te l'està assistent.
4: No comença. Va començar, però no comença, de veritat, fins que no s'incorpora David Sánchez.
3: Molt bé. Sí.
5: Passa tots els mitjans.
4: Que va, l'estrella arriba a l'últim.
5: L'Star System.
2: Sempre.
1: Molt bé. Roger Arbusa, hola de nou.
6: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, David, el menú d'avui és Mourinho parlant d'Asensio, Mourinho parlant de Pellegrini.
2: Correcte.
1: Ja hem comentat que ha parlat de Messi, però és que n'ha parlat també que és avorrit. Betis-Madrid i la qualificació de Valdebebas, que ens la guardem pel final, que és la que més em mola. Per on vols començar? Asensio, potser?
2: Asensio, que jo crec que és un jugador que des de fa molt de temps al Madrid se'l vol vendre. Jo crec que el Madrid accepta que va ser una errada la precipitació a l'hora de renovar el contracte d'Asensio quan es van començar a parlar de la comparativa amb Cubarsí, que era millor que Cubarsí, que era l'erupció de la cantera al Madrid que sempre s'havia estat esperant. Cobra 6,5 milions bruts per temporada, és a dir, no és una venda fàcil, no és el típic jugador al Madrid que canvia d'agència de representació i el col·loquen al Fulham d'Arbeló o qualsevol equip, és una operació més complicada. Jo crec que l'intenció de Florentino Marit és fotre'l fora, però és molt complicat que el puguin fotre fora almenys aquesta temporada, i Mourinho parla de la manera que parla perquè sap que ja ha baixat el pulgar Florentino Pérez amb Asensio des d'allà fa molt de temps.
1: Aquesta setmana és notícia, ara està lesionat i per tant no és que no jugui per les qüestions extraesportives, sinó perquè no pot, però aquesta setmana ha estat notícia perquè va rebentar l'alcoholímetre i avui Roger, per una bona notícia per ell.
6: Sí, avui s'ha fet el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor i en què participaven 3 excompanys seus del planter del Madrid. Asensio ha quedat absolt perquè la fiscalia ha retirat els càrrecs després que les víctimes l'han perdonat. Ell només estava acusat de revelació de secrets per haver difós aquest vídeo. A més, a banda d'això, com dèieu, ahir vam saber que està sense carnet de conduir perquè a l'agost el van detenir a Gran Canària per conduir begut, amb aquesta taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. I avui Mourinho ha estat crític per tots aquests afers que protagonitza fora del camp.
7: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Bé, és una castanya.
4: Totalment.
1: L'ha renyat públicament, però també jo crec que és el que ha de dir l'entrenador del Madrid. No pot sortir dient, no passa res, un dia té un embolic de caràcter sexual.
4: Jo l'interpreto com a castanya, eh?
1: Sí, sí. A part que jo crec que s'afegeix el que diu el David, que no té cap interès en tenir-lo a la plantilla.
5: I té el vistiplau.
4: I s'hauria d'especificar que la bona notícia és l'absolució.
1: He dit per ell, eh?
4: No, però és una cosa que
2: acord econòmic, no?
4: És un acord econòmic.
3: Clar. Sí.
4: És a dir, sí.
1: Sí, sí.
4: No ha quedat lliure i l'han perdonat perquè mira que bon nano és.
3: És que l'han perdonat, les víctimes.
4: Sí,
3: però això suposa ve amb un previ acord.
4: Aquí hi ha hagut el que es diu un acord extrajudicial als Estats Units, que és molt
1: lúdic,
4: i evidentment
5: està reconegut per les dues parts, l'acord.
4: Està reconegut per les dues parts, i part dels 6,3, 6,5 milions, doncs ja sabem on ha anat aquest part del sou de
6: 14.000 euros. Uns 14.000 euros.
1: Això és la multa per la polèmia.
4: L'altre serà bastant més.
1: L'altre
4: és bastant més. I em sap molt de greu que no acabi pitjor la cosa, perquè amb diners tot s'arregla.
6: Que per cert, fent un comunicat a Asensio, diu que vol tancar aquesta etapa amb respecte, amb el cap ben alt, i sí, que es refereix a l'episodi aquest de l'alcoholèmia, profundament penedit, diu, que no tornarà a passar, i diu, ara em toca parlar a mi, estic absolutament d'acord amb el meu entrenador, no només al camp, sinó fora d'ell, també.
1: Com li agrada dir al Santi Jiménez, no sembla Asensio la cervesa més freda de la nevera, i mai millor dit en aquest, en aquest cas. Mourinho... avui li han preguntat per Pellegrini. Demà Betis-Madrid, ja sabeu que Mourinho va intentar humiliar Pellegrini fa molts anys.
3: Quan era un altre Mourinho, sí, no quan, actual.
1: Bé, tu creus que ha canviat? No. Ara ho debatrem. Primer és que a mi el document m'ha robat el cor, ho reconec.
6: El 2011 va ser això, quan Mourinho va dir que el Màlaga no hi aniria.
1: Mourinho va substituir Pellegrini,
6: sí,
1: oi?
6: Sí, sí, i li han preguntat si li podria passar el mateix que li va passar a Pellegrini, és a dir, que el fessin fora del Madrid. Ell va dir que no, perquè el Màlaga no aniria mai, i 15 anys més tard, i abans d'enfrontar-s'hi demà, doncs Mourinho diu que es penedeix d'allò que va dir fa temps.
7: Obviamente que en el pasado y un pasado tan, tan largo en el fútbol, obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace, y que después al final, mira, te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Y yo por eso no reprocho, pero obviamente que con él, y yo, no él, y yo, he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo.
1: Jo no, jo no m'ho crec.
3: No t'ho creus?
1: No,
3: a mi m'ha semblat molt sincer.
1: Jo no em crec res.
0: En el pas del temps, ell ha arribat a entrenar equips pitjors que aquell Màlaga,
1: No.
0: Costa que va falant,
1: sí, sí.
3: Per això, ell va pensar que ja es va equivocar.
0: Ell aquell moment es devia pensar que només entrenaria al Madrid o equips d'aquest nivell. I va caure bastant avall,
4: Ell també va dir...
0: Més que aquell Màlaga de Pellegrini.
4: Ell el que fa és una autoafirmació d'ell mateix, una altra vegada, és a dir...
3: Però de què és un idiota? O sigui, diu, a vegades veus coses que has fet i et sents un estúpid.
4: Ell també té una altra frase també d'aquella època, que diu, jo nunca entrenaré un equip de la Conference League.
3: I després
4: la va guanyar i se la va tatuar.
0: És que en aquest espai de temps és l'únic que ha guanyat.
2: Jo crec que és més autèntic el Mourinho d'ara que el de la primera etapa al Madrid,
1: Sí?
2: El Mourinho que el filtrava l'alineació al túnel. és molt... Jo crec que aquell era molt més impostor, el de la primera etapa, era més... Aquest és més autèntic, jo crec. Jo crec que quan s'apropi el partit davant el Barça o el que va Negreira...
4: Depende dels resultats. Si li va bé, serà tot una Bassadoli i semblarà Papa Noel.
2: També és veritat que Florentino no buscava el Mourinho de la primera etapa, És a dir,
1: no?
2: És veritat que és l'entrenador més proper a Florentino de les últimes 30 temporades del Madrid, però també ho va passar malament Florentino amb tant incendi del José Mourinho. O sigui, volia Mourinho, però amb un perfil més similar al de...
1: Però
0: el Mourinho que vam conèixer a Barcelona no tenia res a veure amb el Mourinho al Madrid.
1: Ja ho sé.
0: Entre altres coses perquè tenia una ràbia visceral tan bèstia contra aquell Barça que no el va acabar fitxant. Allò genera aquell Mourinho. Sí, aquella la té clavada.
1: El Mourinho que vam viure aquí a Barcelona com a traductor i assistent també tenia alguns comportaments que ja...
0: Res a veure amb el que vam veure a Madrid.
1: Els que estaven en aquell vestidor parlant molt bé, però ja per mi havia tingut algun comportament ja justet. Però és que jo, a mi, el grau de toxicitat d'aquest personatge durant aquells 3 anys em costa de creure que fos impostat.
4: Jo segueixo dient i ho prenem massa en sèrio. Jo crec que és un senyor bastant divertit i que ja se li ha parat tota l'error.
1: Jo trobo que té episodis que...
4: Sí, no, divertit, episodis, no, però és un meme d'ell mateix.
0: Ell es va veure fitxat pel Barça i que no l'acabessin fitxant, allò amb ell li va generar una ràbia interna molt difícil per ell mateix de portar.
1: Molt bé,
0: perquè el seu somni era entrenar al Barça.
1: Tant de bo tingueu raó i ara veiem això perquè si no serien... A mi se'm farà molt coll amunt haver d'aguantar una altra vegada aquest tio rajant cada roda de premsa.
0: Doncs quan perdi ja passarà.
1: Llavors no està tan canviat.
4: No,
1: el David m'ha dit que li va instatar.
2: Quan Mourinho arriba al Madrid, es carrega Jorge Valdano, es carrega empleats del club, es carrega el cuiner del club, perquè era, o pensava que era el que filtrava informació a la premsa, es carregava a tothom. Tenia mala relació.
1: Va carregar Casillas.
2: Clar, a tothom. Ara, el perfil de Mourinho...
1: Amb tot el carinyo, posar Antoni Adán per asseure Casillas és història del futbol, i això ho ha fet aquest tio.
2: Però per què ho va fer? Perquè Florentino es volia carregar Casillas. I amb Asensio, el mateix. Si fos Vinicius, segurament Mourinho no hagués dit el que ha dit avui d'Asensio. Estic convençut. És un tio que sap que està aquí per Florentino Pérez.
4: O sigui, Mourinho fa... que quan es va enfrontar el Benfica i el Madrid al mes de...
2: va rajar a Vinícius.
4: Va rajar a Vinícius i ara diu que a Vinícius li fan bullying quan ha sortit Bestianini.
1: No, va dir una cosa pitjor, diu...
4: sempre ha de passar ell.
1: Vinícius ara ja sap amb qui vaig, cony. Davant d'un cas així, no... Vaja, jo crec que ja, no hi ha d'haver cul.
2: Mourinho a la primera etapa va portar un tio de premsa pagat per ell, Eladio Paramés, que estava només per fotre hòsties a la premsa de Madrid per criticar qualsevol postura de la premsa de Madrid. Eladio Paramet.
1: Sí, sí, me'n recordo.
2: Que ara està fent una sèrie de concerts pels mitjans de comunicació de Madrid, que jo no treballa per José Mourinho. Mourinho ara és un tio que no porta ningú, del seu staff, els que ha fitxat, però res extrambòtic com a la seva primera etapa que fitxava...
1: Bueno, es va carregar l'entrenador de porters i l'altre dia va dir que li sabia greu. Com es diu? El Llopis?
2: El Llopis, sí.
1: Ell en portava un, però que potser s'havia equivocat. No.
2: Sí, és brutal.
1: Si és que al final em convencereu que l'impostat era el d'abans, que és... Vaja, és una bellíssima persona.
4: No, jo crec que tornarà.
3: Però més suau, eh?
2: Sí.
3: Jo no me l'imagino com l'hem vist, ja.
0: S'ha fet vella, també, com tu.
3: És que en aquell moment ella estava en la seva època de plenitud, amb l'ego al màxim que pot tenir, i òbviament després el futbol li ha anat rebaixant una mica.
0: Que li ha fet el triplet amb l'Inter. Arriba a Madrid, després de firmar un triplet i eliminant el Barça.
4: L'any passat, és que no cal anar a Padua.
3: Té aquests episodis, sí.
4: L'any passat la el Benfica Madrid que va anar a la casa de Vinícius i ho va reconèixer i després va rajar de Vinícius que feia cuento.
3: Però...
4: I abans d'anar al Benfica, quan el van fer fora de Turquia, el van fer fora per agredir per l'esquena a l'entrenador de l'equip rival.
3: Que sí, que continuarà tenint aquests episodis perquè hi ha moments en què Mourinho surt aquell Mourinho diable que deies tu abans.
1: Per tant, és l'original.
3: Però jo això no ho sé, és que ja no sé qui és l'original. Però el que vull dir és que ja no és aquell Mourinho que cada 3 dies
1: no
3: donava pel sac.
1: El mal absolut no es pot imputar.
4: Igual no tenim el dia a dia del que va dir quan entrenava el Benfica i el dia a dia de quan està...
3: Però de moment tenim el dia a dia de Madrid i s'està comportant.
4: Perquè està guanyant.
1: Perquè està guanyant.
3: Guanyant.
4: I quan deixi de guanyar, ja veurem.
1: Parlant de guanyar, i el Madrid, aquest Madrid del 3-3, us el creieu?
2: Xavi Alonso va fer...
1: 7-7.
2: Sí. Va acabar com va acabar.
1: És la meva tranquil·litat, de moment. Quan passem del 7...
4: A mi no em preocupa massa. No em preocupa massa.
1: A mi la veritat és que tampoc, Mireia.
3: Jo no veig un equip...
4: O sigui, jo crec que guanyaran el 85-90% dels partits perquè tenen qualitat per fer-ho, però jo no hi veig.
3: Doncs.
4: Entre aquest Madrid i el d'any passat tampoc hi veig massa diferència.
3: Jo tampoc. Per tant, veurem, a veure si Mourinho és capaç de modificar alguna cosa, però no tinc esperança. És a dir, jo crec que el Madrid de la Lliga serà el que estem veient ara. No hi veig un salt de qualitat en algun moment.
0: No sé si potser sí que els farà córrer una mica més. I potser sí que té el suport del president que els altres dos entrenadors no van tenir.
4: Perquè el que es volia fer córrer era Xavi Alonso. I els jugadors van dir que no corrien. I va faltar Xavi Alonso.
0: Jo crec que continua tenint un equipàs, però que els problemes que tenia tampoc no els ha resolt. Si Rodri hagués caigut en aquest equip, compte.
4: Marra miau.
0: Compte.
3: Sí.
0: Perquè tenies el millor porter del món, tenies el millor mig centre del món i potser el millor davanter del món.
4: Sí.
0: I amb això ho has de fer com molt malament per no guanyar. Ara, jo continuo pensant que el mig del camp és un autèntic desastre.
1: Jo estic d'acord.
0: I que de vegades, avui en dia, el futbol, amb el porter i amb un tio que foti molts gols, ja els ha fet les dues temporades anteriors, Mbappé n'ha fotut més de 50 i no li ha donat, Però no li ha donat ni a la Lliga.
3: I ha sumat Bellingham, no?, en aquest inici de temporada.
0: Sí, però Bellingham ja fa 2 anys va fer una temporada.
3: Ja va tenir aquella irrupció quan va aterrar, quan va fer molts gols.
1: Però jo tinc la sensació que aquest any té les claus de capità general. No sé.
0: Això sí.
1: És a dir, l'estrella és Mbappé, però a mi em fa la sensació que el líder de l'equip és Bellingham. Sí. Jo crec que en això sí que han fet un salt de qualitat.
2: Jo crec que no es repetirà el capítol de Tchouaméni i Valverde, amb Mourinho com a entrenador. Jo crec que hi haurà més ordre al vestidor del Madrid, però ara tothom està content, tothom està convençut de que guanyarà la Lliga de Campions, però quan comenci... És que a la Lliga mai passa res a Madrid. A Madrid no passarà res a la Lliga, passi el que passi, encara que el Barça guanyi 3 partits i el Madrid punxi 2 partits. Al Madrid passarà quan passi alguna cosa dolenta a la Lliga de Campions. En aquell moment, a lo millor si arriben a semifinals, tornarà amb la cantinela aquesta de, bueno, un paso de Mourinho, evolució i tal, però al Madrid la Lliga importa depenent del que tu facis a la Lliga. Lliga de Campions. I jo estic convençut que quan comenci a seure a la banqueta o Vinícius, Mbappé, m'ho invento, Bellingham, veurem si la gestió de Mourinho és molt diferent a la de Xavi Alonso o Arbeloa. Però és evident que ara Mourinho té el poder absolut de la plantilla.
0: Sí, és veritat. Per exemple, a mi m'agrada l'atenció. L'altre dia, no sé si vau veure el partit contra el Màlaga, que el Madrid va guanyar molt còmode.
1: El Màlaga és un desastre.
0: Bellingham, que va com un avió, estava sent el millor del partit, fa un esforç en un replegament brutal, arriba a l'àrea, recupera, s'aixeca i es caga allà amb dos o tres, que en la imatge televisiva no es va veure, però t'ho pots imaginar una mica. O sigui, la sensació ja era, jo he tornat a tirar endarrere, estic sent el millor del partit, i aquí n'hi ha dos o tres que ja no heu vingut.
1: Hi ha unes declaracions postpartit, 4-0 o 4-1?
4: 4-0.
1: 4-0.
0: Sí, 4-0.
4: Van anul·lar un gol.
1: Preguntant pel partit i diu, no lo entiendo. Hemos hecho una primera parte maravillosa y los últimos 20 minutos son una vergüenza. Sí, he pensat, hòstia. Sí. Vull dir que hi
0: va. Perquè és veritat, es posen el minut 25 amb 3-0 i ja n'hi ha, que aquell partit ja dimiteixen. I la tinc molt gravada, aquesta jugada. Bellingham fa un esforç defensiu brutal, acaba forçant un corner en l'àrea pròpia i quan s'aixeca... Bé, ens podem imaginar cap a qui anava això.
4: Sí, sí. No, i a més hi ha una part de que... Hi ha jugadors que quan han complert el seu expedient, quan Mbappé ja ha fet el seu gol, el seu, ja juguen per ells.
0: Sí, sí, li costa.
4: Ja està, ja van a marcar els seus gols. Ja. I Bellingham en això segurament té més capacitat de lideratge.
1: Va, no vull que el David marxi sense comentar aquest projecte de requalificació. De moment encara no està aprovat, però... No.
2: Però té pinta que sí, eh?
1: Bé, no, al final els pàrquings i la insonorització els hi han acabat tirant enrere, però de moment l'alcalde de Madrid té previst requalificar terrenys sobrants de la Ciutat Esportiva del Madrid que passarien a valdre de 70 a 350 milions.
2: Clar, el que et diu el Madrid i la part de l'equip d'Almeida és, bueno, és que Valdebebas no valia nada hace 30 años y como ha crecido tanto Madrid ahora, Valdebebas es una zona donde vive muchísima gente, sobre todo gente joven que no puede, gente que tampoco son pobres, o sea, es una zona donde no es carísima, pero tampoco es muy barata y que eso vale mucho más de lo que valía hace 20 años.
1: Però sí que és veritat... Aquest argument, David, serviria per les Corts, també. Sí, sí. Quan el Barça va fer el Camp Nou no hi havia res al voltant.
2: Correcte, correcte. Però sí que és veritat que sobta que el Madrid deixi d'ingressar 300 i pico quilos pel tema dels concerts i ara el benefici que traurem d'aquesta recalificació...
1: Coincideix, eh?
2: Coincideix.
0: A l'euro. Va, a l'euro.
4: És complicat. Va, o sigui, això és una cosa de...
1: És sensacional.
4: Perquè
1: després tenen...
4: Arregla-me esto.
1: Després tenen els collons de parlar de clubs d'estat. Jo, de veritat.
4: Club Comunitat. I Club Ajuntament.
0: En aquest cas... Després es troba l'alcalde de Madrid, que diu ser de l'Atlètic de Madrid, i ho dissimula molt bé, i li fot uns calbots. No, sí, l'imagina sí, que li fot un calbot.
1: Sí, sí, sí.
0: I li fa gràcia.
4: Home, clar, sí senyor.
1: No vull dir res que vull portar davant d'un jutge, però
0: per què?
1: És sorprenent que aquest interès i aquesta insistència d'Almeida en fer content a Florentino.
2: Perquè també va haver un intent del tema dels pàrquings, que van canviar la llei per tal de, ja que no es podien fer els concerts, sí que retomar el projecte del pàrquing. El que passa és que és veritat que els veïns de Sant Martín són molt complicats.
4: Clar, és a dir, és que
2: si els veïns de Sant Martín fossin els veïns de Valdebebas, no hi ha requalificació.
4: Sí, en el sentit que els veïns...
2: A ple d'advocat...
4: Els veïns de Sant Martín... Els veïns de Sant Martín són la majoria advocats de l'Estat, treballadors de ministeris, exmilitars, expolicies, o sigui, gent de molt nivell...
1: Ara em fotràs un concert de Shakira aquí cada nit.
4: Clar. No, i que tenen un telèfon que se ponga el ministro. Ah, ja. I això sí que ho tenen.
0: I que per molt que siguin del Madrid, doncs no m'emprenyaràs a les nits quan vull descansar.
4: Exacte. I el David diu a Madrid, però un dels túnels aquests, que els túnels estaven fets pels concerts. I els pàrquings era perquè els camions entressin a sota de l'estadi. I això era una obra que tenia tallada tota la zona castellana, Bernabéu, Paseo de l'Havana, 4 anys tallada. Vull dir, no, que no, això no podia entrar.
1: Bueno, en fi, és un tema que seguirem, per a mi em sembla un tema apassionant.
4: I això ho aprovaran i es començarà a fer. El que sí que passa és que la resistència veïnal i sí que hi ha resistència veïnal i de certs grups polítics, podrien aturar-ho, però una vegada estigués començat com una mica que ha passat amb els parques. Els parques estan començats a fer.
1: És veritat que perquè el Madrid guanyés diners hauria de passar com quan van fer les Torres, que van vendre els terrenys i van, però del 2001, i van ingressar diners. De moment, aquests terrenys no sabrem si els vendran de manera immediata. El que sí que sabem és que abans valien 70 i ara valen 350, i que abans eren per fer-hi terrenys esportius i ara és per edificar-hi.
4: I aleshores té l'ús aquest, que diuen que és un ús social, que és un hospital privat, òbviament.
1: No, és que ens va dir Almeida que, és que no, només hi guanyava el Madrid, que de què s'estava queixant.
4: Quan avui sentia a una representant de l'Associació de Veïns de Bateves, que diu que no tenen ni centre d'atenció primària, però els hi posaran una clínica privada.
1: Ja.
2: Bueno. No hi ha res a fer a Valdebebas, eh? És un barri avorridíssim. No hi ha absolutament res. La rotonda de Valdebebas...
1: Tens relació amb Almeida o què?
2: Jo? No. És molt futbolero, molt de l'Atlético de Madrid.
3: L'has d'entrar un dia al programa.
2: Però és molt amic de Florentino Pérez, eh?
3: I aprofites i li preguntes. El dia que l'entris al programa li preguntes per aquest tema.
2: Ja li preguntaré. Però ja és el que ha dit, ha parlat fa 24 hores i ha dit: eso no es bueno para Madrid, es bueno para la ciudad.
3: És bo per tots.
1: Vendrà que és bo per la ciutat. Mm. Sí, sí, no, però escolta, aquí, quan el Barça diu: no, miri, no, és que jo vull fer el Camp Nou, però vull obrir els meus terrenys al voltant, l'Ajuntament no li diu: ei, de puta mare, tot per tu. No, no, l'Ajuntament li demana unes contrapartides, lògicament, perquè estem parlant de diners i terrenys públics. Allà, jo és que cada vegada que veig una operació d'aquestes em sembla xauxa.
2: I el més flipant és que ingressaran lo mateix que deixen d'ingressar pel tema dels
1: consells.
3: Això és una casualitat.
1: Aquest és el títol.
4: No, i de fet, em sembla, David, que la famosa esquina del Bernabéu s'havia de derruir i encara està allà.
2: Sí.
4: Perquè va haver-hi els tribunals, o sigui, la van fer, la van cobrar, la van recalificar, està ja feta, al cap dels anys els tribunals van dir que això era il·legal i que s'havia de derruir.
1: Això de l'esquina del Bernabéu era matèria de García.
4: Ja.
1: I fa anys que està jubilat.
0: I mira, hi ha el Camp Nou i allà està l'esquina.
2: Que després veus l'esquina i és molt cutre. Un tros cutríssim, una cafeteria...
4: Era la botiga del club.
1: Molt bé.
0: Padre Damián.
2: Padre Damián.
1: Avui hem tingut el privilegi que ens visiti in situ el Boig de la Castellana, ells dediquen directe a Guanya. Sobretot quan fa 15 anys que no l'has vist.
2: Aquest estudi no el coneixia, eh?
1: No, nosaltres, és que està gairebé és novetat.
0: És calorós.
2: Sí,
1: t'agrada?
2: Sí, molt bé.
1: Molt bé.
3: Molt guapo. Ja tornes cap a Madrid, per això, no?
2: Demà o demà passat, encara no...
3: Amb la calma, no tinguis cap pressa, David.
2: Amb la calma.
1: Tranquil, t'estan esperant, això sí que... El Despierta San Francisco, continua la franja de tarda?
2: En principi, sí.
4: El programa comença quan el David li dóna la gana.
2: No, que sí, ningú m'ha dit res, però jo dilluns estaré a les 4 de la tarda i a veure
0: si m'ho diu.
3: Si l'han canviat d'hora ja et diran, no?
1: T'ha dit que a mi m'anava molt millor la franja de matí.
2: A mi també.
1: David, gràcies.
2: Adéu.
1: Farem una pausa. Us robo 5 minuts més al Santi, al Grau i a la Mireia, que hem de parlar del sorteig de Champions del Barça femení de mare. Venim.
8: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
9: Doncs ja s'acaba l'estiu.
10: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
9: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
10: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: He conegut a Wojtyła.
15: Sí.
14: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment mai un home forçat a ser papa. I, en canvi, el Francesc, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
15: Un rector d'església
14: fet papa.
13: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
14: No sóc molt religiós, francament no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte.
15: Molt respecte.
14: Molt respecte i sempre he tractat tota la cosa molt bé, igual que tinc molt els amics, per exemple, de l'Opus Dei.
13: El divan, el valor de la conversa.
14: Meloni és una persona amb atributs.
15: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
14: Lideratge, sí.
13: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Minuts, passant de dos quarts de nou del vespre, el Roger Arbosa s'ha quedat per explicar-nos que demà al migdia, a les 12, a la seu de la UEFA a Nyon, hi ha el sorteig de la fase Lliga. Sí, ara no em sortia l'expressió. Fase Lliga de la Champions femenina, evidentment amb el Barça en concurs.
6: Sí, i sabrà els seus 6 rivals en aquesta fase Lliga, en què participen 18 equips, repartits en 3 pots. El Barça jugarà contra dos equips de cada pot. El Barça és cap de sèrie, està al pot 1, amb el Lyon, el Chelsea, el Bayern, l'Arsenal i el PSG. El Madrid és al pot 2, però no pot tocar el Barça, perquè és de la mateixa Lliga, és del mateix país. Sorpresa, no hi és el Wolfsburg, que hi va caure eliminat per l'Inter. A la fase prèvia, l'Inter li va capgirar el 2-0 a l'anada, va perdre 3-1 després de la pròrroga i va caure als penals, i al pot 3 hi ha el City i l'Inter, que són els equips més perillosos que, com dèiem, estan a l'últim pot. Per tant, el camí més dur possible pel Barça, si té molt mala sort, podria ser el Lyon, el Chelsea, la Juve, el Haken, suec, per exemple, el
3: City i l'Inter. És campió de l'Europa Cup, el Haken.
6: I el City i l'Inter, que seria el camí més dur, si tingués molta mala sort el Barça.
3: Aquest seria el camí que jo triaria i que seria divertidíssim, perquè a més el Barça estic convençuda que podria tranquil·lament passar la següent fase.
6: Demà el sorteig a Nyon, com deies, costa a les 12 en directe a Sport 3. Per cert, demà sabrem els rivals, dissabte el calendari, no sabrem demà encara el calendari d'una fase Lliga que començarà, això sí que ho sabem, el 22 i el 23 de setembre i que s'acabarà el 16 de desembre.
1: Mireia, tu també, com la Sònia, vols
3: sí.
1: Rivals
3: sí, al final, cada cap de setmana el Barça passa com una peixonadora, no?, per davant dels rivals de la Lliga. Per tant, a la Champions, començar fort o contra els millors, a mi em sembla el millor camí, també per les futbolistes, en un any, no?, de transició, en un any de canvis, per mi la Champions serà el que acabarà marcant el llistó.
1: Molt bé, doncs demà ho sabrem, el calendari el tindrem dissabte en això, cosins i germans, amb la Champions masculina. Hem d'esperar allà en conserva a veure què ens passin el calendari.
3: Demà a les 12 ho sabrem. Per cert, ahir vam entrevistar Patri Guijarro, abans del programa comentàvem amb la Mireia Vera, una entrevista interessant a la ara capitana del Barça després de la marxa d'Alexia Putellas. Podeu recuperar l'entrevista qui vulgui a les xarxes del Tot Costa i a l'app i al web de Catalunya Ràdio, però vull, Mireia, que sentis el que ens deia Patri sobre el seu futur. Acaba contracte aquesta temporada.
16: La Liga Inglesa és atractiva i esto es algo que venimos hablando de hace años respecto a la renovación. Creo que es algo que ahora no estoy centrada en eso, sino estoy centrada en el equipo y en el inicio de temporada y en afrontar esta temporada, pero es algo que creo que en el momento que podamos hablar de ello lo hablaremos sin problema.
3: Ho deixa obert, Mireia.
17: Sí, jo crec que amb aquesta resposta el que transmet és que s'ho ha pensat. No, que en algun moment han tingut al cap el deixar el Barça. Bé, veurem què acaba passant. També és el que dic, és una temporada, no?, amb canvis, una temporada amb transicions, i les futbolistes del Barça que acaben marxant ho han guanyat tot, també. És a dir, porten molts anys defensant aquesta samarreta. Per mi, Patri ha de ser la pedra angular d'aquest projecte, és a dir, ja se li ha donat la capitania, és a dir, se li està donant importància, perquè per mi és una futbolista que no n'hi ha cap altra com ella en aquest mig centre, com t'ordena, com ataca, com defensa. Veurem també aquest nou rol de lideratge amb el braçalet de capitana, però és una futbolista capdalt per mi, i si marxés jo crec que seria una pèrdua molt, molt dolorosa de l'alçada de les que han marxat aquesta temporada.
1: Molt bé, doncs la mirada, vaja, la Mireia coincideix amb tots els que vam escoltar ahir l'entrevista, que...
4: Doncs que toqui el grup difícil, perquè així s'animi i no trobi tant a faltar la prèmia.
3: També hi ha de ser una aposta econòmica per part del Barça, jo crec que aquí també influirà, perquè evidentment el que li estan oferint a Anglaterra o el que li poden arribar a oferir a Anglaterra és superior a la fitxa que té actualment. Jo crec que el Barça hi pot arribar, no sé si segons el que li ofereixin, però com a mínim fer un esforç bastant important.
1: Molt bé, perquè ara us pregunto una cosa que potser no deixo. A la Lliga Anglesa hi ha límit salarial, o Michel Kang pot gastar...
17: Fins ara no n'hi ha hagut. Crec que hi ha previsió que potser a partir de la pròxima temporada, però no n'estic segura.
4: Si se'l passen pel forro com a la masculina.
17: No, no, sí, exacte. Vull dir,
0: veritat, no. Sí, s'ha deixat com el de la Premier.
1: No, no, clar, però el que vull dir és que, clar, el Barça femení, com ja m'ha explicat molts cops aquí...
17: Té un problema,
1: clar,
17: sí, sí.
1: Té, com que penja del fair play del masculí, per més que no perdi
0: totes
1: diners, al contrari. Sí. Ja, ja, però com el femení no perd diners, ja de les altres seccions...
0: Però el salari sí que computen.
1: Sí, sí, això sí.
4: També.
1: Bé, veurem quin és el futur de Patri i Jarro, això ja ens va dir...
17: Queda molt,
1: queda calma,
17: molt.
1: Serà molt més aviat el sorteig de Champions de demà, que demà en parlarem. Arbusà, gràcies.
0: Adéu.
1: Mireia Vera, Jordi Grau, Santi Jiménez, gràcies.
17: A vosaltres. Happy
18: birthday. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. We might as well
1: be strange. Us explicàvem a l'inici del programa que avui ha estat dia de balanç de mercat en tots els clubs catalans professionals que no són el Barça. I això vol dir que Monchi, Joan Fitola de nou,
19: hola,
1: ha valorat el mercat de l'Espanyol.
19: Sí, i ha explicat que tot el que li havia demanat Monchi a Alan Pace, doncs el màxim mandatari de l'Espanyol, doncs li ha donat, ha fet valoració d'aquest mercat, però diu Monchi que està satisfet, però que fins que no acabi la Lliga no ho podrà acabar de valorar.
20: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
19: Ha explicat que els últims dies ja han ofert, ha dit textualment, 8.500 davanters, ha confirmat que van rebre una oferta per Roberto, però que la van rebutjar a l'instant, una oferta del Hull City, i ha volgut posar en valor Monchi la decisió de Brian Zaragoza. Ha repetit allò que es diu sovint, que Brian ha fet un gran esforç per jugar a l'Espanyol.
20: He escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzo por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalle porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría, pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
19: Avui han presentat també a Gorosabel i a Brian Zaragoza. El més destacat d'aquestes dues presentacions, 15 segons, on Brian explica que vol jugar molts anys al club blanquiblau.
21: Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el español es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
1: Aquí el problema és que si Brian Zaragoza fa una bona temporada, que és el que tots esperem, després el preu de traspàs...
19: 8 milions d'euros, si no m'equivoco.
1: Està pactat
19: a una sessió amb opció de compra, i l'opció de compra és d'uns 8 milions d'euros.
1: És una pasta per l'Espanyol, però vaja, em va pagar, si fa no fa, per Roberto. Vull dir que, arribat al cas, la qualitat de Brian Zaragoza podria valer-los. En fi, ja ho veurem. Joan, gràcies.
19: A tu.
1: Hola, Solà, bona tarda.
22: Hola, què tal? Bona tarda.
1: L'Edu ha estat pendent de la roda de premsa que ofereix, ha ofert avui, com fa sempre a final de mercat, Quique Càrcel, el director esportiu del Girona. Amb quines sensacions té el mercat d'arquitecte gironí?
22: Doncs diu que amb una plantilla que pot lluitar per tornar l'equip a primera divisió, que és el principal objectiu de temporada, ha fet una mica de resum. Diu que amb el descens al mes de maig entenia que el 90% de la plantilla no volia jugar a segona divisió. Es va marcar com a objectiu no deixar sortir els jugadors que volien tenir-lo a dintre la plantilla, però que, per exemple, no va poder fer res ni amb Joel Roca ni amb Minso, que no els volien vendre, però van venir d'altres equips i els van voler fitxar, però això sí, ha agraït als jugadors que s'han volgut quedar aquesta temporada a la segona divisió.
23: Potser el millor del que s'ha vist és que hi ha jugadors que sí que s'han demostrat que estan involucrats. Vull dir, hi ha jugadors que han renovat, com són el David López o com és Estuani. Lògicament han volgut sortir, però sempre han estat treballant cada dia com boixos, Alex Moreno, tipus Brian Hill, Fran Beltrán, que era un jugador que podia tenir una sortida, i ell va dir que no, que ell havia baixat i que volia ajudar-nos a pujar. El mateix Esprilla, que ha entrenat des del primer moment, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, que tenia infinitats d'equips que el volien.
22: més noms propis. Diu que no ha volgut parlar de Sigankov, és l'únic nom que ha dit que no volia extendre's ni parlar d'aquest jugador. Ha defensat Gazzaniga, recordem que dissabte passat hi va rebre xiulets a Montilivi. Reconeix que ha trobat estrany que no hagin arribat més ofertes per a un Unaji, però que al final han hagut de vendre l'últim dia.
23: El cas Unaji, cas més peculiar de tots, perquè és el clàssic jugador que tots donem per fet que el vendrem, i sempre es parlava de que arribarien unes ofertes que realment no han arribat. I jo tenia molt clar que hi havia un preu mínim de sortida d'Unaji, i si no hagués sigut aquest preu, no hagués sortit. El jugador pues, també estava en una situació que volia marxar sí o sí, però fins que no arriba l'oferta que va arribar l'últim dia, que és com realment es va negociar d'una manera més intensa.
1: Clar, potser el problema precisament era que tothom sabia que l'acabarien venent i així ha anat la cosa. Vaja, tampoc diríem que sigui el futbolista més compromès de la història del Girona,
22: no.
1: Eh?
22: No, i ja per acabar, una última cosa. Recordem que Quique Cárcel acaba contracte aquesta temporada, el 2027. Ha dit que no volia parlar sobre el seu futur i que encara no tenia decidit què és el que podria passar al mes de juny.
1: T'haig de dir que en un passatge de la roda de premsa crec que ha dit alguna cosa així com que li feia por l'ambient de Montilivi i que el Montilivi sí. d'aquesta temporada és millor que el de l'ambient és millor que el de les dues anteriors i sí. fins i tot el to d'aquí que vaja, contrasta molt amb aquella roda de premsa on totes les patrons del Girona van explicar per què havia passat pel descens, vaja, no sé què farà Quique, però l'estat d'ànim del director esportiu crec que ha millorat.
22: Sí, ha millorat. És evident que amb aquella roda de premsa de la temporada passada, que es va haver de repetir, que es va trobar malament, estava en un moment complicat i delicat, però avui se l'ha vist fins i tot una mica més fort, tot i que continua dolgut per les crítiques que s'està rebent, sobretot després del descens a segona divisió.
1: Doncs ens n'alegrem pel Quique Cárcel i també pel Girona, si és que l'ambient millora i ho fa tot més digerible aquesta temporada. Fins ara, Edu!
22: Adeu.
1: I també hi ha hagut balanç de mercat al Sabadell, en aquest cas, en l'any del retorn a la segona divisió. Aquest és el resum que n'ha fet el seu director esportiu, Lucas Viale.
2: Y creo que con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo, que representa lo que nosotros queremos dentro lo que queremos ser dentro de la categoría. Y una plantilla creo que reconocible en la línia de les que llevamos haciendo en estas últimas temporadas.
1: Un centre d'esport Sabadell que no ho hem dit, hem parlat de la lesió de Visibu, però no havíem dit que va acabar guanyant la Copa Catalunya, guanyant per derrotant 2-1 al Barça Atlètica i a la nova Creu Alta. Va, farem una petitíssima pausa i hem de passar per la Vuelta, on Enric Mas avui ha fet una petita passa més cap a la victòria. Ara veurem.
18: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Chato! L'estiu s'acaba!
18: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Tocàs, 9:15 del vespre. Avui ja ho marcava el calendari de l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda?
0: Avui hi ha etapa per estar-ne pendents i realment hi ha hagut moviments, no canvis a la general, però sí moviments de temps. Vaja, bones notícies per Enric Mas.
1: Sí. Mira, després guardarem uns segons per parlar de qui ha guanyat l'etapa avui, però pel que fas de la general, com dius, etapa avui important, en final a Calar Alto, Enric Mas ha atacat a 11 quilòmetres de meta. Al final ha tret 26 segons a Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els que té al darrere la general, i per tant aquests 26 segons mica en mica va fent forat al Dartà, que té, ja ho apuntaves tu, aquella crono de l'última setmana com a gran hàndicap o gran perill per emportar-se aquesta Vuelta. Ara la general, Enric Mas és líder, 1:45 a Primoz Roglic, 2:06 a Félix Gol i 3:53 a Richard Carapaz. A banda de la crono, queden, d'aquí fins al final queda molt, però queden 3 etapes de muntanya dures.
0: Sí, clar, la crono el pot penalitzar, però pel que s'està veient, quan la cosa es posa coll amunt, no, vaja, és el millor.
1: Correcte, sí. I et diré una cosa, Primoz Roglic ha d'anar a més, però molt a més.
0: Ja.
1: Perquè amb aquesta confiança que té Enric Mas, fins i tot, jo crec que farà millor crono, que farà millor crono que no pas en unes circumstàncies, diguéssim, més normals, sense anar de líder.
0: Ara, demà mitja muntanya, oi?
1: Sí, demà és un dia per l'escapada, i com et deia, queden d'aquí al final de Vuelta 3 etapes, especialment la penúltima, que és duríssima, però queden 3 etapes en finals en ports de muntanya.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, però de moment Enric Mas va reblant el seu lideratge a la Vuelta per davant de Roglic. Veurem com acaba la cosa. Has dit que volies guardar 10 segons pel guanyador de l'etapa.
1: Sí, Jakob Omerzel, tu creus en allò del destí o... En fi, que...
0: Poc.
1: Tu ets un tio terrenal, eh?
0: Sí, va, classicot, sí.
1: Va, Jakob Omerzel, 20 anys, eslové, primera victòria d'etapa en una gran volta per etapes. Et sona la pel·lícula?
0: De Pogacar?
1: És el mateix que va aconseguir Pogacar, 20 anys, eslové, primera gran victòria en una gran volta, també va ser a la Vuelta, a la seva primera Vuelta. A la 12a etapa d'aquella Vuelta, que és on ens trobem ara, Omerzel és 6è a la general, Pogacar llavors era 5è a la general. I les similituds són moltíssimes, eh?
0: Déu-n'hi-do. Home, també t'haig de dir que si és la meitat de bo que Pogacar, segurament Omerzel ja ho firmarà.
1: Si hagués de jugar-me calés, apostaria per això que dius tu, és molt complicat.
0: Home, mira, aquí ens han sortit amb 20 anys de diferència, Messi i Lamine, ja podria ser. Però
1: mira, bona. Bona.
0: T'ha agradat això, eh? Veus?
1: Bona, me l'apunto.
0: Molt bé. Isaac, abraçada, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Coast to Coast. I acabem passant per l'NBA. Jordi Colomer, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Encara falta per l'inici de la temporada regular, tant com un mes i no i mig, però un mes llarg per l'inici de la temporada. Però ja tenim una de les notícies de l'any, una sanció històrica als Los Angeles Clippers. Jordi, jo ho resumiré així: per pagar en negre a Kawhi Leonard.
2: Sí, perquè la documentació és molt clara, eh? Des de l'entorn de Kawhi Leonard li van dir als Clippers, cada any volem 10 milions extras, i ho han aconseguit, li van aconseguir, altres entitats es van negar quan va negociar.
0: Els extras, van extras vols dir que Kawhi Leonard,
2: contracte que ja era el màxim que podia guanyar,
0: té un contracte oficial que no dona permès per límit salarial, en aquest cas dels Clippers o de qualsevol altre equip, i els Clippers decideixen fer una trampa i pagar-li a través d'una altra empresa.
2: Exacte, s'ha dit. Sí, les franquícies NBA el que poden fer és que si hi ha algú interessat en patrocinar un dels seus jugadors, poden fer intermediari, però ells no poden anar a buscar. En aquest cas estem parlant d'un jugador que té allò, diríem, glamour zero, empatia zero, que transmet zero, és un robot, i llavors van aconseguir quatre empreses que li pagaven diners per no fer res, perquè no va fer cap acte publicitari, no va, vull dir, cap mena de vinculació, i a més s'ha sabut que aquestes empreses després sí que tenien pactes amb els Clippers, que entraven, com que van fer tot el nou pavelló, doncs el marcador nou, totes aquestes coses. I ell anava cobrant. I ara sabem l'ascensió. Tu dius bèstia per la part esportiva, per les 5 opcions al draft. Sí, tot i que, com que aquest jugador està pendent d'anar traspassat a Toronto, encara no s'ha fet oficial, perquè Toronto estava esperant això, i en aquesta operació li tornaran dues seleccions al draft. Llavors ens quedaríem amb tres. La part de sanció d'un any pel propietari i totes aquestes coses sí que són més contundents. Que sí que 30, també tenim la sensació...
0: L'envoltar el propietari és 30 milions, crec.
2: Sí, però clar, estem parlant d'un de les persones més riques del planeta. És un dels que va fundar Microsoft i ell té més diners que gairebé tots els altres propietaris de la NBA junts. Vull dir, que són pessigolles. Sí que li tocarà més els nassos haver d'estar un any allunyat de la pista i tot. I el que queda com més al marge... és Kawhi, són 700.000 euros, estem parlant de que cada any guanyava 10 milions extres, doncs vale, ha sortit barat. Ell ha fet un comunicat dient sí, és que ha estat mal assessorat, enviant les culpes al seu assessor i ja està.
0: Bé, li ha sortit barat a Kawhi Leonard. En tot cas, l'NBA que imposa aquesta sanció no podia fer una altra cosa, perquè clar, si no era obrir la porta que tothom fes trampes amb els límits salarials.
2: Totalment, tots sabem que a vegades hi ha complements, hi ha ajudes, hi ha coses, però és que aquest cas era molt descarat, i a més és que està documentat. Al final no oblidem, aquí és que hi ha un periodista que és Pablo Torre, que és el que ho ha tret tot i el que ho fa públic i el que dona peu a la investigació. Vull dir que això ve d'una investigació, filtració, que tu li vulguis dir, periodística, que se li van tirar en contra, que fa 4 dies ESPN, que és un gegant mediàtic, sortia dient, han fet la investigació i han descobert que no hi ha res de res, van entrevistar el propietari dels Clippers i en veieu, és que no hi ha res de res, i el periodista aquest va anar a seguir insistint, i més ja s'ha dit que el que ha sortit és una mica, la investigació segueix perquè hi ha més casos, hi ha més coses. Per exemple, fins ara sabíem, sobretot l'Aspiration era aquest patrocinador, en sabíem un, sabíem que hi havia un segon. Amb la investigació hem vist que n'hi ha quatre. Hem vist que els Clippers van posar traves, van negar tot, es van negar a presentar la documentació.
0: Dius que continuen,
2: igual la sanció pot anar més.
0: Ah, això t'anava a dir, és a dir, la sanció no és definitiva, si troben més coses els poden...
2: Sí que ho és, però segueix oberta, llavors haurem de veure què troben més... Perquè si tu mires els papers que han passat d'advocats de la sentència, i home, és que no hi ha dubte, vull dir que és que ja la mà dreta de Ballmer ha estat darrere, és que ell crea l'estructura, i Ballmer hi ha un moment en què hi ha una empresa que li diu si no fem això en el pavelló no pagarem res a Kawhi, i apareix Ballmer pel mig i dient no, sí que tenim l'acord, ho farem i tot, és que el propietari també apareix, que fins ara s'ha quedat com al marge. Vull dir que cal veure a la part esportiva que va ser amb els Clippers, perquè avui dia ho hem anat explicant amb el nou conveni, les seleccions del draft són clau per negociar, es queden sense 5, a més que en principi el seu general manager està un any suspès, o sigui que no pot intervenir en res. Veurem què passa amb els Clippers, però sí que és, bueno, viu moments complicats a Silver, perquè té molts fronts oberts amb conflictes, aquest el tanca més o menys, pots dir... Al final, jo crec que la part de Kawhi és per no fer enfadar l'associació de jugadors, que ha acceptat això i ha acceptat no entrar en litigis que serien d'arrerir encara més tot, si acceptes aquests 500.000 dòlars i ens van bé, però sí, vull dir, és una sanció, bueno, jo crec que encara queda una mica curta, però bueno, és que clar, com que estem parlant de 1.000 milionaris, clar, 30 milions, pues res.
0: Perquè aquest cas que ha passat amb Kawhi, no hi ha sospita que hagi passat amb cap altre jugador de la NBA, eh?
2: Tan descarat no, sí que a vegades sí que va sortir Shaquille dient ah, bueno, jo quan estava als Lakers vaig fer 3 pel·lícules, però tampoc no coincidien les dates, perquè és Shaquille, però sí que hi ha cosetes d'aquestes, al final jo crec que el més trist de tot
0: ja, clar, però és Shaquille que... les pel·lícules com a mínim les feia, és que Kawhi Leonard firmava contractes per no fer res, clar.
2: Exacte. I el que queda al final també més trist pels Clippers és que amb l'operació Kawhi va entrar Shai Gilgeous-Alexander. És a dir, han acabat donant 10 eleccions al draft i un dos cops MVP, que ha guanyat a més un anell, i amb aquestes eleccions del draft Oklahoma ha guanyat anells per passar una ronda de playoff, perquè tota la part de Kawhi Leonard a nivell esportiu ha estat un fracàs amb moltes lesions. És a dir, que tot això que han fet a sobre tampoc els ha comportat el rendiment esportiu que esperaven.
0: Doncs déu-n'hi-do, la jugada dels Clippers, la jugada tramposa que els ha acabat sortint cara. Jordi, abraçada, gràcies.
2: Fins la pròxima.
0: Dos minuts i les 9. Per cert, tenim en joc un partit a Sant Joan de Vilatorta, un torneig tradicional de pretemporada entre el Manresa i el Joventut. Ha començat guanyant el Manresa el primer quart per 24-17. Demà parlarem molt de bàsquet. Sònia, remata-ho.
3: El Barça ha anunciat que l'assemblea de compromissaris continuarà sent telemàtica i serà concretament el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, partit de Lliga, per tant, partit fora de casa. Igualment, l'assemblea serà telemàtica a distància, com ja ho ha estat en les últimes temporades del Barça, que, per cert, també ha anunciat que fet un nou rècord d'ingressos, sobrepassant per primer cop la barrera dels 1.000 milions d'euros d'ingressos, gràcies en gran part al retorn, òbviament, al Camp Nou, que permet augmentar i molt l'explotació. El dia en què també hem parlat de Xavi Espar, aquesta revelació del Barça en aquests primers partits de la temporada, hem parlat amb Òscar López, el seu entrenador al Barça juvenil i que ara és el filial de l'Sporting, i també hem saludat una de les incorporacions d'Alto Costa aquesta temporada, Jean-Marie Dongu, el que va ser precisament futbolista del filial del Barça. Amb ell avui hem parlat i hem tractat el tema del nou i hem rebut la visita de David Sánchez aquí, que això és notícia, normalment el nostre home a Madrid.
0: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vegada. Però tornem demà a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. President, què li ha semblat avui?
4: Tinc que dir que, al final, que m'ho he posat molt bé.
5: Pedro Sánchez ha mogut molt poc la seva posició després de l'informe de la Policia Nacional. Avui el Congrés ha admès els fets que alimenten les sospites sobre el paper del Marroc a Ceuta, però es nega a convertir-los en una acusació contra el govern marroquí. Dani Sainz de Aja.
6: Sánchez ha defensat que cal ser prudent per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop sí que admet que alguns policies marroquins van permetre el pas de persones cap a la frontera. En tot cas, diu que per ara no hi ha proves que apunten al govern de Rabat, però que si es demostra la seva implicació, avisa que actuarà contra el Marroc.
5: Bona nit, són les 9.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: De Ceuta avui se n'ha parlat al Congrés, de seguida veurem també com Pedro Sánchez no ha acabat de convèncer ningú, però també se n'ha parlat a Washington i a Santiago de Xile. La crisi de la frontera espanyola s'ha convertit en una frontera ideològica. Trump i Milei l'utilitzen per carregar contra Sánchez i també per alimentar un mateix relat sobre immigració, identitat i decadència d'Europa.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
8: Ho ha fet a Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat de partits ultraconservadors. Ens ho explicarà el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: A Manresa, el crim de dimarts segueix impactant després que s'hagi sabut que un dels menors ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i que havia protagonitzat una agressió amb arma blanca pràcticament al mateix lloc. Serem a Manresa un dia més amb la corresponsal del Bages, Nàtia Dell.
8: També amb un ull posat a Alemanya, on aquesta hora reuneix el grup Volkswagen amb un pla de reestructuració sobre la taula que podria significar la desaparició de la marca Seat. El volum de treball de la planta històrica de Martorell, però, no està en qüestió, ja per la feina que s'està fent amb la línia dels Cupra. N'estarem pendents durant aquest Catalunya Nit.
5: I en les últimes setmanes s'han confirmat el doble de casos de grip de l'habitual, Txell Garriga.
10: Estaríem parlant de 2.400 casos només la setmana passada. És lluny dels pics de l'hivern, però ha cridat l'atenció de les autoritats sanitàries. S'ho expliquen així.
11: O sea, com un fenomen puntual d'importació de casos de grip per part de persones que han viatjat sobretot a l'hemisferi sud.
8: I compte perquè un jutjat de Lleida resol un problema veïnal que us ressonarà segur a molts. Ha condemnat la promotora d'un edifici a insonoritzar els habitatges després que els veïns hagin pogut demostrar que se sentia tot. Per a Joan Álvarez.
12: La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, això ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. I és que un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí.
8: Quin és el límit del que es pot sentir? És a dir, quan es pot reclamar judicialment a la promotora? Intentarem sortir de dubtes amb Clàudia Miralpeix. Ella és advocada experta en dret immobiliari.
5: També us explicarem que el president de la Generalitat s'ha reunit avui a Kiev amb Volodymyr Zelensky. D'això ha parlat amb el president d'Ucraïna.
13: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna. I també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
8: Els atemptats a la Rambla i Cambrils arriben a la pantalla gran 9 anys després amb el títol de Cronos. És un thriller de Fernando González Molina sobre l'operació policial posterior per desarticular la cèl·lula terrorista. L'estrena s'està fent ara mateix, aquest vespre, al Gran Teatre del Liceu. De fet, és una de les grans estrenes de la temporada. Montse Pujol.
14: Hola, bona nit. Doncs aquesta hora, efectivament, es projecta aquí, al Gran Teatre del Liceu, Cronos, després de la catifa vermella, on hem pogut parlar amb els actors i el director d'aquesta pel·lícula, Fernando González Molina. Tots ells us hem d'explicar que coincideixen en dir que és una pel·lícula, un homenatge i un acte reparador realitzat amb rigor i respecte i que mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa.

0: 17 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades han superat, han batut un nou rècord un mes de setembre. Mai en algunes poblacions, sobretot de Ponent, del Pirineu i de l'Empordà, doncs havia registrat aquesta calor en un mes de setembre. Una calor que continuarà sent notícia demà i el cap de setmana. Avui hem quedat a les portes dels 39, demà sembla que ja tocaria amb aquests 40 graus, per tant ens esperen 3 dies amb aquesta calor intensa.
1: I a partir de les 10 avui torna l'Àlex Gorina amb la seva secció de cinema aquí al Catalunya Nit.
2: I a la punt final, una nova estrena d'aquesta nova temporada del Catalunya Nit. Avui anirà a càrrec del poeta i editor Vicenç Altaió.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos.
1: Aquests són alguns dels titulars que ha deixat aquest matí Pedro Sánchez en la compareixença que ha fet el Congrés dels Diputats sobre la crisi de Ceuta i que venia precedida, recordem-ho, per la publicació de l'informe ahir mateix a la tarda de la Policia Nacional en què doncs, la policia recollia alguns indicis i algunes proves que la policia marroquina sí que havia deixat passar els milers de persones que el 30 de juliol havien arribat a Ceuta. El nostre company de Madrid, en Dani Sáenz de Aja, ha seguit aquesta compareixença d'aquest matí. Bona nit, Dani.
2: Bona nit, Agnès, què tal?
1: Hi ha hagut algun canvi en aquesta versió que ha donat avui Pedro Sánchez?
2: Doncs Sánchez s'ha mantingut en que no hi ha proves sòlides que apunten la implicació del Marroc, però avui sí que ha endollit el to una mica i s'ha compromès a investigar i a actuar amb contundència. El sentíem si es demostra finalment la implicació directa de Rabat en tot plegat. També per primera vegada ha reconegut que alguns agents de la gendarmeria marroquina van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Ara bé, no apunta directament cap al govern de Rabat i es manté prudent per este motiu.
0: Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
2: En tot moment, Sánchez ha volgut deixar clar que no li tremolen les cames amb el Marroc i per això també ha denunciat les crides d'alguns ministres marroquins a alliberar, això és el que deien, Ceuta i Melilla. Sánchez diu que va convocar l'ambaixadora del Marroc a Madrid per queixar-se d'això mateix. També s'ha defensat de les crítiques a la seva gestió que li han fet tant des de l'oposició com des dels socis. Insistix que cap policia, ni cap agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència van preveure una arribada tan massiva de persones i, per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificaran tots els informes, el que mencionaves de la Policia Nacional, però també els del CNI.
1: Doncs serà interessant poder-los llegir. Lògicament serà molt i molt interessant a veure si canvia alguna cosa. El cert és que, Dani, hem sentit aquests fragments de la intervenció de Pedro Sánchez. Ell ha estat contundent en la seva exposició, però el cert és que no hi ha ningú que li hagi comprat el discurs avui.
2: No, s'ha quedat sol. De fet, de dreta a esquerra de l'hemicicle, creuen que Sánchez està negant l'evidència, que el Marroc és responsable del que va passar i l'acusen de voler tapar-ho. Aquí difereixen els motius. El PP i Vox diuen que Sánchez està sotmès al xantatge després de l'espionatge amb Pegasus al seu mòbil. Sentim que deia Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
5: Pero no es verdad. Marruecos es su amo.
2: Mentre que els socis li retreuen falta de valentia, això deien Aina Vidal dels Comuns i Gabriel Rufén d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
2: Mentre que des de Junts, Miriam Nogueras fa responsable Sánchez del que va passar a Ceuta per acció o per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
2: I és que la compareixença de 6 hores

0: que dura tot plegat, ha deixat encara moltes preguntes sense resposta.
1: Gràcies, Dani Sainz de Aja. Serà interessant veure com evoluciona aquesta crisi, perquè és cert que la Moncloa continua defensant que no hi ha proves per implicar el govern del Marroc en aquesta crisi, però s'eleva una pregunta que es fa pràcticament tothom. Si hi ha un informe de la Policia Nacional que apunta que la policia marroquina sí que deixava passar aquestes persones, quina relació hi ha entre el govern i la Policia Nacional? Alba Barbosa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Hi ha alguns experts que dubten que no estiguessin comunicades aquestes dues parts.
2: Sí, el professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes de poder del sistema marroquí n'estava al corrent. Remarca, això sí, que aquesta divisió podria haver propiciat que el govern en si del Marroc en quedés al marge. És el que explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
2: I el que també apunta Soler és que veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol no amigable, deia, de Pedro Sánchez.
4: I qui no perd ocasió de criticar el govern espanyol és Donald Trump, i n'ha trobat una en aquesta crisi de Ceuta. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'havia vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
5: What's happening there is very sad to watch.
6: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
5: Bum rushing your country. I've never seen anything like it.
4: El president nord-americà ha recordat també els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no està complint els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. A més de Trump, en les últimes hores també ha carregat contra Pedro Sánchez i el Partit Socialista el president argentí, Javier Milei. Per això connectem ara amb Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
7: Manel, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, Joan. Què és el que ha dit Milei exactament?
7: Sí, el president argentí ha estat la Patum, la gran estrella d'una trobada a Santiago de Xile de les extremes dretes llatinoamericanes en una jornada d'exaltació de l'ultraconservadurisme que està en alça aquí a la regió. Assegura Milei que són l'escut per acabar amb els governs socialistes, ha dit, com el de Pedro Sánchez, a qui assenyala Milei com el culpable de la crisi a Ceuta. L'escoltem.
8: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
7: Javier Milei ha estat aclamat per aquestes paraules i també especialment quan ha tret pit per haver, assegura Milei, ha dit, tret l'Argentina del caos econòmic.
4: Aclamat a Xile en un fòrum que es diu Fòrum Madrid. Què és aquest fòrum, Joan?
7: Sí, ho organitza Vox i és aquesta la cinquena edició d'una trobada anual que s'ha fet ja en altres països i que busca, han explicat els seus organitzadors, enllaçar les dues riberes de l'Atlàntic en un projecte comú, han dit, basat en les idees de la llibertat, el neocapitalisme i el conservadurisme. I Javier Milei, el president argentí, José Antonio Kast, que és el president de Xile, per cert, es troben en aquesta jornada d'avui també a Santiago de Xile en una trobada bilateral, doncs bé, tots dos, Milei i Kast, d'extrema dreta, són els grans referents per a aquest col·lectiu, Manel.
4: Gràcies, Joan. Bona nit.
7: Bona nit.
1: Doncs bé, en plena crisi a Ceuta, avui hem sabut que hi ha hagut una tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que portava navegant 26 dies. L'embarcació, en aquest cas, havia sortit de Gàmbia i aquesta matinada Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents. Són 45 persones a qui han traslladat a Gran Canària, Nandos a Noguera. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més llarga i perillosa, no? Sí, sí. Surten des de més al sud.
9: Van més cap al sud i realment les distàncies distàncies són cada vegada molt més grans. L'ONG Caminando Fronteras ha explicat a Catalunya Ràdio que per evitar la vigilància de Frontex, doncs aquests punts de sortida es van anar, com tu dius, van desplaçant-se més cap al sud. Abans era el Marroc, després era el Sàhara, a Mauritània, i ara, en el cas del cas que ens ocupa avui, és Gàmbia. Sentim Elena Maleno de Caminando Fronteras.
10: La ruta atlàntica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
9: Doncs perquè ens fem una idea d'aquestes distàncies, una cosa tan senzilla com entrar al Google Maps i vas clicar en aquesta mesura, doncs des del Marroc, per exemple, fins a les Illes Canàries, Lanzarote, que és la que està més a prop, doncs serien uns poc més de 100 quilòmetres, i en aquest cas, sortint de Gàmbia, o almenys agafant com a referència la capital, que és Banjul, arribar al sud de Gran Canària són més de 1.000 quilòmetres. Clar, això és en línia recta, però si tu vas amb una embarcació enmig del mar i a més en condicions precàries, aquesta línia recta, doncs no es produeix. 26 dies.
1: 26 dies i amb aquest resultat que ara explicàvem. Nando, la ruta de les Balears o cap a les Balears també està registrant rècords d'arribades de migrants aquest any.
9: Sí, aquests mesos han tingut arribades pràcticament contínues, i en el cas de l'última, d'aquesta matinada passada, han arribat 10 migrants per mar a Porto Petro, que això és el sud-est de Mallorca.
4: Gràcies, Nando. Passen 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem cap a Manresa.
11: Catalunya nit.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
13: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
15: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Sobre el crim de Manresa, avui hem conegut més detalls dels menors implicats en l'apunyalament mortal de dimarts que ha sacsejat la ciutat. Saludem a aquesta hora corresponsal al Bages, Nati Adell. Bona nit, com estàs, Nati?
18: Hola, bona nit, Agnès, bona nit a tothom.
1: Avui t'has pogut moure per Manresa, per les diferents zones, podríem parlar de punts calents d'aquest cas. Què t'has trobat?
18: Sí. Mira, a primera hora, perquè he estat al matí, fins al migdia, he anat a la zona on van matar el Carles, al carrer Sant Jaume, tot estava molt tranquil, ens hem trobat amb alguns veïns, alguns, és cert, han esquivat el micròfon, d'altres sí que ens han atès, ens hem trobat veïns tocats, també una mica espantats que nois tan joves vagin armats i actuïn d'una manera tan agressiva. Escoltem alguns testimonis.
19: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
20: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna cosa.
21: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
18: I encara quedaven aquest matí espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre que vam cobrir, que va plegar més d'un miler de persones. 900 espelmes en van arribar a depositar, doncs alguns encara estaven enceses. Doncs bé, just davant d'on ahir es va fer aquesta marxa silenciosa al barri de les Escudines, hi ha un bar on ens consta que fa un parell de mesos un dels menors va agredir amb arma blanca un cabrer i hem pogut anar-hi.
1: I heu pogut parlar amb algun dels testimonis d'aquests fets?
18: Testimoni no, però sí que ens ha atès un company de feina d'aquest noi que van agredir. M'ha ensenyat un vídeo que van enregistrar les càmeres de seguretat de l'establiment i era bastant clar.
1: Què s'hi veu? Què va passar exactament?
18: Mira, es veu perfectament com un noi encaputxat dona una cossa a un cubell de deixalles al carrer, diem, a la terrassa del bar, eh? El cambrer li crida l'atenció, allò, què fas? I el noi se li encara, li clava un tornavís a l'espatlla i llavors ja gira cua. Ens ho explicava el Lim.
0: Aquest nano va venir aquí, va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
18: Doncs bé, hem sabut, Agnès, que el noi que va clavar aquest tornavís al cambrer és el menor de 15 anys, recordem que en són dos, l'altre en té 16 anys, és un conegut vell per la policia i ja havia estat intern en centres de justícia. Recordem que des d'ahir els dos menors implicats en aquest crim estan ingressats en règim tancat al centre de Can Llupià, de Barcelona.
1: Nati, aquí a Manresa hi ha diferents entitats socials, però n'hi ha una liderada per Sor Lucía Caram, ella treballa molt també amb la gent de Manresa. I has pogut parlar tu, oi?
18: Doncs sí, hem pogut parlar amb ella. No és que conegués directament en aquests menors presumptament implicats en aquest crim, però sí que és important dir que el convent de Santa Clara, que porta la Sor Lucía, està ben bé allà on va passar aquest apunyalament mortal dimarts. Bé, hem volgut saber la seva opinió, tot plegat. Ella no hi era físicament perquè està en un viatge a Ucraïna, però hem recollit el seu testimoni per telèfon. Ella opina que en casos com aquests, les penes s'haurien d'endurir.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
18: Des del punt de vista social, des de la vessant social, hem aclarit poca cosa, tot i que hem mogut diferents fils. L'Ajuntament ens deia que per protecció de dades no ens pot dir si serveis socials del consistori estava fent un seguiment específic d'aquests menors o de les seves famílies, però sí sabem, de fons del cas, que estan desvinculats dels instituts de la ciutat i que són menors que venen d'un entorn desestructurat. Eh? Tot això sense oblidar que tenim una investigació encara en marxa per aquest crim de dimarts que continua oberta i que els Mossos no descarten noves detencions i ha participat diferent gent en aquella baralla que va acabar finalment amb la mort del Carles.
1: Ho anirem veient. Gràcies, Nati. Bona nit.
18: A vosaltres, bona nit.
1: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials a les últimes hores. Raúl Moreno ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat per tot això que hem estat explicant amb la Nati Adell. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi i ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
23: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
11: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
4: Sis minuts i arribarem a 9:45. Avui tenim una dada més d'aquestes que ajuda a entendre de fins a quin punt el problema per accedir a un habitatge és greu i que no és un problema exclusiu de Catalunya, ni molt menys. Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Ho diu un estudi de la Universitat Tècnica de Viena. La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar els treballadors destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. I la conclusió, repeteixo, per a la meitat dels europeus, és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi, això després de pagar molt durant 30 anys. I esmenta casos greus com el de Portugal, Polònia o les Balears. Per tant, tenim que un primer problema és accedir a un habitatge. Després, un cop hi accedeixes, ha d'estar en condicions. I aquí juguem amb una altra dada curiosa que també hem conegut avui. Imagineu-vos estar al sofà de casa o a la vostra habitació i sentir les converses o altres coses del pis del costat. Potser això ja us ha passat. Doncs bé, atenció a aquest cas que ens arriba des de Tredòs, a Naut Aran. La promotora d'un bloc de pisos haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. I és que l'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Un tema interessant perquè segurament alguns dels que ens esteu escoltant esteu pensant, home, doncs a mi em passa exactament el mateix. Bé, parlem-ne amb Clàudia Miralpeix, que és advocada, experta en dret immobiliari del despatx Fuentes Lojo. Bona nit, Clàudia.
2: Bona nit, aquí estem.
4: Sí, d'entrada, clar, a nosaltres ens ha sorprès molt la sentència, però tu que t'hi dediques, és inèdita, és a dir, és insòlita una sentència com aquesta o passa més sovint del que ens pensem?
2: Mira, doncs hi ha una part que sí i hi ha una part que no. La part que sí seria que al cap i a la fi aquest problema és una reclamació derivada de defectes constructius, val? Una comunitat està disconforme amb determinats extrems tècnics i per tant reclama contra la promotora venedora, val? Això és el dia a dia d'un despatx immobiliari, val? Una altra cosa que pot fer més inèdit el cas en concret és quin tipus de defecte constructiu es parla i, en el seu cas, quina conseqüència té per cada una de les persones que habiten en aquell edifici. Uh-huh. Val? Llavors, en aquest cas en concret, quin és el defecte constructiu aquí? Doncs, bueno, pel que he vist, és que el gruix de la paret, doncs, si havia de ser de 15 centímetres, era de 12,5. Val? Per tant, no estem parlant d'una façana que doncs, poder objectivament des de fora ja es veu, una coberta que es nota que no és suficientment inclinada, sinó que poder, el gruix tu a priori no et planteja si el gruix és de la paret és un o altre.
4: Clar, aquí entenc que l'empresa que feia l'edifici, per tant, va dir que les parets tindrien 15 centímetres i, en canvi, quan ho han comprovat, en tenen només 12.
2: Exacte. Ha resultat ser que no. I, per tant, això, en aquest cas, ha provocat una conseqüència que no és que, per exemple, doncs hi ha conseqüències de que hi ha més disconfort tèrmic o no. Fa massa fred, fa massa calor. Què deu ser? L'aerotèrmia no funciona. Algo estètic. El vestíbul és més o menys estètic, no? Pot passar, però en aquest cas l'afectació quina és? Què és el que pateixen aquests propietaris que han comprat cada un d'aquests pisos? Doncs el que és el disconfort acústic. Clar. El que poder algo que no és tan habitual de sentir, no?
4: Perquè la normativa, què diu respecte als sorolls, si és que diu alguna cosa quan es construeix un habitatge?
2: Sí, aquí, o sigui, la normativa, cada entitat local doncs estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir i, per tant, tots els projectes de construcció haurien de seguir amb aquests paràmetres, val? Mm-hmm. En aquest cas, pel que he vist també, crec que el projecte en concret es comprometia, a part del gruix que hem comentat, a garantitzar uns decibelis de 46 i en aquest cas resultava que era un 44. També relacionat amb l'anterior. Si el gruix no és el que ha de ser, doncs tampoc la barrera sonora també és una altra.
4: Clar. Val?
2: Llavors, en aquest cas, això, el projecte pues, podia complir la normativa, però és que el problema és que no s'ha complert el projecte. Val? Llavors, aquí es tracta de fer una comparativa entre el que deia el projecte i la realitat, i tots aquells paràmetres que no coincideixin és el que és l'incompliment contractual.
4: Perquè, és clar, si diem, per exemple, 44 o 46 decibels, és una normativa que és lineal per tothom de la mateixa manera? I, per exemple, si es fa un habitatge al costat d'un aeroport, doncs les parets hauran de ser molt més gruixudes per no arribar a aquests 46, i, en canvi, en un altre lloc potser podré fer les parets més primes perquè sí. No hi ha tant de soroll ambiental, és això?
2: Exacte, sí. O sigui, la normativa ja, o sigui, abans d'establir-se, ja es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora que et deia doncs, serà més o menys. Val? I també en quant als horaris, val? O sigui, no és el mateix l'horari diurn que l'horari nocturn.
4: Clar, o sigui que també es té en compte a l'hora del dia, no? S'entén que a la nit has de tenir més silenci.
2: Exacte, sí, sí, sí. Val, o sigui, tant a nivell constructiu com a després a nivell de convivència.
4: Si ara ens està escoltant algú que sent molt què passa a casa dels veïns, clar, pot ser també que algú tingui un veí amb un equip de música molt potent i que el posi a tope, vull dir, aquí no hi ha paret que freni, no? Però si algú diu, ostres, vols dir que és normal aquest soroll o que senti fins i tot què es diuen els veïns o què fan a determinades hores, què ha de fer aquest veí?
2: Exacte, sí. Mira, la pregunta clau és la que has fet, és allò de, és normal o no? Fins a quin punt jo, sabent que estic vivint en un edifici amb tantes plantes, amb tants veïns, estic aquí a Barcelona o estic allà, és normal o no? Això és la primera pregunta, plantejar-s'ho, val? L'altre següent pas seria compartir-ho amb els altres veïns, o sigui, és tractar, o sigui, s'ha de diferenciar que si són situacions puntuals de que s'està fent una mala convivència, val? Que seria com l'equip de música, per exemple, o quan no toquen, aparells domèstics, d'electrodomèstics quan no toquen, val? Es tracta d'això o es tracta que s'està fent un ús normal, una convivència normal, com és aquest cas en concret a la Vall d'Aran, i només això ja està afectant el veí del costat, val? O sigui, s'han de diferenciar el que és el mal ús d'un ús normal. Val? Llavors, aquí entraria pues, tota la feina de treball de camp que dic jo, de recopilació, no? De dir, bueno, a veure, quants decibelis estan parlant, cada quan hi ha aquests sorolls, val? Intentar una mica pues, anar cronometrant, o hi ha inclús apps d'aplicacions aquestes de mesurar decibelis que pues, després per procediments judicials han anat molt bé, no? Per dir, és que de 7 dies a la setmana, 5 hi ha obres a la nit, o sigui, no és normal.
4: Clar, per acabar, perquè no sempre tenim una advocada experta en dret immobiliari a l'altra banda del telèfon, diries que els sorolls és un dels principals conflictes entre els veïns?
2: Sí, sí, sí, sí. La veritat que sí, o sigui, els conflictes veïnals que solem portar en el despatx, doncs hi ha un gran gruix que és per mal ús o mala convivència, que és el que et dic. Això tant et pot portar com una reclamació a l'Ajuntament, no? Com a la via civil, val? Inclús posar un procediment judicial perquè es diu de cessació de molèsties, perquè parin aquestes molèsties, val? Com hi ha temes de defectes constructius, com és el cas, que també seria la via civil, i seria pues, anar a arreglar l'origen del problema. Si l'origen del paret, l'origen del problema és aquella paret, doncs anar a arreglar aquella paret.
4: Doncs Clàudia Miralpeix, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
2: I tant, gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Passant ja 3 minuts a 2:15 de la nit, ara estem a les portes pràcticament de la tardor. Això sanitàriament vol dir una cosa, que comença el compte enrere per la campanya de vacunació de la grip. Però compte, perquè aquest any resulta que hi arribem amb una dada que és molt poc habitual. S'han detectat el doble de casos de grip dels que normalment es registren en aquesta època de l'any. Txell Garriga, bona nit.
5: Bona nit.
1: A què es deu aquest increment de casos de la grip? Clar, estem encara a l'estiu.
5: Sí, en principi s'explicaria per casos que serien importats de persones que havien viatjat, per exemple, a l'hemisferi sud, on estaria tenint molta incidència, tot i que s'ha detectat, com dius, el doble de casos de l'habitual. La setmana passada, per exemple, van ser uns 2.400 casos, quan l'habitual serien un miler. No estem parlant encara d'un pic com els que tenim a l'hivern. El que sí que alerten és que podria tenir uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, subdirector del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
6: En nens no necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
1: I es plantegen avançar la campanya de vacunació per aquest motiu?
5: De moment no, perquè s'estaria normalitzant. La campanya ha de començar el 5 d'octubre pels grups de risc. Són gent grans, infants, també embarassades, i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26 d'octubre. La nota positiva, segons Mendioroz, seria que les soques que ja s'estan veient d'aquesta grip no són més virulentes.
6: Sembla que és bastant semblant al que va circular l'any passat, no? L'H3N2 amb la variant K, sense que hi hagi alguna mutació o algun canvi de moment que haguéssim trobat que pogués indicar que té major transmissibilitat o que hi hagués mutat de manera rellevant.
5: I també tenen sota vigilància un altre virus, en aquest cas és la Covid, perquè ara hauria perdut ja l'estacionalitat, però en aquest cas la incidència seria inferior a l'habitual.
1: I amb el subdirector del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica Epidemiològica de Catalunya, també hem pogut parlar, Txell, del que és un altre dels maldecaps de les últimes setmanes, que són aquestes calorades. L'altre dia explicàvem com s'havien disparat les atencions en els centres sanitaris per aquest motiu.
5: Sí, sobretot per insolacions, cops de calor i el que serien deshidratacions, i els preocupa perquè és una tendència que estaria anant a l'alça. Per això, quan acabi aquest estiu, Salut analitzarà els col·lectius de més risc.
6: Hi ha múltiples possibilitats en quant a edat, en quant a zona, en quant a patologies, en quant a dependència, en quant a aspectes socials, i tot això és el que ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
1: Per cert, Txell, Salut avui ha defensat, hi ha hagut molta polèmica els últims dies sobre la renovació de l'aplicació de La Meva Salut, s'havia canviat la normativa d'accés i era una mica més complicat. Salut ha defensat que, malgrat aquestes crítiques, aquest nou sistema d'accés es posarà en funcionament a partir del mes de gener.
5: Sí, com deies, aquest nou accés serà identificar-se amb l'IDCAT, s'haurà d'introduir el DNI o el NIE i després es rebrà un codi d'un sol ús a través d'SMS. Però, com dius, Salut assegura que serà un sistema més senzill. En principi, sentim la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
5: En canvi, el que ha provocat és una allau de queixes, sobretot entre les persones grans.
8: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
9: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
5: El departament diu, però, que informarà degudament els usuaris sobre aquest nou funcionament del sistema.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Repassem més notícies destacades d'aquest dijous, d'aquest 3 de setembre. Salvador Illa s'ha reunit avui a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
24: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
10: Fins ara, Zelensky només havia rebut al seu despatx del Palau Presidencial caps d'estat i primers ministres. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha signat amb el de Kiev un acord de col·laboració entre les dues capitals. Aquesta visita s'emmarca en un moment d'escalada d'atacs russos a la capital ucraïnesa. De fet, són ja 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils. L'últim, aquesta tarda, ha provocat un gran incendi en un edifici residencial i ha causat una desena de ferits, Vicent Mifsud.
25: Sí, Rússia també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Tot mentre el Kremlin respon en la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors rus acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
10: De tornada a Catalunya, els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats ahir a València per un suposat cas d'homicidi. Des de Tarragona, Ricard Boigas.
26: Aquesta tarda, la policia científica acompanyada dels pares ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i han trobat les restes del nen. L'alcalde Josep Lluís Gimeno ha explicat que la família amb 4 fills vivia al poble des del 2019.
27: La dona, sí, la dona, la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també portava a les xiquetes a festes de compleanys.
26: L'alcalde també ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família.
10: Més coses, els sindicats d'educació, USTEC i CGT mantenen la vaga de dimarts que ve, és a dir, el primer dia de curs. Avui, la reunió amb la consellera ha fracassat, Maria Costa.
28: La consellera Esternibó demanava aquest migdia confiança i una treva, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Saura, diu que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu.
29: El sistema educatiu
12: educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
13: Aquesta vaga és un fet, convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
28: Un curs, per cert, que començarà amb 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social sense beca menjador, tot i necessitar-ne. Això és gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable, segons denuncia l'ONG Educo. La majoria d'ells van a l'institut i, com que molts d'aquests centres no tenen menjador, no poden demanar l'ajuda.
10: Entre la crònica política i judicial, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per la sentència contra la protesta Aturem el Parlament del 2011, Àlex Giral Rubén.
14: El Suprem va condemnar 8 activistes a 3 anys de presó cadascun per la manifestació durant el ple en què s'havien d'aprovar els pressupostos de les retallades d'Artur Mas. Ara Estrasburg parla de pena desproporcionada i ha invalidat la doctrina de la intimidació ambiental que va fer servir el jutge Marchena. Per Eduard Càliz, un dels advocats dels demandants, la resolució marca el camí a la sentència del procés.
15: Aquesta construcció també hauria de ser derribada en posteriors sentències. El cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
14: Ho ha dit aquí a 3Cat Info.
10: Si sou usuaris del transport públic, això us interessa, més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i de Sabadell. Són algunes de les novetats principals del reforç al servei d'autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies, Rafael de Ribot.
16: El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei d'autobusos interurbans. S'ha actuat en una mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost, i aquest setembre s'introduiran millores en 13 més per incrementar el servei en alguns dels corredors amb més demanda. Es reforçaran els trajectes cap a la Universitat Autònoma, des de Barcelona i des de Sabadell i Manresa. També entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. Hi haurà més autobusos als corredors per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat per Sant Andreu de la Barca i Pallejà i des del Vallès Oriental des de Parets i Mollet. S'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen 3 mesos.
10: Tenim ara dues notícies de cinema. La primera, Peter Jackson i l'actor Danny DeVito assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into possession of a map. El director del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials. DeVito rebrà el gran premi honorífic per tota la seva carrera, en què hi ha personatges com el pingüí del retorn de Batman. També hi serà Alejandro Amenábar per celebrar el 30è aniversari de Tesis. Avui també s'ha sabut que la directora de l'elogiada Cerdita, Carlota Pereda, inaugurarà el festival amb Faun Alive. I La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional, Marc Ruiz.
17: La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. Com dèiem ahir, la candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita de la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat el seu film El Ser Querido a 3Cat.
19: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces, creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
4: Dos minuts per arribar a 3:15. Hem parlat de Sitges, dels Oscars, doncs seguim amb cinema, perquè ara mateix tenim en marxa una preestrena destacada. És la de la pel·lícula Cronos, un thriller sobre l'operació policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3Cat i que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostrar la cara més humana d'aquells dies tan tensos i intensos. Connectem amb la Rambla de Barcelona, perquè aquesta preestrena s'està fent al Gran Teatre del Liceu ara mateix. Tenim allà el nostre equip amb la Montse Pujol i el suport tècnic de Ricard Luque. Montse, bona nit.
20: Hola, bona nit, Manel.
4: Com ha anat això? No sé si has pogut parlar amb gent aquí a la Catifa Vermella.
0: Sí, ho hem pogut fer. Ha costat una mica perquè hi havia molta gent, hi havia expectació a la Rambla per veure aquesta catifa, però hem pogut veure tot l'equip de la pel·lícula encapçalat pel director, el Fernando González Molina, i els actors, l'Enric Auqué, la Diana Gómez, la Mònica López, el Pablo Derqui, entre d'altres. Hem pogut parlar amb el director, González Molina, que avui estava molt nerviós i que ens ha volgut ressaltar, sobretot, que en tot moment, a l'hora de fer aquesta pel·lícula, va voler fugir del sensacionalisme.
2: Esos figurantes que nosotros poníamos en el suelo, aunque no se ven en la peli, pero que nos ayudaban a construir el relato, ¿no? Hacían de víctimas, pero que esas víctimas tenían un trasunto en la realidad y tenían familias, tenían hermanos, tenían hijos, y que teníamos que ser muy respetuosos con eso, con esa historia, ¿no? Entonces ese peso sí lo hemos tenido todo el tiempo, pero al final yo creo que el tener muy claro esto nos ayudaba a huir del morbo, del sensacionalismo y intentar contar una historia de personajes en una circunstancia pues dura y tremenda, ¿no?
0: I l'actriu, la Mònica López, que es posa la pell d'una mosso de Ripoll, que encara treballa a Ripoll i que coneixia els autors des de quan eren petits, diu que el contacte amb ella, el poder treballar amb ella, va ser clau per preparar el seu paper.
3: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. I per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
0: I la Diana Gómez i el Pablo Derqui, que interpreten a la portaveu dels Mossos el 2017, la Patricia Plaja i el Major Trapero, respectivament, ens deien això.
6: I tota aquesta informació a mi em va ajudar com per tenir la seguretat i per saber exactament de què estava parlant, perquè també la Daniela, el meu personatge, és un personatge que té molt clar exactament el protocol i com l'ha d'implementar, i a més té aquesta labor social de que això ho han de fer, però ho han de fer no només per fer-ho bé, sinó ho han de fer per la societat.
18: Indirectament una mica, però no hem parlat personalment gaire. Tampoc volia jo fer cap caricatura de ningú. Volíem apropar-nos a la figura, sí que és reconeixible, perquè intentàvem que fos reconeixible, però sense fer un calc ni cap paròdia. Llavors aquest ha sigut l'intent i jo tampoc volia molestar-lo.
0: Hi havia molts convidats aquesta nit, hi ha molts convidats que estan veient ara la pel·lícula. Hem de dir que Josep Lluís Trapero, finalment director general de la policia, no ha pogut venir. Sí que han vist a Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, Josep Rull, president del Parlament, i Rosa Romà, presidenta de 3CAT, i altres personalitats.
4: Doncs moltíssimes gràcies en directe des de la Rambla. Ricard Luque, Montse Pujol, bona nit.
0: Bona nit.
20: Jean and Joan Holbrook, how did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
21: In church. No,
1: no, deixem de parlar de cinema avui al Catalunya Nit perquè hem d'anar a treure el cap a Venècia. Allà la mostra ha presentat l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, que és aquesta pel·lícula que estem sentint de fons, es diu Fucking Fastard, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. I aviam, expliquem-ho bé perquè no hem dit malament el títol. Aviam, Òscar Callau, en directe des de Venècia. Bona nit.
22: Hola, bona nit. Doncs Fucking Fastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que vestien la mateixa roba, es movien igual, parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només un punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic que ha dedicat, per cert, al seu amic David Lynch, sobre persones úniques i diferents de la resta que en la seva recerca de l'amor i la llibertat poden arribar a l'obsessió malaltissa. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
23: I don't make a real distinction.
29: Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi, tots són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
22: Jenny i Joanie Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
30: You're always eating. You never stop eating.
31: I stop eating.
30: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting.
1: Òscar, què hi havia avui, de més, a la cartellera del Lido?
22: Doncs aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse 9, una barreja d'espionatge i comèdia negra amb uns agents de la CIA perduts a l'illa de Pasqua als anys 70, poc abans del cop d'estat de Pinochet, interpretats per John Malkovich i Sam Rockwell. Un paper d'espia tronat que ha estimulat un Malkovich amb ganes de continuar molt de temps al peu del canó.
5: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
22: La pel·lícula l'afirma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Almas en pena de Inisherin.
4: I fins al 18 d'octubre, l'Hospitalet de Llobregat acull la gran carpa del Cirque du Soleil i porta Curios, Gabinet de Curiositats, la 35a creació de la companyia i la que compta amb més elements de tretzo en 42 anys d'història. Clàudia Roses.
28: L'espectacle s'explica de la mà d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles i ja acumula més de 3.000 funcions arreu del món. Porta a escena 50 artistes de 21 països diferents, escrit i dirigit per Michael Laprise, amb un equip de 7 músics en directe. David García és el protagonista de Curios.
7: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit, però que és conegut, que no està molt junt. I després, l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa. I la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
28: Sobre l'escenari, cap detall és casual. Curios és l'espectacle amb més elements de tretzo de tota la història del Cirque du Soleil. 464. La mà mecànica, un dels símbols del muntatge, pesa 340 quilos. Marc González, cap de vestuari, ha explicat a Catalunya Ràdio com es viu des de dins.
8: Tenemos dos camiones y medio para trasladar solamente las cosas de vestuario. Es verdad que a la hora del espectáculo es muy bonito, ¿no? Esa cantidad de trajes diferentes, de looks diferentes, es bastante impresionante, pero en el día a día quiere decir que tenemos que trabajar sin descanso, ¿no?, para que todo eso esté perfecto.
28: Curios té la capacitat per rebre 2.500 persones i l'espectacle dura 2 hores amb un descans entre mig.
1: I aquesta setmana s'estan donant a conèixer les programacions de les diferents sales de teatre. Avui hem de parlar del Poliorama. I déu-n'hi-do quins noms posen sobre la taula. Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, Carla Sanz, Teda Teatre, La Calòrica i Chino Darín estan entre els noms més destacats del que s'ha anunciat avui. És una temporada en què el Teatre de la Rambla de Barcelona celebra, compta, 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, Marc.
5: L'arrencada serà dimecres que ve amb la reposició de La Truita amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas. Per fi me'n vaig. Es presenta com l'últim espectacle de Carla Sanz i Teda Teatre i La Calòrica protagonitzaran un altre títol destacat, Les dones Piñeiro, de Joan Iago. També tornarà Dakota, que és l'espectacle que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama. El seu autor, Jordi Galceran, explica que no ha calgut retocar res.
9: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal, vull dir que no cal tocar res perquè no juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
5: També passarà pel Poliorama El Quinto Paso, amb el Chino Darín i adaptacions de diversos clàssics de la literatura, com La Venganza de Don Mendo, Un tal Quixot o Cyrano, a més de diversos espectacles familiars.

0: I la dona flamenca serà la protagonista de la propera edició del Flamengi, el Festival de Flamenc de Girona. A partir del 13 de novembre hi actuaran noms com els de Rocío Molina o Solea Morente, Girona, Núria Paraire.
1: Des de l'organització remarquen que cantaores i bailaores han tingut un paper essencial en la conservació del flamenc, tot i que la seva aportació sovint ha quedat en un segon lloc. Per això les reivindiquen. Enguany, Solea Morente inaugura el festival amb un espectacle acústic a les escales de la catedral. Segons la directora Noemí Osorio, l'artista representa el que volen posar en valor.
2: Que és aquesta força, aquesta valentia, i són dones, a més, que estan canviant la història del flamenc i que és molt important donar-los visibilitat.
1: També actuaran Belén López, María Terremoto o Lela Soto i s'estrenen dues grans produccions gràcies a la col·laboració amb el Festival Temporada Alta. Es veuran Muerta de Amor, de Manuel Liñán, i Calentamiento, de Rocío Molina. La programació arriba a Figueres, Banyoles, la Bisbal d'Empordà i Blanes, i també a la Catalunya del Nord.
3: I els dijous al Catalunya Nit, aquesta temporada, també tindrem sempre la mirada de David Guzmán, avui reflexionant sobre l'anomenat llibre de l'estiu.
4: Fa uns quants anys que el món del llibre també competeix per trobar la seva cançó de l'estiu. Fa anys que la indústria inventa, copia o mira d'esprema modes i tendències per trobar un best-seller estacional, el títol que veurem a totes les platges, càmpings i piscines. La temàtica i l'estil del llibre de l'estiu ha anat canviant, però sempre ha surfejat el thriller, el policíac o el romàntic. Però vet aquí que avui rebo aquest veredicte en forma de correu. Murdoko arrasa i es converteix en el llibre més venut d'aquest estiu. Em parlen en termes de fenomen editorial, amb 32 edicions i més de 500.000 d'exemplars venuts. Per qui no conegui el Murdoko, un nom que és qualsevol cosa menys eufònic, es tracta de la suma de Murder i Sudoku, perquè, òbviament, la cosa va de lògica, suspens i entreteniment. Pàgines i pàgines per col·locar els sospitosos a lloc i descobrir qui va matar la víctima. Cap problema amb els passatemps de tota mena i Déu em lliuri de dir amb què s'ha d'entretenir cadascú. Però un Murdoko no pot ser el llibre més venut de l'estiu, perquè en puritat no és un llibre. És més aviat allò que l'editor Gian Arturo Ferrari en deia libroide, alguna cosa que té l'aparença formal d'un llibre amb pàgines i llom sense acabar de ser-ho. Durant segles i mil·lennis els passatemps, els quaderns d'activitats, crucigrames i sudokus s'han imprès en la forma legítima, humil i practiquíssima de la revista, del fascicle o del fanzín. Posar-hi tapa dura i una faixa cridanera no es converteix en un llibre, de la mateixa manera que filmar una tertúlia de ràdio no ho converteix en televisió. Són formats diferents i amb codis diferents. I tanmateix aquest estiu els aeroports anaven plens de murdokus, mardels i fins i tot un volum titulat Mysterious, Cute and Cozy, demostrant que si una cosa és ridícula en castellà, en anglès només empitjora. L'única excepció del llibre misteri amb tota legitimitat per dir-se llibre es diu Prova sense corregir, de Stefano Bertezzaghi. És un divertiment molt literari amb una gran traducció de Pau Vidal i 1.000 errors deliberats que hem de trobar i corregir per poder resoldre el cas. Potser no ha estat el llibre a l'estiu, però qui sap si serà el de la tardor.

0: Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Et saludo directament perquè no trobo la pista.
1: És el títol.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: És una cançó d'U2 que es diu 40. Doncs seria la xifra que avui hem quedat a les portes, que ha arribat als 39 graus a Vinebre, al pantà de Riba-roja, i demà, doncs segurament, si no hi acabem d'arribar, quedarem a dècimes, podríem dir, d'aquests 40 graus. Demà la calor s'intensifica més, amb aquests avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a comarques interiors, Catalunya Central, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, per tant, aquests valors més elevats, el Segrià, la Ribera d'Ebre o el Priorat, però farà calor a tot arreu. Altre cop amb un panorama de molta estabilitat, una miqueta com ha passat aquesta tarda, que no hem tingut cap núvol. Demà hi pot haver alguna núvol baix a primera hora i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, però, sens dubte, de cara demà divendres. I també ja encara en el cap de setmana del que parlarem serà de temperatura.
0: Doncs ens ho apuntem. Déu-n'hi-do, són molt altes encara aquests dies. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Sí. Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La marca SEAT té els dies comptats. Quants anys de vida li queden? Avui, reunió important a Alemanya del grup Volkswagen. Damunt la taula hi ha un pla de reestructuració que podria deixar la marca SEAT fora del pla d'electrificació. Això no vol dir que la planta de Martorell es quedin sense feina, perquè també hi ha la línia dels Cupra. El que està en dubte, això sí, és una marca emblemàtica que va néixer fa 76 anys. En els pròxims minuts connectarem amb Berlín.
1: Abans haurem passat per París, a França. Aquest curs serà molt i molt polític perquè desembocaran unes eleccions que suposaran un canvi presidencial. Macron ja no es pot presentar i el reagrupament nacional de Le Pen és el favorit a les enquestes. La nostra corresponsal Isabel Galí ha entrevistat un analista de referència a França que considera que en cap altre país d'Europa és tan perillós que guanyi l'extrema dreta. De seguida ens aclarirà per què.
0: Això el dia que Gabriel Jesús ha fet el seu primer entrenament amb el Barça. Ja veurem quan debuta i en quina posició. De seguida ens ho explicarà David Ubach.
1: I cap a la part final del programa, quan comencem a mirar l'endemà, trucarem avui al director del País de Catalunya per saber quina portada preparen, com fem cada dia amb cada un dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya.
0: I com sempre intentarem tancar l'informatiu amb algú interessant, avui amb un traficant d'idees, una persona que a casa té 30.000 llibres, això la dada ja és sorprenent, però encara més, que a més els té llegits. La reflexió final del dia avui serà càrrec del poeta i escriptor Vicenç Altaió.
1: Anirem avançant fins a les 11 notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 3 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted, señor Sánchez?
5: La va a pagar. Ante la justicia y ante la sub. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
6: Pero no es verdad. Marruecos es su amo.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Las dos opciones son muy greus. Le inhabilitan para continuar gobernando.
9: Mohamed VI es un asesino.
10: Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
11: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
12: What's happening there is very sad to watch.
13: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant. Bum-rushing your country. I've never seen anything
14: like it. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como SEAT que no tenga sus dos marcas, Cupra y SEAT. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
15: Mostrar-li el suport de Catalunya i de Barcelona en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna.
16: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs.
18: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
19: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Les 10 i 7 minuts és l'hora de la informació esportiva. David Tobac, bona nit.
2: Bona nit.
1: Aviam, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de Lliga de diumenge. Això serà al camp del València. I Hansi Flick ha comptat amb dos reforços.
2: El primer, Gabriel Jesús, sí. L'últim d'arribar al Barça. Ahir vam sentir les seves primeres paraules com a blaugrana. Avui ha completat ja el primer entrenament amb els companys a les ordres de Hansi Flick. Gavi ha estat aquest segon reforç al qual fèiem referència. És un vell conegut, això sí, però que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. També ha participat de la sessió Gavi. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, podrien ja entrar a la convocatòria de Hansi Flick per jugar diumenge a Mestalla aquest partit de Lliga. Pel que fa a Bissigu, que ahir es va lesionar a la final de la Copa Catalunya jugant amb el Barça Atlètic a la nova Creu Alta de Sabadell, doncs és un dels nou vinguts, el jove extrem belga. S'ha descartat doncs que tingui cap lesió de consideració, tot i que la primera impressió feia patir una mica, es va donar un fort cop a la zona del turmell, però finalment doncs només haurà d'anar incorporant-se progressivament als entrenaments. Això al vessant esportiu. A l'institucional del Barça ja tenim data per a l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça. Una assemblea que serà telemàtica i a la vegada serà ordinària per a l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros i també extraordinària, en aquest cas per aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i també l'entrada dels nous membres a la Junta.
3: I avui ha sigut dia també de balanços i presentacions 48 hores després que tanqués el mercat de fitxatges.
2: Pel que fa als equips catalans, comencem per l'Espanyol, l'altre conjunt de primera juntament amb el Barça. Monchi, que és el seu director esportiu d'aquest mercat de fitxatges, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès doncs certes urgències esportives donada la trajectòria irregular de l'Espanyol en les últimes temporades.
4: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
2: Un Espanyol que avui ha aprofitat per presentar els dos últims jugadors d'arribar, els cedits Brian Zaragoza, del Bayern, i Gorosabel, de l'Atlètic Club de Bilbao. Això, a primera, a segona, al Girona. Hi ha hagut anunci oficial del fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez per una temporada, i a més, també la seva presentació. En l'acte, Quique Cárcel, que és el director esportiu del Girona, ha assegurat que la plantilla que ha confeccionat doncs és prou per aspirar a l'ascens a primera, a tornar a jugar a primera. Pel que fa al Sabadell, doncs el seu director esportiu, Lucas Viale, també ha fet balanç del mercat de fitxatges d'estiu. Diu que han sabut treure suc dels recursos que tenien, que manté que eren limitats per a aquestes limitacions, valgui la redundància, del fair play financer. Tot i això, el Sabadell ha firmat 16 incorporacions.
3: Déu-n'hi-do.
2: Moltes.
1: L'arrencada de la Lliga, ara sentirem aquest testimoni, que és Mourinho, perquè ens està portant setmanes amb un ritme frenètic de partits.
2: Avui amb un partit...
1: Són
2: que
1: no parar.
2: No, aquest cap de setmana tindrem la jornada 4. Avui es juga un partit avançat a la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0, partit al descans. Demà arrenca aquesta quarta jornada amb un plat fort, la visita del Madrid al camp del Betis, amb un protagonisme acaparat pel defensa Raúl Asensio, que du uns dies sota els focus, condemnat per conduir begut els últims dies, però alhora avui absol per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio ha valorat doncs aquesta sentència mostrant-s'hi molt satisfet i alhora ha demanat perdó per aquest càstig per conduir begut. A la roda de premsa prèvia d'aquest Betis-Madrid, Josep Mourinho, l'entrenador blanc, ha parlat ben clar sobre Asensio.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
3: I a la Vuelta, David, avui hi havia etapa de muntanya important, ja la dotzena.
2: Sí, a Equador de la Ronda Espanyola. Eren 166 quilòmetres en final a l'Observatori de Calar Alto, això és a Almeria. Hi ha un triomf per a l'esloveno de 20 anys, Jakob Mersel, de l'equip Bahrain. Ha estat el millor de l'escapada del dia. Per darrere, pel que fa als candidats a guanyar la general, el líder, Enric Mas,

0: Ens estem traslladant amb aquest tema musical cap a França. Aquest curs que comença serà molt i molt polític. Allà també hi ha eleccions presidencials a finals d'abril i principis de maig, i la probabilitat que Reagrupament Nacional, el partit d'extrema dreta, guanyi les eleccions és molt alta. Això diuen tossudament totes les enquestes. Seria la primera vegada que un partit d'extrema dreta presideix França. El referent més pròxim en la història seria el règim de Vichy, que va col·laborar amb l'ocupació nazi. La nostra corresponsal, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwy Plenel per posar context als perills que tindria per a França el fet que hi hagués una presidenta d'extrema dreta. Isabel Galí, des de París, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, abans d'entrar en matèria, qui és aquest analista?
1: Doncs Edwy Plenel és, al meu entendre, un dels analistes de referència avui a França. Va ser director de la redacció del diari Le Monde i en va marxar el 2004 per fundar un mitjà de comunicació independent que és referent en el periodisme d'investigació a França. Es diu Mediapart, és un diari online i va treure els primers draps bruts de Nicolas Sarkozy en l'afer Gaddafi, per exemple. També ara és l'espai on moltes dones han denunciat per assetjament famosos, com Gerard Depardieu o el cantant Patrick Bruel. En fi, als poderosos no els agrada Mediapart.
0: Ens ho podem imaginar. Plenel alerta, entre altres coses, que com a europeus no som prou conscients de fins a quin punt França és la baula feble d'Europa. Diu que el país es juga el destí a la ruleta russa a la segona volta de les eleccions presidencials i que tot podria girar com un mitjó en una elecció que es guanya amb el 50% més 1 dels vots, eh?
1: Sí, és una reflexió que inclou dues preocupacions o certeses. Una és que efectivament l'extrema dreta pot guanyar les eleccions, i l'altra és que el sistema presidencialista francès, que ell anomena monarquia presidencialista, permet que el país canviï radicalment d'un dia per l'altre, i d'aquí la noció de ruleta russa. Ho explica així, escoltem-lo.
2: Le second tour d'une présidentielle.
3: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria quan Orban era al poder, que Alemanya si arribés al poder, que la Gran Bretanya, que Espanya si Vox fos al poder, o que Itàlia on la senyora Meloni és al poder. El president té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
1: Plenel alerta Europa dient això, perquè parlem molt nosaltres dels check and balances dels Estats Units amb Trump, de si funcionen o si no funcionen, però es parla molt poc del poder que el president de França té a les seves mans, sense anar més lluny, el poder d'anomenar primers ministres i aquests de governar per decret, el poder del president de canviar la política exterior i de defensa, de deixar, per exemple, de donar suport a Ucraïna. Si a més aquesta extrema dreta aconsegueix una majoria suficient a l'Assemblea Nacional, moltes lleis poden fer modificar el rumb polític i econòmic i retallar drets socials bàsics, com la sanitat universal. És cert que França, doncs, com tots els països democràtics, té un Consell Constitucional i un Consell d'Estat, però amb un poder que sempre és relatiu.
0: I com és l'extrema dreta francesa? Amb què la podríem comparar i quin és el principal perill de la seva arribada al poder?
1: Bé, el que segur que canviarien és la política migratòria i la relació amb la Unió Europea, una mica com ha passat amb Giorgia Meloni, i en política exterior, bé, ja es veuria una mica. Però és, jo crec, internament on les coses poden canviar més, sobretot en la relació amb Algèria o amb els francesos de confessió musulmana. Mira, aquests dies Marine Le Pen ha reprès una idea que fins ara havia deixat adormida des del 2022, que no en deia res, prohibia a les dones musulmanes portar el vel. El seu segon, Jordan Bardella, va matisar una mica dient que farien un referèndum sobre aquesta qüestió si ell és primer ministre, però Le Pen ho llança sabent que és inconstitucional prohibir el vel. I a més són aquests tipus de propostes les que lliguen aquest moment d'ara amb el passat, perquè no és només l'extrema dreta qui les defensa, aquestes propostes. També la dreta conservadora recull una mica aquests postulats ideològics. I hem de pensar que un escenari possible i probable és que en les legislatives de l'estiu que ve, després de les presidencials, guanyi l'extrema dreta i acabi governant amb la dreta tradicional, amb els republicans. I Edwy Plenel fa una reflexió molt interessant. Diu que el que França viu ara és la fi del gaullisme, de la França de la resistència al nazisme i de De Gaulle. I explica per què.
2: Le régime nazi n'a pas eu...
3: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa no eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
2: I va sauver la droite française d'elle-même.
1: De Gaulle salva França i la dreta francesa d'anar per al costat dels perdedors de la Segona Guerra Mundial, els nazis i els feixistes, diu Planel, però el perill ara és que aquesta dreta conservadora torni a ser allà on era el 1940.
0: Això és França davant els fantasmes del seu passat, del passat més recent, d'aquests dos mandats d'Emmanuel Macron. Què en diu Planel? L'aprova, el suspèn?
1: Doncs, com us podeu imaginar, el suspèn, no per no dir coses interessants en l'àmbit internacional o ni per defensar quan parla França i Europa. Planel ja li reconeix això a Macron, eh? Però creu que el president ha estat poc valent en fer allò que diu. Li critica que no ha reprès aquella independència que Chirac va demostrar el 2004 quan es va oposar, per exemple, a la invasió de l'Iraq de Bush i Blair i Aznar. Macron, per Planel, no ha portat una mica aquell estàndard de França, de país defensor de llibertats i drets humans. Una França que, a més, recordem-ho, és l'única potència nuclear de la Unió Europea.
2: La France est membre permanent du
3: França és membre permanent del Consell de Seguretat. És l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I tot i això, avui no parla al món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat. Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
1: Per expressar els abusos de poder de tants dirigents i polítics i econòmics, Planel, que és un expert, a més, en extrema dreta i n'ha escrit llibres, ha encunyat un tema, un terme que ell anomena l'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits, d'acceptar els valors de la democràcia. És una reflexió final que us presento ara, dedicada als ciutadans que estan en contra d'aquesta deriva que està prenent el món.
2: Il nous faut défendre la force de la faiblesse.
3: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder, l'il·limitisme. He acunyat aquest neologisme per descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la Gran Amèrica, el Gran Israel, la Gran Rússia, només la llei del més fort.
0: Doncs, Isabel, molt interessant. Mira, ahir George Clooney des de València ens descobria aquest concepte de caquistocràcia, deia, que els Estats Units governen els pitjors, i ara tenim aquest Planel amb l'il·limitisme. Dos dies, dos conceptes ben interessants. Moltíssimes gràcies, Isabel. Anirem parlant aquesta temporada. Bona nit.
1: Bona nit.
4: Passa minut i mig de 11:15 de la nit. Ara sí que enrovellada. Alice Borina, bona nit. Com
5: bona nit.
4: Salva'm.
5: Immediatament. Estic feliç i content de tornar a ser en aquest programa i abraçar a tota la gent meravellosa que l'escolta.
4: Una meravella, com sempre. Va, fem una pausa per la publicitat i de seguida torna Alice Borina.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: La fotoperiodista Anna Surinyac documenta la crisi migratòria a Ceuta i la situació dels menors que hi van entrar sols.
10: Aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys.
9: Però amb especial atenció a les nenes.
10: Entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res. És una situació que no havia vist mai.
9: Albert Parés, advocat especialitzat en drets humans.
11: S'ha de fer l'impossible perquè les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies.
9: Blanca Garcés, experta en migració. situacions.
6: Quan un sent que no té res a perdre és quan està més disposat a deixar-ho tot, fins i tot arriscant la vida.
9: Anas Bassain va arribar en pastera a les costes espanyoles.
12: Al Marroc deixa marxar molta gent jove que tenen moltes capacitats per fer créixer el país.
7: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
9: Ceuta i el destí dels menors.
7: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Without a dream in my heart. Les notícies. Without a love of my own. Sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
4: Ara sí, és hora de parlar de cinema amb l'Àlex Gorina, perquè a més avui comencem la temporada amb tu, Àlex. Com estàs?
5: Hola, què tal?
4: De nou, amb moltes notícies de cinema sobre la taula.
5: És
4: jo no me'n puc estar de preguntar-te, per exemple, si la primera, després ja ens dius La Perla, i en fi, el que vens a fer en aquesta secció, però jo no me'n puc estar de preguntar-te què t'ha semblat la preselecció de les pel·lícules espanyoles als Oscars.
5: Doncs lògica, tot i que de cop i volta, els diumenges o els domingos, és una pel·lícula que ens ve tan lluny, que va estar a Sant Sebastià fa ara 12 mesos, que dius, hosti, no tocava, no? Però clar, és una pel·lícula que ha guanyat el Goya, és una pel·lícula dirigida per dona, l'única de les tres, és un joc estratègic, evidentment, perquè les altres dues havien de ser petit, la de Sorogoyen i la dels Javiers. O sigui que quina serà la seleccionada? Jo estic seguríssim que la Bola Negra. Premi a Canes com la de direcció marca moltíssim, Javier Bardem té problemes en aquest moment amb les acadèmies i, per tant, en definitiva, seria, diguem, la jugada guanyadora.
0: I tu l'escolliries per presentar els Oscars o què?
5: Resulta que jo no veuré La Bola Negra fins demà al matí a les 10.
0: Per tant, no puc,
5: comentar-la. No puc comentar-la, però si jo hagués de triar, us ho diré la setmana que ve.
0: Això està bé, això està bé. Escolta, avui també tenim notícies del festival que millor coneixes. Tu coneixes molt bé tots els festivals, però aquest fins i tot des de dintre, per haver-lo dirigit. Sitges, què? Què en destaques?
5: Jo a les Sitges destacaria, sobretot, a veure si tenim la capacitat de superar una mica la tonteria. És a dir, que Bàrbara Reyes acabi convertint en el personatge més important del festival. A veure, amb tot el respecte, no compro. I, per tant, alerta, perquè si ve Peter Jackson, jo crec que més aviat la reverència li hem de fer a ell. Aneu a Sitges, de totes maneres, i recordeu sempre que Sitges és un mar desconegut. És a dir, la majoria de pel·lícules te l'has de jugar. És molt divertit jugar a Sitges perquè clar que veus coses que no estan bé, com quan agafes un llibre i no saps si l'acabaràs o no l'acabaràs, però l'aposta sempre és divertida perquè es viu amb molta passió.
4: Bé, doncs n'anirem parlant perquè tot això ha de començar passant les pròximes setmanes i mesos. Què et sembla, Àlex, si comencem com sempre amb La Perla? Ens portes alguna perla aquesta setmana?
5: Sí, us porto perles i farem una mica, nadarem una mica junts perquè anirem passant de l'actualitat a les recomanacions i d'aquesta manera tot quedarà lligat. La primera perla, amigues i amics, a veure, sí, indubtablement, heu d'anar a veure Anoche conquisté Tebas.
13: Estàs bé?
5: I us convido a descobrir les termes de Bande a Ourense, on es va rodar la pel·lícula i on anaven els soldats romans a banyar-se després de les guerres que tenien, no? Són aigües d'esconxes i allà tens soldats actuals que juguen a jocs d'estratègia portuguesos i els antics romans que s'hi banyaven, amb un joc d'estratègia dels romans d'aquella època, que era aparellar els soldats, de manera que fossin amants i un soldat defensés a l'altre i d'aquesta manera s'autoprotegia a banda de tenir dret a una certa expansió sexual. Aquesta pel·lícula és una genialitat. Està al cinema Sonzeig i ens donarà pas a, per cert, parlar en llatí, també. Cosa que no és la primera vegada en la història.
14: Agete, milite, pugnate! Sebastian, pugnate! Amplios.
5: I aquesta és la primera joia que us recomano, Sebastiani del Derek Jarman, una pel·lícula que podeu recuperar Filmin a Prime Video a YouTube, que va ser la que va provocar que existeixi el Premi Sebastiani a Sant Sebastiani, que és el Festival de Sant Sebastià, el premi a la millor pel·lícula de temàtica gay que es presenta en el festival, amb Brian Eno fent la música, aquest Final Sunset que estem sentint en aquests moments, i una pel·lícula en la TV. Hi havia aquella estratègia, no?, del centurió que volia imposar-se al soldat Sebastià i el volia posseir, i Sebastià va ser el primer que va dir només sí és sí i no és no, i quan va dir que no el van crucificar. Recupereu aquesta pel·lícula. I parlarem d'estratègies, evidentment que ho farem, perquè encara tenim present en la cartellera ni més ni menys que l'Odissea.
15: What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home.
5: Una ofrena per Atenea, una trampa creada per Odisseus. Què era? El cavall de Troia. Què era el cavall de Troia? Era una cosa de fusta, realment? O era senzillament una arieta amb un cap de cavall que va atacar la porta de Troia? O era un enviat del déu Posidó, que era el déu que adorava els cavalls per conquerir la ciutat tebana? Esta escena és de la pel·lícula Troia, la primera, però tot això surt també a la pel·lícula de Christopher Nolan. I què és el que passa amb el cavall de Troia? Doncs la infiltració de l'enemic com una cèl·lula clandestina i desconeguda a l'interior de la societat que vols destruir. Això és el tema que ens acompanyarà en aquest comentari que farem avui, perquè això ho havia tocat al cinema algunes vegades. Per exemple, sense anar més lluny, hi ha una pila de Hitchcock que es diu Enviado Especial, on ja trobem un avió dirigit a distància per, diguem, atacar a l'Empire State Building, en aquells moments l'edifici més alt de la ciutat. Però fixeu-vos que hi ha una pel·lícula de televisió que es diu The Lone Gunman, que van fer com a spin-off d'Expediente X, i que 6 mesos abans de l'atac a les Torres Bessones, estem a punt d'arribar a l'11 de setembre, sí, i per tant estem parlant també d'un aniversari, hi havia uns hackers que feien part d'una conspiració que per control remot ja envia als terroristes i a un avió al World Trade Center.
16: Terminó la Guerra Fría, John. Por eso, sin tener enemigo que combatir, las armas no se venden. Pero derriba un avión 727 en medio de la ciudad de Nueva York y hallarás una docena de dictadores de todo el mundo que querrán asumir la responsabilidad y suplicarán ser bombardeados.
17: ¿No es posible solo para vender armas? ¿Cuándo?
16: Esta noche.
17: ¿Por qué no le dijiste al mundo, acude a la prensa?
16: ¿Crees que viviría 30 minutos después de hacerlo?
5: The Lone Gunman, completa en DVD de segona mà, però també la podeu trobar a YouTube. Ho dic perquè és una curiositat, sí, que 6 mesos abans es fes exactament a Twilight Zone i que es veiés públicament a la Fox, ni més ni menys, no? Bé, això em porta directament ja a una novetat de la setmana, que és també una perla de la setmana. N'heu parlat en el programa d'avui i, evidentment, estem parlant d'una altra cèl·lula infiltrada, en aquest cas, Cronos.
18: Posos
19: a les Rambles
18: en
19: Boqueria. Necessitem... Hem de passar-ho a les Rambles, 5 ambulàncies.
20: Aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles?
5: Una excel·lent pel·lícula de policia i lladres, o terroristes, en aquest cas. Alerta, és realment una glorificació absoluta dels Mossos d'Esquadra. Això queda claríssim. Hi ha temes tangencials que a mi m'hagués agradat que fossin una mica més aprofundits. Però com a pel·lícula d'entreteniment, com a pel·lícula per reconstruir aquest fet. I un admirable treball de reconstrucció de les Rambles tal com eren, perquè quan la van rodar i ja estaven en obres, i ja han aconseguit el miracle de preservar les Rambles històriques tal com hi eren en aquell moment de l'atac terrorista. Val la pena reveure? Evidentment que sí, no? I també una altra pel·lícula. És que és una altra perla que no la puc deixar de banda ni de cap de les maneres. Es diu El olor de la leche quemada.
21: Aquel verano llevábamos siempre el bañador bajo la ropa. Era el lema de Katinka. La vida es mejor si te puedes bañar en cualquier momento. Si quieres.
5: S'estrena demà. I és una d'aquestes pel·lícules de 4 sales, per entendre'ns, que és repartides pel territori. Al Texas, als Onzeig, a Sant Feliu de Llobregat la podreu veure. A Lleida també la podreu veure. És Alemanya, és de Justin Bauer. I parla del món del camp. Els problemes que tenen els negocis de la llet o, per exemple, els de treball. Sobretot quan són unes dones les que estan al capdavant. Una mare i 3 filles, que han de passar l'estiu currant-s'ho. I arriba un moment que no queda més remei que cremar les collites perquè els surt més a compte, i llavors intentar apagar el foc en la llet de les vaques perquè també la volen llençar, perquè també, si no, no els hi surt a compte. Amb la qual s'omple Alemanya d'una olor a tradició cremada i a llet cremada, com la que vaig viure jo aquest estiu quan vaig entrar a Alemanya, acompanyat encara dels focs que venien de França, una Alemanya pràcticament com el parc de Hyde Park, absolutament inaudita, perquè ni estan preparats, ni tenen persianes, ni tenen aire condicionat, ni tenen roba, diguem, fresca, per entendre's, no? Per tant, tot això s'ha d'anar a veure, i aquesta pel·lícula, molt justificadament. Arriba al Festival de Venècia, va començar ahir, tenim pel·lícules catalanes, bona sort Sucederà esta noche, bona sort Hollywood Dust, i per acabar us diré només dues recomanacions perles delicioses que van passar pel Festival de Venècia justament ara fa 70 anys. I les dues pel·lícules tenen carrers. La primera és japonesa, El carrer de la vergonya, de Kenji Mizoguchi, que explicava la història del carrer de les prostitutes japoneses en el moment que el govern les havia de prohibir, i que a ell li preocupava enormement perquè la seva germana es va haver de prostituir per salvar la família. Tota la família i els seus estudis es van fer perquè la germana havia estat prostituïda com a geisha en aquella època. I, per tant, atenció a aquesta pel·lícula, veieu-la sempre.
14: En un cabaret se viven horas de tensión cuando el parlamento amenaza con aprobar una ley que prohíbe la prostitución.
5: El carrer de la vergonya, última pel·lícula de Kenji Mizoguchi, el director de Cuentos de la luna d'agosto, mestre absolut de la història del cinema, i pel·lícula emocionant perquè és una pel·lícula compassiva d'un home a favor de la seva germana, qui li devia absolutament tot, passant pel llit dels japonesos. L'última pel·lícula, Calle Mayor, de José Antonio Bardem, que va tenir premis, basada en La senyorita de Trévelez, amb la dona de Jean Kelly, Beth Sibler, que es va traslladar a Espanya perquè era comunista, i el director era comunista i va acceptar fer el paper d'aquesta dona enganyada per un xulo de Castella, que la sedueix només per una aposta que ha fet amb els amics. I finalment, quan s'enamora, ja és massa tard. Calle Mayor, pel·lícula a recuperar. Si voleu veure El carrer de la vergonya, a Mubi i a Filmin. Si voleu veure Calle Mayor, a Flixolé i a Filmin. En definitiva, en general, si voleu veure una pel·lícula, mireu a Filmin, perquè d'entrada és molt possible que la trobeu ja directament. I així hem començat la temporada.
0: Doncs què has dit després de Flix? Olé, no?
5: Sí.
4: Bona exhibició.
5: Olé, tu. Seguirem nedant.

0: Aplaudiments per l'Àlex Gulina. El 3 de setembre, que es va acabant, i és aquell moment de començar a dibuixar l'actualitat de demà, del dia 4. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: De què estarem pendents demà?
1: Doncs mira, demà seguirem molt pendents del cas del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Fa poca estona hem sabut que el jutge ha decidit mantenir com a detinguts els pares d'aquesta criatura a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesura cautelars. Demà veurem, per tant, si pren cap decisió en aquest sentit. Recordem que els pares els van detenir ahir a València. De cara a aquest divendres, de cara a demà, tenim unes quantes previsions polítiques, perquè els partits catalans van planificant aquest nou curs polític. Aquests dies ja hem anat explicant aquestes excursions, si m'ho permeteu dir així, del govern, de la mesa del Parlament. Ara també la majoria de partits aniran fent trobades fora de Barcelona, i el PP és el més matiner. Alejandro Fernández demà al vespre inaugurarà aquest curs polític amb un acte a Cubelles, tot això amb la mirada posada al debat de política general, que encara falten uns quants dies, però ja hi van pensant que serà a finals de mes. I demà, per cert, també tindrem un ull a Ripoll, perquè allà el sindicat UGT hi presentarà una campanya que es diu Qui guanya quan l'odi avança. Ja us podeu imaginar que no és casual l'elecció de Ripoll. Recordem que hi governa l'extrema dreta d'Aliança Catalana. És una campanya que l'UGT, de fet, ja va posar en marxa fa uns mesos. Ara fa parada a les comarques de Girona, i l'objectiu una mica és deixar clar que aquests missatges d'odi no aporten cap benefici tampoc a les persones treballadores.
2: I demà també ens fixarem en Madrid, i Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera per tal d'avançar en el nou model de finançament autonòmic. I compte, perquè el govern de Madrid ja ha dit, Alba, que no hi assistirà.
3: Sí, ho hem sabut aquesta tarda. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda, no hi anirà perquè s'hi debatrà la proposta que el govern espanyol va negociar amb Esquerra Republicana per a un nou model de finançament de les autonomies. Doncs pel govern madrileny és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso planta doncs la trobada, però és que a més ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel PP, ha fet mateix, però cap s'hi ha sumat, almenys públicament. El Ministeri d'Hisenda ja li ha respost a Ayuso, li diuen que és una decisió irresponsable, la d'intentar boicotejar el Consell, i la qualifiquen de gamberrisme institucional. I aquesta plantada d'Ayuso al Consell de demà, quins efectes pràctics tindrà? Sí. Doncs ara per ara cap, perquè aquesta proposta de nou model ja té garantida l'aprovació amb els vots del govern espanyol, també de les autonomies que hi donaran suport, que és Catalunya i les Canàries. Permetran que la proposta pugui arribar al Consell de Ministres i al Congrés, i si el model s'aprovés finalment, suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Finançament a banda, què més tocarem aquí a Catalunya Ràdio, Marc?
1: Doncs mira, parlarem de Giorgia Meloni. A veure si la podem sentir.
4: Per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina, per avere manodopera a basso costo.
1: Demà,
4: rivedere...
1: el govern d'aquesta líder política d'ultradreta es convertirà en el govern que ha durat més de la història d'Itàlia, el govern de Giorgia Meloni. És un país en què sempre hi ha hagut molta inestabilitat, però Meloni bat rècords. 1.412 dies consecutius al poder. És un rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Doncs Meloni ara li passa pel davant. Recordem que governa des del 2022, i per això demà també farà un míting.
0: Al final és acabar una legislatura, pràcticament.
1: Exacte, però no hi estan acostumats, sí, sí, no? Que seria la cosa més normal. Doncs demà fins i tot farà un míting per celebrar-ho. Ja ha fet tots aquests números i n'ha parlat amb experts, en Jordi Baró, el nostre company de la secció d'Internacional, i demà ho explicarem àmpliament.
2: Molt bé, i més coses? Més superestrelles.
1: Una superestrella, clar.

0: És una cançó que aquesta tarda ja s'ha començat a cantar a la redacció, eh?
1: Sí, perquè sí,
0: demà s'enganxa. Demà arriba el primer dels 4 concerts d'Aitana a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb entrades exaurides des de fa temps. És aquesta gira que es diu Cuarto Azul World Tour. Va començar al maig, també el portarà a l'artista de Sant Climent de Llobregat per l'Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa. I demà al vespre, evidentment, hi connectarem amb la Montse Pujol.
2: Molt bé, aquí estem al Catalunya Nit. Després de la nit ve al matí, què faran al matí de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, demà analitzaran, evidentment, tots aquests temes que comentàvem, com aquesta plantada de Díaz Ayuso al Consell de Política Fiscal i Financera. També continuen recollint reaccions pel crim de Manresa, però molts altres temes més de divendres. Si us sembla, ho podem preguntar al subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, com estàs?
0: Va, que per fi és divendres.
3: Oi sí, oi sí. Sí, sí, ja està. El pitjor de treballar al matí de Catalunya Ràdio és el despertador. El millor és l'hora d'acabar els divendres. Per tant, això ja fa baixar aquesta primera setmana.
0: Segur que sí. Escolta, demà un matí de Catalunya Ràdio marcat per Isabel Díaz Ayuso una mica.
3: Sí, perquè aquest boicot que ha anunciat el Consejo de Política Fiscal i Financera marca la cita. Tindrem passada la consellera Paneque, sí, que ve a parlar d'habitatge, però com a portaveu del govern li preguntarem què li sembla aquest boicot, que al final una mica representa el que està fent Ayuso, no? Abans, fa uns anys, era Catalunya qui no hi anava, perquè deia que com que seria independent ja no necessitava negociar el model de finançament. Ayuso no el necessita negociar, no perquè sigui independent, sinó perquè econòmicament gairebé ho és, o almenys surt guanyant. Altra cosa és que aquesta processització d'Ayuso, si em deixes dir aquesta paraula, els hi convingui als altres barons del Partit Popular, que potser sí que els aniria millor un nou sistema de finançament. Però escolta'm, veurem què passa demà. Farem més coses, també, sí, al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb Sor Lucía Caram, per dues coses, perquè ha estat a Ucraïna amb el president Illa, que just s'ha sabut aquesta tarda que s'ha reunit amb Zelensky, ja ho heu explicat.
0: Sí.
3: I també perquè l'altre dia Manresa ens va sobtar en la manifestació, diguem-ne, de caire més racista en contra del que havia passat, de l'assassinat d'un home a Manresa. Hi havia una pancarta contra Sor Lucía Caram i li preguntarem, bueno, a què atribueix tot plegat. I després parlarem de Cronos, que s'estrena demà, la pel·lícula sobre el 17 d'agost. En parlarem amb l'Enric Auqué, també tindrem el director de la pel·lícula, i a Patrícia Plaja, que molts la coneixen, els oients, com a portaveu del govern, però en aquell moment es troba treballant a comunicació dels Mossos d'Esquadra, per veure una mica les dues cares, no? La cara de la ficció basada en fets reals i la cara de la realitat d'aquella jornada. I escolta, al final de festa de cada divendres del matí de Catalunya Ràdio, amb l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda, el Lluís Gavaldà, la Sílvia Coppola, l'Oriol Ferrés, vull dir que demà serà dia de festa major.
0: Això promet festa major al matí de Catalunya Ràdio, i un cop acabeu a les 12, cap de setmana.
3: Ai, tant.
0: I fins dilluns.
3: I alegria, escolta'm. I vosaltres ho tindreu ja a tocar, també.
0: Unes hores més tard, i tant.
3: Exacte.
0: Maiol, moltes gràcies.
3: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: Efectivament, ho tenim molt a tocar, però encara ens queda tot un dia sencer. A veure, això és el que passarà demà a l'antena de Catalunya Ràdio. Volem mirar també com es planteja en la portada del diari de demà al País, el diari El País. Podem saludar a Miquel Noguer, que és director del País de Catalunya. Com estàs, Miquel? Bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit.
1: Escolta, per on va la vostra portada de demà? Què tituleu?
4: Doncs demà hi ha poques sorpreses. El volum d'actualitat del dia d'avui, Espanya revisarà el model de cooperació amb Marroc si es demostra, doncs, que Marroc està darrere de la invasió de Ceuta. Aquest és el titular principal, però també hem volgut guardar un espai per la qüestió, doncs, que ens preocupa i que preocupa de SEAT, del futur de SEAT i de la marca SEAT, doncs, que també té un bon forat a la portada. Mm-hmm. I també pels lectors que el comprin a Catalunya també podran llegir, doncs, com ha anat aquesta visita del president Illa i de l'alcalde de Barcelona a Kiev i aquesta trobada que han tingut amb Zelensky. Mm-hmm.
1: Escolta, Miquel, i si haguessis de triar un sol article d'opinió dels que publiqueu demà, quin recomanaries?
4: Doncs demà, i ara m'estic arriscant perquè encara s'està acabant de polir, crec que és important llegir els editorials que portem demà referent, diguem-ne, al que s'ha debatut avui al Congrés dels Diputats.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Gràcies, Miquel.
4: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Bona nit.

0: 6 minuts per tancar el Catalunya D. Nit, ja sabeu que tenim aquí des de les 9 un traficant d'idees, doncs ha arribat el moment de donar-li, de cedir-li la paraula a Vicenç Altaió, poeta. Bona nit.
1: Bona nit. Que difícil que és llegir i interpretar les notícies.
0: Sí, no?
1: Això és tremendo, perquè les èpoques llegeixen diferent, també. Per exemple, el cavall de Troia, que ens esmentava amb tanta precisió la Lazzarina, interpretant-ho com una cèl·lula clandestina, en el seu moment, què era? Aristòtil, el filòsof científic, creia que hi havia el fenomen de la metamorfosi. Això vol dir que un ocell que tu veus a l'estiu, en aquell mateix lloc, no és que en vingui un altre, és que aquest es transforma en un altre i passes de l'hivern a l'estiu. Bé, tot això ho dic perquè la primera notícia amb la que avui heu entrat, que és notícia mundial, no només aquí, ens diu que l'hora del món són les 9 i un minut. No les 9, les 9 i un minut. Això vol dir que Trump s'ha posat per aquí al mig d'un lloc petit del món i anuncia el fracàs d'aquest gran estat, que és l'estat espanyol, a la vegada que el Milley, des d'una altra banda, amenaça i diuen venen les hordes. Com hem de llegir i interpretar aquesta notícia amb el paper del president del govern que ha captat l'atenció en el Parlament? Jo crec que des de bon començament se sap que el món, en la geopolítica, pot donar una realitat diferent a aquella que estem veient d'immediat. Quina és? Home, si els Estats Units entren, això s'acaba ràpid. I, per tant, el procés de descolonització no ve donat per la geografia, sinó per l'acció política militar immediata. Què li molesta al Trump? Vol que hi hagin més diners dels ciutadans europeus per a la gran indústria militar, per l'acceleració de la indústria militar. Jo crec que aquí s'amaga un pensament profundament reaccionari que l'Europa del segle passat, el segle XX, va viure amb uns condicionants molt semblants en els que s'estan vivint en aquests moments, i que és que si no hi ha prudència política i es deixa que el pensament reaccionari s'alimenti i es nodreixi amb la demagògia, això d'aquí va tot ell a malparar, perquè els únics que posaran ordre de nou serà el gran exèrcit, la gran màquina de la indústria militar. Des d'aquí hem de denunciar d'una manera molt clara, no?, com a opinió intel·lectual, la pèrdua del pes de la opinió cultural davant de la notícia política. M'ha agradat molt escoltar la reflexió que feia un intel·lectual periodista francès sobre l'esdeveniment de la notícia. Aquí hi ha el gran perill. Si l'Europa de la cultura en França, si l'Europa de la cultura a tot arreu, amb Alemanya, comença a veure com els seus espais de cultura, la cèl·lula en el gran estat, es tanca, anem malament, es perd la diversitat. Notícia: el Goethe es tanca. Sí, sí. Es tanca el Goethe. Recordeu, els que sou una mica d'edat mitja avançada, el paper que va tenir l'Institut francès, l'Institut nord-americà, el Goethe Institut, a tot el període de la transició política. Tot el pensament passava a través de la cultura. Conclusió de tot plegat: la metamorfosi, que la cultura no perdi el seu lloc en l'espai de la informació política.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí, todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. Notícies amb Nando Sanoguera.
3: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi estava al darrere. Per primera vegada, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
3: La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Així s'expressaven Alberto Núñez Feijóo del PP, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras de Junts.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Mohamed VI es un asesino.
7: Y ustedes, unos pusilánimes.
8: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat a supervivents, 45 persones a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex.
3: El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturam al Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Per Eduard Caliz, un dels advocats dels demandants, la decisió marca el camí a la sentència del procés.
9: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants. I, efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
1: Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comença amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són prou i demana concretar-ho amb un calendari. Peter Jackson, l'actor Danny DeVito, assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into possession of a map. El director del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i efectes especials. DeVito rebrà el Gran Premi Honorífic per tota la seva carrera. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha anunciat així la seva presència.
10: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Robots, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell.
1: Esports, a la primera divisió de futbol, s'ha disputat un partit avançat a la sisena jornada. Reial Societat i Celta han empatat a 0.
3: Gabriel Jesús ha fet avui el primer entrenament amb el Barça. També hi ha participat Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge contra el València. Per la seva banda, Jesse Bisibu, que ahir es va fer mal a la Copa Catalunya, no té cap lesió important.
1: L'Espanyol ha presentat avui els dos últims fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. A segona, el Girona també ha presentat l'extrem català Carles Pérez, que arriba lliure després de rescindir el contracte amb el Celta.
3: Enric Mas ha reformat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de més de 27 segons més Primoz Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrein Jakob Omersel.
0: Fins aquí les notícies.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12: 6 de març de 1986.
0: I el número de la sort, el...
12: 11.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Glòria, gràcies per tant.

0: Comencem amb Angèle, la cantant francesa i també activista que sempre aixeca la veu en favor dels drets de les dones. Avui toca parlar de famílies nombroses. Són com les d'aquella pel·li del Capra de Què bonic és viure, o les coses han canviat? En parlem ara mateix. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. Catalunya es troba amb mínims històrics de natalitat. El 2024 hi van néixer gairebé 54.000 infants, gairebé un 1% menys que l'any anterior. Per fer-vos una idea, l'any 75, això fa 50 anys més o menys, les dones catalanes tenien gairebé el triple de criatures, tenien pràcticament 3 fills. Les coses han canviat moltíssim, però en aquest context també hi ha l'altra cara de la moneda. Sort d'elles, ens venen a salvar la vida avui. Són les famílies nombroses. Avui volem saber com és tenir 3 fills o més a Catalunya. Què porta una persona a trencar l'estadística? Què significa per les mares? Com ho van decidir? Com s'organitzen? La feina de les cures? En qui recau? Es lliga molt sovint també a una idea tradicional o fins i tot es relaciona amb la religió. Clar, és que sou de l'Opus. És així o no hi té res a veure? O és un discurs que li interessa sobretot a l'extrema dreta? Parlarem de tot això amb les dones que m'acompanyen i persones avui també. La Neus Barberà, benvinguda, com estàs?
1: Moltes gràcies, bé, molt bé.
0: Escolta, has vingut de Roquetes, això ens fa molta il·lusió.
1: Sí.
0: Perquè sembla que està molt lluny, no? De Roquetes vinc, de Roquetes baixo.
1: Exacte, exacte.
0: Però tu has hagut de pujar.
1: He pujat.
0: Quanta estona? Amb autobús, perquè
1: entren. Sí, en autobús. No, no, entren, potser encara no hauria arribat. dos horetes i quart o així.
0: Exacte, periodista, formes part de la cooperativa Surt de Casa, tens 4 criatures, uns nens de 11 i 9 anys i les bessones que tenen 6 anys.
1: Exacte, sí, sí.
0: Avui en qui s'ha quedat amb tota la xicalla?
1: Avui s'han quedat en per sort en una amiga que els cuida. Ara esta setmana quedem, encara no tenen cole, que comença la setmana que ve,
0: sí.
1: I després ara de cara ja al migdia, a partir d'ara ja en lo pare. Que és ara aquí.
0: Imagino jeroglífics els que heu de fer per conciliar, sí, tot això. Ara en parlarem. També ens acompanya el Vic Peñafiel, que és fotògraf de maternitat i famílies, conegudíssim. Ets una estrella, eh?
2: No sé, estrella. No sé si diria tant, però
0: ets una
2: gràcies.
0: Estrella. Avui m'han parlat molt de tu. Tu has fet un... Vaja, tu tens 4 nens i una nena que tenen entre 10 i 19 anys.
2: Correcte.
0: 5, eh?
2: Sí.
0: No estàvem de res, eh?
2: Bueno, jo no volia, eh? Jo no volia tenir...
0: Tu no volies, eh? Per sort d'això.
2: Ja.
0: Què va passar pel mig?
2: La vida.
0: I també ens acompanya Bruna Álvarez, que tu també en tens uns quants, no? Però no vens a parlar dels fills avui.
3: Avui no vinc a parlar dels fills, en tinc 2.
0: Exacte. Em pensava que en tenies més. Jo et feia com també, també fructífera.
2: Ja n'hi ha prou.
0: Antropòloga, codirectora del grup AFIN, Famílies i Infàncies, professora del Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I doncs això que dèiem, volem parlar de famílies, i ho dèiem al principi. És a dir, vosaltres sou l'excepció, podríem dir, que confirma la regla de que cada cop en reproduïm menys. Però a mi m'agradaria d'entrada que trenquéssim una llança sobre aquesta idea de que sempre està associat o es vol associar al fet de tenir moltes criatures també a una idea, no? A una idea tradicional o una idea potser fins i tot retrògrada. Com ha anat en els vostres casos?
1: Clar, en el meu cas, per exemple, bueno, jo sí que després, una vegada he sigut mare, sí que allò que penses, te replanteges de per què vas començar a ser mare, no? De dir si ja vas seguir com una miqueta los passos que d'alguna manera, no?, la societat t'estava marcant, o si realment ho fes perquè volies. Jo, o sigui, ho vaig fer perquè si ho he repetit serà que bé, però sí que és veritat que hi ha una part, no?, de, jo crec, de cultura que tenim interioritzada, que mos marquen una miqueta els passos que teòricament hem de seguir com a dones, i això sí que en el meu cas jo m'he plantejat. Suposo després quan he vist els marrons en els que m'he trobat en els fills.
0: Per exemple?
1: I per què? Pues en els moments de caos, per exemple, o de dir, per favor, me n'aniria de casa i els deixaria aquí, i no vull saber res. Dius, per què vaig voler-ne tindre tants, no? Però després, la part bona és que després hi ha altres moments molt bonics que penses, bueno, vale, per això sí que valia la pena, almenys a ratets del dia, perquè durant tot un dia hi ha

0: moments de molta felicitat, podríem dir, i moments de molta frustració.
1: Això que dius és molt interessant, el fet aquest de que sembla que hi anem, no?, perquè toca, també. Sí. No sé si en els vostres casos també us vau sentir en un moment donat, doncs, que hi havia una part que fins i tot ni es plantejava. Mm. És com que el que he vingut a fer el món...
2: No sé, jo, com deia, com que no tenia idea de tenir fills, realment, potser no va ser tan així, però sí que és veritat que el moment en què vaig tenir el primer, a partir d'aquí va ser com un caiguda lliure. Però és que, de fet, ahir ho parlava en un sopar amb amigues, crec que té més a veure amb el fet de que hi ha un enamorament molt bèstia, o sigui, hi ha un component hormonal molt heavy quan tens una criatura que te n'enamores directament.
1: M'agrada que traguis aquest tema, mm-hmm. perquè no se'n parla mai. Sembla que tots són decisions mentals i crec que la màquina
2: com a persona mental, em tens sí. a mi, que jo soc, o era, no sé, una cosa com molt quadriculada, molt racional, i això va ser en barrena, o sigui, directament tirar-te a la piscina i que no pari, que no pari la festa i l'oxitocina, perquè realment és molt bèstia. I llavors té un punt, que de vegades jo bromejo a xarxes socials, no?, de droga, és a dir, és que en vull més d'això. I se'n passa l'efecte, no?, al cap de 2-3 anys, que ja comencen a caminar a Itàlia, a tocar una mica els nassos, dius, hosti, una altra vegada, no? Vull dir que aquest punt jo crec que hi és independentment del que la societat ens arrossegui a fer. O de la pressió
1: social. Sí, de la part social.
2: Crec que sí que hi ha un component molt, molt, no sé, de rellotge biològic, si li vols dir, de dir, mm-hmm. és que això realment mola, és molt potent. Després te trobes amb els marrons, que dius tu que hi són, eh? Però crec que sí.
1: L'antropòloga.
3: Sí.
1: Bruna Álvarez, aquí què has de dir tu?
3: No, que és molt interessant aquesta... De fet, és un dels debats clàssics, no?, de l'antropologia, l'individu i la societat. I és molt interessant perquè sí que hi ha recerques que diuen, no?, que aquesta idea de decisió és una narrativa que s'està imposant en el moment de tenir fills, no? Llavors, és una decisió individual, no?, que va cap a les dones i desresponsabilitza totalment la societat, no?, i l'Estat, sobretot.
1: Perquè sempre es planteja com una decisió pròpia,
3: clar,
1: podríem
3: dir, no? Si tu has decidit tenir fills, jo per què he de pagar l'educació dels teus fills, per exemple, no? Però, en canvi, sí que... I això és una tendència que va a més, no?, aquest individualisme, no?, que ens estem... Bueno, que s'està enfatitzant més. I, en canvi, com, no?, com bé ha dit la Neus, hi ha una part social, no?, aquí, que ens acompanya, però és que no podem separar l'individu de la societat sempre com a persones. La manera que pensem, la manera que actuem, les nostres pràctiques quotidianes estan immerses en un context social. Per tant, aquesta idea d'individu no deixa de ser una pròpia construcció social de com pensem en una societat que actualment és molt neoliberal, no? Llavors, mm-hmm. tot això està vinculat també en les decisió de maternitat.
1: Clar, hi ha una part neoliberal, però després hi ha també el que s'ha fet sempre. Sempre ho hem fet així, no?, perquè no ho hem de fer d'una altra manera. I jo estic pensant, i els hi preguntava, no?, abans d'entrar al programa, amb qui deixeu les famílies, amb qui deixeu les criatures, i també amb què us demana la societat a vosaltres com a mares, o us demanava, que s'exigeixen unes coses, sobretot a les dones, que són molt específiques. És a dir, el marit o la parella home sempre pot agafar i escapar-se en un moment donat, però a les dones això se'ls exigeix des del principi que siguin molt presents, no? Mm-hmm. O sigui, no es perdonarien les mateixes coses a una dona i a un home, crec, amb la maternitat.
2: Jo crec que no és que se'ls exigeixi, és que se'ls hi pressuposa. És aquell clàssic de que tu trobes un home pel carrer que saps que és pare i no li preguntes on són els teus fills. Trobes una dona que saps que és mare i li preguntes amb qui has deixat les criatures. O sigui, ja només això ja et dona una idea de que les criatures sempre estan amb la mare i ho tenim integradíssim.
1: Sí. De fet, moltes vegades hi ha aquestes enquestes del carrer que em fan molta gràcia, que els hi pregunten a home i dona... Tu saps el peu que calça el teu fill, sí, o com es diu el seu pediatre, i sempre responen les dones, per exemple.
4: Total,
1: no?
4: Total. Los aniversaris, no? Qualsevol informació d'interès de la criatura, normalment la sap la dona.
1: I això us ha passat a vosaltres també, o què?
4: Sí. A mi, jo era de la pregunta que dius, el primer que em fan quan més surto de festa o a algun lloc,
2: en
4: qui estan, no? Sí. I dius, home, pues segurament en son pare, que és un pare, o sigui, som el mateix.
2: Jo anava a dir que potser a mi no m'ha passat tant, en el sentit que crec que el meu company sempre... Hi ha hagut com molta corresponsabilitat, però sí que penso que la part potser més d'intel·ligència emocional o d'acompanyament emocional de les criatures recau molt clarament en la figura de la mare, més que en la figura del pare. És a dir, que potser l'home, no?, heterocis, és més capaç de dir, bueno, doncs jo assumiré, no?, quin peu calça la meva criatura, quin dia ha d'anar al pediatre, quina medicació pren, o a quin extraescolar està apuntat, no? Però allò de no sé gestionar una rabieta perquè... és així, o sigui, la part emocional, les dones, malauradament, o no, o per sort, no? La tenim més treballada, i els homes ahí fallen, crec.
4: Bruno Álvarez.
3: Sí, és bastant interessant perquè sí que s'han incorporat molt els pares en la criança, o sigui, sí, aquí sí que, si ho mires, no?, quantitativament, hi ha una diferència important, i el que passa, que és bastant curiós, que la incorporació dels pares a la criança no ha alliberat a les mares, no? Llavors es continua tenint aquesta pressió. I una altra dada bastant interessant és que hi ha estadístiques que estan dient que a mesura que els homes s'incorporen en la criança, els hi disminueix el desig de paternitat. Per tant, és, ara en tindria dos. No, en tenim un. No? O parelles que se separen en el moment, però de 20 anys, en el moment de, bueno, és que la dona diu tenim fills i l'home diu que no, no. Llavors, és interessant aquesta dada, que a la mesura que s'impliquen, decideixen tenir-ne menys.
1: Mira, escolta, fem una cosa. Posem música perquè ara necessito un moment de reflexió.

0: Famílies nombroses avui a les dones i els dies. Aquest tema que, clar, és que aquí hi ha molt per parlar, perquè tot, ara parlàvem molt d'hormona, de societat, de capitalisme, però, clar, hem de parlar d'economia, que està molt lligat. Si parlem de capitalisme, hem de parlar d'economia. I quan tens molta gent a casa, hi ha una qüestió de butxaca. Això és claríssim.
1: Total. Sí, sí, és una de les parts importants. Jo crec que en el moment que passes a ser família nombrosa, en el meu cas, el primer va ser com a lo cotxe, per exemple, no? O sigui, ja has de dir, vale, ja no cabeu a un cotxe normal, llavors ja... jo que sé, la casa, si cabeu a la casa dormint, que a casa meva dormen en lliteres, los quatre saben que han de compartir habitació, la roba, pues la roba no, la van passant d'uns als altres, o sigui, esta part de com aprofites, no, en lo que tens, com te'n pots sortir, no, tenint uns sous modestos i humils, no, i com fas estos croquis d'intentar oferir-los tot el que necessiten, perquè evidentment intentes oferir-los tot, però bueno, intentant fer estos equilibris de, i també una mica igualtat entre ells, no? També si, tipus, si van a extraescolars d'anglès, pues que tots puguen anar, i si, o sigui, una miqueta estos puzzles de, i que ells també, jo crec que això també és un aprenentatge que ells també fan, no, de valorar també lo cost.
0: Clar, d'alguna manera els vostres fills aprenen des de petits que han de compartir, han de, i han de valorar, i segurament són més participatius que algunes criatures que diuen, no, el llit me'l fa la mama. Aquí o comencen a aprendre a fer el llit, ui.
2: No és que comencin a aprendre, o és que els obligues, no, perquè bàsicament no tens més mans, és o fas tu les coses o aquí no donen més de sí les dues persones adultes, no?, que estem aquí al capdavant de la màquina, no donem més.
0: Per vull tant, dir que potser aquests fills de famílies nombroses potser tenen més habilitats socials i estan més preparats per quan siguin grans, per moltes coses.
2: Jo aquí també tinc els meus dubtes. Penso que hi va molt el caràcter. No sé si realment condiciona tant el fet d'haver estat tanta gent a casa. Sí que condiciona, no? Potser les dinàmiques internes, estàs més acostumat a que hi hagi més caos, a ignorar soroll, no? Però més enllà d'això, el caràcter és el caràcter.
0: L'economia, m'imagino que és un fet capitalíssim amb tot el que dèiem, eh?
3: Sí. De fet, sobretot el tema de conciliació laboral familiar és un tema a l'hora no només de decidir tenir fills, sinó de portar a terme la criança i sobretot també, sí, les despeses, perquè, bueno, malauradament, doncs, tenim un estat que no està fent unes polítiques familiars fortes i precisament una mica per això, no?, perquè la família o aquesta concepció d'ajudar les famílies, de portar econòmicament, de que les persones tinguem fills, sempre s'ha vinculat molt, especialment en aquest país, per tota la tradició de la dictadura, a polítiques de dretes. Llavors aquí les esquerres no han acabat d'intentar, doncs, aplicar polítiques, tot i que últimament més, no?, doncs amb totes les baixes de paternitat, i sí que estan havent-hi, doncs, més ajudes a les cures, però no tant.
0: I clar, jo penso també quan parlem d'economia amb l'empobriment de moltes mares, perquè és evident que aquí sí que, i tu tens números d'això, les mares renuncien més a la seva professió en general.
3: Sí.
0: Hi ha les jornades partides, els escurçaments de jornada, tot això gairebé sempre són les dones.
3: Amb reducció de jornades, sí, continuen sent molt les dones, i de fet la bretxa salarial s'explica per això, no per igual feina, diferent sou, sinó perquè les dones, si agafes, no, dades quantitatives, estan menys temps al mercat laboral perquè es redueixen jornades, etc. Sí, aquí sí que hi ha un impacte.
0: Hi ha un impacte bèstia. De fet, aquí tinc dues persones que van decidir que, no sé si ho vau decidir o les coses van anar així, o no vau tenir temps a decidir perquè estàveu tot el dia fotent-li fort, però la cosa és que vau decidir que fèieu feines, és a dir, que éreu freelance, que éreu autònoms, perquè això, una botiga, per exemple, o sigui, una feina dependenta, a vosaltres és impossible.
2: Sí, jo sempre he estat autònom, llavors per mi no és nou, però sí que és veritat que, bueno, per una banda, jo sempre dic que et dona molta llibertat com per organitzar-te com vulguis i per conciliar, diguem, més fàcilment, de dir, vaig a recollir la criatura perquè està malalta, no sé què, o faig feina amb la criatura al costat. Per altra banda, el preu que pagues és molt car, en el sentit que no estàs mai ni per la feina ni per les criatures al 100%. Ara sempre tens la ment desdoblada. Mentre que algú que realment entra, doncs, no sé, de 9 a 5, a la que marxa, se'n torna a casa, allà se n'oblida de la feina, no? En el meu cas mai no ha estat així.
0: El que passa és que el teu és vici, eh? Perquè després te'n vas a fotografiar famílies, vull dir...
2: Ja, bueno...
0: T'ho has fet mirar, això?
2: No, però té aquest punt de que m'agrada veure què hi ha darrere, què ens impulsa a fer les coses que fem i des d'on les fem.
3: Aquí pot anar amb els fills, no?
2: Sí.
0: Després vull parlar amb ella, a part, perquè m'expliqui tota aquesta sociologia, perquè em té intrigadíssima.
2: És molt guai.
1: en el meu cas també molt paregut en ella, jo també era autònoma ja abans, i, però totalment d'acord en que això m'ha facilitat molt. O sigui, pues, un se fica malalt, anar al metge, anar a recollir-lo perquè et truquen del col·le, qualsevol, treballar quan un està...
0: A tu et truquen, del col·le?
1: Sí, normalment
0: me truquen. A tu et truquen a la mare, perquè sí, jo tinc una amiga que sempre la trucaven i un dia va dir, son pare es diu pa, a partir d'ara el truqueu a ell. Perquè, clar, també, si el nen es fa una nafra, et truquen a tu.
1: Sí. Eh? Sí. Sí, aquí... els grups de WhatsApp també normalment,
0: on són les
1: mares? La majoria són les mares, això sí, algun pare per allí, però sí.
0: Quantes coses.

0: hem dit així, en parlàvem de la butxaca, de l'economia. És una peça importantíssima. Mireia Isar, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Escolta, ens agrada molt que vinguis a Les Dones i els Dies enguany.
1: Has vist? M'estreno avui, quins nervis,
0: sí, sí,
1: no?
0: Que t'hi fa vermella.
1: Ai,
0: podries parlar...
1: Jo vinc de gala, per això, eh?
0: Tu podries parlar també com a mare nombrosa, eh?
1: Podria parlar de família nombrosa i de ser madrastra.
0: Aquest tema encara no l'hem fet, de madrastra, i m'interessa bastant. Escolta'm, has parlat amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, que tenen molt a dir.
1: Exacte, són la FANOC, fa més de 30 anys que defensen els drets del col·lectiu i acaben de fer una enquesta també per veure les preocupacions i demandes de les famílies. Aquí tenim uns casos particulars, no? Però és obvi que s'ha de fer com una fotografia amb gran angular per veure com estan aquest tipus de famílies a Catalunya. He parlat amb el Raül Sánchez, que és el director, i que a més és secretari general de la Confederació Europea de Famílies Nombroses. D'entrada li he demanat aquesta imatge, no? Aquest retrat de la família nombrosa més habitual a Catalunya avui en dia.
2: Majoritàriament la família nombrosa catalana és la que té 3 fills i després poquíssim els que tenen 5 o més, que seria la categoria especial de família nombrosa. Al tenir més fills també hi ha més possibilitat de que algú pugui sortir amb alguna discapacitat, per tant tenim un més percentatge que la resta de la societat d'algun fill amb alguna discapacitat. Hi ha 154.000 més o menys famílies que tenen el títol de família nombrosa, encara que nosaltres diem que hi ha sempre el problema de famílies nombroses legals i famílies nombroses de fet. Doncs hi ha moltes famílies que tenen fills més grans de 21 anys, que és quan es perd el títol de família nombrosa, o de 26, que si estan estudiant s'allarga el títol fins 26 anys de edat, doncs tenen fills majors d'aquestes edats que depenen dels pares que viuen a casa i que no són considerats per entrar al títol de família nombrosa.
0: Sí, però que tampoc els pots agafar i posar-los un segell al cap i enviar-los
1: per això, és el que diu, que l'administració ja no et reconeix com a tal, però al final ho continua sent, no? I el que és sorprenent i alarmant és que diu que el 70% d'aquestes famílies, independentment dels seus ingressos, tenen dificultats per arribar a finals de mes. Aquesta imatge que ens explica ha canviat amb els anys. Abans les famílies eren més extenses i, sobretot, eren més reconegudes socialment. Segons Sánchez, les famílies nombroses estan més desemparades ara que fa uns anys.
2: Catalunya fa uns anys van ser els promotors de que es modifiqués la llei de famílies nombroses el 2003 per adaptar-lo a la realitat social, i va ser precisament el grup català, el Congrés, el que va impulsar tot això. La Generalitat va ser pionera en crear el títol individual de família nombrosa, va ser la primera comunitat autònoma que va fer una prestació universal per fill a càrrec que rebia les famílies nombroses i monoparentals que tenien fills de 0 a 6 anys. I tristament, quan va haver la crisi econòmica, aquella del 2008 al 2011, es van suprimir aquestes ajudes, mai s'han recuperat i mai més s'ha tornat, diríem, avançant aquesta línia, quan a la resta d'Europa precisament passa tot al revés.
0: I a vegades m'imagino que s'ajunten també situacions, és a dir, famílies nombroses, potser mares soles, és a dir, que la cosa es va com complicant. Ara que sentiu això, vosaltres també us passa que us costa arribar a final de mes?
3: Sí.
0: Okay. Sí. No, ara estem forrades.
3: No.
0: O sigui, no sé, és un pou sense fons, no? M'imagino. Sí.
3: Bueno, i és un control de l'economia, no? Vull dir que saps el que entra i saps en el que et gastaràs, i lo de guardar una miqueta de fer calaix, no pots. O sigui, bàsicament el que entra surt.
0: I qui porta els números a casa?
3: El meu home. Això sí.
0: D'acord.
3: Aquí sí.
1: Hi ha poques ajudes, com deia el director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, però és que, a més, és difícil demanar-les.
2: I moltes vegades les famílies nombroses no tenen temps. I aquest temps es nota molt també a l'hora de buscar quines ajudes pots tenir o quines prestacions pots acollir-te. Hi ha una dispersió de la informació. No hi ha cap portal, diríem, global per famílies que pugui dir, mira, doncs si tu tens 3 fills, tens això, això, això, això, això, això. Això és el que procurem fer des de l'associació, realment, i fem aquesta tasca d'acompanyament. I ens trobem moltes famílies que no tenen ni idea que poden tenir un bo social d'electricitat, que és universal, per famílies nombroses, o que tenen bonificacions a l'impost de béns immobles, perquè tampoc l'administració fa cap esforç en aquest sentit per poder unificar la informació i facilitar la seva tramitació.
1: Un altre dels maldecaps, que també l'heu comentat aquí, és això de la conciliació laboral i familiar.
2: Penso que estem en una societat, o sigui, molt individualista, i llavors quan un té fills doncs comença a tenir una sèrie de necessitats d'atenció dels fills, d'educació d'aquests fills, que requereixen el seu temps i per tant la flexibilitat laboral és fonamental. I això jo penso que és una de les primeres demandes que tenen les famílies. Després, per exemple, no es fa cap ni un habitatge adaptat per una família que pugui tenir. O sigui, es fan habitatges molt petits. Els impostos moltes vegades tampoc estan pensats doncs, per una feina nombrosa. Compres un cotxe i resulta que és com has d'obligatòriament portar cadiretes des del moment que tens el tercer, necessites un més gran. I clar, resulta que pagues més impostos, els cotxes més grans són més cars, no hi ha cap ajuda.
0: Has de comprar una furgoneta, vosaltres ho sabeu, això,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, tenim... Jo
0: teniu un minibús, ja, un minibús.
4: No.
0: Sí, sí.
4: Jo vaig dimitir, vam prendre el cotxe quan va néixer el tercer i no n'hem tingut mai més.
0: És la manera, no?, que
4: caminin.
0: De que capiguen tots, eh? Ja us estic veient. Vosaltres, per exemple, això que dèiem de les ajudes, perdeu temps presentant-vos ajudes? És a dir, teniu un gestor que us suporta? No, perquè, clar, no. Això m'ha semblat que dona molta feina.
3: És que porta molta feina i no te n'enteres. O sigui, jo, és el que dic, no tens temps d'anar a veure quines ajudes hi ha.
4: Jo Google, sí. Google is my friend, pica pedra i vinc a rascar i cada petita ajuda que trobes, aquesta m'hi apunto perquè...
0: Tot el dia buscant, eh?
4: Però és veritat que hi ha coses que les compliquen molt. Per exemple, hi ha una petita bonificació per al transport públic en els ferrocarrils catalans. Pots comprar els bitllets a les màquines, però la Renfe has d'anar a fer cua a la guixeta. Ja, que dius, sí. Hola, bon dia, m'ha d'atendre una persona per fer-me un descompte que seria tan tonto com posar sí. un número en una màquina.
3: Sí, però això t'ho trobes a molts de llocs, que per al descompte família nombrosa has d'anar en persona dius, per
0: escolti,
3: ensenyar el carnet.
0: Estic allí fent...
4: Segle XXI, no?
1: La majoria de botigues, ara aquí em poso de testimoni. Sí.
0: Que
1: fan descompte de família nombrosa, tampoc està anunciat enlloc. Vull dir que no. Has d'anar preguntant, que sembla que demanis sí. caritat. No? Caritat. Sí. Per famílies nombroses, aquí teniu un descompte?
3: Sí.
1: Que normalment sí. I que... s'agraeix molt que els facin, però normalment són molt petits. Però,
3: clar,
1: molt
3: petit,
1: però que mica... tampoc està anunciat enlloc. No, has d'anar com demanant per favor,
3: sí.
1: no?
3: Sí, sí, sí, total.
0: Vaja, que el món no està preparat per tenir tres criatures o més, però Mireia...
1: Exacte, i ens llancen una última reflexió des de la FANOC, que és que què hem de fer en un moment de tan baixa natalitat, no? Què estem fent per fomentar-la, perquè al final és el futur de tots? I la resposta no és gens fàcil si mirem cap al nord d'Europa, tampoc.
2: Pensa que els països del nord d'Europa, per exemple, i això és un tema que és una paradoxa que als experts els hi preocupa molt, a Suècia, a Noruega, a Finlàndia, a Dinamarca, donen molts diners quan tens un fill. Tens una conciliació increïble. Et donen una casa per poder emancipar-se quan tens 18 anys. Tens 1.000 avantatges i no tenen nens. No tenen. O sigui, estan pràcticament... Suècia està a 1,4, Finlàndia està com Espanya, pràcticament. I és dels països més generosos. Llavors, jo penso que no és un tema tan sols econòmic, sinó que és un tema també cultural.
0: I afegiria que és una cosa que també hem parlat en aquest programa, que és que professionalment en aquests llocs les dones se n'estan anant a Norris. És a dir, no acaben, per exemple, carreres de científiques, no acaben trobant feina, perquè clar, estan 3 anys fora. De, o sigui, és a dir, si t'ho paguen tot, si l'Estat t'ho paga tot, al final tu plegues 3 anys d'allò que estaves estudiant, treballant, el que sigui, i quan tornes i et diuen què busca senyoreta, no? O sigui que aquí tenim...
1: No és fàcil.
0: Tenim tenim molta feina.
1: Si voleu més informació que us ajudin amb les ajudes, com dèiem, entreu a fanoc.org i com a mínim allà potser no sentireu tan soles.
0: Mireia Isar, ens proposa companyia, que bonic que és.
1: Adéu.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Cuixes fermes i pits amunt, i diríem que s'han de tenir quadrades, aquí, perquè amb tota la feina que teniu cada dia sou les meves heroïnes, avui, totes les que esteu aquí en aquesta taula. Bruna Álvarez, m'has dit, escolta, he de dir una cosa que m'ho estic apuntant aquí.
2: Perquè no se me'n vagi.
1: Exacte.
2: Sí, un parell de coses. Una, la pregunta, no?, perquè hem de fomentar la natalitat. O sigui, jo crec que no cal fomentar la natalitat per si, sinó que dones, homes, persones en general puguin tenir els fills que considerin que volen tenir. Perquè el que està passant també és que hi ha moltes dones que acaben no tenint fills, que les estadístiques surten com a dones sense fills, però que sí que han tingut un desig de maternitat, potser han fet algun procés de reproducció assistida i que després ha culminat amb zero fills. Això no vol dir que aquí no hi hagin desitjos de maternitat. I aquí sí que hi ha una responsabilitat social una mica per permetre que les persones, no, passin amb la reproducció allò que poden fer, no?, per també garantir una qualitat de vida. Fomentar la natalitat és una altra cosa. I després, l'altra cosa que has comentat abans, d'això de la ser dependenta, que no dona, no?, tenir cinc sí. fills i ser dependenta.
1: Ser dependenta o tenir un negoci, etcètera, vull dir, m'ha sortit això perquè la imaginació meva és com...
2: És que tinc la dada etnogràfica. Amb una entrevista d'una recerca sobre maternitats, una de les participants em va dir... Diu, la meva mare era dependenta, tenia una carnisseria, va tenir 7 fills, i la que jo entrevistava en va tenir 2. I la mare li deia, t'ha costat més a tu criar 2 fills que a mi 7. I aquí també hi ha un tema que jo penso que és bastant important, i és que els infants han perdut l'espai del carrer, l'espai d'autonomia del carrer. Llavors, si els infants estan al carrer, i hi ha una societat que més o menys els cuida, tot i que el carrer tampoc cal idealitzar-lo, no? Si ens hem criat més o menys al carrer, també hi havia, no?, situacions de risc. Però no hi havia aquest pes tan fort a les mares, no? O sigui, no? Aquesta
1: bueno, noia... perquè també hi havia tota la qüestió de la xarxa, que jo no sé si, per exemple, Roquetes, que és un lloc més petit, tampoc és un poble, eh? Però si passa això, no?
3: Sí, bueno, més tranquil·litat de si van pel carrer, tenen més amics, los pots deixar... Vaig a casa de l'amiguet i no sé, pues, tens com més tranquil·litat perquè coneixes més a la gent, no?, del poble, de la xarxa del col·le, dels pares, en aquest sentit sí que facilita més, o estàs més tranquil, jo crec, a l'hora de començar-los a donar aquesta autonomia a certes edats, no? I saps que...
4: Correcte, jo penso també que estem vivint una vida molt atomitzada, no? És a dir, la família s'ha reduït a no? dos membres, els dos adults que tenen criatures, però la famosa conciliació, que és aquesta criança compartida entre moltes més persones, es dificulta en el moment en què tu estàs tancat a les quatre parets de casa teva, i moure't a un altre lloc o fer que les altres persones vinguin fins a tu es converteix en una odissea. Vull dir que és diferent que hi hagi una plaça del poble o que hi hagi un poble més petit, no, una població més petita que ja fomenta aquesta sensació de xarxa. Mm-hmm. Crec que això s'ha perdut.
1: Clar, a nivell personal, jo també, és a dir, ara hem parlat molt de la conciliació, dels diners, del dia a dia, però a mi també m'agradaria saber... totes aquelles coses que us agraden a vosaltres, més enllà de la vostra vida i els vostres fills, no? On han quedat? Perquè quan tota la vida és tractar i cuidar els altres... Uh-huh. Què passa amb la vida d'una, no? Què vol fer, com ho vol fer, no sé. Ho dic, per exemple, perquè el Vic, per exemple, ara està en ple moment de transició de gènere. Ho has decidit ara, quan ja tens les criatures ja una mica grans?
4: Bueno, jo aquí tematitzaria moltes coses. Val. No és una decisió, no és que ho hagi decidit ara.
1: Sí.
4: Però diguem que m'he il·luminat ara, si vols
1: no,
4: dir
1: no,
4: així.
1: No, vols dir,
4: és veritat,
1: però
4: que
1: ho has pogut portar a terme.
4: No, jo crec que ho he vist ara, però perquè és cert que la maternitat en si, la criança, és tan intensa, és un procés tan bèstia, sí, que t'arrossegues, és a dir, no tens temps de res més, però no cal parlar de transició, parlem de qualsevol altra cosa, és a dir, moltes de les dones a qui jo fotografio em diuen el mateix, és a dir, és que no tens un moment ni per mirar-te al mirall, ni per saber què t'agradava ni qui eres. Llavors, quan les criatures creixen, és aquell moment, que a més coincideix normalment en perimenopausa i tal, que ja t'ho replanteges tot, que és aquest moment que dius, vale, i jo què vull ara, i jo qui sóc, i ara què passa amb mi? I crec que té a veure una mica amb el procés vital, no? Amb
1: el moment de tenir silenci i de saber què vull.
4: Exacte,
1: no?
4: Exacte, perquè mentrestant la teva mirada està focalitzada en fer que aquestes altres personetes tinguin endavant.
1: Però tu creus, per exemple, que en el teu cas la transició es va endarrerir justament perquè tu no tenies espai mental per pensar en això?
4: No crec que tingui a veure amb, no. amb el fet d'haver tingut crius, no. Crec que té a veure més amb un procés intern de plantejar-te qui ets i d'adonar-te que la disfòria l'has anat tapant sota capes de moltes altres coses. Però això ja és un altre tema.
1: És un altre tema, ja vindràs un altre dia a parlar-ne. Sí, sí. Però, per exemple, en el teu cas, Neus?
3: Sí, a veure, jo crec que en el moment que ets mare ja passes a una fase de renunciar a moltes parts de la teua vida personal.
1: Parlem de renúncies, eh?
3: De renúncia, jo al meu cas... Jo crec que...
1: Tu què volies ser fossis gran?
3: No ho sé, estic molt contenta.
1: Cantant de rock and roll.
3: Sí. No, però sí que és veritat que hi ha una part en els primers anys que jo crec que, bueno, i que és normal, no?, perquè estàs també en esta bomba de hormonal que diem i que estàs arrossegada per aquesta maternitat i que això ho banya tot, no?, tot el teu dia a dia i la teua vida.
4: Interrompre, sí, però jo sí que diria que al mateix temps, sembla com una incongruència, però al mateix temps és la maternitat és un procés que et fa mirar-te molt, que et fa entendre molt, és a dir, té una part molt introspectiva perquè els nanos et fan de mirall.
3: Sí,
4: que no tens temps de parar-te a assimilar què és el que estàs pensant realment, no? Però que sí que hi és, i per això em sembla tan potent, en realitat. Hi ha moltes dones que ho aparquen i no volen mirar i tanquen aquesta porta, però és una porta oberta a conèixer tu també.
1: I m'imagino també que en aquestes cases que hi ha tan soroll també hi ha molta soledat en alguns moments. Soledat en el sentit de aquí ningú em veu. No sé si us heu sentit així.
3: Sí. Bueno, clar, és que ells, a més, en 5 anys estan los 4, són en edats, són molt petits també.
1: I sí, aquelles... quants anys tenen els teus, que no recordo?
3: De 11, lo més gran 11, les petites 6.
1: Ja, és que tu tens allí...
3: I que allò és una bomba, o sigui, a casa nostra tu entres i si no, una està pintant, l'altra està barallant-se no sé qui, o sigui, i ja entres, ja el teu dia a dia, per a nosaltres ja és normal, no? Que va ser quan ve algú de fora, sí que penses, pobra persona que diu, com podem viure així? Ja és el nostre dia a dia. Però sí que és veritat que al final estàs apagant focs tot el dia, no? Ara ha passat tal, ara l'altre ha caigut, l'altre s'ha fet mal, ara té gana, ara... Cada un també reclama també la seva atenció, no? Que també és una vegada també aquestes sensacions de dir, no estàs arribant a cobrir les necessitats de tots o tot el que necessiten si els estàs...
1: O sigui, la culpabilitat, aquí, una altra vegada més. Ha pres la culpabilitat, no faig prou, sempre. No sóc la mare que hauria de ser.
4: Jo no hagués dit potser tan soledat com el fet de que és una tasca solitària perquè no la comparteixes amb altres adults. Com a molt la comparteixes amb la teva parella si coincidiu en l'espai-temps.
3: Sí.
4: Però si no, realment és aquí on apareix la soledat. No pel fet de que les teves criatures no et vegin, de fet et veuen més que ningú. Vull dir que et sents molt vist o molt vista, sí. No, en realitat.
3: Te busquen.
1: I molt cridada, m'imagino. Sí. I molt cridada, no?
3: Sí.
1: Volies dir alguna cosa més?
2: No, que ara m'ha recordat la imatge de, no?, que vas al lavabo i estàs, no?, amb totes les criatures al teu voltant, no?, la dutxa o aquests espais que ni això, no?
1: Clar, jo tenia una amiga que em deia, és que no puc ni pixar.
3: És que és així.
1: Doncs Neus Barberà, Vic Penyafiel, Bruna Álvarez, moltíssimes gràcies a tots tres per haver vingut avui a Les Dones i els Dies.
3: I
1: gràcies. Vingueu quan vulgueu, que ens encanta que vingueu aquí a Les Dones sempre i poder parlar d'aquestes coses.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
5: J'ai construit ma vie et le vide grand. Les questions aussi. Toi tu vas comment?

0: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
1: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
2: No te la pots perdre.
0: Però si és brutal.
3: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
4: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
3: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
4: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
3: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
5: Ha tornat La nit dels ignorants.
6: I m'encanta.
5: Amb Marta Romagosa.
6: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
7: I és que aquest programa és...
8: Sí, és que sembla la universitat oberta, de bons lligades, igual.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.

0: Nosaltres també l'estimem, Georgina Monge, la nostra politòloga de confiança. Vosaltres teniu politòloga de confiança? Si no en teniu cap, és que no sou ningú. Georgina Monge, com estàs?
1: Molt bé, Montse, bona nit, com estàs?
0: Doncs escolta, molt contenta de veure't per aquí. Passadíssimes les 11 de la nit ja. I amb ganes de que ens expliquis, de què parlaràs enguany, que parlaràs de l'amor. La política i l'amor jo no sé si tenen a veure, però el que sí que té a veure segur és l'amor i les dones.
1: I tant.
0: Ens encanta parlar de l'amor.
1: Ens encanta parlar de l'amor i és un tema del que jo crec que podem treure molt suc, Montse.
0: Escolta, l'amor és un tema que et dona molt a parlar, que afecta de manera molt directa a les dones i, de fet, si Karl Marx va dir allò de que la religió era l'opi del poble... Què va dir una feminista que ens agradava molt?
1: Una feminista que ens agrada molt, que és Kate Millett, que és la teòrica feminista que va inventar el concepte de patriarcat a la segona onada feminista. Doncs Kate Millett el que va dir és que l'amor és l'opi de les dones, i és una frase que no em pot semblar més encertada. I també volia lligar-ho, Montse, amb què has parlat. Justament Kate Millett és coetània de Gloria Steinem, que, com has dit avui, doncs va morir.
0: Hem conegut la seva mort i, sí. I era una dona apassionant.
1: Era una dona apassionant, que va tenir una vida molt, molt diferent, no? Ella va néixer l'any 1934, va viure a la carretera durant molt temps, de fet té un llibre que es diu La vida en la carretera, si no m'equivoco, d'Alfa de Cai, i fins als 10 anys no la van escolaritzar, amb el que és totalment autodidacta, i sí que és una de les dones que és la precursora, una de les precursores, junt amb Kate Millett, de la segona onada feminista.
0: A més, va fer coses increïbles, com per exemple infiltrar-se a sí. Playboy.
1: Es va infiltrar
0: a la mansió del Club Playboy del Hugh Hefner, allà amb totes les conilletes de la Playboy, justament per veure com eren, com funcionava, si respectaven o no els drets laborals aquelles dones. Va fer això, i segur que ho recordarà tothom, aquesta és una de les moltíssimes anècdotes de les seves ulleres d'aviador, que portava sempre, de la seva baixa autoestima en alguns moments, li costava molt parlar en públic, quan era una dona, tenia molt, molt a dir.
1: Molt carisma.
0: Exacte. Tenia. Vull dir que, escolta, hem de parlar un dia de la Gloria Steinem, ho farem, però avui parlem de l'amor, i el problema és que a vegades pensem que l'amor és una cosa secundària a la vida de les persones, quan l'amor entès d'una manera àmplia, i no només en el marc de la parella, travessa la vida a tothom. Avui veníem de parlar de les famílies nombroses.
1: Sí, totalment. L'amor afecta de manera molt directa les nostres vides, i si mirem les dades, la majoria de gent a Europa encara segueix vivint en parella, amb fills o sense, però en parella, i per tant suposem que en aquests casos estem vivint amb les persones que ens estimem. I de fet, una altra dada que a mi m'ha cridat molt l'atenció és saber que el 61% dels catalans i catalanes creu encara en l'amor per tota la vida, que no sé com ho veus tu, però a mi, Montse, em va semblar una xifra molt alta.
0: Parem màquines, és a dir, el mal que ha fet l'amor romàntic, que tothom pensa que el 61% dels catalans creu en l'amor per tota la vida.
1: Jo crec que jo, el meu cercle,
0: d'aquests,
1: no
0: el 35% ja s'estan separant, però ei, visca l'alegria. Escolta, l'amor també genera drets.
1: Sí, per això també és important tenir-ho en compte, perquè hi ha molts drets que deriven dels vincles afectius.
0: Hem sonat ara molt, molt, molt xungues, eh?
1: No, a mi em va semblar una dada que penso, ostres, que maca la gent, no? Perquè sí. Jo en el meu entorn veig més desànim que això, però bueno, si la gent creu que pot ser per tota la vida, doncs mira, millor.
0: Escolta, l'amor que dèiem també genera drets. Sí. Què vols dir amb això?
1: Genera drets perquè si ens fixem en la majoria de drets, tots els que tenen a veure amb família, tots els que tenen a veure amb dependència, en principi estan basats en llaços afectius. Igual que quan agafem l'Estatut dels Treballadors i mirem quins permisos tenim, hospitalització, defunció, etc, tu només el pots agafar per gent amb qui en principi t'estimes, que és la teva família, però no el pots agafar per la teva amiga, no? Jo vaig acompanyar per una amiga meva i ho vaig haver de fer amb dies de festa, no? Perquè no tinc cap permís reconegut per això. I això ens demostra que l'amor genera dret i també genera buits legals.
0: Clar, però aquí no sé si és amor o és un contracte, no?
1: Sí,
0: clar,
1: un no sé. Contracte, però que en teoria es basa en vincles afectius.
0: O vincles de sang, no? També?
1: Sí, totalment. Ai. Però en tot cas, jo crec que sí que l'amor segueix estructurant-nos la vida, l'amor, com dèiem, entès d'una manera àmplia, com deies tu, Montse, l'amor afecta lleis, afecta política, afecta institucions, i per això penso que és important fer una secció sobre l'amor, parlar com ens afecta a les dones i també pensar una mica col·lectivament quin tipus d'amor volem, no? Que no ens faci mal, que ens faci bé i que no se senti en desigualtats.
0: Georgina Monge, ara que no en sent ningú, tu estàs eternament enamorada?
1: Eternament no et sé dir, ara per ara sí. Eternament, això, veus, a mi ja em costa més de dir-ho.
0: Oientes, vosaltres esteu eternament enamorades, nosaltres de vosaltres. Això no falla mai.

0: Estem ja a les 12 de la nit, amb la nit dels ignorants, però segurament l'amor està o hauria d'estar a la base de la construcció de les famílies, també de les famílies nombroses de les que hem estat parlant avui.
1: Sí, ho heu comentat molt.
0: Hauríem.
1: Jo crec que hauria, com la resta d'estructures familiars, en principi, tu et cases amb algú, o sigui, ja no anem per contracte, com en altres països, vull dir, en principi, et cases amb qui t'enamores, tens fills, en principi, tot això. Però moltes vegades està molt vinculat als valors dominants a una societat, també. Per això, per mi, és interessant el model de les famílies nombroses, perquè crec que representa dos pols a l'actualitat. Un, el que ha encarnat molt temps, aquest model més conservador de família amb molts fills que la dona es dedica principalment a cuidar, i l'altre pol, que és el que s'està donant més ara, jo crec que molts cops són famílies reajuntades, no? Que parteixen de divorci, per tant res molt moral, no? En això. I és interessant, però a més,
0: clar, jo crec que també el tema de la família nombrosa s'han apoderat molt d'aquest discurs, l'extrema dreta.
1: Totalment.
0: Se'ls ha fet seus com si no es pogués tenir una família gran, sense que hi hagués ni religió ni res pel mig, oi?
1: Tota la veritat. Uh-huh. I el que també estic veient últimament, i no només estic veient, sinó que he llegit bastants articles al respecte, és com cada vegada més també tenim molts fills, és una mica un senyal d'estatus, no? Tenim moltes famílies com la Beckham, Kardashian, que totes tenen molts fills i es presenta com una cosa glamurosa. Uh-huh. I, de fet, et vaig llegir algun dels títols dels articles que he trobat perquè crec que valen molt la pena.
0: M'encanta.
1: No? Tenir molts fills és el nou luxe, el símbol ocult del poder del 2025. Aquest seria un altre. Quan tenir quatre fills et dona més estatus que un Rolex. O l'últim, tenir una família nombrosa és el nou Birkin, no? Associant aquesta idea de tenir molts fills a un tema d'estatus social, un tema de glamour, fins i tot.
0: Mare meva, però això no ho llegeixes. Què llegeixes, tu? És la Ola, això, o què?
1: A mi em surt per tot arreu, això, l'algoritme, Montse,
0: sí, l'algoritme. Sí, l'algoritme. Però tu família nombrosa no ets,
1: no? No, ja no ho seré. No.
0: Avui, per emmarcar el tema de l'amor, estaria bé començar per parlar sobre a qui estimem i què ens agrada a les dones. Ostres, això és una pregunta així forta, per començar la setmana.
1: Pensava, si hem de parlar d'aquest tema, anem a veure una mica què ens agrada, no?, les dones. I el que he trobat, van publicar fa poc el Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques, van publicar l'Enquesta Nacional de Salut Sexual, i el que vam veure és que encara avui, el 88% dels homes, davant del 77% de les dones, ens seguim declarant heterosexuals. Per tant, diríem que a l'estat espanyol hi ha més heteros, no? Que
0: és la majoria, sí. És la majoria. Tot i que les dones, un 77, la cosa està baixant.
1: És més baixa.
0: Hi ha un 33% de dones que no ho tenen clar o que...
1: I aquí hi ha la diferència de gènere, també, perquè hi ha un 5% d'homes que es declaren gais, per tant, que tenen...
0: Un 5 només,
1: un 5. I de mitjana.
0: Clar.
1: I un 1,5 de dones que es declaren lesbianes. Clar, la gran diferència també ve és que hi ha moltes més dones que es declaren bisexuals, un 9%, que homes, que serien un 5%.
0: Tu creus que no són sincers o què?
1: No, jo crec que això està molt condicionat. Jo crec que té molt a veure amb un tema de que hi estan havent canvis generacionals i que són dades que estan molt condicionades per l'edat. Perquè si agafem només la franja més jove, de 16 a 25 anys, ens trobem que hi ha moltes més persones que es declaren homosexuals, siguin gais o lesbianes, però sobretot, entre 16 i 25 anys, hi ha molta més gent que es declara bisexual, i ara fliparàs, Montse, perquè...
0: I sobretot no hi ha por a explicar-ho i a dir-ho,
1: No hi ha por a explicar-ho i a dir-ho, I jo crec que també hi ha un tema de que la generació Z està més oberta a les diferents orientacions, està més oberta, ha normalitzat més, no?, la possibilitat de que t'agradi una persona independentment del seu gènere. I en aquesta franja dels 16 als 25 anys tenim que un 11% dels nois, és a dir, un de cada 10, es declara bisexual davant d'un 26% de les noies, és a dir, més d'una de cada 4 noies d'entre 16 i 25 anys es declara bisexual, que això és un salt molt gran. També és veritat que els companys de Catalunya Ràdio els estava escoltant aquest estiu en un dels programes que van fer, i deien que molt això canvia. O sigui, al llarg de quan als 6 anys s'ha preguntat a aquestes persones si mantenen aquesta orientació, no?, si segueixen considerant bisexuals, hi ha hagut variació. Igual que qui es declarava homosexual no ha canviat en general, qui es declarava bisexual ha canviat. I els homes han passat a declarar-se gais i les dones han passat a declarar-se heterosexuals. Que em va semblar molt curiós, això.
0: Doncs escolta, estem aprenent moltes coses, Georgina Monge. M'estàs fent por,

0: les dones i els dies, gairebé les 12 de la nit, i també hi ha persones que declaren no sentir desig cap a ningú, que jo crec que és una cosa i és un fet que durant anys ens va costar molt acceptar-ho, això, i encara hi ha algú que diuen, amb aquests els hi passa alguna cosa.
1: Això és impossible, no?, els hi passa alguna
0: cosa. Sí.
1: I el que diu l'enquesta de la que estem parlant és que un 12% de les dones declaren no sentir desig cap a ningú davant de només un 2% dels homes. Montse, és molt un 12%, una de cada 10. També jo, quan vaig veure aquestes dades, vaig pensar, uau, quantes dones asexuals que hi ha. I el que és cert és que no són dones que s'identifiquin com a sexuals. Són principalment dones de més de 75 anys que diuen que ja han deixat de tenir desig, cosa que no passa en els homes grans.
0: Mm-hmm. Escolta, també seria interessant saber més enllà de qui ens agrada si estem satisfetes amb la nostra vida sexual, perquè sí. Jo crec que aquí, si comencem a preguntar-ho, potser ens posem a plorar. Jo no sé si em menteix molt aquí amb l'enquesta la gent.
1: Ja, jo també ho he pensat, perquè m'ha sorprès lo bé que li va a la
0: tothom
1: gent.
0: Tothom està content,
1: tothom,
0: eh?
1: Tothom està molt content, perquè un 77% de les dones declara estar o molt satisfeta o bastant satisfeta amb la seva vida sexual. Però tot i així, Montse, també que no ens enganyi aquesta dada genèrica, perquè això canvia moltíssim amb l'edat. Quan els hi preguntem a les noies de 16 a 25 anys com de satisfetes estan, puntuen amb un 8,8 sobre 10.
0: Ja.
1: Penso, mare...
0: I a partir dels 50, les dones...
1: És que va baixant progressivament. A més, sí. Tu mires la línia i és una línia que baixa. I a partir dels 75 anys ja ho valorem amb un 5.
0: Amb un 5.
1: Sí, aprovadet justet.
0: Aprovadet justet.
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Hi ha algú que gaudeix, eh? Perquè si no, no tindríem un 5.
1: Sí, això és veritat.
0: Escolta, i tens alguns titulars més a compartir? Perquè aquesta enquesta, déu-n'hi-do...
1: Dona per molt.
0: Aquesta enquesta de què era? Perdona,
1: és
0: que no la recordo.
1: És del Ministeri de Sanitat i del Centre d'Investigacions Sociològiques i és sobre salut sexual.
0: I escolta, algun titular així que ens impressioni més, per acabar?
1: Mira, aquesta enquesta parla, per exemple, de qui ha comprat sexe i... Només el 0,3% de les dones ha pagat per tenir sexe en algun moment de la seva vida. 0,3%, Montse, davant del 28% d'homes. És a dir, pràcticament cap dona, pràcticament un terç dels homes.
0: Sí, doncs escolta, ens quedem amb aquesta d'allò per reflexionar també. Comprar sexe, no comprar sexe, què vol dir això?
1: Sí. Podrem parlar de més coses.
0: Ui.
1: Sí.
0: Tenim molta feina aquest any. Georgina Monge, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: I fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat al dijous, ja és fort això, eh? Demà divendres, quins nervis. Roser Pereira Moragas, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem amb l'actriu Isabel Rocati, una dona amb una llarguíssima trajectòria que acaba, vaja, que no para de fer coses, però que estrenarà el 18 de setembre Tenit, aquesta pel·lícula del Pep Garrido que es veurà als cinemes i que està basat, doncs, a la novel·la de Núria Albó, que vam llegir moltes amb aquella col·lecció que es deia Vaixell de vapor. És un llibre que va marcar a moltes generacions. Això serà demà a les 11 de la nit. Ja no us oblideu que aquest any hem canviat d'horari. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions a Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del Grup Europa per aconseguir una producció sostenible i competitiva. Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí 3 anys. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi estava al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
3: La seva compareixença al Congrés no ha convençut, però, cap partit fora del PSOE. Així s'expressaven Alberto Núñez Feijóo, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Mohamed VI es un asesino.
7: Y ustedes, unos pusilánimes.
8: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Les restes del criminal de guerra Ratko Mladic han arribat aquest dijous a Sèrbia amb honors militars. L'excap militar dels serbis de Bòsnia, mort la setmana passada a La Haia, aterrat a l'aeroport de Belgrat amb un avió oficial en un fèretre envoltat amb una bandera del país i escortat per mitja dotzena de soldats. Mitjans serbis han publicat que dilluns que ve es faran els funerals i que hi haurà un homenatge públic en una església de Belgrat. Ratko Mladic estava condemnat a cadena perpètua per genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat pel seu paper en la guerra de Bòsnia.
3: Els Estats Units investigaran el bombardeig a l'Iran que, segons Teheran, va afectar un casament i va causar almenys 4 morts i desenes de ferits. Ho ha anunciat el vicepresident del país, J.B. Vance, que s'ha mostrat reticent per les informacions aparegudes als mitjans iranians.
9: Soc extremadament escèptic sobre això. El que puc dir amb un 100% de confiança és que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària, els Estats Units no ataquen mai civils en combat. Mai ho farem, mai ho hem fet. Malauradament, òbviament, de vegades passen coses.
1: Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
10: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
1: Fins ara, Zelensky només havia rebut al seu despatx del Palau Presidencial caps d'estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en un pla a l'Ajuntament de Kiev. La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a la capital del país. I ara els esports, en David Ubach.
11: L'assemblea de socis del Barça es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. El vessant esportiu blaugrana, Gabriel Jesús, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles de cara al València-Barça de diumenge. A l'Espanyol, el seu director esportiu, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges, però això sí, ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. A la primera divisió, aquest vespre s'ha ha jugat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. I afegim que en ciclisme Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, a Almeria. Mas ha avantatjat de 27 segons més Primo Roglic i ara li treu a l'eslové 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: Fins aquí les notícies.

Avui he fet una classe de gimnàstica peculiar. He anat a comprar un mussol de mentida i de tornada he vist un Pare Noel i unes garlandes de Nadal en un balcó de Barcelona. Tot una mica estrany. La classe l'he fet sense tenir-ho previst quan he vist tota la compra mensual d'aigües, productes de neteja, llets, sucs, xampús. Era el matí, tot just m'havia llevat feia poca estona i quan han trucat a la porta i he vist l'escampall de productes que em deixaven a l'entrada he pensat, ara et poses uns pantalons curts i una samarreta i vas fent peses amunt i avall fins a guardar-ho tot. I sort que no m'ha vist ningú perquè a fe de Déu que he suat la cansalada, especialment amb les garrafes d'aigua de 5 litres que abans de deixar-les al seu lloc les he anat alçant i baixant com si portés unes peses fins que els braços m'han començat a tremolar. Sort que la dutxa de després

0: llumetes incloses i un Pare Noel suat, he suposat jo, que intentava arribar fins al capdamunt de la barana. Les finestres eren obertes i us prometo que hi vivia algú que no sé si ja ho ha deixat per tot l'any col·locat a l'exterior o és que és d'aquells que quan acaben les vacances d'estiu ja diu d'aquí 4 dies ja serà Nadal i ha volgut avançar la feina. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts a l'edició última d'aquesta setmana, perquè ja hem acabat la setmana per nosaltres. Ho trobo tot tan gros. Fa 4 dies la començàvem i avui hem fet una setmana sencera. Em passa el temps volant, que diu molta gent, doncs a mi també. Això, que benvinguts a la nit dels ignorants i al 93207474, avui per començar ens truca la Maria Rosa des del Vallès Oriental. Bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé, anem fent.
0: Molt bé, digues.
2: El tema és que, aviam si em poden aclarir una mica alguna dubte i alguna opinió que tinc dels ventiladors aquests de sostre, que en tinc, però ara m'han dit que hi ha uns, o ja fa dies, no ho sé, d'aquests que és com un plafon i les pales s'amaguen. I quan tu vols fer en el ventilador, doncs, esclar, es despleguen i fan aire. Però he sentit opinions de tothom, que si no fan molt aire, que per netejar-ho és una porqueria, perquè, esclar, si roden, tu no els pots netejar, estan amagades. Bueno, doncs voldria que em donguessin una mica d'informació, o gent que en tingui, o especialistes, o tècnics, o, bueno, perquè em voldria posar que els que estic estan una mica vellets. Dic, bueno, ja estaré preparada per l'any que ve.
0: Clar, almenys previsora, tu, previsora, eh?
2: Home, és que si no trobes que no trobes a ningú
0: que
2: vingui posant ni una xinxeta, ni una xinxeta.
0: Sí.
2: I per això dic, aviam, una opinió d'aquestes. I l'altra, bueno, aquesta ja està, val. I l'altra és el tema mosquits. Aviam, jo penso que són més llestos que nosaltres, aquests mosquits o mosquites. A l'estiu devíem pensar, com per sortir amb la calor que fa, a picar, perquè no hi havia ningú que sortís pel carrer, la veritat, o almenys que estigués en un pati o el porxo prenent la fresca.
0: No hi havia fresca.
2: Bueno, per dir alguna
0: cosa. Sí.
2: Però esclar que no ens picaven. Però ara, que aparentment sembla, en que aquests dies torna a fer molta calor, ha apretat una mica la calor, surts a la tarda i, escolta, a mi particularment em devoren, eh?
0: Sí?
2: Jo dic, mites, on estaven aquests?
0: És a dir, tu parles del mateix lloc, que l'agost no t'han picat i ara sí que t'estan...
2: No. Bueno, també tinc que dir el que dic, esclar, és que no donava gaire que un gust sortir al porxo.
0: No, tens raó.
2: Que hi hagués la calefacció donada fora.
0: Sí, tota la raó.
2: Però, esclar, dic, esclar que no sortíem, entre que no sortíem nosaltres, a més, ells devien estar també amagats per la calor.
0: Jo crec que sí.
2: Ara, han tornat a revifar, eh?
0: Ai, doncs mira que no ha plogut. El dia que plogui,
2: ara
0: veuràs.
2: Jo porto els braços i les cames i el tros que en surt de carn, allà que hi van. Si en surt el turmell, si en surt un tros de dit, allà que m'hi van. Ai. I per això dic, bueno, vaig a fer aquesta apunt, perquè dic, ara ja tornen a funcionar aquesta gent.
0: No? Tornen a funcionar, doncs bé.
2: Sí.
0: Estiguem preparats. Va, a veure si algú d'un Maria Rosa t'ajuda amb el tema del ventilador, aquests
2: sí,
0: que es pleguen, que això està
2: si
0: bé, la pregunta.
2: Bé, si donen molt aire, si són eficaços, si són més decoratius que no...
0: Que no fan bé, servei, no sé. Sí.
2: Això, aquesta és la d'això. Bueno, i tu ho fas molt bé i dono un gust sentir-te el to de veu i tot, que relaxes moltíssim, eh? Moltíssim.
0: Ai, Maria Rosa, gràcies. Relaxo abans d'anar a dormir i està bé, això, veus? Està bé.
2: No, és que és la veritat. Aquest to de veu, aquesta pau, si sempre estàs igual, quina enveja. Quina enveja. Apa.
0: Ai, Maria Rosa, una abraçada, vinga.
2: Ja no t'entretinc més.
0: No, bona només nit. Faltaria. Bona nit. Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: Adéu. La Neus, des de Sant Andreu, bona nit.
3: Hola, bona nit a tothom.

0: Mira, jo voldria localitzar amb una persona que es diu Alfredo Galiana. Crec que viu per Sant Boi de Llobregat, no ho sé segur. Si algú em pogués donar el telèfon d'ell o la direcció, pues estaria molt agraïda.
1: Que és algú que de fa temps que coneixies i
0: sí,
1: li has perdut la pista
0: anys,
1: una mica.
0: De molts anys, eh? De molts anys, sí. Sí, em faria molta il·lusió.
1: Alfredo Galiana, eh? I algun sí. altre detall per si algú viu a Sant Boi o vivia a Sant Boi, vaja?
0: Sí,
1: o
0: sí.
1: algun entorn de feina
0: crec.
1: O d'alguna cosa...
0: No, perquè està jubilat, és un senyor gran també ja.
1: O que li agradés, jo què sé, la pintura, o que les sardanes, o... No. Ho dic per ajudar una mica més a trobar-lo, eh?
0: Bueno, no sé, de joves fèiem festa sempre.
1: Sempre fèieu festa.
0: Estava molt bé.
1: I quants anys deu tenir?
0: Doncs deu tindre uns 90 anys, ara deu tindre.
1: Uns 90 anys. Doncs a veure si algú de Sant Boi o algun familiar...
0: El coneix.
1: Alfredo Galiana.
0: També, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Doncs va, Neus, a veure si el trobem.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit.
1: Bona nit. La Francesca, des del barri de Navàs. Bona nit.
2: Bona nit. Mira, primer et felicito pel programa que fas, per la veu que... La introducció m'encanta. La veu que tens relaxa i quan llegeixes el cuento és que el llegeixes tan bé. De veritat que t'envejo la teva veu.
1: Ai,
2: tan maca.
1: Mira que tu també la tens ben bonica, eh? Només faltaria que tu la tens ben bonica també, Francesca. Perdona,
2: nena,
1: tens una veu molt maca.
2: Tinc 85 anys.
1: I què? I què passa que amb 85 anys? Tens la veu ben bonica. O sigui, bueno, però gràcies.
2: Escolta, digues. Que jo he trucat perquè va trucar una senyora ahir demanant que si algú tenia la poesia aquesta, que no és ben bé una poesia, però bueno, de Cebes de Madrid.
1: Sí, i tant.
2: I jo la tinc.
1: Home, Francesca,
2: sí.
1: Això és una gran notícia.
2: Sí, jo la tinc. A mi aquestes coses m'agraden molt.
1: Molt bé. Doncs
2: després també n'hi ha una altra que es diu La Droguer, però aquesta jo la tenia, però no ho sé, haig de mirar
1: això
2: si la
1: era,
2: trobo.
1: Mira, ho estic buscant ara, era la Maria que ens va trucar des del Priorat, que li faltava un fragment i llavors volia tenir-lo sencer.
2: Però és que jo tinc... Mira, és una llibreta, un quaderno d'aquestes tan grans, i són quatre fulles que hi ha, eh? O sigui, hauria de ser tota... Li donaria tota la...
1: O potser si li fas una foto o...
2: Sí, una fotocòpia, és el que et dic.
1: Clar, i aleshores però... podem enviar-li i
2: pues
1: ella estaria
2: sí.
1: encantada de la vida. Si
2: pues
1: et
2: sí.
1: sembla, el que podem fer és, si tu vols, donar-li el teu telèfon, ho dic per no fer-ho ara per antena, donar-li el teu telèfon a la Maria, que és
2: sí.
1: qui demanava això, i
2: sí.
1: que et truqui... i us intercanvieu
2: sí,
1: aquest
2: és el que li he dit a la Imma. Que,
1: a l'Aina.
2: Dono permís per donar-li el meu telèfon.
1: Ah,
2: però que em truqui per les tardes.
1: A la tarda.
2: Matins, sí, perquè els de matins surto, vaig a comprar i tal. I,
1: molt bé.
2: I que, però a les tardes sigui a casa. Que em truqui i ens posaríem d'acord i...
1: I ja tindrà el poema sencer. Perfecte. Doncs escolta, una gran
2: molt
1: cosa
2: bé.
1: Aquesta. Molt bé. Francesca,
2: molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Una abraçada per tots vosaltres, per tot l'equip i per tots els ignorants.
1: I tant.
2: Que encara que no truqui d'aire, us escolto. Sempre.
1: Doncs molt bé, has de trucar més per això, però molt bé. Moltes gràcies, Francesca.
2: Vale, gràcies, maca.
1: Una abraçada,
2: adeu,
1: bona nit.
2: Adeu.
1: L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
3: Bona nit. Aquesta senyora té tota la raó. Tens una veu meravellosa.
1: Avui és el dia de la... Mira, acabem la setmana amb una mica més d'ànims. Escolta'm, que la vam començar una mica així tensats. Avui acabarem la setmana amb més animositat. Gràcies,
3: Anna. Quan expliques el conte, et relaxo totalment i em quedo dormida.
1: Veus? És l'objectiu del conte, és aquest.
3: Escolta'm una cosa.
1: Digues.
3: Jo truco perquè aquesta senyora que diu del ventilador.
1: Sí.
3: Jo tinc un perfó i és ventilador. Quan em peto el botó, surten les ales i comença a voltar. A mi em va de meravella. M'ha anat tot l'estiu de meravella. El poso al màstic d'avui i va, bueno, estupendo.
1: I quan no funciona, sí. les ales estan amagades, aquest, eh?
3: Quan no funciona, les ales estan amagades i és com una làmpara.
1: I és nou, Anna, per donar més dades a aquesta senyora,
3: és nou
1: d'aquest any?
3: És nou d'aquest any, sí, que no tens zero de fregar. Perquè és nou d'aquest any.
1: Clar. I abans en tenies un altre que no s'amagaven les ales o no?
3: No.
1: No en tenies cap?
3: No en tenia cap. Aquest és el que em van posar i em va de meravella, escolta.
1: Doncs mira, ja tenim un testimoni que diu que sí que li funciona el ventilador, que amaga les ales i després...
3: Amaga les ales.
1: És com una làmpara, no?
3: Exacte, és com una làmpara. Exacte.
1: Doncs ja està. Moltes gràcies, Anna, perquè la Maria Rosa tindrà més, mira, un consell més per si els canvia. Molt bé.
3: Sí, molt bé, Marta.
1: Gràcies.
3: Un bon fin de setmana i segueix amb aquesta veu tan maca que tens.
1: Molt bé. Igualment per tu, Anna. Fins diumenge a la nit. Adéu-siau. Adéu. Una altra, Anna, ara des de Sant Vicenç dels Horts. Bona nit.
4: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
4: Ah, molt bé. Gràcies a Déu.
1: Que bé.
4: A veure.
1: Digues.
4: Primer que tot, gràcies a Déu que has tornat, perquè et trobàvem a faltar una barbaritat.
1: Ai, senyor. Doncs aquí estem, va, aquí estem.
4: Mira, jo fa molts anys, perquè ara ja soc molt gran, però quan era més jove, havíem anat molt per la part del Pirineu, de vacances i així. I recordo que hi ha un puestuc, abans d'entrar al túnel de Viella, que li diuen el llac de les Granotes. El meu marit, amb una altra colla, van intentar pujar, però ell es va marejar, va tornar baix i no va poder arribar a dalt de la muntanya. Pues no he pogut esbrinar mai si és que n'hi ha granotes o no hi ha granotes.
1: Bona, aquesta. I això és abans de passar el túnel de Viella, eh?
4: No, abans d'entrar
1: al
4: túnel de Viella, sí. Nosaltres estàvem a les Cabanasses, al costat de Barruera.
1: Sí.
4: Que era una masia que ens llogaven. La llogàvem entre tres famílies i anàvem tota la colla, en la canalla i en tothom. I bueno, i un dia es van decidir d'anar a veure el llac de les Granotes, però com jo no m'he pogut enterar si hi ha granotes o no.
1: Per tant, necessitem algú que ens digui si realment existeix i són aquestes granotes, o el nom
4: existeix.
1: Però a què respon el nom, si és que hi ha granotes? O és que
4: no hi ha granotes.
1: O no hi ha granotes.
4: Després hi ha una altra cosa.
1: Digues.
4: Els vaig trucar un dia per allò de les llenties i de les taronges,
1: sí,
4: i tot
1: tant,
4: això.
1: Sí.
4: Però em vaig descuidar una cosa.
1: Digues.
4: I és que sobretot, bueno, si hi ha llenties o marisc o coses d'aquestes que porten ferro o fetge o el que sigui, no hi ha problema. Però si es pren el ferro químic, diríem, de farmàcia.
1: En pastilles, sí.
4: En pastilles, o en pots, o en sobres, o el que sigui. Sobretot que no es prengui res de lácteo a darrere, perquè agafa un mal de panxa que t'hi mores.
1: És a dir, després d'una pastilla, o el que sigui de ferro, si prens després llet o un iogurt...
4: O llet o iogurt...
1: Et pot agafar mal de panxa.
4: Horrible, t'ho dic per experiència, perquè jo no ho sabia i havia notat que el meu fill passava de tant en tant. Ai, coi, va molt restret, corxo, li dono això i van cagarrines. Me cago en la mar. Què hem fet ara? I bueno, ja fa dies ho vaig preguntar a la farmàcia. Hi ha molta confiança, els conec fa 60 anys, vull dir que...
1: Clar, clar.
4: Coneixia els avis i ara hi ha la neta. I li vaig preguntar, dic, escolta'm, dic, mira, m'hi trobo amb aquest problema. Diu, no m'hi diguis, no li donis, sobretot, res de productor. Amb això que està prenent, perquè esclar, ho vaig anar a buscar, i quan m'ho va donar li vaig preguntar. I em va dir això, diu, sobretot, diu, perquè pensa que fa un xoc que bueno, és que te'n pots anar, I bueno,
1: doncs mira, vam aprendre les llenties i la taronja i ara hem après, si és el ferro químic, després no prendre làctics. Immediatament després, perquè fa... No senta bé, vaja.
4: No senta bé.
1: Molt bé.
4: No senta bé.
1: Si a sobre t'ho va corroborar la farmàcia, doncs... no sé si hi ha algú que li passa o que li ha passat mai, i ens ho vol explicar, doncs ja està.
4: No sé, però bueno... És el que em va dir ella.
1: Sí, sí.
4: A més, m'ho va dir. T'ho dic per experiència. Dic que maco.
1: Clar.
4: Si la farmacèutica t'ho diu per experiència, deu ser veritat, no?
1: Molt bé, sí, sí. Doncs bueno. ja estem advertits, Anna. Moltes gràcies.
4: Vale, doncs ja està. Vaig preguntar sobre unes emissores que hi havia, no sé si te'n recordaràs, de la cadena Azul de Ràdio Difusió.
1: Sí, sí que me'n recordo, perquè em va fer molta gràcia, però no ens ho respost ningú. Tenim pendent, eh? No ens ho respost ningú. No, si vols tornar a recordar-ho, perquè...
4: Pues mira, són unes emissores que eren de la cadena Azul de Ràdio Difusió,
1: Sí.
4: Però això era l'any 42, 43, 44, fins que va entrar el nou règim.
1: Sí.
4: Vet aquí què.
1: I tu volies saber si encara existien o què volia, és que no me'n recordo ara què exactament, ho tenim apuntat, eh?
4: Si encara existien i si existien, com se les anomenaven ara.
1: Molt bé. Sí, en què es van convertir o si encara existeixen o si no, en què es van convertir aquestes emissores?
4: Exacte.
1: Cadena Azul de Radiodifusió. Estem parlant de l'any 44, eh?
4: 42, 43, 44, fins que va entrar el règim nou.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs va, a veure si algú li dona una volta més i acabem de respondre a aquesta qüestió. Gràcies, Anna.
4: A tu per la teva companyia, perquè de veritat que t'hem trobat a faltar tot el mes d'agost, que no t'ho pots ni imaginar.
1: Doncs va, ja s'ha acabat. Estem al setembre i això tira. Ara ja ens queda molta feina per endavant. Anna, vale. Que vagi molt bé. Una abraçada.
4: Igualment, Marta.
1: Bona nit.
4: Bona nit, maca. Bona nit.
5: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Marta Romagosa. Salut i vida. Amb Jordi Garriga.
1: Macos, presentem una altra de les novetats d'aquesta temporada, a la nit dels ignorants. Cada primer divendres de mes, el doctor Jordi Garriga, doctor especialista en cirurgia general i digestiva, ens visitarà per fer un repàs de tot el nostre cos. Una secció de divulgació mèdica, ara que està jubilat i a més li encanta, que ens ha d'ajudar a conèixer com funcionen els òrgans del nostre cos i què podem fer per cuidar-los una mica millor. A veure si ens en sortim. Doctor Jordi Garriga, bona nit, benvingut.
6: Bona nit, Marta Romagosa.
1: I en aquesta primera trobada que fem, ha decidit... Ara em dirà, digue'm de tu, no?
6: Sí, digue'm de tu.
1: Digue'm de tu, sí, doncs va, ja comencem, escolta, per aquí.
6: Perquè em veig tan gran. Clar, digues, digues.
1: No, has decidit que parlarem del cor.
6: Avui començaríem parlant del cor, sí.
1: Molt bé. D'entrada... Com funciona el cor, no?
6: Deixa'm dir una cosa, primer,
1: digues.
6: Perquè el cor, tots diem, el dels sentiments, l'amor, et dona el meu cor, t'estimo, el cupido tira una sageta, tot això no és veritat. El cor és un múscul, però molt bo. Ara ho veureu, ara ho veureu.
1: És a dir, no té res a veure amb tota aquesta emoció. El
6: tot
1: cor, no?
6: Aquesta emoció, tot és el cervell.
1: Molt.
6: Nosaltres, els homes, ho tenim tot al cervell. L'altre són òrgans tots dirigits pel cervell. Acostumem-nos-hi amb això, el cervell.
1: El cervell és el més important, però avui parlem del cor, que
6: el
1: també
6: cor,
1: és molt important, molt, i és un múscul.
6: Un múscul.
1: Com funciona aquest múscul?
6: És un múscul molt potent. Mireu si és potent, que quan els nois joves o les noies joves van els dirs en els gimnasos per fer musculatura, doncs fan 10 o 12 o 15 o 20 o 30 vegades. El cor batega 80 vegades per minut. Tot el dia, tota la nit, tot un mes, tot un any, 50, 60, 70, 80 anys, tota la nostra vida.
1: No fa festa mai.
6: Mai fa festa. Sempre batega. Llavors té una sèrie de coses per bategar tant. Després us repetiré, però les cèl·lules humanes, les nostres, viuen de l'oxigen.
1: Sí.
6: I totes les parts del nostre cos, fetge, pàncreas, estómac, el dit petit del peu, tot tenen una artèria i una vena. L'artèria que du la sang amb oxigen i la vena que s'endú la sang amb el escapament, que és CO2.
1: Uh-huh.
6: El CO2 és el que gasta la cèl·lula per alimentar-se, per viure, per procrear, per tenir dos cèl·luletes filles,
1: uh-huh,
6: per viure.
1: O sigui, les artèries són les que van i les venes...
6: Les que tornen. I aquí ja vindrà la primera cosa d'avui, que en trauran una lliçó als nostres ignorants de la nit, que no són gens ignorants.
1: No, gens.
6: No, perquè algun m'ha trucat i m'ha dit, t'he sentit una vegada que he parlat, he sentit, ara em sentireu més.
1: Ara em sentiràs més, sí.
6: T'he sentit i bueno, encantats del teu programa. Vale, som-hi. En primer lloc, fem una distinció entre artèria i vena.
7: D'acord.
6: Això és molt important.
1: Va, que jo no en sé res d'això.
6: Sí, però jo t'ho explico i tu ho entendràs de seguida. L'artèria és un tub de pressió. Aguanta més la pressió. És més dura. És les mangueres dels bomberos, però una cosa més senzilla. El tub del butano. Tots hem tingut butano. Fa anys teníem butano a casa. I jo encara a la casa de la Cerdanya, on t'estiuejo, encara tinc algun butano per allà. I els tubs, si us en recordeu, són d'usos.
1: Sí, aquells de color taronja, no?
6: De color taronja. Sí. I que si els trepitges segueix passant el gas, sí, perquè és dur.
1: D'acord.
6: És de pressió. Les artèries són tubs de pressió.
1: Uh-huh, molt bé. Ens ha quedat clar. Ho hem vist tots.
6: Les venes són de làtex, són de goma, són toves, sí, són el gas ciutat. Quan el trepitgem al gas ciutat no passa el gas. Cuidado, nen, que trepitges! Mm. No,
1: a més, les venes són aquelles que a vegades s'amaguen quan vas a fer-te una analítica.
6: Molt bé, molt bé.
1: I de cop i volta et diuen, no te la trobo, que dius, no. Doncs hi és, eh?
6: I llavors et tenen que apretar, sí, perquè creixi, etc. Artèries i venes, diferència. I ara ve una cosa molt important. La pressió arterial.
1: Clar.
6: Això, la majoria de malalts, de persones grans com jo, tenim la pressió arterial tocada, una mica alta. Jo també prenc pastilles, com tots vosaltres, o molts de vosaltres, no tots, però molts.
1: Perquè està alta, eh? Prenc pastilles per baixar-la.
6: Per baixar-la.
1: Prens pastilles per baixar-la.
6: I t'explicaré com ho entendràs, com es fa per baixar. Però comencem. Quan el cor es contrau, crac, es tanca, envia amb força, és molt fort aquest múscul, crac, surt la sang arterial cap a tot el cos.
1: Sí.
6: I va per totes les cèl·lules, arriba al cervell, si no ens hi arriba ens maregem, quan estem hipotensos, quan estem baixos de tensió, tinc un mareig,
1: tant.
6: No ens arriba la sang al cap. Mm. Ens posem plans, ens estirem i ens arriba la sang al cap.
1: Clar.
6: Això, abans, quan la gent anava molt a missa, es marejaven a missa la gent. Sí.
1: Vols dir que no era excusa?
6: Me'n recordo llunyanament. Bueno, jo no m'he marejat mai.
1: A missa.
6: Ni a missa ni operant.
1: No operant.
6: Millor.
1: Millor, exacte.
6: Molt millor.
1: Perquè, sí, a més, també poses les cames en l'aire per recuperar, no, això?
6: Perquè vingui la sang cap al cervell.
1: Molt bé. Ens hem perdut ara. Ens n'hem anat.
6: Però hi tornarem,
1: va.
6: Pressió màxima.
1: Sí.
6: Quan els prenem, ens diuen, de màxima tens 13, 14, 15, 17, 18...
1: No.
6: I mínima... Oh, perdona. La màxima, no us preocupi tant. Jo a vegades pregunto, quan faig una xerrada en un puesto, aviam, quina pressió teniu? I em diuen, 16, 17... Em diuen sempre la màxima. I la màxima no és important.
1: La màxima no és important.
6: És la mínima. Oh, la Marta Romagosa no ho sabia.
1: No.
6: Ja l'hem enganxada.
1: Una. No, perdona, perquè sempre et diuen...
6: La mínima.
1: Vigila la màxima, vigila, que si has d'anar a urgències, si estàs a 20, ja pots anar a urgències. I què passa amb la mínima?
6: Bueno, vés a urgències, que aquella gent també tenen que viure. Però és... La màxima no s'acostuma a rebentar mai un tub de pressió, una artèria. Quasi mai es rebenta, quasi mai. La mínima, sí. La mínima, que és... Quan arribeu a 10, preocupeu-se. Aneu a urgències. Quan tingueu la mínima...
1: De mínima 10?
6: De 10. Les màximes són 14, 15, 16, 17, 18. I les mínimes són 6, 7, 8, 8 i mig. No passen de 9, normalment. Si arriben a passar 15, 10, la mínima... Tractar la mínima.
1: Tractar la mínima.
6: Primera cosa.
1: És a dir, no t'has de preocupar quan estàs a 6... que deus estar marejat, sinó t'has de preocupar si aquesta mínima està a la banda alta. És això.
6: Ah, això mateix. Ai, que bé ho has dit ara.
1: No, és que ara...
6: Ara em mareges a mi, no. Perquè m'ho pots
1: ser. És a dir, quan la mínima
6: complicat...
1: està molt a prop de la màxima, aquí és on està la preocupació.
6: Que arribi a 10 o més de 10.
1: O més de 10.
6: Perquè la pressió de 10 són mil·límetres de mercuri. És aquesta pressió, és la pressió que es pren per tots els puestos, i la màxima, el tub de pressió aguanta l'artèria i la vena no aguanta i es forada. Hemorràgia cerebral. Es tapona. Ictus. Infart de miocardi. Infart de budell. Infart hepàtic. Infarts per tot arreu. La mínima.
1: M'ha quedat clar.
6: Quines coses es fan per baixar la pressió?
1: Una pastilleta, no?
6: De què?
1: No en tinc idea.
6: Algú, quasi bé totes són, amplien, dilaten les artèries i venes. Uh-huh. Tenim tots 5 litros de sang a dintre d'aquest circuit. 5 litros.
1: Sempre.
6: Sempre. Si ampliem una mica, aquests 5 litros estan més espaiosos, uh-huh, i baixa la pressió. Amb una manguera, quan tu vols que et surti el tub més estret, apretes i surt
1: poses,
6: més estret.
1: Poses el dit, no? I surt menys aigua. Clar.
6: Si ho dilates, baixa la pressió. Quasi bé tots, les hipotensors són dilatant el 5 litros de l'espai que tenen
1: la sang, que té la sang per recórrer tot el cos.
6: En el aparell circulatori.
1: Doncs jo no sé si això tothom ho sabia, perquè jo...
6: Això a l'Oriol, que és un senyor molt bo que tinc aquí a la dreta i que m'apoya totalment, que és el del so.
1: Sí.
6: I per això em sentiu tan bé, perquè em posa a mi un so més bo que la periodista.
1: Segurament. Pobre d'ell. Per tant, és molt important controlar la mínima.
6: La primera lliçó, aquesta.
1: Aquesta.
6: És més important la mínima que
1: la màxima. Molt bé.
6: Primera cosa. Segona cosa. Això també poder seria el moment de dir-ho ara. Les venes, artèries i nervis van sempre junts. Mai hi ha una artèria sola al braç, a la mà, al fetge. És artèria, vena i nervi. Van sempre junts. I això és un avantatge pel cirurgià, perquè sabem trobar més fàcil l'artèria perquè és més dura. Totes tenen el mateix color. No és vermell i blau com fos als llibres,
1: no. Sinó
6: tot el mateix color. Però la dura és l'artèria, al costat hi ha la vena i al costat el nervi.
1: Clar, ja ho saps.
6: I per trobar un nervi, buscam l'artèria. Pum, pum, pum, i al costat el nervi.
1: Sempre és el mateix ordre? Sí.
6: Van. Jo als estudiants els deia, i ara us ho dic a vosaltres, ignorants, van vena, artèria i nervi. Van sempre junts. Van sempre junts.
1: Sí, sí.
6: Això és una mnemotècnia. Els estudiants ho agraïen molt.
1: Clar, és una manera ràpida
6: de que et quedi.
1: Que no t'equivoquis, que vagis a foradar una cosa que no toca.
6: Molt
1: que no toquis el nervi, per
6: molt
1: exemple.
6: Bé,
1: no?
6: Per exemple.
1: Clar,
6: per exemple,
1: fatal.
6: Tu vas en l'artèria hepàtica, al costat té la vena hepàtica, hi ha el nervi del fetge. Si et carregues el nervi, l'hem... Anava a dir cagada, però no ho puc dir aquí.
1: Sí,
6: i no ho diré.
1: Sí, ho
6: no ho diré,
1: dir,
6: no, no ho he dit, perquè
1: és...
6: l'Oriol m'ho sap borrar.
1: No borrarem res aquí. Aquí tots som transparents. Molt bé. Bueno, una altra lliçó que m'he après. Les van, molt bé. Tercera lliçó.
6: Les van. Les venes, he dit que són làtex, són més toves. Si poses molta pressió, es dilaten molt. I llavors sabeu que surten verius.
1: I tant.
6: Venes, sempre venes, les verius, sempre venes. Hi ha una pressió a les cames, els que camina molt, el que està assentat moltes hores, tot el seu cos carregant les venes, es dilaten les venes. Les artèries sempre estaran...
1: Iguals,
6: de tamany, perquè són tubos de pressió, rígids. Un dia vaig mirar-ho, i en el botano, no en una artèria, en el botano, tenen... en la paret, que és més dura, com us deia abans, com uns fils metàl·lics.
1: Uh-huh.
6: En l'artèria no són metàl·lics, però són de col·làgen, d'una cosa...
1: També hi ha fils a dins de les artèries.
6: Sí, també hi ha fils d'aquests per fer un tubo rígid. Estem a les verius. Verius, les de les cames, són molt corrents.
1: Sí, sí, sí.
6: Quin té més que ningú?
1: Les dones.
6: Les dones embarassades.
1: Uh-huh.
6: Embarassades. Tenen 9 quilos que els hi apreten aquí. No, si 3 de nen i 6 d'aigua, són 9 quilos. 9 quilos els últims mesos, i això els fan verius. I on més es fan verius? D'altra gent també. Els hemorroides. Els hemorroides, les morenes en català, els hemorroides en castellà, són les verius, es dilaten les venes de l'ano.
1: No, mira, no passa res. Aquí passen aquestes coses. Que fem un programa i sona el telèfon.
6: En directe m'ha sonat el telèfon. Qui em pot trucar a aquesta hora?
1: Perquè no saben que estàs a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Però
6: potser truquen de la competència.
1: No, segur que no. Aquestes hores no. Aquestes hores no truquen.
6: Dormen.
1: Exacte. Aquestes hores dormen.
6: Les hemorroides. Les venes. En l'ano tots tenim tres pedículs, sí. Per tant, artèria, vena, nervi.
1: També, sí, sí,
6: tres,
1: sí, clar.
6: En tenim tres, una a la dreta, dos a l'esquerra. Allò ho fem, el cul saps com ho feia jo sempre, això serveix.
1: No.
6: Com per explorar, com un rellotge. Jo mirava el malalt, posava com mirava el malalt, agenollat i ensenyant-me el cul, o de costat, sí. Ensenyant-me el cul. Jo posava en posició de cúbit lateral esquerra, o en posició genopectoral, genolls i pit.
1: I
6: llavors, un rellotge. I amb genopectoral és 3, 7 i 11 hores de rellotge.
1: Bueno, I així estan situades.
6: És molt fàcil. És molt fàcil.
1: Bueno, és molt fàcil per un metge com tu, però no pas per la majoria
6: però
1: de la població.
6: Tu toques.
1: No, tu no toques.
6: Un que m'escolta es toca el seu i diu, mira, ho tinc cap
1: aquí,
6: a la dreta.
1: Aquí,
6: deu ser
1: aquí.
6: Les 3 hores.
1: Clar.
6: És igual. Les varius.
1: Però llavors, això, si tens aquestes hemorroides, no et mediques igual que si tens la pressió alta o baixa?
6: No et mediques, clar. Et mediques diferent. Fem-ho un minut. Menjar bé. Anar bé de ventre. Menjar el menjar mediterrani, el nostre. Verdura i fruita i proteïna. Carn, peix, pollastre, ou. Però molta verdura i molta fruita. Avui en dia els nois joves no ho fan. Els nois joves mengen amb pasta. Arròs i pasta.
1: I proteïna, no?
6: I molta proteïna i arròs i pasta. Els veus amb la seva cremanyola...
1: I això restreny molt, no?
6: Home, clar. Això restreny i llavors això fa hemorroides.
1: No ens interessen.
6: No ens interessen.
1: Més val que aprenguin a prendre verdura i fruita.
6: I fruita. Sí,
1: i fruita, perdona, sobretot.
6: Tu ho has dit.
1: Molt bé. Jo crec que si hem de parlar, perquè mira, ja és que hem fet el temps gairebé, jo crec que tot el tema del perquè dels ictus, dels infarts i tot això, ho podem deixar pel mes que ve? Sembla, doctor?
6: Quan tu vulguis.
1: I no sé si hi ha alguna última cosa, perquè abans, com que m'has dit, les artèries van i les venes tornen.
6: Sí, deixa'm
1: dir... Podem acabar per aquí, no?
6: Ens queda un minut.
1: Sí.
6: Un minut. Tot això que us he dit de la sístole, quan es contrau, sabeu, sístole és contracció. No cal que sapigueu sístole, contracció. I dilatació.
1: Sí.
6: Quan s'obre, xucla. La pressió és molt menor que no quan apreta aquest múscul potent. Vale. Aquí és com si tinguéssim dos circumferències, dos cercles, dos anelles grans.
1: A la panxa.
6: La circulació major,
1: sí.
6: Que surt del pul, surt del cor esquerre, va per tot el cos i torna al cor dret. Per tant, el cor, això no ho he dit, això ho tenia que haver dit al principi.
1: Doncs ara,
6: ara ho dic.
1: Ara.
6: Té quatre celdes, quatre habitacionetes,
1: sí.
6: Que es passa d'una altra amb vàlvules, però això no ho mirem. I a l'esquerra, el cor esquerre, té la sang arterial, uh-huh. I el costat dret, el cor dret, té la sang venosa. La sang arterial va per tot el cos, la vena torna al cor dret. A la sístole torna a sortir la sang arterial avall i per una altra circumferència que se'n diu circulació menor pels pulmons. Això no n'hem de parlar el dia dels pulmons.
1: El dia dels pulmons. Ens hem quedat amb el cor, amb les artèries i amb les venes, i em sembla que ho hem d'assimilar i que ens han quedat unes quantes lliçons clares. Doctor Jordi Garriga, un plaer, i el mes que ve una altra vegada aquí.
6: Aquí estaré, amb vosaltres, perquè m'agrada molt la vostra companyia i tots els que m'escolteu.
1: Doncs
6: bona nit a tots.
1: Bona nit.
6: No us adormiu, que la Marta seguirà.
1: Exacte.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
2: Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
3: Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
1: I també voltarem per les taules del món, acompanyats pel nostre equip singular, format per un arqueòloga, un dissenyador, un crític gastronòmic, gastrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
2: Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin perquè, si no...
4: Un restaurant Caníbal a Berlín.
1: Cada diumenge a la una del migdia.
4: Amb Paula Molés.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
4: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
6: Messi, immens Messi, encara Messi...
0: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
7: Compte!
0: I dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
4: Commemorem 50 anys de futbol en català.
0: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. ...667-220-148. El telèfon de servei de la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Per preguntes i notes de veu, 667-220-148.
8: I ara el telèfon del directe, que ja coneixeu prou bé, però que jo també us haig de recordar de tant en tant, per si algú és a punt de dormir-se, però diu, calla, que tinc una pregunta, o calla, que puc fer una aportació aquesta nit a la nit dels ignorants, i és el 93-201-7474, per fer preguntes, per donar respostes, per queixar-vos, per felicitar, per fer reflexions interessants, qualsevol cosa, com sempre, que sempre dic el mateix, mentre sigui amb respecte cap als altres, qualsevol trucada, doncs sempre la passem per antena, evidentment. A més de, del telèfon del directe, que ara mateix no esteu trucant, però vull dir que si algú vol, que a vegades dieu, no, és que no hem trobat línia, ara és el moment, perquè ara no esteu trucant, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, i avui ens hem trobat, que ens ha fet molta il·lusió, un missatge de la Judit, que és una catalana que viu a Austràlia.
9: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Aquí és el matí. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia, a Brisbane. Us he estat escoltant des de fa anys. Ahir vaig sentir la notícia que dèieu que els metges ja no faran guàrdies de 24 hores. Jo sóc una especialista en medicina intensiva per l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i tot i que fa 22 anys que practico aquí, m'he alegrat molt d'aquesta notícia perquè, bé, és una feina la nostra meravellosa, però que perdem energia, perdem salut, perdem molts anys de la nostra vida amb ganes, però bé, es passa una factura física i emocional molt gran. Però no és això el que us volia dir. Jo volia, doncs, donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre, programes com l'Ofici de Viure, són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Els meus pares... escoltant jo, sortint i entrant, estudiant per exàmens, etc, el que fos. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps, ara sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, ara us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies a la resta de l'equip per aquest programa. Visca Catalunya i visca Catalunya lliure.
8: Ai, Judit, que m'ha arribat al cor, que m'has emocionat i tot. Quina cosa tan bonica el que has dit i que quan eres jove l'escoltaven els pares aquí i ara sense ells. Però tu des de l'altra banda del planeta ens estàs escoltant i tot i que sigui al matí fins i tot sentíem algun ocellet. O sigui que moltíssimes gràcies per aquest missatge perquè realment encoratja a continuar fent aquest programa. Que bonic això que ha dit la Judit. Des d'Austràlia, és que això em deixa al·lucinada. Ja ho sé, que ja fa molt temps que la gent ens escolta des de molts llocs perquè ara es pot escoltar, però sempre, quan truca algú de Santiago de Chile, quan truca l'altre des de Guadix, quan truca un altre des de no sé, sí, em fa molta il·lusió que la gent des de la distància, per mantenir una mica els peus arrelats a la seva terra, continuen escoltant Catalunya Ràdio i un programa com aquest que el 2027 fa 40 anys, vull dir que porta una trajectòria i una vida interfamiliar, no? Que l'escoltaven els avis, els pares i després els fills, i això és molt bonic. I prou ja que us estic fent un podcast ara mateix, però és que m'ha arribat al cor el missatge de la Judit. Ens truca el 93207474, la Teresa, des de Lleida. Bona nit, Teresa.
7: Hola, bona nit, Blanca. Jo vaig ser trucada per felicitar el doctor aquest que ha sortit ara i per felicitar-te a tu per poder tindre una xarra com aquesta perquè ha sigut molt interessant. Jo que, a veure, tinc el terrorelles, vol dir, perquè tinc una operació de cor, porto una vàrvula i llavors vull dir, pues, tot això m'ha tocat molt la fibra perquè pues, la veritat ha sigut dita, m'agraden aquestes coses, m'agraden molt.
8: Que bé, perquè és molt didàctic, oi?
7: No facis cas del que te diuen, perquè, a veure, mai de bon serà interessant un programa per tothom igual.
8: No, clar.
7: Hi haurà coses que els agradarà i hi haurà coses que no. Jo, a veure, sí que per dar-hi pues, també les preguntes i tot el que surt, però, a part, també són xerrades com aquesta i així, i com algunes altres, la veritat que són molt interessants i dona molt de bo de poder-ho sentir.
8: Doncs me n'alegro molt, Teresa. Per cert, el mes que ve, com que vam quedar temes pendents sobre el cor, sobretot de malalties del cor, justament, ha decidit el doctor que el mes que ve tornem a parlar de les malalties del cor. Vull dir que serà...
7: Si no se me passa, si no m'adormo.
8: D'acord.
7: A vegades basta que vulgui sentir una cosa perquè després t'adormos.
8: No passa res. Si no, després es recupera. Moltíssimes gràcies, Teresa.
7: Moltes gràcies a tu i seguis com ara, que la veritat que ho fas molt bé i jo la veritat m'agrada molt.
8: Doncs me n'alegro, Teresa. Una abraçada, bona nit.
7: Gràcies, bona nit.
8: Adéu. La Carmen, des de Tortosa, bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. Mira, voldria que em sortiguessin paraules que no s'han dit mai i que no estan al diccionari. Per a dir-te lo contenta que estic d'haver-te tornat a escoltar tot el que et diuen, tot lo de bé, creu-te-ho tot, perquè tot és veritat. Esta entrevista d'aquesta nit del metge, això ha sigut ja fantàstic, perquè precisament jo, demà mateix, en el metge, que tinc una mica d'arritmia al cor i tal i qual. Bueno, espero que no sigui res.
8: No, però, esperem que no, esperem que no.
10: Esperem que no. Però és que és fantàstic, és que t'ho dic en sèrio. Tu ja saps que parlen de tu a les emissores, a una emissora que es diu RAC1, i per les tardes, hi ha un senyor, no sé si el coneixes, que l'altre dia el va escoltar el meu fill, i va vindre, diu, mama, diu, saps aquell senyor i aquella senyora que tu escoltes? Doncs ell avui ha parlat de que té tota la raó una senyora que es queixava de no sé què. Dic, què dius ara?
8: Sí, sí,
10: com que donava la raó a aquella senyora?
8: No, però es queixava, no, van tirar, es veu que van tirar un tall de veu d'una persona que es queixava de la programació de la tele a l'estiu. De la tele i de la ràdio, la programació, no del programa.
10: Vale.
8: No del programa, no.
10: Sí,
8: no,
10: és que avui precisament estava el meu marit aquí, que no te'n recordaràs, però el meu marit va tindre un llit.
8: Sí, sí que me'n recordo, Carmen, sí que me'n recordo. Sí, sí, com ens ho vas dir, sí.
10: Pues bueno, i resulta que avui mateix surt l'anunci del matí de l'Ostrell.
8: Sí.
10: I dic, mira, ara que sento això, Pepe, dic, mira, dic, ho veus i no ho sentim mai, és veritat, que no ho sentim mai. El programa del 1990, que això no hi ha dret, això li dona tota la raó a tots els que es queixen. Però també et diré sincerament, jo crec que és que a vegades demanem i diem tantes coses, això no m'agrada, això sí, això allò. Jo dic, és que, dic, a veure què volem la gent, que ens facin un programa a mida.
8: A mida per cadascú és impossible, clar, dona.
10: Sí, sí. Clar, no, és impossible, això. I t'ho dic en sèrio, Marta, t'ho dic, tindria unes ganes, un dia, de conèixer personalment, t'ho dic sincerament, si mai torneu a fer com feia el... ja no me'n recordo, el Xavi.
8: El Xavi Solà, sí.
10: Que feu una trobada, feu-la a prop de la meva terra.
8: Que vindràs.
10: Que vindria, encara que fos en un taxi, encara que em hagués de costar el que sigui. Perquè, te ho prometo, tindria moltes ganes de conèixer.
8: Doncs i jo espero, et prometo, el dia que baixi, perquè no ho he fet aquest estiu ni res, el dia que baixi, perquè això s'ha de parlar de baixar i pujar, jo t'aviso, Carme.
10: Oh, m'encantaria, Marta. I llavors és que parlaríem més coses personalment, perquè el meu fill, que crec que no coneix el teu marit, i et coneix a molta gent de la ràdio, sí, de la tele i tot, també estaria contentíssim d'un dia que l'anéssiu a visitar allò com treballa, que no el tinc per què dir, i també ho rebria, però de meravella. Molt. Perquè ja dic, ella està en contacte, mama, saps? El marit de la Marta, ja ho he dit.
8: Ja, tot se sap, aquí tot se sap.
10: Bueno, això tot se sap, això sí, se sap. Sí. Bueno, Marta, bueno, no et vull entendre més, que és prop de la una, sí, i una abraçada molt forta.
8: Igualment,
10: molt forta.
8: Igualment, una abraçada.
10: Fes-ho quan estigui, quan vulguis baixar, fes-ho.
8: Molt bé, una abraçada, que descansis. Bona nit.
10: Gràcies, bona nit.
8: Adéu-siau, bona nit. Va, que ara mateix no tenim més temps ara de passar més trucades, perquè si no us haurien de tallar. Per si us sembla, ens esperem després del butlletí a la una. Podeu continuar trucant al 93207474, que així l'Aina pren nota. Però sí que tenim temps d'escoltar un missatge més que ens hem trobat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, que en aquest cas no és des d'Austràlia, és des de Barcelona, i és una pregunta que fa en Robert.
11: Avui, escoltant per podcast a l'Eva de Santa Coloma de Caramanet, m'he adonat de que no he estat l'únic que ha passat l'estiu escoltant-vos en diferit. Com ha dit el Joan de Valcarca, no podeu fer vacances. Fora bromes, estic convençut de que l'equip heu de descansar degut a l'esforç que feu per acompanyar-nos i fer-nos sentir tan acaronats. Aprofito la benentesa per a fer dues preguntes. Per què els podcasts estan dividits en dues parts? I també com s'escriu correctament el nom del municipi del Vendrell? La E de l'article va en majúscules o en minúscules? És que l'he vist escrit de diverses maneres i no sé quan és la correcta. Moltes gràcies.
8: Doncs gràcies a tu, Robert. Jo crec que el tema dels podcasts, si parles de la nit dels ignorants, clar, són dues hores, entre mig hi ha un butlletí, i aquesta sí que te la puc contestar jo, i són uns programes que pugen, diguéssim, automàticament al web i van hora per hora. No van per programes sencers, sinó has de clicar primer una hora i després clicar la segona hora. I sempre, en principi, per davant hi haurà el butlletí de l'hora, perquè es treu automàticament l'hora sencera. Com que aquesta me la sé, diguéssim, l'he contestada en el Robert, i ara aquesta altra, per algú que sàpiga molt sobre català i que ens pugui explicar quina és la manera correcta d'escriure el Vendrell, si aquesta E va en majúscula o no, perquè diu que ell ho ha vist de diferents maneres. Però tot això, que ho aneu pensant, si trobeu respostes o voleu fer algun altre comentari, serà després del butlletí de la una de la matinada, perquè, doncs, res, queda un minut per arribar-hi, i ara sí que ja no tindríem més temps de passar cap altra trucada, per això et dic que us espereu al butlletí, i després continuem parlant amb vosaltres. Serà l'última hora de la nit dels ignorants d'avui i de la setmana. Tenim més preguntes pendents. Tenim alguna pregunta resolta de fa temps, perquè tot el que va passar l'any passat i no s'ha resolt, no us penseu pas que queda allò en un pou mort, on mai més no hi anem a buscar res. No. Hi han coses que s'han continuat treballant, l'Aina va tirant cables, va buscant experts, ara m'ha sortit aquest, ara no m'ha sortit l'altre, i anem intentant donar resposta a les diferents coses que ens aneu preguntant. Potser hauran passat mesos, però hi ha algunes coses que costen més que d'altres. No ens ho tingueu en compte. La qüestió és acabar contestant. I és el que farem després del butlletí a la una, a més d'altres coses, fins a arribar al final. Així que el butlletí, i d'aquí una estona tornem a escoltar-nos. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga per al primer dia de curs després que aquest dijous la reunió amb la Conselleria d'Educació hagi fracassat. La consellera Esther Niubó demanava una treva pel bon funcionament del sistema educatiu, però la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre el calendari.
2: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
3: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi ha i que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés, però, no ha convençut cap partit fora del seu propi, el PSOE. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per carregar contra el govern de Pedro Sánchez i diu que Espanya va cap a la ruïna. En un fòrum d'extrema dreta llatinoamericana, el president argentí, Javier Milei, també ha acusat Sánchez de facilitar la immigració irregular. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Així ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que segons alguns mitjans alemanys, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT i que s'estrena aquest divendres, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip. Si habitualment se'n detecten al voltant d'un miler a la setmana, només la passada se'n van diagnosticar 2.400. Un increment que s'atribueix a casos que s'han importat de l'hemisferi sud. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern. Alerten que aquesta grip podria, però, presentar símptomes no tan comuns. Jacobo Mendioroz és el cap del Servei de Vigilància Epidemiològica.
4: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
1: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i a partir del 26 per a la resta de la població. També preocupa l'increment de casos que aquest estiu han requerit assistència per la calor. Salut analitzarà els col·lectius de més risc per precisar noves recomanacions de cara a l'any que ve. Esports. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi han participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècord superiors als 1.000 milions d'euros. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys un pèl irregulars. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Real Societat 0, Celta 0. A segona, el Girona ha fet oficial i ha presentat el davanter de Granollers, de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. En un comunicat, Asensio s'ha mostrat penedit, d'altra banda, per la seva sanció per conduir begut. Tot i això, el seu entrenador, José Mourinho, l'ha criticat pels seus episodis extraesportius.
0: Fins aquí les notícies.

0: Doncs vinga, que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, una de la matinada i ja 7 minuts, ens queda una hora de programa, i aquí, servidora de vostès, i uns quants més, no tothom, ens n'anem de cap de setmana, perquè diumenge tornarem a ser aquí. Llavors, això... Alguns no vindran, però d'altres serem aquí. Alguns no vindran. Però va, que arrenquem aquesta segona hora amb més trucades vostres al telèfon del directe, al 93-201-7474. Ara mateix hi tenim en Frederic, des de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona matinada.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé. Jo ja saps tu que hi he trucat diverses vegades. I abans pues, tenia certa amistat amb el Xavier Solà, perquè vivíem per aquí a la vora, ens veiem alguna vegada.
0: Però, clar, bueno, les Corts, clar.
1: Et vull parlar d'una altra cosa. Vull
0: Digues.
1: Parlar de... estan anunciant que volen fer una cunya a Catalunya Ràdio dels 50 anys de futbol.
0: En català.
1: Jo tindria... En català, això
0: sí,
1: mateix.
0: Sí, sí.
1: I a Catalunya Ràdio. Jo m'agradaria connectar amb una persona que era pioner, i a més que el coneixereu tots, que era el Joaquim Maria Puyal. Tinc manera de poder parlar amb ell. El que passa que és... No diré ni noms, ni diré com, ni diré tal... Ara, demà al dematí, perquè ara suposo que no estarà escoltant el programa, suposo, però demà al dematí puc intentar...

0: deia totes les coses que ell deia, que anunciava, no? Vull dir que a més es va treure de la màniga, vull dir que jo l'escoltava molt, perquè la ràdio l'escoltava molt, i llavors Catalunya Ràdio, el futbol, doncs era ell, no?
1: I tant, sí.
0: Llavors, doncs, si us sembla, jo intentaria doncs, que ell s'acostés a això, s'acostés o bé a la Nit dels Ignorants o bé directament doncs, a Catalunya Ràdio per fer doncs, dintre d'aquest programa que l'entrevistessin o fer alguna cosa d'aquestes.
1: T'estàs oferint com fer la feina de producció, diguéssim, eh? Tenim un productor gratis ara mateix, no, Frederic?
0: Sí, perquè ell mateix no tinc el telèfon d'ell mateix.
1: Ja.
0: Val? Jo tinc el telèfon probablement d'on el trobaré. I no vull dir res més.
1: No digues res més. Jo només et dic una cosa, que tinguis molta sort.
0: Això mateix, perquè bueno, jo sé... Jo, saps què passa? Que amb persones que ell deu estar, amb persones que hi és, jo he tingut contacte també amb aquelles persones, i gràcies a això, doncs, bueno, sé on està, i no he pogut parlar directament amb ell mai, però amb altres persones sí, que sé que estan tocant amb
1: en
0: ell.
1: Contacte.
0: Com diguéssim, en contacte, però en contacte.
1: Ja.
0: Val?
1: Doncs llavors, jo et desitjo sort, Frederic.
0: Molt bé, doncs quedem així, quedem si la setmana propera puc haver lograt alguna cosa.
1: A veure, ja ens tens al corrent, d'acord?
0: Molt bé, bona matinada.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: De res, bona nit.
1: Adéu-siau. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Que hi ha... Home, a aquest senyor li podem dir cantar allò... Que tingueu sort.
1: Exacte.
2: Sí, que sí. Home, el dilluns es presenta el llibre, no?
1: No sé quin dia és,
2: sí, el dilluns,
1: dilluns?
2: L'he sentit avui, sí, que es presenta el llibre, sí. I bé, escolta, mirem tot el que va fer en Puyol perquè es fessin una bona comunicació futbolística i esportiva molt català.
1: Imagina't.
2: Doncs els seus hereus molt d'un oblidat, perquè li foten cada gardel a la bimba que la rebenten, la bimba del català, clar.
1: Anava a dir.
2: Sí.
1: Que se'ls hi escapen coses, dius tu.
2: Sí, unes castellanades de conya, i ell tant que va fer per d'allò, perquè es pogués fer correctament en català, amb expressions d'allò. Sí, sí, bé, home, tots els recordem. Ja sabem que no li agrada gaire exposar-se ara, per això li dic allò que li canteu.
1: Per això jo li he dit el mateix, perquè...
2: Sí, ja ho sabré. Home, mira, ja deu haver estat prou anys, com deien, avui exposat als mitjans.
1: No, ara, ell va dir ja que no plegava i que plegava de tot.
2: Plegava, ja sí. L'entenc, home, sí. En fi, mira, si ho aconsegueix, millor.
1: Exacte, millor. Per això li he desitjat sort.
2: Oi? Sí. Però, esclar, sí. Ha de respectar la seva voluntat.
1: Evidentment, sí.
2: Escolta, és que m'he despertat, no sabia que teníeu el doctor aquí, i m'he despertat i pensava, un oient, dic, sóc que sí que està informat, parlant de la sístole i la diàstole, i jo dic, això de la sístole i la diàstole, és que em fa molta gràcia, perquè fa anys que, no sé com, ho vaig aprendre, no sé com, perquè no hi entenc res de medicina, però això em va quedar la de la sístole i la diàstole tant, que amb un monòleg que vaig fer, ho vaig emprar, la de la sístole i la diàstole. Però aquesta contracció i dilatació no es referia al cor, precisament.
1: No, quan ho ha parlat ell, no.
2: No, ell parlava del cor, jo la sístole i la diàstole la vaig fer per una altra cosa.
1: Sí, però hi ha hagut un moment que ha posat l'exemple també de les varius.
2: Les varius,
1: i llavors
2: sí,
1: aquí és quan ha parlat d'això de la sístole i de la...
2: De la diàstole, sí. Jo emprava per un altre...
1: Per un altre lloc del cos,
2: per
1: no?
2: Per un altre múscul, sí. Però quedava molt bé, per això m'ha fet gràcia, perquè m'ha quedat tota la vida, perquè no hi entenc res, però això sí que em va
1: però
2: quedar.
1: Saps que... No, a mi, si no m'ho expliquen, jo no sabia què era, si esto li dies.
2: Mira, jo dic per casualitat aquelles coses, com avui la gent que ho ha sentit, que ja ho sabrà, de la que no ho sabia, jo també em vaig entrar una vegada fa anys i em va quedar ja promous i em va quedar això. Per cert, que hi va trucar, escolta'm, la trucada, de, o sigui, el missatge de la Judit, si no magnífic.
1: Sí o no? És que jo m'he emocionat i tot, eh?
2: No, no, no, és que estava molt bé.
1: Sí.
2: A més, ella no l'ha oblidat el català, cosa que, esclar, si no sé, l'escolta...
1: Té, té un català preciós amb una mica de deix anglès,
2: molt bé,
1: eh?
2: Molt bé, molt bé. Ha estat molt bé, Judit. Si ens escoltes, una abraçada des d'aquí i segueix i visca Catalunya lliure.
1: Exacte, des de l'altre.

0: Des de l'altra punta, que ens ha dit.
1: Des de l'altra punta, sí. No, m'ha agradat molt, ha sigut molt emotiu, sí, és veritat, eh? I ahir que va... Sí, em sembla que va ser ahir, perquè com que m'adormo i em desperto, ja no sé ni el dia que
0: ho sento. Ni el dia que vius.
1: Però, sí, no sé com diu, ni el dia que menjo pa. Doncs, que va trucar aquella noia parlant de, dels mots de diferents llocs, com es diuen, i parlava del... com era del... del Renes,
0: no, era,
1: no?
0: Era una entrevista, no, no era una trucada. Sí, els
1: Renex,
0: les garrapates.
1: Era la paparra.
0: La paparra.
1: Bé, i va dir, dirà lo de la llagasta, sí, sí, la llagasta.
0: La llagasta també ho va dir.
1: La llagasta. És que a casa aquesta expressió s'emprava molt. La mare sempre deia, per exemple, si hi havia una parella al ball que anava, que s'arrapava molt, deia, mira aquella, s'arrapa com una llagasta.
0: Ah, clar. Ostres, perquè ballaven massa a prop.
1: Sí, perquè anaven allò molt junts i diu, aquella, diu, noi, de la que podia s'arrapava com una llagasta.
0: Ostres, que bo. És que clar, jo no he fet servir mai.
1: Sí. Jo per això, jo deia, el diari sí que el va anomenar i em va fer molta gràcia perquè és que no ho sento dir ningú. Saps què passa? Que quan els més grans, a vegades jo també em sap de gran rebuir, quan els nostres grans se'n van, hi han mots que es deixen...
0: Que es perden, de, clar, però en els pobles, que és el que deia aquesta noia, en els pobles, hi ha molts d'aquests mots.
1: Llavors... No, sí, no, i a la ciutat també no hi ha, perquè la mare era de Barcelona, de Sant Andreu, tu, i teníem mots que jo moltes vegades els vas perdent, perquè clar, els dius, però la gent ja ni t'entén, i a casa s'emparaven normalment, i amb el de la llagasta, dic, però ara els hi posaràs aquest exemple de rapar-se, de serrapa com una llagasta.
0: Com una llagasta, sí. Sí, o papa. També havia sentit serrapa com una paparra, ara que ho dius.
1: Sí, sí, seria paparra.
0: I em sembla que també ho havia dit la meva àvia, ara que ho dius, sí, m'ha vingut al cap.
1: Sí, però sí. Aquí, i a casa deia allò de la llagasta i em va fer molta gràcia. Allò de la llagasta. Per cert, que l'altre dia que deu tocar els ous... Ai, bé, ui, com sona això. Bé, que deu parlar, va parlar un senyor dels ous, que perquè es posaven a la nevera i
0: sí,
1: per què no.
0: Sí, sí.
1: Sí, i jo vaig pensar una cosa que també vaig sentir fa temps, que no s'han de posar a la porta.
0: Que no s'han de posar a la porta?
1: No, s'ha de a la veure, porta, que hi ha les...
0: Sí, però no on estan situats els ous? A
1: sí,
0: les
1: generalment
0: portes?
1: Hi ha allò per les ovelles aquelles que es posen a la porta.
0: Sí.
1: No, jo no els hi poso perquè des de coig... No, perquè es tanca i s'obre molt la porta i deu agafar un estrès l'ou.
0: S'estressa, no? S'estressa l'ou.
1: S'estressa l'ou, diguem-ho.
0: Home, com, no facis com jo algun dia que jo entrava a les 4:30 del matí, em sembla, a les 3:50 em vaig llevar i al cap em vaig obrir la nevera. La nit abans no havia tancat les oeres.
1: Ai.
0: I a les 4 de la matinada van caure 7 ous a la cuina de casa meva.
1: Que devies agafar un per un. Ai, senyor.
0: No, que un per un, es van trencar tots. Es van trencar clar, tots. Això. Vaig armar una... que no t'ho puc explicar. O sigui,
1: no m'imagino. Mare meva. Ous,
0: i és perquè estaven a la porta de la nevera, efectivament.
1: Bé, però diu que, ja, a part del perill que hi ha que faltin més, si va una mica forta la nevera, oi, allò que... Ah, sí. No, és per això. Perquè diu que no és bo aquest trontoll de l'obrir.
0: Dels ous. Doncs
1: no,
0: mira,
1: no, és millor tenir-los quiets allà.
0: Doncs va,
1: no?
0: Ja els canviarem de lloc, va.
1: Ja ho canvieu-ho de lloc, però això sí, dic que els sí. Has de dir.
0: Total, total.
1: Jo aleshores els hi tinc, ja no els hi tinc a la porta, no?
0: No, doncs mira, de fet, ara en tinc uns i no els tinc a la porta perquè primer no m'hi cabien i ara que ja m'hi caben, encara no els he canviat, doncs no els canviaré.
1: No, et faré cas. I així no tornaran a caure. Vaja,
0: exacte, això sobretot. Vinga, molt bé, doncs. Maria Rosa, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, bona nit.
1: Adéu.
0: En Francesc, des de Granollers, bona nit.
2: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Bé, escolta, en primer lloc, quina temporada excessor de comandament de continguts que tindreu entre Guida Ceuta, entre eleccions municipals, eleccions generals, és per fotre un caldo, un cultiu que Déu-n'hi-do, nena.
0: És el que hi ha, però no pateixis que en aquesta casa ho tenim tot ben repartit, els serveis informatius ja s'ocuparan de tot això i nosaltres intentarem trencar una mica el ritme, perquè si no, acabarem tots bojos.
2: Ara. I després una cosa, comentar-te que... aquest any la Festa Major de Granollers l'ha guanyat la Colla dels Blaus.
0: Sí.
2: Èxit total. I la meva exposició encara està oberta fins al 16 d'aquest mes.
0: Ah, doncs encara queden uns dies.
2: Sí, i la Sònia Olear no m'ha vingut encara. L'exposició em va vindre dimarts. El Xavi Seixó, que s'ha jubilat i li vaig regalar la caricatura d'ell. i una peça que es feia aquí dalt a Granollers.
0: Uh-huh.
2: I dir-te que la setmana 11, 12 i 13 i la següent setmana a Sant Miquel de Fluvià, amb un local que té l'Ajuntament, hi haurà 25 artistes més jo, que es posaran, bueno, es posaran dibuixos del poble, de la gent que ha anat pintant el poble durant tots aquests anys.
0: Uh-huh.
2: Antics i moderns, i entre ells tres dibuixos meus.
0: Ah, molt
2: que
0: bé.
2: L'any passat els vaig exposar a Can Barbany, a la sala Espai Tranquil, que es titulava Els meus records, i aquest any, pel mes de desembre fins al gener, també faré la segona edició.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, que tingueu molt èxit.
2: Sí, sí. I avui precisament surto en el diari amb aquesta notícia, que va vindre el Xavi, el que venia a retransmetre a partir de bàsquet aquí a Granollers, des de l'any 84. Des de l'any 84, amb el pavelló del parquet.
0: Molt bé.
2: I, bueno, i a veure si la Sònia Odear pot vindre i vegi el que li vaig fer amb el seu pare, amb una foto a color, que surt ell, el seu pare, el Manuel Comas i el Mike Phillips, que tots tres ja no hi són.
0: Ja.
2: En pau descansin.
0: I tant. Molt bé.
2: I que bona temporada.
0: Doncs gràcies per tu també.
2: I que tot us vagi bé i que vinguin molts torrons per Nadal, perquè aviat estarem a Nadal.
0: Si no correm tant, no correm tant,
2: ja,
0: el termòmetre marca el que marca, però vaja, sí, tens tota la raó.
2: Pues aquesta setmana calça't, nena.
0: Ja ho sé, que encara pugen aquest cap de setmana. Però sí, aviat sí, s'acabarà això, s'acabarà aviat. I
2: espero,
0: baixarà les temperatures i plourà una mica i tot refrescarà.
2: No, plourà molt, perquè el mar encara està calent i encara veurem...
0: No diguis res, no cridem el mal temps.
2: No.
0: Vinga, Francesc, una abraçada.
2: I que la gent es cuidi, sobretot.
0: I tant. Tu també. Una abraçada. Bona nit.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau. Bona nit.
2: Adéu.
3: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I per tant, una de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
1: Doncs vinga, va, que després de l'aturada estiuenca tornem a posar també les sèries al damunt de la taula. La reentré també ens porta les nits de sofà i avui volem recuperar algunes estrenes d'aquest estiu per allargar una miqueta més l'hora d'anar a dormir. Sílvia Comet, bona nit, ben tornada.
2: Hola Marta, bona nit. Aquí estem, contenta de tornar als ignorants.
1: Com ha anat l'estiu? Has vist moltes sèries també per anar-nos allò fent les recomanacions?
2: Sí, sí que n'he vist unes quantes. Tot i que trobo que no ha estat un estiu especialment esplèndid pel que fa a les sèries.
1: Ah, no.
2: També s'ha de dir que jo al juny moltes vegades estic superintoxicada i aprofito l'estiu per descansar una mica dels capítols i mirar pel·lis. Això també ho he de dir. La televisió descansa una mica a l'estiu, i es guarda els cartutxos importants per la tardor-hivern. Però sí, sempre n'hi ha alguna d'especialment recomanable, és clar. Si et sembla, comencem per un drama, un retrat inquietant de moments que estem vivint i una sèrie que us farà pensar quan s'acabi cada capítol. És Tiptoe, de Puntillas.
3: Morning, everybody.
4: Morning, boss.
3: So, this morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
5: Boy next door, looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
3: But his dad doesn't know he's gay, so do not say anything.
6: I used to walk into a room and just go, ta-da! Now I tiptoe.
2: L'acció ens porta a Manchester, arrenca amb una escena impactant que convé no revelar i immediatament ens n'anem un parell de dies enrere per conèixer dos veïns que viuen porta en porta. Són el Clive i el Leo. Tots dos ronden els 60 anys. El Clive és un electricista amb problemes de diners, infeliçment casat i que té dos fills. I el Leo és un home gai, propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBIQI+. Aquest local, però, és molt més que el seu negoci. També és el centre de la seva família escollida, podríem dir. Una comunitat de persones amb qui ha construït bona part de la seva vida. El Leo es troba en un moment de fragilitat personal, però és una persona amable, divertida, i encara que no sigui perfecte, actua sempre amb bones intencions. Un petit incident domèstic fa que l'aparent relació quotidiana, una relació normal entre veïns, canviï totalment. El fill petit del Clive és homosexual i queda enlluernat per la vida del seu veí, del Leo. El Clive, el seu pare, és un home conservador, terraplanista, amic de les notícies falses, i això acaba erosionant cada vegada més la relació entre els dos veïns fins a convertir-la en un conflicte obert.
1: Així la sèrie va d'un conflicte veïnal o hi ha alguna cosa més al darrere, Sílvia?
2: Hi ha molta, molta cosa al darrere, perquè aquest conflicte es transforma en una història de terror. La sèrie parla dels prejudicis, de la radicalització, de la por i de com les tensions socials poden entrar a dins de casa. El que comença com un conflicte entre veïns acaba plantejant moltes preguntes sobre la societat actual. Algunes poden semblar exagerades. De fet, tota la sèrie té moments de pura exageració, però la clau de la història és el procés, com un incident domèstic pot acabar desencadenant l'odi envers tota una comunitat i com prejudicis que podríem pensar que estan superats continuen vigents o és que no han desaparegut mai, de fet. I també parla de com la desinformació i l'ús de les xarxes socials poden donar lloc a una autèntica escalada de tensió i intolerància que pot tenir conseqüències terribles. L'estructura de la sèrie, de fet, va en aquesta línia. El primer que veiem és com s'acaba, però el que la fa interessant és com s'arriba fins a aquest extrem.
1: I darrere de les càmeres, aquí tenim.
2: Doncs el creador de la sèrie és Russell T. Davies, una figura fonamental de la televisió britànica contemporània, especialment pel que fa a la representació LGTBIQ+. Va començar a treballar com a guionista de televisió als 80, però va saltar definitivament a la primera línia a finals dels 90, amb la sèrie Queer as Folk, que trencava molts tabús en mostrar la vida quotidiana d'homes gais sense convertir-los en personatges secundaris o estereotipats. Després arribarien altres de les seves grans joies, com És pecat, que van poder veure a TV3, una sèrie fantàstica sobre la crisi de la sida al Regne Unit dels anys 80, o Years and Years, que va obrir el ventall de les trames a canvis polítics, econòmics i també tecnològics. I amb Tiptoe, de puntilles, Davis torna a un dels grans temes de la seva trajectòria. Què passa amb la comunitat després d'haver conquerit drets, visibilitat i representació? La seva pregunta de partida és contundent. Si hem aconseguit la igualtat i la visibilitat, per què encara hi ha gent que ens rebutja? Tot i això, Davis ha dit que, a banda d'aquesta denúncia, podríem dir, el que volia fer és un bon thriller, encara que la sèrie abordés qüestions socials i polítiques. I pel meu gust, la veritat és que ho aconsegueix.
4: Escolta'm, Sílvia, els protagonistes aquí són coneguts?
2: Sí, força, força coneguts. Són dos grans actors, un tàndem excepcional. Tots dos tenen una experiència molt sòlida en cinema, televisió i teatre. En la pell del Clive s'hi posa David Morrissey, és conegut internacionalment sobretot pel seu paper de governador a la sèrie The Walking Dead, però si sou fans de les sèries britàniques, segur que l'heu vist mil vegades. I el Leo l'interpreta també de forma brillant Alan Cumming. Potser el recordareu pel seu paper d'assessor polític a The Good Wife, però també és un actor molt vinculat al teatre musical. El seu paper a Cabaret li va valer el Tony a millor protagonista. El contrast és magnífic. Cumming aporta energia, humor i extravagància. Aquesta és una idea molt habitual a les sèries de Russell T. Davis, el fet d'incloure moments divertits i lluminosos enmig de moments de foscor. I Morrissey hi aporta justament foscor i frustració. És una sèrie curteta de 5 capítols que trobareu a HBO Max.
4: Doncs va, anem per la segona recomanació. Què més has vist aquest estiu que t'hagi deixat allò bones sensacions?
2: Mira, doncs una altra sèrie que m'ha agradat molt aquest estiu, un thriller policial danès que es titula L'Uniforme.
7: I det første hold jeg tager imod som rektor. Så hvis I er nervøse, så kan jeg fortælle jer, at det er jeg også.
2: La sèrie comença amb la incorporació d'una nova directora a l'Acadèmia de Policia de Copenhagen. La seva arribada coincideix amb un moment especialment delicat per a aquesta institució, perquè durant una intervenció un dels cadets dispara contra un jove de 17 anys. A partir d'aquest fet s'obre una investigació que posa sota sospita no només qui ha disparat el tret, sinó també tots els seus companys i l'acadèmia en general, l'Acadèmia de Policia. El Departament d'Afers Interns intenta aclarir què va passar en el moment dels fets, alhora que la pressió dels mitjans i de l'opinió pública doncs va creixent i va creixent. I mentrestant, a dins del cos, les versions dels diferents agents que van participar en aquest incident doncs no acaben de quadrar.
4: És una sèrie sobre un cas policial o, en realitat, sobre com funciona la policia des de dins?
2: Totes dues coses. També hi veiem el dia a dia dels cadets, entre ells el noi que dispara contra el jove, i mentre patrullen a les ordres d'agents veterans, aprenen què significa ser policies i que la teoria que els ensenyen a l'acadèmia i les decisions que han de prendre als carrers, doncs de vegades no coincideixen gens. I a tot això, la nova directora de l'acadèmia ha de decidir si complaure els seus superiors davant l'opinió pública o si, per contra, ha d'anar fins al final sense importar-li les conseqüències que això pugui tenir per a l'acadèmia i la institució policial en general. Alguna de les trames pot ser una mica previsible, però tracta temes interessants com el corporativisme, la lleialtat entre companys, de vegades mal entesa, o la responsabilitat individual. I, a més, hi ha aquesta investigació, la resolució del cas policial, el que us anireu preguntant al llarg dels capítols. Com va anar això? Una de les gràcies són els diferents punts de vista, no tant el de l'espectador, sinó d'un dels protagonistes de la història. que no acaba de tenir clar les coses com van passar. I els espectadors encara les tenim menys clares, és clar. No és que reinventi el gènere, però passa molt bé i, a més, és curteta. Té 5 capítols que trobareu a Filmin i està subtitulada al català.
1: Doncs avui, dues estrenes recents d'aquest estiu, Tiptoe, de Puntilles, i L'Uniforme. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve, més propostes.
2: Fins la setmana que ve.

0: La nit dels ignorants. 40 anys formant part de les vostres vides.
1: Doncs ara passen 3 minuts de 2:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474, per si voleu fer preguntes o contestar coses que s'han dit aquesta setmana, que s'han demanat aquesta setmana, o bé d'aquestes que tenim pendents de fa dies enrere, o fins i tot de la temporada passada i que encara no s'havien resolt. Per donar-vos una mica de marge i que penseu, si us ve de gust contestar, us recordo algunes altres de les qüestions que ens heu deixat i que encara ningú ha respost. Per exemple, en Josep Lluís, des del barri d'Horta, ens deia: l'eclipsi del 12 d'agost és el fenomen més espectacular que s'ha viscut mai a l'univers, que ha vist mai l'home. La Maria Rosa, des de les Corts: quan ens canviem de mòbil, com ho hem de fer per eliminar tota la informació personal que queda en aquest mòbil vell? En Joan, des de Vallcarca, ja fa temps que ens va demanar qui regula el temps dels semàfors. La Carmeta: qui ha fet la campanya dels accidents de trànsit de televisió? Els casos i les persones que hi surten són reals o és ficció? En Sergi, des del Pla del Penedès: per què hi ha hagut tants ofegaments aquest estiu? La Quima, des de Vic, ens demanava si menjar arròs cada dia pot arribar a ser perjudicial per a la salut. I l'Enric, des de Banyoles, diu: la meva roba de la feina és molt rígida i volia saber si hi ha alguna manera de fer-la una mica més tova, per dir-ho així, flexible, més elàstica, perquè ja li han donat d'entrada i és molt rígida. Són qüestions que heu demanat aquests últims dies i que encara, doncs, hi estem treballant, però que si les escolteu i voleu donar resposta, doncs ja sabeu, el 93207474, o bé deixar un missatge de WhatsApp, que aleshores no l'escoltaríem fins la setmana que ve, al 667-220-148. I d'aquesta setmana, hi va haver un dia que va trucar en Jaume des de Reus i ens va demanar una sardana que deia ell que era molt bonica, i vaig dir: prenc nota i la posarem, que és la sardana Hermínia, i l'Oriol, La trobada.

Doncs era el que ens havia demanat el Jaume de Reus, la sardana de Ricard Viladasau Armínia, interpretada per la principal de la Bisbal. 5 minuts i 3 quarts de 2, obrim el capítol de preguntes contestades.

0: de querer.
1: Aquesta peça s'anomena Dejar de querer i és de la compositora argentina Liliana Felipe. El seu Instagram es defineix així: vegana, feminista, antiespecista, compositora, persona no sapiens sapiens. Doncs sobre el terme antiespecista volem parlar aquesta nit, perquè justament a finals de la temporada passada ens va trucar la Pietat per preguntar-nos sobre aquest tipus de literatura i per saber quin tipus és aquesta literatura, perquè com a bones ignorants no n'havíem sentit a parlar mai, com a mínim jo. Hem parlat amb el Borja Duñó, periodista i escriptor. Borja, no sé per què l'he dit Borja. Borja Duñó, periodista i escriptor, que és el cap de redacció del Time Out Barcelona.
2: La literatura antiespecista és un tipus de literatura crítica amb l'espacisme, que és la ideologia invisible i violenta, però plenament normalitzada en el nostre dia a dia, que justifica i que perpetua la violència, la dominació, l'abús, la discriminació dels animals per raó d'espècie, és a dir, dels animals no humans per raó d'espècie. La literatura antiespecista neix al voltant dels anys 70 en l'àmbit anglosaxó, i des de fa uns pocs anys doncs hi ha hagut una mica una oclusió aquí a Catalunya, una mica arran d'un manifest que vam promoure el Lluís Freixas, autor de Sedició a la Granja, i jo mateix, perquè en la nostra literatura doncs es pogués tractar també l'antiespecisme, de la mateixa manera que hi ha doncs literatura feminista, literatura antiracista, literatura a favor dels drets LGBTI trans, etc.
1: Doncs sabent ja què vol dir literatura antiespecista, ja podem resoldre la pregunta que ens feia la Pietat, que demanava recomanacions de llibres.
2: Pel que fa a la ficció, jo recomanaria un parell de títols que a mi em fascinen. Un és La jungla d'Upton Sinclair, del 1906, per tant, és literatura antiespecista una mica avant la letra. És una novel·la de realisme social meravellosa, ambientada al Chicago d'aquella època, on hi havia els escorxadors i també a les plantes d'envasat de carn, i va ser una novel·la que va impactar tant en el seu moment que va fins i tot propiciar el canvi de lleis als Estats Units. Una altra novel·la que em sembla boníssima és El doctor Rat, de William Kurzweil, que és una història psicodèlica sobre una sèrie d'animals que s'escapen de les seves opressions, i el doctor Rat, que és una rata de laboratori, en la seva al·lucinació i síndrome d'Estocolm intenta justificar les tortures a les quals són sotmesos ell i els seus companys, no? per un suposat bé superior de l'espècie humana, i els intenta convèncer que no fugin, que no se'n vagin, que tot allò que els passa és a fi de bé. És realment una novel·la molt, molt, molt molt original, divertida i sorprenent. Després hi ha autors de no-ficció, òbviament, com el Peter Singer, que té el clàssic Animal Liberation, la Carol J. Adams, La política sexual de la carn, la Melanie Joy, de qui s'ha traduït al català fa no gaire, el seu clàssic Per què estimem els gossos, Per què ens mengem els porcs i Per què ens vestim amb les vaques. I després d'aquí doncs recomanaria els llibres de la Marta Tafalla, recomanaria Sedició a la Granja, de Lluís Freixas. Jo també tinc un parell de llibres antiespecistes en català. Un és la novel·la Ànimes entre les dents, i l'altre és un petit assaig gairebé manifest que es diu No siguis cruel, que és un gairebé això, un manifest sobre principis antiespecistes que sobretot va bé per si algú no en té gaire idea. I després hi ha un volum de relats que s'acaba de publicar que es diu El geni que volia llançar un bou al mar des d'un helicòpter, i altres contes antiespecistes en què nou autors i autores de diferents àmbits doncs fan cadascú un relat, i hi ha gent tan variada com el Jordi Nopca, l'Andreu Gomila, la Chantal, cantant de Remei de Calafresca, i uns quants autors i autores més que han aconseguit doncs, fer uns relats molt, molt, molt xulos.
1: Doncs moltes gràcies al Borja Dunyó, periodista i escriptor, al cap de redacció de Time Out Barcelona. Primer perquè els que no sabíem què era exactament la literatura antiespecista, evidentment ara ja ho sabem, i a més és que ens ha donat una altra idea, i és que entre tots el recull de ficció i no ficció ens acaba de dir que hi ha un llibre de relats, és a dir, de contes que poden servir per anar a dormir. El geni que volia llançar un bou al mar, no sé si l'ha fet una mica més llarg, ho anireu a trobar. I mira, tindrem una possibilitat d'anar a dormir amb contes d'aquest tipus de literatura. Així que moltes gràcies.

0: el conte per anar a dormir.
1: Avui tanquem la setmana, la primera setmana de la nit dels ignorants, que hem dedicat al llibre Allit Isabelí, de Carme Guasch, editat per Cap de Brot Edicions, i sabrem com acaba el conte que vam començar ahir, que porta per títol Buscant un llit desesperadament. Però abans, hem buscat la resposta, ja que es tracta d'això en aquest programa, a la pregunta que es feia l'Anna Maria Ricard el primer dia de per què el pròleg d'aquesta edició del llibre l'ha fet en Carles Xuriguera, en Xuri, l'actor de teatre que coneixeu perfectament i que acompanya cada dia la colla d'en Peyu a la Renaixença. I qui ens ha contestat és la mateixa filla de la Carme Guasch, la també escriptora, Sílvia Soler.
2: Hola, sóc la Sílvia Soler. Primer de tot us vull agrair que hagueu prestat atenció un cop més a l'obra de la meva mare, de la Carme Guasch, amb aquest segon recull de contes que ha recuperat l'editorial Cap de Brot, el Llit Isabelí, i em pregunteu per què en Carles Xuriguera ha fet el pròleg d'aquests contes. La resposta és molt senzilla. En Xuri i jo som molt amics, des de fa ja un grapat d'anys, parlem sovint de literatura, i quan es va publicar Situacions Insulars, ell es va llegir aquests contes, li van agradar molt, me'ls va comentar molt de detall, vam estar parlant-ne molt, i quan vam decidir publicar el Llit Isabelí, doncs vaig pensar que ell era una persona molt, molt adequada per fer aquest pròleg, perquè és un gran lector, perquè escriu molt bé, perquè jo sabia que li interessava i li agradava l'obra de la meva mare, i també no us he d'enganyar, el fet que sigui empordanès doncs va ser un puntet més a favor, perquè d'alguna manera l'unia a la meva mare. I la vam encertar de ple, jo crec, perquè és un pròleg fantàstic que li agraeixo moltíssim, de la mateixa manera que agraïm la Pila, que la professora Irene Zurrón, que tampoc ens coneixíem, ni ella coneixia a la meva mare, i que ha fet una pila fantàstic. Per tant, estem molt contents d'aquesta edició.
1: Doncs moltes gràcies, Sílvia. Ara sí, escoltarem com acaba aquest Buscant un llit desesperadament. La història comença amb un renec del Xavi. En Xavi i la Mela s'han promès i es casaran aviat. Un dia que tornaven de Barcelona de mirar mobles, es van aturar a la carretera a prop del mar a Calella per veure la posta de sol. Un petó en va portar un altre i a un altre i a un altre, de més llarg, fins que un guàrdia va tocar la finestreta. En Xavi, que ho analitzava tot, va admetre que li costaria esperar a que fossin casats. Estimava la Pamela amb tota la força del primer amor, i ella, amb aquella mena d'innocència i de provocació que barrejava tan sàviament, el posava en una situació límit cada cop que es quedaven sols. En Xavi es negava a admetre-ho, però, en el fons, es passava les nits imaginant-se llocs llunyans, desèrtics i ignorats per tothom, on podrien estimar-se sense perill d'ésser descoberts, i al mateix temps es recriminava per deixar-se seduir per fantasies que li semblaven reprovables i lascives. Un dia de començaments de juny, que ja començava a fer calor perquè aquell any l'estiu semblava haver-se anticipat, la Pamela li proposà d'anar a passar un diumenge a la platja. Podrien emportar-se uns quants entrepans, prendre un bon bany i a fer una mica de color, que bé prou els convenia després de treballar tota la setmana tancats en el laboratori. M'agradaria estar una mica morena per al dia del casament, digué la noia per acabar de convèncer-lo. En Xavi aquesta vegada no s'aturà a fer cap mena d'anàlisi. Sabia que per una banda seria inútil oposar-se a la tossuda insistència de la Mela i que si ho feia ella mateixa li retrauria que fos tan mal pensat. Per altra part, això és el que feia tothom. Les platges ja estaven plenes de turistes i era ben lògic i natural que ells també tinguessin un dia de lleure vora el mar. Quan després de dinar i amb les esquenes vermelles, perquè el sol havia picat de debò, la noia li proposà d'anar a buscar petxines cap al darrere de les mates de joncs, en Xavi calcula ràpidament els riscos a què s'exposaven. Donar una llambregada a la platja que semblava tota d'or sota l'hora calma. La gent dormia a la migdiada, altres més animats jugaven a pilota i alguns infants feien castells amb la sorra davant la mirada distreta dels seus pares. En Xavi la seguí, tranquil·litzat. Passaven colles de gavines xisclant, estripant el cel amb zigazagues blanques i negres. Feia calor. Arribava la música somorta d'algun xiringuito i llunyà, i els motors dels cotxes que circulaven per la carretera es barrejaven i es confonien amb els crits i les rialles dels que jugaven a pilota. L'hora era llisa, perfecta. La Pamela sospira mentre esmunyia els seus dits llargs entre els cabells del farmacèutic. Oh, Xavi, carinyo, perquè la Pamela no mirava prim amb els barbarismes i això en Xavi el treia de polleguera. Ara, però, passa per alt les qüestions lingüístiques, ocupat com estava a besar els llavis càlids de la noia, que s'arrupia com una gata entre els seus braços. Aviat les gavines, els cotxes i la música deixarien d'existir i en Xavi es troba immers en un remolí semblant al de la mar quan s'hi havia llençat feia unes hores. L'estàs matant? Digué una veu just al seu costat. Tots dos van separar-se d'un bot amb el cor bategant, la respiració anhelosa. El nen anava en banyador i duia a la mà una pistola d'aigua. La volies matar? Preguntà de nou, impertorbable. En Xavi el considerà un moment perplex. Era evident que no l'havien sentit venir i era quasi segur que el nen feia la pregunta de bona fe, ingènuament. No! Feu en Xavi incorporant-se i espolsant-se la sorra que se li havia quedat enganxada a les cames. Tinc una pistola, digui el bailet, per si podia ésser d'ajuda. I continuar mirant-los, impertèrrit, mastegant xiclet. La Mela, hàbilment, provà de canviar de conversa. Com te dius, maco? Màrius, contestà. I el meu pare és policia. Una cosa i l'altra no semblaven tenir massa relació, pensava en Xavi, després d'una ràpida anàlisi, però, per si de cas, estira la Mela amb una mà per ajudar-la a alçar-se. S'ha fet tard. Comença a fer fresca, va dir estúpidament. En Màrius s'apartà una mica per deixar-los pas, sense deixar de mastegar. Adeu, digué finalment. Analitzem-t'ho, va dir en Xavi, fidel a la seva vocació ja en el cotxe. Analitzem la situació, Mela. Això d'avui és una ximpleria, però és un avís. Un avís? No podem anar tot el dia fent bestieses i exposant-nos a fer el ridícul. Ens cal tenir paciència. És qüestió de poc temps. La Mela s'enfonsà en el seient, sospirant. Poc temps, digué, abans d'adormir-se. Tres setmanes abans del casament, els pares d'en Xavi decidiren anar a Torelló a visitar una tia vídua i rica que a causa de la seva edat no podria desplaçar-se per al casori i a qui calia fer compliment. En Xavi va trobar l'ocasió perfecta. La casa seria buida tot el dia, per ells sols. Ningú no vindria a destorbar-los. Aquesta vegada ni tan sols analitzar si la proposició era bona o no, ho digué la Mela. Tota la casa per nosaltres, Mela. Acabaven de destapar l'ampolla de cava que en Xavi havia posat a la nevera la nit abans quan trucaren a la porta i anar de mala gana. Una velleta menuda, de cabells blancs i pell transparent que recolzava en el braç d'un xofer uniformat, era a la porta. «Tia!», exclamà en Xavi sorprès. «I doncs, què coi et pensaves, noi? Que no vindria a conèixer la teva xicota?» «Deixa'm passar, que em fan mal les cames i tinc ganes de prendre'm una Coca-Cola», digué, empenyent-lo cap a dins, amb aire decidit. La Mela, asseguda al sofà i amb la copa encara a la mà, no havia tingut temps ni de reaccionar. «I què cotíeu aquí tots sols?», volgué saber la velleta, que sempre distorsionava les paraules gruixudes a fi que no ho semblessin tant. «Què cotíeu, nois?». En Xavi s'afanyà a donar-li tota mena d'explicacions d'una manera atropellada i no massa convincent, tot s'ha de dir, mentre els ullets de la velleta recorrien l'estança a la recerca d'indicis culpabilitzadors. La Mela, per la seva banda, corregué buida l'ampolla al vàter i llançar-la a les escombraries mentre li servia una Coca-Cola fresca amb el seu somriure més encantador. La tarda s'acabà tot fent una tertúlia familiar entorn de la taula plena de gots buits, sota la mirada impassible del xofer, després que la tia, incansable preguntant, s'hagués fet una idea aproximada de les qualitats i virtuts de la que havia de ser la seva neboda i li hagués donat, ni que fos amb la mirada, el seu vistiplau. Després d'una tanda d'anàlisis més rigoroses que mai, en Xavi decidí que l'única cosa que els quedava era esperar el dia del casament i estrenar per fi el llit de matrimoni que havien encarregat. La Mela, si us plau per força, s'hi avingué i els preparatius, cada cop més frenètics, ompliren els darrers dies de la seva solteria. De manera que quan després del banquet de nuvis i les fotos obligades, els casats de nou pogueren finalment entaforar-se en el cotxe ple de flors i de pots de llauna que s'arrossegaven fent un soroll de mil dimonis, en Xavi mossegà la punta de l'orella de la seva dona i li murmurà baixet: per fi ha arribat l'hora. A la porta del pis, però, la Mela no li perdonà el costum que havia vist en tantes pel·lícules, que l'entrés a pes de braços a la que seria ja des d'ara la seva nova casa. En Xavi hi accedí, condescendent. Tot el que hagués de fer d'ara endavant no tenia cap importància perquè havia arribat l'hora d'estar junts i sols per sempre. I res ni ningú podria espatllar-los aquell instant de plenitud tan cobejat. Per això no s'enfadà ni poc ni molt quan, en passar per la porta, els va caure una galleda de confeti damunt del cap, ni quan es van trobar les parets del bany plenes de pintades de tots colors, i algunes de no gaire bon gust, per cert, o quan van descobrir que el pijama de ras i la camisa de dormir de núvia, plena de puntes, estaven dins del congelador. Quina importància tenia la roba interior en aquell moment! Totes aquelles bromes que els havien gastat els amics li van semblar acudits enginyosos i simpàtics que no demostraven sinó l'efecte que sentien per ells i que, en el fons, tots els companys participaven del seu goig i de la seva il·lusió. Però quan, després d'haver recorregut tota la casa, que encara feia olor de pintura fresca, entraren al dormitori i comprovaren amb estupor que els havien desmuntat el llit i se l'havien endut, en Xavi no esperà analitzar què tenia la seva dona al costat, ni si era convenient o no que es deixés endur pels seus impulsos més primaris, i deixar anar les paraules més esqueixades i gruixudes que havia dit mai: la mare que els va, maleït siga. Esclar, imagineu-vos l'escena, no? No n'hi ha per menys. Pobre home. Pobres tots dos, vaja. Pobres tots dos. Anar esperant, i al final no hi havia ni llit. En fi, són històries d'aquest llit isabelí de Carme Huasc amb què hem tancat cada dia de la setmana les històries de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Res, que ens n'anem de cap de setmana, si ens deixeu. Agafem una mica d'aire i busquem noves propostes, noves converses. Espero les vostres trucades, les vostres reflexions, que les coses us vagin molt bé, que passeu un bon cap de setmana. I jo sí, diumenge, a partir de les 12 de la nit, tornem a ser aquí, diem-vos bona nit, explicant qualsevol cosa del cap de setmana i esperant, com sempre, les vostres aportacions. Per tant, ara us deixem amb el butlletí de les dues, ens posem al dia, com sempre, abans d'anar a dormir, per saber, sempre s'ha de saber, el que passa al món, per estar al corrent de tot. Així que us deixo amb els nostres companys dels serveis informatius i us desitjo un bon cap de setmana i que descanseu aquesta nit. Diumenge a les 12 tornarem a ser aquí. Gràcies per la vostra col·laboració, perquè aquest programa, sense vosaltres, no seria la nit dels ignorants. Així que gràcies i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. Des del faristol del Congrés, on ha comparegut aquest dijous, Sánchez ha tancat files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat d'Espanya.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Les explicacions no han convençut cap partit fora del PSOE. Les crítiques contra Sánchez s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. Repassem ara altres informacions en format més breu. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Així ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que segons els grups mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. I el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la pel·lícula Tesis. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per la sentència contra la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha resolt que el Suprem va vulnerar els drets de diversos manifestants en condemnar-los a 3 anys de presó per la concentració als voltants de la Cambra Catalana el dia que s'havien d'aprovar els pressupostos de les retallades d'Artur Mas. Els magistrats han desmuntat la tesi de la violència ambiental que va fer servir el jutge Marchena per bé que no va poder atribuir actes violents a cap activista en concret. Per Eduard Càliz, un dels advocats dels demandants, la decisió marca el camí a la sentència del procés.
6: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants i, efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
1: S'espera que el Tribunal d'Estrasburg resolgui el cas dels líders independentistes els pròxims mesos.